I si tu no existissis? Es preguntava jo de Zen. Sí, aquell que va triomfar tant amb la cançó A toi, que també va fer en castellà. Algú se'n recorda d'aquesta? Corria 1982. Era realment...

0: La història no acabava gens bé, almenys segons el videoclip que acompanyava aquesta cançó en aquell 1982, per exemple, el programa Aplauso de Televisió Espanyola, que aleshores encara continuava sent l'únic canal de televisió que podien veure en aquest país. Five Miles Out va ser just anterior al gran èxit de Moonlight Shadow, perquè era una cançó també de Mike Oldfield i amb la veu de Mike Reilly, que durant un temps se li deia la veu de Mike Oldfield perquè cantava les seves millors cançons, les que ell escrivia i les que ell tocava. 5 milles fora, anava desviat aquell avió. Tot i que a mi em recorda Manresa.
1: Sí, sí, sí.
0: A mi aquesta cançó em recorda una història curiosa de Manresa. Sí. Sonava per la ràdio i, bueno, allò, aquell oportunisme que tenen algunes cançons, que en aquell moment no te n'adones, eh? O sigui, la història, ja ho saps, no sembla mai història quan l'estàs vivint. La cara us posaré és la banda sonora d'un conte meravellós que vaig tenir l'oportunitat de viure la Setmana Santa de 1984. Va durar com la Setmana Santa, només 5 dies, però sempre va quedar el seu record i aquesta cançó. Una cançó que aquella Setmana Santa del 84 em van enviar perquè era novetat de la setmana. Em va sorprendre des del primer moment. Després no va ser número 1, però va sonar força. Will It Be Good? Un senyor que vaig tenir l'oportunitat més tard d'entrevistar en directe, Nick Kershaw.

0: I allà, a la gran pantalla, Viena li deia a Johnny Guitar: menteix-me i digues que m'estimes. I la malaurada actriu Maria Esquerino, una de les primeres entrevistes de la meva vida, amb només 15 anys, sempre deia últimament que la joventut està per damunt de tot i que és el que sempre es troba més a faltar.
1: Amb tots vosaltres, Albert Malla.
0: Algú ha definit el temps com allò que els homes intentem matar, però que acaba matant-nos. Els indis Hopi, a les praderies americanes, reflexionaven sobre el futur i deien: el temps és ara, i nosaltres, aquells que estàvem esperant. Potser sí. Aquí intentem congelar el temps i els records. Has connectat amb el Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Et sona això que està entrant? A mi sempre m'ha agradat molt.
1: Recordes? Cocodril? Cocodril?

0: Nightingale, una de les bones, i en té moltíssimes, de la meva estimada Carole King, que al costat de la seva parella artística i sentimental, Gary Goffin, van muntar una autèntica fàbrica de bones cançons per ells i, sobretot, per molts d'altres intèrprets que amb elles van triomfar. Ja saps que el Cocodril és la crònica sentimental de més de 50 anys de música pop. Per gent com tu, amb sensibilitat musical, i malgrat tots els obstacles, seguim endavant. I cada vegada amb més amics, amb més oients. Diuen que la música és capaç de despertar les emocions adormides, moments oblidats en alguna part de la memòria. Ens agrada despertar el millor d'una època daurada i possiblement irrepetible. En aquesta estoneta estem compartint algunes de les meves cançons més especials. Si ara pogués preguntar-li al radiofonista Luis Arribas Castro, Don Pollo, quina podria ser una de les seves cançons més especials, segurament em diria una que de tant en tant comentava per antena. Quan als anys 70, durant tot el matí del diumenge, anava repetint allò que deia...
1: Buenos días, Cataluña. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Cataluña! ¡Qué bonita eres, Cataluña!

Saps, una de les primeres en català del Nano, una de les que més li agradaven a Luis Arribas Castro, el genial radiofonista. De vegades ens recordem d'alguns episodis de la nostra vida i a l'arribar a certa edat ja hem de trobar proves per estar ben segurs que no els hem somiat. Sí, necessitem proves per estar totalment convençuts de que allò que recordem realment va succeir.

Una petita obra d'art d'aquella primera època dels germans Vigís, amb aquella vena dramàtica, amb aquells lentorros que estremien a les noies i feien somiar als nois, quan per fi elles deien que sí, que estaven disposades a ballar una balada de dos en dos. Apropet l'un de l'altre, no gaire apropet, perquè llavors contínuament estaven separant-te amb l'efecto palanca, no?, amb el que es deia, amb els colzes. Acabaves esgotat i bastant nerviós. Però és el que hi havia, és el que ens ha tocat viure, per sort o per desgràcia, tota una generació de cocodrils. La cançó era Wars.

There's a King of Hearts. Eren els Herman Hermits, de la fresca escena pop britànica dels anys 60, perquè, clar, en aquell temps no tan sols hi havia els Beatles, que eren els més grans i els més coneguts, però, a més, hi havia molts grups com els Herman Hermits que feien aquest pop senzill que sempre ens ha encisat, no? Com estàs? Com van les coses? I l'amor, eh? Com està l'amor? El tens més o menys controlat, sí o no? Bueno, per si ara no el tens a prop, prepara-ho tot, eh? Per si se li acudís venir sense avisar, com ha fet altres vegades. Deixa la porta ben oberta, dona-li facilitats, prepara el sofà més còmode, que s'hi trobi a gust. I després, sobretot, intenta que no torni a marxar. Esclar que no sé per què. Com deia Voltaire, no sé per què m'enrotllo. Deia Voltaire, hi ha algú tan intel·ligent que aprengui de l'experiència dels altres?

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Puto despertador.
2: Puto despertador.
3: Museu particular. Capítol 1. El despertador.
4: Ei, Anna.
5: Hola, Àlex.
4: Què? Parlem del despertador?
5: Oh, vinga, va.
3: Museu particular.
4: Quants cops hem maleït l'aparell que ens crida cada matí i ens recorda que el capitalisme ens espera? Realment és allò que una miqueta de disparar el pianista. Al final l'aparell no és el qui hauríem de, no és qui hauria de rebre els cops o maleir, és el moment que representa, que és l'hora de llevar-se. El cert, però, és que tant el control del temps com el de l'hora de llevar-se ha estat una preocupació humana des de fa milers d'anys. Pensa que la Grècia clàssica, Ctesibus, que era un inventor del segle III abans de Crist, va perfeccionar models de rellotges d'aigua amb sistemes que t'assenyalaven ja l'hora exacta. Eren aquests precedents dels rellotges que encara avui utilitzem. I també va incorporar algunes alarmes, i això ho feia doncs, que aquesta mateixa aigua, quan arribava a un determinat nivell, feia caure trossets de ceràmica o bales de ferro damunt d'objectes metàl·lics. Per tant, generaven un soroll i en un moment determinat, doncs, vulguis o no, et podia arribar a despertar, i després precisament aquesta força de l'aigua i aquesta compressió doncs, també va poder afegir-hi alguns xiulets, algunes alarmes, i d'aquesta manera aquests rellotges d'aigua també incorporaven aquests sistemes d'alarmes sonores. Tot i això, en el passat aquesta necessitat sobretot la veiem vinculada a la religió. Pensa que al final arriba un moment en la història de la humanitat on la societat es divideix. Hi ha uns que poden ser una miqueta més vius i diuen, escolta, jo això de treballar, no. Saps? Jo el que faré serà vetllar per tu resant els déus. Aleshores, clar, pateixes, no? Jo el món espiritual me n'encarrego tu i tu ja em pagaràs una part de la meva, no? Ja em mantindràs perquè jo així... I un altre et dirà, bueno, jo em dedicaré a protegir la resta de coses, no? Aniré al camp a doblegar l'espinada, però protegiré. Aleshores, hi ha com aquesta divisió clàssica que s'ha dit, no? dels ordres, en què trobem els treballadors, els guerrers i els religiosos. És a dir, evidentment, però, esclar, si jo em comprometo que no aniré a doblegar l'espinada perquè a canvi estaré resant, és molt important, com a mínim, que compleixi amb els horaris de resar, que m'estigui resant, no?
5: Almenys fer-ho bé, no?
4: Sí, ni que sigui de cara a la galeria. És per això que dins del món religiós és tan important també el control del temps i poder-lo controlar, valgui la redundància, però també ser-ne conscient, no? I d'aquesta manera doncs, poder fer les oracions o els oficis que convinguin en cada moment. És per això que ja trobem doncs, aquests rellotges i aquests rellotges que incorporen alarmes en aquest primer moment d'aquest primer cristianisme, d'aquest primer monacaisme, aquests monjos, aquests primers monjos com Cassiodor o Procopi, que ja parlen també d'aquests rellotges d'aigua amb sistemes per marcar les hores de duració. O, per exemple, en el cas del budisme, no és només exclusiu del cristianisme, doncs que als segles 7 i 8 també ja trobem sistemes semblants, on, per exemple, en el cas dels musulmans, a la gran mesquita de Damasc, al segle XII, s'hi va instal·lar, just al seu costat, un enorme rellotge d'aigua que el que feia era marcar les hores d'oració i així tothom sabia quin era el moment que s'havia d'aturar la feina i doncs rendir culte al Déu. Aquesta mateixa funció després, en època medieval, serà la que assumiran els campanars de les esglésies. En un primer moment l'objectiu és aquest, és marcar la vida religiosa del dia, no? Del dia a dia, i que després la gent això acaba doncs, també incorporant. Doncs, quan sona l'Àngelus al migdia, doncs, potser és el moment, més enllà de resar l'Àngelus, doncs, també de parar per fer un mos i dinar, o quan sona no sé quin altre les vespres cap al vespre, doncs, també potser és el moment de deixar la jornada i anar-se'n cap a casa. Tot això s'anirà doncs, aprofitant per la vida quotidiana laica. Però anem al tema. Porto 5 minuts xerrant i encara no dir res del despertador. Per tant, anem al tema. Des de quan hi ha un aparell d'ús individual que podem programar perquè soni i ens desperti a l'hora que ens doni la gana. Doncs sembla que des del segle XVIII aproximadament, de fet, el 1786, Levi Hutchins, un rellotger de New Hampshire, a Estats Units, va inventar un aparell, ell era rellotger, i va inventar un aparell que sonava, un rellotge, que sonava cada dia a les 4 de la matinada, perquè era l'hora que ell es llevava. Ara bé, això és com el primer despertador, però s'ha de dir que era un rellotge que només sonava a les 4 de la matinada, no podies canviar l'hora, els diumenges, se siente, també tocava a les 4 de la matinada, i només era d'ell. Per tant, sí que és el primer despertador, però bé, d'aquella manera, perquè només el tenia ell. Ens haurem d'esperar doncs, uns quants anys, més de mig segle després, fins que el 1847 el francès Antoine Redier patentés el seu model de rellotge despertador que es podia ajustar a qualsevol hora, per tant ja érem semblant als despertadors que tenim actualment, sempre que fos una hora en punt. Si t'havies de llevar un quart de sis...
5: Ja, malament.
4: Malament, havies de...
5: O a les 5 o a les 6.
4: Exacte, havies de triar les hores en punt. I és curiós, però que en aquest cas la patent no va traspassar l'Atlàntic, i és per això que uns anys més tard un americà, no? un senyor dels Estats Units, va patentar exactament el mateix i va crear doncs, també a partir del 1876 el que es considera com el primer despertador ja creat en massa, perquè tot plegat al final ve lligat de l'auge del capitalisme i de la industrialització, és a dir, és importantí, de la mateixa manera que era importantíssim pels monjos saber a quina hora havien de resar, és importantíssim pels patrons saber a quina hora han d'entrar els seus treballadors i pels treballadors a quina hora han d'entrar a treballar a la fàbrica i no perdre la seva feina. És per això doncs, que en aquest context es comencen a proliferar, en molts casos, en aquest context de les colònies industrials i de més, com que vivien tots junts, el que es feia era, doncs, hi havia això, les campanes o hi havia sirenes, no? Hi havia com un despertador comú que anava marcant els canvis de torn i, per tant, quan s'havia de llevar la gent, perquè en aquest primer moment eren molt cars, també, aquests primers despertadors. Era tecnologia punta, vull dir, era l'iPhone 16 de l'època, era el despertador. Fixeu-vos que, per exemple, en el cas... He fet una miqueta de cerca a la premsa històrica i he trobat al voltant del 1880 anuncis de despertadors, en la premsa espanyola d'aquell any, que te'ls venien per unes 12 pessetes i mitja. Tu ja és molt o és poc? Doncs també he buscat a veure més o menys,
5: sí,
4: no?
5: Sí,
4: què era, doncs, aquell
5: car,
4: mateix
5: no?
4: any, una barra de... un quilo de pa rondava la mitja pesseta.
5: Mare
4: i
5: meva.
4: Un litre d'oli estava al voltant d'una pesseta i mitja, no? I un despertador en valia 12 i mitja. Per tant, eren objectes cars que es compraven a terminis, també, i que al final eren objectes que es cuidaven i que s'acabaven heretant, perquè doncs, era molt car. I com et deia, sobretot en aquest context de la feina, era importantíssim tenir rellotge i tenir despertador. Al final, els aristòcrates els hi és igual llevar-se una hora que una altra, perquè total, per la feina que fan. Però en el cas dels treballadors sí, i els que vivien a les fàbriques o vivien molt a prop de les fàbriques tenien aquestes sirenes, però i els que no?
5: Clar, clar. I és que fa estona que penso, i com ho feia la gent abans? De veritat que fa estona que ho penso.
4: Doncs podies contractar els serveis d'un despertador.
5: Una persona humana anomenada despertador, que no dormia mai.
4: No era ben bé això, però sí que existia la figura, l'ofici del despertador, que era la persona que tu li pagaves uns cèntims, n'estaves subscrit, no? Era en aquell moment, tu li pagaves uns cèntims i cada matí, a l'hora que tu li diguessis, s'ocupava d'anar-te a despertar. Això a vegades ho feien amb unes perxes, amb uns pals molt llargs, no? Perquè el que feien era picar-te a la finestra.
5: Que agradable.
4: Bueno, perquè et despertessis. I a vegades hi havia com el compromís de que s'havien d'assegurar que t'havien despertat. Perquè, clar, si no els hi posaves una reclamació de...
5: Clar, no. Típic, obres la finestra, ja m'aixeco, ja va...
4: Arribes a la feina, no, és que no ha passat el despertador. Bueno, senyor... Exacte, no seria aquesta. En el cas d'Espanya, això era una feina que podien arribar a fer els serenos, que n'havíem parlat en un altre capítol, que eren aquests que guardaven les claus i demés, doncs també podien arribar a fer aquestes funcions de despertador, i en el cas d'Anglaterra o Irlanda van estar en actiu fins als anys 20, aquest ofici. Tot això canvia després de la Segona Guerra Mundial. En part, el món d'avui canvia després de la Segona Guerra Mundial, sobretot també per la introducció en el nostre dia a dia del plàstic, de l'omnipresent plàstic, el que fa també doncs, és abaratir els costos de producció d'aquesta mena doncs, d'objectes, que fa doncs, que no siguin tan cars i que puguin entrar doncs, ja plenament dins de les llars més comunes. I després, a partir dels anys 50, també doncs, entren els digitals. Són els quan trobem els primers despertadors digitals. I avui doncs, sembla que és un aparell no?, que està en cert perill d'extinció. Potser no és d'aquells que estan a les últimes, però sí que bueno, està en aquella llista de una miqueta. No?
5: Quatre padrins, jo que sóc com una seu de padrina, ja ho veig. Sí, ja ho veig, que en algun moment se m'acabarà això dels despertadors. Ja
4: doncs
5: ho veig.
4: Sí, és això. Com a mínim, en el cas... no et pensis, ara veuràs per on vaig. Un estudi que es va fer el 2017 a Espanya deia que un 81% dels usuaris de telèfon tenien un smartphone, un telèfon intel·ligent. I d'aquest 81%, el 65%, per tant, molt més de la majoria, utilitzava el telèfon com a despertador, una cosa que la majoria dels experts en el son desaconsellen totalment, perquè l'ús del telèfon abans d'anar a dormir doncs, pot afectar negativament en el son, i el fet també doncs, de tenir, ja no dic amb notificacions activades o tot això, doncs, tenir aquest telèfon a dins de l'habitació doncs, també pot arribar a ser perjudicial. És per això que s'està també doncs, treballant en que això no passi i que tornin a ser una miqueta com tu, que tornem a ser una miqueta padrinets.
5: Sóc visionària. No?
4: I, per exemple, hi ha algunes iniciatives curioses, com en el cas, per exemple, aquí mateix a Catalunya, de Manresa, que aquest 2024 es van repartir més de 1.000 despertadors. L'Ajuntament va repartir més de 1.000 despertadors analògics, bueno, diguem digitals, però vull dir que d'aquests que van amb una pila i de més, que no fan res més que dir-te l'hora
5: i sonar quan
4: tu els programes. Doncs van repartir més de 1.000 despertadors entre els alumnes de primer d'ESO de la ciutat, precisament per això, perquè no fos l'excusa de dir, no, és que necessito tenir el telèfon a l'habitació perquè em serveix com a despertador, no? Doncs, i d'aquesta manera doncs, propiciar uns hàbits del son una miqueta més saludables.
5: Doncs fantàstica iniciativa, eh? Tu no entens.
4: Jo tinc un despertador, és veritat que no l'utilitzo com a despertador, sinó que o sigui, tinc un rellotge despertador, no l'utilitzo com a despertador, reconec que utilitzo el telèfon.
5: Jo és que a casa meva, bueno, tu ja has estat a casa meva, i ara ho penso fredament, i jo tinc un despertador perquè faig servir un despertador a l'habitació, però és que cada habitació de la casa tinc un rellotget d'aquests despertador, que potser tampoc és normal, eh? Vull dir, jo dec com aglomerar tots els despertadors del carrer, perquè al meu carrer crec que ningú fa servir, perquè clar, quan sento el matí, sobretot a l'estiu, que dormim amb les finestres obertes, les alarmes dels veïns, al matí tothom li sona l'alarma del mòbil. Clar, els tinc tots a casa.
4: Sí, com n'han de tenir la resta si els tens tots tu.
5: Sí, el que passa és que els d'ara sí que crec que no... Bueno, potser sóc jo que no dono amb el bo, eh? No et duren molts anys. Ma mare té 65 anys i fa res, uns mesos, va haver de llançar el despertador que li van regalar, atenció al que et diré ara, pel seu casament.
4: Déu-n'hi-do.
5: O sigui que el despertador l'ha durat quasi 40 anys. Jo penso, com és que els meus em duren 4 anys?
4: Bé, perquè ni la fabricació ni la intenció segurament de que tinguin aquesta durada és la mateixa. Al final també deu haver un tema d'obsolescència programada entremig.
5: Totalment. Tant de bo tenir un despertador que duri 40 anys.

0: Mira, avui que parlem de despertadors, una cosa que està super associada als despertadors és el temps, i el temps a la música. I sempre m'he sentit molt frustrada, perquè a mi m'agrada molt la música, tothom ho sap, però no controlo gens el ritme ni els temps. Bé, volia iniciar una mica la meva secció d'aquest capítol amb aquesta cançó d'Extremadura, senzillament, perquè es diu Con un latido del reloj, i no va ni del temps, ni dels relojes, ni de nada. Realment només hi ha un vers en el qual diu Como un reloj te tengo en la cabeza a totes hores. Realment, pel poeta és que són ells, no s'ho van currar massa amb aquest vers, però sí que la cançó és xula, si l'escolteu és molt xula. I com que també saps que fa bastant el que em dóna la gana i
1: sí,
0: em deixes fer-ho...
1: Sí, a la vista està amb aquesta cançó. No, un vers, mira, un vers.
0: Però ah, que és xula.
1: Sí, sí.
0: La gent no ho pot veure, però estaves ballant una miqueta.
1: Ui, sí, una cosa...
0: És cert, és cert. Doncs, com t'anava dient, Àlex, em venia de gust parlar una mica de temps i de rellotges, perquè el concepte del temps també el trobo sumament interessant. Llavors, com per començar fàcil i que tothom segurament li soni, doncs no podia deixar de portar els rellotges del nostre amic Salvador Dalí, que també s'ha especulat molt sobre els rellotges i tothom té aquesta cosa dels Camembert a sobre. En aquest famós, ell va utilitzar moltes vegades la història dels rellotges desfets. Sí que la persistència de la memòria, que és aquest quadre famós, que és una, com una platja del Cap de Creus, on hi ha tres rellotges que es desfan, hi ha una mena d'autorretrat també desfent-se i moltes formiguetes, potser és el que més ha donat de parlar. A mi el que m'agrada dir, que molta gent potser no acaba de veure, és que realment és un autorretrat d'aquest quadre, és ell mateix, i només tenia 28 anys quan el va fer. Realment era un xaval, era molt jove, però ja tenia aquesta cosa tan tècnica, tan acadèmica, tan precisa en la seva pintura. I com et deia, s'ha especulat molt sobre aquests rellotges, però a vegades no acabem de relacionar Dalí amb la ciència, i Dalí estava super mega fascinat per tot el que eren les teories de la relativitat, les teories del temps, li interessava molt Einstein. Llavors, ell deia que aquests rellotges eren, cito literal, tendres, extravagants, solitaris i paranoic crítics, però no deixen d'estar desvinculats de la teoria de la relativitat, de l'espai i del temps. Una teoria que jo no et podria explicar ni en 7 vides, però que ell tenia, i mira que ja tot Catalunya li cau malament Dalí, no passa res, s'entén, però ell tenia la capacitat d'unir aquestes teories en una obra visual i plàstica. Concretament d'aquest quadre, ell va dir que era com una mena de fotografia de somnis pintada a mà, però realment tot el que simbolitzen els rellotges va molt més enllà d'un temps que és relatiu. Penseu també que hi ha les formiguetes, que les formiguetes en Dalí són mai res de bo. Així que, quan veieu aquests rellotges, jo el que intentaria dir a la gent és que no els simplifiqui, que hi ha molt més darrere del que sembla. I si parlem de rellotges, doncs, evidentment, un tipus de rellotge és el despertador, que m'ha agradat molt avui com has fet la secció, m'ha interessat molt, potser per això...
1: No,
0: que...
1: I la resta de dies no.
0: Bueno, avui m'ha agradat especialment. No. Sí, es fa palès de la teva professionalitat.
1: Crec que no m'ho havien dit mai d'aquesta manera,
0: però de bon. Bueno, no sé, m'ha semblat sumament interessant tot el que has explicat. I pensava també tots els tipus de rellotge que hi ha més enllà del despertador. Hi ha rellotges analògics i digitals, hi ha els rellotges de pulsera, hi ha els rellotges de torre, els de saló, els de butxaca, els d'arena, els de pèndol, els de cucut, seria en català, els de cuco, sempre ho dic en castellà. I realment de tots se n'han fet autèntiques obres d'art i a qualsevol museu que aneu, tipus marès, així, trobareu aquest utensili, perquè en teoria compleix una funció en mil milions de materials, mil milions de formes, etc. Però el que passa és que a vegades el que menys importa d'un rellotge és que et digui l'hora.

Com et deia, a vegades el que menys importa és el rellotge. En aquest cas, també em tornaràs a renyar, perquè en aquesta cançó de Coldplay, que va tenir un èxit brutal l'any 2004, bueno, realment li van donar un Grammy com la gravació de l'any. Es diu Clocks, la cançó és sumament... Hi ha un punt que diu que la confusió no acaba mai, que les parets es tanquen i els rellotges fan tic-tac. És que no hi ha més. Però fixa't quina gran significació té el rellotge darrere. Bé, en qualsevol cas, era obligatori...

0: Mira, en lloc d'ensenyar només els quadres dels Reis, que queda com a ranci, farem una exposició que ho flipes al voltant del concepte del temps. I han agafat molts artistes contemporanis d'aquests que m'agraden a mi, doncs Lito Barrada, el Manolo Laguillo, la Isabel Quintanilla, l'Isidro Valcárcer Medina, també alguns clàssics com Goya, han ficat coses de Chaplin també. I llavors el que han fet és, en aquesta exposició, reflexionar al voltant del temps, és dir, a través de la història, quina concepció s'ha tingut del temps, sobretot en les societats occidentals, i per què tenim un temps lineal que, com tu deies abans, el que fa és mantenir el control de la productivitat. Això és una altra història, de per què entenem el temps de manera lineal i per què el despertador sempre va endavant i no pot anar en paral·lel. En qualsevol cas, en algun punt de l'exposició també del que es parla és que certes classes socials veien en el rellotge un símbol de progrés i distinció social, i segurament ara el que veiem potser les generacions més joves és que el rellotge no deixa de ser quelcom que et lliga la productivitat i aleshores que has de fer. Parlant, però, de lligams, porto una obra d'art que... Bueno, espero que t'encanti, a mi m'encanta.
1: Bueno, pots contar, segur que deu anar sobre paelles.
0: Estic tan segura que aquest capítol ens quedarà tan bé, però és que tan segura. És una obra d'art que es diu Perfect Lovers, Els amants perfectes, del Félix González Torres.
1: Un moment tot va malament.
0: Que no! Escolta'm! És una obra que ell va datar de l'any 87 a l'any 91 i són, literalment, ho podeu buscar, dos rellotges de paret sincronitzats al mateix temps, són idèntics. Llavors, són dos rellotges... És que és molt maca la història. El que va fer el Félix González Torres és agafar aquests dos rellotges i posar-los al mateix... O sigui, sincronitzadíssims, mateix segon, mateix minut, tot exactament igual. Llavors, el que va fer és que en el moment que el seu company va morir, diguéssim que els va començar a cronometrar, i clar, anava ben igual, però què va passar amb el temps? Que es van desincronitzar, seria, no descronometrar, es van desincronitzar. És a dir, el temps entre els dos rellotges que signifiquen o representen el Fèlix i el seu company es van allunyant, perquè al final del que parla és d'una distància simbòlica, no? Una mort i l'altra no. Realment el que hi ha darrere d'aquesta obra és, diguéssim, una mica el dolor del sida, perquè el company del Fèlix va morir de sida, ell també moriria de sida al cap de 5 anys, i amb aquest rellotge el que feia és com intentar evidenciar d'una manera molt clara que en un cert moment de la història, ara ja no passa, però en un cert moment de la història, quan eres diagnosticat, el temps s'acabava, i que sobretot si estaves amb algú altre, i una de les dues persones moria, doncs evidentment ja es començaven a generar dos universos paral·lels, no? Una persona s'ha quedat aquí i una altra se n'ha anat. I m'agradaria acabar llegint la carta que el Félix González Torres va escriure pel seu company, que està relacionada amb aquesta obra, que és molt maca. Li diu, res, són quatre línies, eh? Li diu, no tengas miedo de los relojes, es nuestro tiempo. El tiempo ha sido tan generoso con nosotros, imprimimos el tiempo con el dulce sabor de la victoria. Hemos conquistado el destino reuniéndonos en un momento determinado. Por lo tanto, devolvemos el crédito donde se debe, el tiempo. Estamos sincronizados ahora y siempre. Te amo.

0: I com que m'he posat així una mica sentimental, doncs volia acabar amb la Cyndi Lauper, amb Time After Time, i dient-te, Àlex, que és igual que tinguis despertador digital, analògic, el que sigui, al final el rellotge no deixa de ser una representació del temps, però que com tothom sap, i tornant a recordar el nostre amic Dalí, és tot molt relatiu. Jo quan estic amb tu és que em passen les hores volant.
1: Ai, Anna, no sé com t'ho fas, però sempre ho salves.

0: Merda, merda, merda, no ha sonat. Fai tard!
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Compartim la música de Ràdio Arenys.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Benvinguts un dimecres més a Mediterrània, espai on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure, granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho i desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts o desconeguts que ens escolteu, també el gaudiu. Us convidem a participar a través del telèfon 93 795 79 12. Ens podeu enviar missatges de veu o trucar-nos. Estarem encantats de comptar amb la vostra participació. Mediterrània és plural en els seus continguts. Cada setmana ho fa des d'una visió diferent. Podeu trobar en el Facebook Mediterrània Ràdio Arenys i a Instagram. Allà trobareu tot el que fem i els programes emesos a la web de la ràdio, a Ràdio Arenys. Entreu a la carta, busqueu Mediterrània i allà tenim tot el que hem fet durant els anys que fem Mediterrània. I en això ho trobareu també en la en el 92.2 de la FM. O si ara ens voleu seguir en directe, doncs estem en imatge en el Facebook de Radio Orange, en YouTube, en Instagram i en Twitch. Allà ens veureu la imatge i ensenyarem coses que portem avui que us poden interessar i us les ensenyarem en càmera. O sigui que aquí poso l'AM perquè entreu, ens mireu, ens veieu i feu algun comentari que també és de molt agraït. Us parla Ren Garcia i en el so tenim a Joan Bosch, que es saluda des de la peixeria i ens envia petonets a tothom. Us parla Ren Garcia i en el so tenim a, que ja us he dit, a Joan Bosch, repeteixo, si no havia quedat clar. I avui ens acompanya Miguel Iribarren per fer una altra Converses amb Miguel.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: A l'Espai Terapèutic Arenys t'acompanyem a recuperar l'equilibri i el benestar.
2: Som especialistes en psicoteràpia, fisioteràpia, osteopatia i orientació laboral.
1: Tractaments personalitzats, atenció pròxima i espai acollidor sense presses ni massificacions.
2: Ens trobaràs a l'Avinguda Pau Costa 58, Arenys de Mar.
1: Demana cita a espaiterapèutic.net per WhatsApp al 628 947 672 o segueix-nos a xarxes.
2: Espai Terapèutic Arenys. Cuida't com et mereixes. Connecta amb tu.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys.
3: Temps de salut, un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns, dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents amb la col·laboració de Maite Zaitut.
4: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu i abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut, ja que també ha participat en diverses ocasions en aquest espai radiofònic. Avui ens acompanyarà com a comentarista i intervendrà en algun moment de l'entrevista. Hola, Iago, com estem avui?
5: Hola, Josep, doncs encantada de tornar a estar aquí una vegada, un cop més.
4: Fantàstic. Doncs iniciarem aquest viatge. L'iniciarem també amb en Joan Bosch, que està a les vies del so i és l'encarregat de que aquest programa us arribi a casa vostra i de que aquesta nau radiofònica funciona, que funcioni correctament. Hola, Joan, com estem per aquí?
6: Doncs bé, aquí preparats per el viatge d'avui, que el farem, que feia temps que no el fèiem.
4: Feia temps.
6: Anem amb el nostre estimat Orient Express, perquè la nostra estimadíssima Miss Marfa ens espera. Miss Marfa i el senyor Poirot per esbrinar de què va el misteri d'avui.
4: Sí, sí, perquè mira, avui justament he vist una sèrie del Poirot que cada dia per la tarda doncs les van emetent i cada tarda és un misteri.
6: Clar,
4: que en Poirot exacte. Descobreix.
6: Qui és?
4: Llavors, qui és? Llavors els reuneix al final a tots.
6: I els hi canta les 40.
4: Les ja canta les 40. És així. A mi m'agrada perquè ja ho sap abans d'hora.
6: Ho sap tot,
4: aquest home. Doncs res, comencem, no? Avui, vinga, a Temps de Salut, ens atenem un nou tema que ens afecta a tots, tant directe com indirectament, que refereix una reflexió serena i que esdevé un d'aquests punts essencials que travessa la nostra existència individual i col·lectiva. Parlarem d'ètica i salut. En un món de ràpids avenços mèdics, de nous tractaments d'intel·ligència artificial que diagnostica, de cirurgia robotitzada de precisió i de reptes constants en els nostres sistemes sanitaris, les preguntes ètiques són més importants que mai. Aleshores, la salut no és només l'absència de malaltia, és un estat de benestar físic, mental i social, i l'ètica no és un manual de normes, sinó la brújula que ens orienta en les decisions difícils, aquelles que posen en joc valors fonamentals com ara la vida, la justícia, l'autonomia, el respecte, la confidencialitat o la no maleficiència. Quan la ciència i la tècnica ens donen més poder, l'ètica ens convida a preguntar-nos per què i per a qui volem portar-ho a terme, fins on podem i fins a on hem d'arribar. Qui decideix? Amb quins criteris? On queda la dignitat humana, l'autonomia de la persona enmig de la complexitat tecnològica i la pressió dels recursos limitats? Per això, per parlar-ne, hem convidat a la Roser Marquet perquè ens ho expliqui. La Roser és doctora en medicina, especialista en medicina interna, en medicina de família i comunitària, màster en bioètica i dret per la Universitat de Barcelona.

0: En primer lloc, Roser, donar-te la benvinguda al nostre programa de Temps de Salut. Com estem?
1: Bé, bé, com anem vosaltres?
0: Nosaltres aquí estem expectants, perquè tenim una col·lecció de preguntetes que ja hem dit que poder hi farem la primera part i un altre dia la segona, perquè és que és extensíssim per lo que ens has explicat, oi? En segon lloc, agrair-te que tornis a estar aquí amb nosaltres i per haver acceptat la nostra invitació.
1: Gràcies.
0: Comentar-vos, amics oients, que la doctora Roser Marquet ja l'hem entrevistat en el nostre programa en un parell d'ocasions. En un primer moment vam parlar de la funció renal i els ronyons i, en segon lloc, de la salut cardiovascular i avui, com us hem anunciat, ho farem reflexionant sobre un binomi indispensable, ètica i salut. Doncs bé, ens començarem a enlairar. Si en cas comencem per lo més bàsic, no? Una miqueta com definiries o què és per tu l'ètica? Un comportament, una disciplina?
1: Per resumir-ho molt, l'ètica és una forma de viure,
0: sí,
1: de raonar i d'actuar basada en uns principis que provenen del respecte als drets humans i a la dignitat de les persones. També és una disciplina acadèmica, és una branca de la filosofia, òbviament.
0: Clar.
1: Però allò fonamental, és, per mi, és que l'ètica és una forma de viure.
0: Dintre de la salut? O en general?
1: En general.
0: En general, d'acord. Aleshores, fem un pas més enllà. Com definiries tot seguit el que és la bioètica, ja que tu n'ets especialista o tens un màster en el context sanitari actual?
1: La bioètica és l'aplicació en el món sanitari d'uns principis.
0: Sí.
1: Els més usats que actualment s'estan utilitzant gairebé tot arreu es van definir als anys 70. 1970. Els van definir als Estats Units. I són la no maleficència, és a dir, no fer mal, la justícia, la beneficència, és a dir, fer el bé, que fer el bé,
0: clar,
1: no és el mateix que no fer mal, i el respecte a l'autonomia de la persona. Aquests són els quatre grans principis que s'estan utilitzant actualment en el món sanitari, el que podríem dir la bioètica.
0: Que és una miqueta, doncs, aquest màster que tu has estudiat.
1: Sí, bioètica i dret, perquè estan bastant relacionats.
0: Amb les lleis, dret es refereix a les lleis.
1: Les lleis, sí.
0: Val, val, val. Tant civils com penals dintre del món de la bioètica?
1: I tant.
0: D'acord, d'acord. Bueno, ja anirem parlant, perquè això digui és molt interessant.
1: Anirem parlant, perquè és un tema molt complex que dona per molt.
0: Val, doncs en Iago et vol preguntar alguna cosa que té preparat. Endavant, Iago.
1: Molt bé.
0: Sí, digues.
2: Què és el que li va motivar a estudiar el màster en la bioètica?
0: Què és el que et va motivar?
1: Bueno, em va motivar que fa uns 20 anys o 20 i pico vam formar un grup de treball a la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària que per tractar precisament d'aquests temes d'ètics en l'atenció primària, en el marc d'atenció primària, perquè nosaltres, i jo estava treballant de metge de família, perquè encara que tinc l'especialitat de medicina interna, sempre he treballat a l'atenció primària. I la motivació va ser aprendre'n més, òbviament.
0: Aprendre'n més,
1: Aprendre'n més.
0: Sí, sí, sí.
1: És clar, a la universitat s'aprèn més.
0: Sempre.
2: Sí, no, clar.
0: Sí. Doncs molt bé. Quina és la importància de l'ètica en el camp de la salut?
1: A veure, els principis ètics són bàsics per decidir quines actuacions estan bé, o sigui, això està bé, aquesta actuació és bona,
0: sí,
1: o sigui, són acceptables, i quines no, en l'entorn sanitari general, en el global, i també ens ajuden a raonar què és bo o quina és la millor actuació o la millor conducta a seguir en una situació concreta,
0: sí,
1: ja aplicada en una situació concreta, quan es poden seguir molts camins diferents. Llavors, els principis ens ajuden a raonar. Són com un pal de paller que ens ajuden a pensar per intentar prendre la millor decisió possible.
0: Sí, sí, sí, ja ho anem entenent. Llavors, podem fer un pas més enllà també i parlar del Codi Deontològic, que, a veure, per mi és un conjunt de normes ètiques i professionals que regula el comportament dels membres d'una professió, com ara metges, psicòlegs, dentistes, infermers, etc. És una mena de constitució moral que estableix els deures, drets i principis que han de guiar la seva pràctica diària per garantir el bé dels pacients i la dignitat de la professió. En el teu camp de la medicina, quins serien aquests principis bàsics i fonamentals ètics?
1: A veure, el Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya té 132 normes.
0: 132
1: normes que són de compliment obligat per tots els col·legiats en exercici. O sigui, ja pots suposar que cobreixen molts camps, eh? Estan agrupades, parlen de fer el bé, parlen de no fer mal, parlen de no discriminar, parlen de l'objecció de consciència, del respecte a l'autonomia i a la intimitat del pacient, parlen del deure de secret, parlen de no desprestigiar, parlen dels conflictes d'interès. És molt extens, són 132 normes. Si us pica la curiositat, sí, està disponible, està accessible a la web del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, i no estaria malament que la ciutadania el conegui per saber què és el que pot esperar o demanar en el seu metge.
0: No, això en parlarem una mica més. Els drets i obligacions dels metges, quan ateneu, i també els dels pacients. Ara anirem entrant poc a poc, perquè aquí anem una mica peixos, que es diu, eh? Llavors, vull parlar una mica del principi de justícia que exigeix que els recursos sanitaris es distribueixin de manera equitativa. Així em sembla. En la pràctica, quins criteris són èticament acceptables per prioritzar uns pacients sobre dels altres?
1: A veure, estem parlant de sistema sanitari públic, suposo,
0: sí,
1: no?
0: Sí, bueno, d'entrada, sí, és el que tu coneixes.
1: Sí, exacte. Parlem d'aquest. Exactament. A veure, el concepte de justícia en el nostre sistema sanitari, que no... Els sistemes sanitaris n'hi ha molts diferents en molts països diferents, eh?
0: Clar.
1: Llavors,
0: clar,
1: el concepte de justícia, per exemple, en el nostre sistema sanitari, que és públic i universal, hauria de ser més a qui més ho necessita. I això no és una tasca gens fàcil.
0: No, jo diria que no.
1: Gens. Hi ha altres sistemes, com els que es basen en la medicina privada exclusivament, que és més a qui més pot pagar. Aquell és el seu concepte,
0: sí,
1: de justícia.
0: El
1: nostre hauria de ser més a qui més ho necessita.
0: Però la cosa és discriminar qui més ho necessita segons l'ull clínic del metge.
1: És complicat. Sí.
0: És complicat. A vegades te la jugues, no? Sí, sí. Donar prioritat una abans que l'altra. Doncs mira, sí, saps què farem ara? Donarem un altre tipus de prioritat, que és una miqueta aquests temes musicals que ens ha suggerit, sí, i que volem compartir amb tots vosaltres. Si en cas ara el Joan ens punxarà el primer. I res, que el gaudiu.
3: Vinga, doncs. Comencem el nostre circuit musical i ens arribarem fins a Topeka, Kansas, Estats Units, per gaudir la música de Kansas, un grup de rock progressiu i hard rock amb un tema de l'any 1977 que s'anomena Dust in the Wind, pols en el vent.

0: Kansas és una banda nord-americana que va aconseguir la popularitat en la dècada dels anys 70 amb èxits com Carry On a Worldwide Son i Dustin in the Wine. És la peça que acabem d'escoltar. Aquesta cançó va ser escrita per Kerry Livgren, guitarrista del grup, i va ser una de les primeres peces acústiques de la banda on la seva melodia suau i la seva lletra melancòlica difereix força dels altres èxits de la banda. A més, està escrita amb un profund significat espiritual. Així ho demostren mentre canten. Tanco els ulls només per un moment. I el moment passa. Tots els meus somnis passen per davant dels meus ulls. Una curiositat. Pols en el vent. Tot el que són els meus somnis és pols en el vent. Tot el que fem s'ensorra, encara que no vulguem veure-ho. No et resisteixis. Res és per sempre, llevat de la terra i del cel. Bé, és una cançó que és molt emotiva, que l'hem sentit molt i té molt de contingut. Aleshores, quin contingut o per què ens l'ha suggerit, aquest tema?
1: Bueno, l'he suggerit perquè és una cançó molt reflexiva i perquè fa pensar.
0: Fa pensar, sí.
1: Que l'ètica és qüestió de pensar molt.
0: Doncs sí, la veritat és que fa pensar. Vull dir que he llegit un fragment només de la cançó traduïda al català,
1: sí.
0: I continua, continua. Llavors, doncs, continuem amb l'entrevista d'avui i ens agradaria saber si a tu et sembla que comencem a parlar dels drets fonamentals dels pacients. Quins són aquests drets bàsics que tot pacient ha de conèixer quan entra a una consulta o a un hospital?
1: Bueno, aquests també està publicada al web del CatSalut,
0: sí.
1: I hi ha una carta de drets i deures dels pacients que també tothom hauria de conèixer, tothom hauria de buscar. Recull gairebé 100 drets, també deures, però gairebé 100 entre drets i deures, i estan estructurats al voltant d'una sèrie de conceptes com són l'equitat, que l'equitat seria la justícia,
0: dit
1: d'una altra manera, un altre que és la protecció i la promoció de la salut, l'accés al sistema sanitari, la intimitat i la confidencialitat, també està reflectida en aquesta carta de drets i deures, el respecte a l'autonomia, una altra cosa molt interessant que també és la qualitat i la seguretat del sistema sanitari, és molt extensa també. També,
0: o sigui, que on la podem trobar? La pàgina web
1: pàgina
0: del col·legi?
1: Web, no, aquesta és la pàgina web del GenCat.
0: GenCat.
1: De la Generalitat, de
0: no,
1: Salut.
0: No, és que ens interessa, perquè a vegades, sí. Escolta'm, ens trobem amb dificultats o amb imprevistos, no? Una altra qüestió que et volia preguntar, un pacient pot demanar una segona opinió mèdica i això com s'ha de gestionar, això?
1: Seguim parlant de pública,
0: Sí, del que tu coneixes.
1: Perquè la privada, un se'n va amb un altre metge i ja està.
0: Exacte.
1: No cal posar-hi més cosa, no? En el sistema sanitari públic està contemplada la segona opinió, però només amb alguns supòsits. Que és malalties greus neurològiques o neoplàstiques, procediments que comportin una limitació funcional important, és a dir, no sé, un metge ens proposa, per exemple, vascular, amputar una cama, no?
0: Clar, dius ui.
1: Dius ui.
0: A veure, tu.
1: O un trasplantament, també té dret a una segona opinió, si el pacient ho demana, i les malalties minoritàries. En això també, en la web de Salut, també hi ha la informació de com fer-ho. Això en quant a la segona opinió. Entès com a segona opinió. Una altra cosa és que no t'agradi el metge i demanis un canvi.
0: Sí, això
1: es fa
0: també.
1: A l'atenció a l'usuari del centre sanitari que sigui, no? I si poden, te'l canviaran, perquè hi ha en alguns centres sanitaris que d'un especialista només en tenen un.
0: Clar,
1: llavors
0: no es
1: pot canviar, no?
0: Mare de Déu, doncs escolta, podem dir que el dret de la confidencialitat és absolut?
1: A veure, en principi, si estem parlant d'una persona adulta competent, el dret és absolut. O sigui, no podrem compartir dades sense el consentiment explícit de l'interessat. Cal saber que la propietat de la història clínica i de totes les seves dades és del pacient. I això també està legislat, Hi ha una llei, que és la de la història clínica, i que allà reconeix que la propietat de les dades és del pacient, no és del metge, És del pacient.
0: No és del metge, compte.
1: És del pacient, eh? Cuidado. Això no els agrada gaire en el CatSalut, que la gent ho sàpiga, però és així.
0: No, no, diguem-ho, sisplau, perquè anem una miqueta, doncs, a vegades venguts, eh, amb aquestes informacions. Iago, endavant.
2: Quins drets tenen els menors d'edat o les persones amb discapacitat respecte a la seva salut?
1: Pues tenen els mateixos que tothom. Eh? En tot cas, hem de vigilar i vetllar, això els professionals sanitaris, eh? Perquè el pare o el tutor legal, si és que hi ha un tutor legal, i si és que la persona està incapacitada per decidir, el que decideixi en el millor benefici del pacient. Nosaltres, com a sanitaris, tenim el deure de vetllar en el millor benefici del pacient. Llavors, aquí la qüestió clau és la competència. Si la persona està capacitat o no per prendre una decisió concreta.
0: Clar, clar.
1: En el cas dels menors, depèn de l'edat, ja que la competència va augmentant progressivament a mesura que la persona es va fent gran. També depèn del que cal decidir. No és el mateix decidir si fem o no fem un procediment del risc, per exemple, fem una intervenció quirúrgica cardíaca, que per decidir això es necessita molta competència, o bé de que si l'antibiòtic el donem en càpsules o en sobres. Ah. Amb això, a lo millor, una persona incapacitada per decidir una cosa no està incapacitada per decidir-ho tot.
0: Clar,
1: no?
0: Clar.
1: Hi ha coses que sí que podrà decidir si vol sobres o vol càpsules.
0: Molt bé.
2: I quin diagnòstic li haurien de fer per avaluar si està capacitat per decidir-ho?
1: L'avaluació de la competència és un tema molt gruixut. Normalment es té en compte l'edat, es té en compte l'enraonar amb una persona.
2: La maduresa que pugui tenir la persona.
1: El grau de maduresa, però pensa que és una qüestió que no només ho fem els sanitaris, això d'avaluar la maduresa, els notaris també ho fan, eh? Quan algú va fer un test.
2: Sí.
0: Clar. Molt rebé, molt rebé. Escolta, què et sembla ara si parlem dels deures i les obligacions dels professionals sanitaris? Quins són les principals obligacions ètiques d'un metge, psicòleg o infermer o un dentista cap al pacient, cara al pacient?
1: Bueno, cara al pacient i cara a la professió en general, no? Nosaltres tenim tres nivells de deures o d'obligacions. Una són les legals, perquè la llei que ens afecta a tots, no? Per exemple, el deure de secret està en el Codi Penal, que és una llei general per
0: sí,
1: tothom, eh?
0: Sí.
1: Òbviament hem de complir la llei, com la compleix tothom, o el deure d'ajuda. El deure d'ajuda també està a la llei general. Després tenim un altre grup d'obligacions, que són les deontològiques.
0: Aquestes que hem comentat.
1: Aquestes de 132 normes deontològiques que hem de complir.
0: Déu-n'hi-do.
1: I finalment tenim les ètiques. El que passa que les ètiques no són prescriptives. Ningú ens obliga a tenir uns determinats estàndards ètics. Això és tu i la teva consciència. És diferent.
0: No? És diferent.
1: Són tres nivells, eh? O sigui, no fer el mal, fer el bé, ser just, respectar l'autonomia de les persones, són els agrupadors conceptuals dels deures, eh?
0: Bé, llavors, si ens saltem una llei, pot haver-hi aquí també, no sé, alguna denúncia que et pugui posar a la presó, posem pel cas?
1: Oh, i tant. Si et saltes el deure de secret...
0: Ah, aquest aquí és molt important.
1: Sí,
0: el deure del secret.
1: El deure de secret és codi penal, sí. I és, i
0: o sigui, podem anar a la garjola.
1: I tant, sí.
0: O sigui, ens han de denunciar al col·legi i dir que...
1: No, al col·legi no, al jutjat.
0: Ja al jutjat directament.
1: Al jutjat directament. El col·legi té, sí, és una qüestió deontològica.
0: Ah, molt
1: llavors
0: bé.
1: Llavors és el col·legi
0: molt
1: de metges.
0: Molt bé, la llei en els jutjats, deontològica
1: el
0: en el col·legi.
1: Metges.
0: Què ha de fer un professional si no està d'acord amb una decisió del pacient? Per exemple, rebutjar un tractament que amb ell no li va bé. Que a vegades passa, no? Dius, no, jo aniré a la meva, deixo estar els metges, els professionals, i que sigui el que Déu vulgui.
1: Home, respectar l'autonomia, el professional ha de respectar l'autonomia de la persona. Si el pacient és és competent per prendre la decisió, cal respectar-la.
0: Cal respectar-la, no?
1: I acompanyar-lo. I sobretot no abandonar-lo. El que no val no. és dir, bueno, doncs no torni més. Almenys els metges de família no podem abandonar, ja que la nostra tasca és longitudinal al, sí, llarg, sí. al llarg de tota la vida
0: Bé,
1: del pacient.
0: S'ha donat el cas, i ho sé de primera mà, perquè a casa ens hi hem trobat, no?, d'haver-hi un diagnòstic de càncer, no direm el tipus, i la persona pues, dir pues, no vull tractament i que sigui el que Déu vulgui. Aleshores així és, i així va ser, perquè estava tan dèbil, tan esgotat, ja no li quedaven energies, i diu, és que si faig aquest tractament quimioterapèutic, en aquí és que a la primera, no, a la segona o tercera sessió no me'n surto. Això sí. d'aquí és molt respectable, no?
1: Totalment, totalment. Perquè el pacient és el que ha de prendre la decisió.
0: Tu t'hi has trobat molt, no, amb això?
1: Sí, hi ha gent que rebutja tractaments.
0: Que rebutja tractaments, sí, dius, és que o no el supero, o mira, no hi crec en aquest tipus de medicina. També t'hi deus haver trobat, també, de dir, no, jo també. Prefereixo l'alternativa, la natura... És igual, no diguem noms perquè tot sí, és respectable.
1: També. I, bueno, sí, sí, també, i també hi ha pacients que fan veure que segueixen el consell i no el segueixen, eh?
0: Ah, també? Mare de Déu, mare de Déu. Mira, que el Iago també et vol fer una altra pregunta.
2: Digue'm. Creus que... Creus que avui en dia hi ha més malalties de caràcter emocional que de caràcter físic?
1: Bueno, aquesta no seria, és una pregunta que no està en el tema ètic, eh? Diuen que després de la pandèmia ha crescut molt el tema de la salut mental, i de fet ara estem en ple amb una crisi. L'última crisi que tenim en el sistema sanitari català és la crisi de les urgències psiquiàtriques, no?
0: Pues sí, doncs sí.
1: Segurament ha augmentat.
0: Ha augmentat, segurament.
1: Però no ho sé, eh? No és el meu camp d'expertesa, no.
0: Molt bé, doncs continuarem. Quan un professional de la salut, jo em pregunto, pot refusar atendre amb un client o amb un pacient? Allò de dir, mira, per el que sigui, doncs perquè és familiar o perquè vaig tenir una, no sé, un enfrontament amb aquesta persona, pots refusar-lo, tu?
1: A veure, en situacions d'emergència, no.
0: No, hem d'atendre.
1: Si deixem a banda les emergències... A veure, per establir un vincle terapèutic professional-pacient cal una relació de confiança.
0: Sempre.
1: Val? Llavors, si honestament estem veient que amb una determinada persona no podem establir aquest vincle de confiança, hauríem de demanar no atendre'l. Perquè en el sistema sanitari públic tu pots demanar no atendre amb un pacient, però ho has de justificar per què.
0: Val.
1: Llavors, per quina raó?
0: Per quina raó? Llavors, quina raó pots, aquest pacient pot anar doncs, amb un altre metge o professional?
1: Sí, li poden posar amb un altre professional.
0: Però si forma part de la teva cartera, aquí és més delicat, no?
1: Sí, hauria de ser una cosa bastant greu.
0: Bastant greu.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs, Cinques, ara farem ara un altre espai musical, respirarem...
1: Molt bé.
0: I gaudirem d'aquest segon tema que ens ha suggerit. En Joan ja el té preparat. Endavant!
3: Doncs sí, seguim el nostre viatge musical i tot seguit ens desplaçarem fins al barri del Poble Sec de Barcelona per escoltar en Joan Manel Serrat amb un tema publicat l'any 1992 i que s'anomena Utopia. L'escoltem? Vinga, som-hi.

0: El tema que acabem d'escoltar, Utopia, de Joan Manel Serrat, és una crítica a la manera com les grans idees del progrés i felicitat col·lectiva, les utopies, han estat corrompudes, utilitzades com a instrument de control i poder i, finalment, abandonades o convertides en promeses buides. És un retrat d'una societat passiva, decebuda i individualista que ha perdut la capacitat de somiar veritablement amb un futur millor, enganyada pels que han prostituït la paraula utopia. Malgrat la duresa, és també una crida, en certa manera, a recuperar la il·lusió autèntica. Roser, l'utopia per tu és com un somni que mai arriba o com el tren que no ve mai?
1: L'utopia, bueno, com va dir el Galeano, és l'horitzó que et fa caminar, no? És un somni que no abastaràs mai. I l'ètica, per mi, té un caire utòpic.
0: Té un caire utòpic, perquè, bueno, està instrumentalitzada, però, com has dit tu molt bé, depèn de la consciència de cadascú. I tots ho sabem, hi ha persones, hi ha metges professionals de la salut que estan molt evolucionats humanísticament parlant, i altres que són, vols que t'ho digui? Ho diré d'aquesta manera, són uns passateros. Aleshores, esclar, s'ha de tenir en compte, és així, ho haig de dir-ho, però ja ens hi hem trobat, perquè hi ha tractaments que, clar, per allà on tu has desenvolupat la teva feina, gràcies a vosaltres ens hem pogut curar, gràcies a vosaltres, s'ha de dir, i gràcies a aquesta sanitat pública, que li hem d'agrair tot el que està fent. Que han de millorar coses? Sempre s'han de millorar. Però a la privada ja hem sentit a parlar de xifres que a vegades no podem pagar, de xifres que a vegades són inconcebibles, però qui són, i si vols tractament i vols curació, llavors has de passar pel sedàs. Però molt bé, gràcies a la salut pública ens n'estem en sortint. Que podem millorar el sistema? Sempre podem millorar-lo. Per això tenim... Poder també a vegades penso que, no ho sé, hem de tocar de peus a terra, i la sanitat pública no és utòpica. Ha de ser una realitat per tots, en la que tots ens hi podem arrepenjar. Iago, endavant.
2: Sí, quan un professional comet un error, què ha de fer a nivell èticament?
1: Bueno, aquest també és un meló molt gros, per obrir.
0: Un meló molt gros.
1: Sí. Té molts matisos, aquest tema té molts matisos, no es pot parlar en general, eh? Clar, dependrà primer de la magnitud de l'error, eh? Vull dir, perquè, clar, errors pots equivocar amb la dosis d'un paracetamol, que dius, bueno...
2: Pronòstic, un tractament, un diagnòstic.
1: Més grans, no? Llavors, clar, cal recordar, i sobretot recordar-nos a nosaltres mateixos, als professionals, que som humans, eh? I que com tothom cometem errors. El professional que cregui que no s'equivoca va malament, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, perquè cada dia en comets d'errors. Aleshores, cal reconèixer l'error, cal analitzar-lo, cal aprofitar per aprendre i cal posar els mecanismes perquè no es torni a repetir.
0: Molt bé.
1: Les institucions públiques, aquest és un altre avantatge també de la institució pública, de la medicina pública, hi ha un sistema de comunicació d'incidents que es poden comunicar, el que se'n diuen esdeveniments de seguretat del pacient, perquè això seria un problema de seguretat del pacient, perquè l'error no sempre és el professional el que fa l'error, eh? Si un jo tinc un professional que el tinc 24 hores treballant a la porta d'urgències, pressionat i amb tothom cridant i sense mitjans, doncs segurament la probabilitat de que cometi s'equivoqui
2: d'alguna
1: manera serà molt més alta. I no és només el professional que s'equivoca, sinó el sistema que el submet en aquest ambient de treball, d'alguna manera. No?
2: Oh, de fet, ja hi ha moltes manifestacions de molts metges que estan sotmesos a moltíssimes hores de feina i d'activitat, de dir, escolti, més relleus, perquè si no el cervell dona pel que dona, i la feina és de molt risc.
1: Clar. Jo no voldria que em visités a mi un metge que porta 24 hores treballant.
0: No, clar. I també ho podem extrapolar, doncs, a les operacions quirúrgiques, no?
1: Que, sí,
0: que jo sempre penso, mira, que m'agafin les vegades que m'han operat, que sigui dels primers, sisplau. Dic, no el primer, però que sigui el segon o el tercer, perquè ja, diguéssim, el metge cirurgià, doncs, està més despert o està, doncs, diguéssim, no sé, una miqueta més encertat, no? Bé, si et sembla, ara amb els minuts que ens queden per parlar en aquest primer bloc, un altre capítol que no podem passar per alt, és l'etapa de final de vida. Aleshores, la llei d'eutanàsia ha estat pionera a l'estat espanyol. Quins dilemes, creus tu, ètics, persisteixen en la seva aplicació?
1: A veure, tenim una llei que contempla uns supòsits, demana uns requisits, contempla també el dret a l'objecció de consciència dels professionals, que clar, això és un altre clar. Tema que també està aquí dintre del món de l'ètica. La seva aplicació té un recorregut encara curt, però un dels problemes que ja s'està veient és que el procediment és massa llarg, que anant tot bé, que no hi hagi, no sé, que es compleixin els plaços a, diguem-ne, a rajatabla, són 44 dies. I,
0: 44.
1: Per tant, allarga el patiment d'una persona que ha demanat morir, perquè aquesta persona ja quan fa la sol·licitud primera ja s'ha estat temps pensant a veure si volia demanar morir o no, no? I un altre problema que també està sortint és que hi ha sol·licituds d'eutanàsia acceptades que han estat judicialitzades pel familiar del pacient. I llavors estan aturades fins que resolgui el jutge. Llavors la pregunta també seria, allargar el patiment d'una persona que ha demanat morir és fer-li el bé o li estem fent un mal?
0: Clar, perquè l'objectiu poder del metge, no?, tal com l'entenem, o jo l'entenc, em perdó si m'equivoco, és allargar la vida del pacient, no? Però sempre hem de respectar l'última decisió del pacient, és a dir, vull morir dignament, sisplau, avanceu-me aquest moment de traspàs, que és una miqueta doncs, aquest punt, no?, d'inflexió que tots tenim, o que tu t'has trobat, o que s'han trobat companys teus i col·legues, no?, de cara es comença a obrir aquest fet, i per mi doncs és com una descàrrega emocional o fet de dir jo decideixo morir dignament, si us plau, no m'allargueu la vida, no? No me l'allargueu si estic patint.
1: Sí, sí, està reconeguda la decisió del pacient, perquè allargar la vida a qualsevol preu, diguem, clar, qualsevol cost emocional de patiment, de dolor, bueno, doncs hi ha persones que per les seves creences, això no ho acceptaran mai, no estan obligats a utilitzar l'eutanàsia, però hi ha altres persones que sí que la voldran, i per tant clar, és una llei que jo crec que beneficia a tothom.
0: Està bé, està bé. O sigui, mica en mica es va avançant amb aquesta llei.
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: tu creus
1: sí, que passa, sí, que segurament
0: aquí hem millorat, no?
1: S'haurà de millorar amb algunes coses, però
0: bueno,
1: però bueno, és bona tenir, és bo tenir-la, i de fet quan
0: molt
1: es va aprovar ja hi havia un 80% de ciutadania que hi estava d'acord.
0: Hi estava d'acord, sí. Molt bé, el Iago ens vol també preguntar quelcom.
2: Hi ha un cas molt mediàtic en aquest aspecte, que és el cas de l'expilot de Fórmula 1, campió del món amb Michael Schumacher, que està en un estat actualment al límit, i a la família està dividida en aquest aspecte. Què hauria de prevaldre? La voluntat del pacient o la voluntat familiar?
1: Bueno, el pacient, entenc, no el conec aquest cas, però entenc que el pacient està en una situació que no pot decidir per si mateix.
2: Està en una situació actualment vegetativa?
1: Però que no pot decidir per si mateix. Aleshores, i també és d'un altre país, cada clar, país té les seves lleis. Però en el nostre país, jo puc contestar, en el nostre país, l'única manera que tindríem d'aplicar l'eutanàsia és si el pacient hagués fet un document de voluntats anticipades previ on te constés específicament que sota determinats supòsits s'accepta l'eutanàsia, vull dir, vol l'eutanàsia. I llavors això ho pot posar en marxa o la família, si la família i està d'acord o vol tirar endavant, o fins i tot el metge responsable del pacient.
2: Amb la voluntat prèvia del pacient,
1: sí,
2: en qüestió.
1: Sí, s'ha
2: de sense això, impossible.
1: No, sense això, impossible. Aquí, tal com està la llei actual.
0: Sí, sí. Bueno, i ara per acabar, perquè, diguéssim, temps de salut no s'acaben aquí, amb l'entrevista tenim dos blocs més pensats per avui. Per acabar, Roser, quin consell ètic bàsic donaries tant a pacients com a professionals per millorar junts el sistema de salut?
1: Bueno, en donaré dos.
0: Ah, mira, vinga, endavant.
1: El primer serà respectar la dignitat de les persones. Que els sanitaris respectin els pacients, que els pacients respectin els sanitaris, que els metges d'hospital respectin els de la primària i els de la primària els dels hospitals, i que els gestius i els polítics respectin a tots plegats. Aquest seria el primer, el respecte. I el segon és usar els recursos sanitaris públics amb molt de seny, perquè són finits i no ens podem permetre el luxe de malversar-los.
0: Molt bé, mira, ens veiem obligats doncs, a passar en aquest segon bloc, però també continuarem parlant d'ètica i salut, eh? Vull dir, tot el que fem està pensat amb aquest binomi que dèiem, ètica i salut. Doncs, si en cas, ara parlarem de la nostra recomanació setmanal.
3: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
4: I aquesta setmana hem seleccionat dues pel·lícules que ens conviden a la reflexió sobre valors i principis relacionats amb l'ètica i la salut. Començarem amb No coneixes a Jack, una pel·lícula estrenada als Estats Units l'any 2010, escrita per Adam Meiser i dirigida per Barry Levinson. Josep, de què tracta aquesta pel·lícula?
0: És una pel·lícula biogràfica sobre el doctor Jack Kevorkian, més conegut com el doctor mort. Des del començament dels anys 90 ha estat la figura més representativa en el debat sobre l'eutanàsia després d'intervenir en més de 130 casos de suïcidi assistit. Es va convertir en un personatge mediàtic que es va veure involucrat en interminables batalles legals en què defensava el dret a morir dels seus pacients.
4: I anem tot seguit a la segona pel·lícula que us recomanem, que és Les ales de la vida. Una pel·lícula espanyola de l'any 2006 dirigida per Toni Canet. Josep, de què tracta aquesta?
0: Doncs sí, ara us en faré 5 cèntims. En aquest film és molt interessant el que us explico. L'hem proposat precisament per això. El protagonista és el metge Carlos Cristos, de 47 anys, i se li diagnostica atròfia sistèmica múltiple, AMS abreviat, una malaltia terminal neurovegetativa. Un dia es veu que truca a un director de cinema amic seu, el Toni Canet, que va dirigir aquesta pel·li, i li proposa que registri la seva lluita per viure i morir dignament sense cap dramatisme, i si és possible amb un somriure, acompanyant-lo en el trànsit entre la vida i la mort. Així ens ho va fer, ho li va proposar, i justament aquest documental va ser premiat amb el primer premi al millor documental a la 51a Setmana Internacional del Sistema de Cinema de Valladolid. Bé, és un gran tema, no?, aquest d'aquí, aquesta persona que també ha volgut mostrar la seva experiència com morir dignament i amb un somriure. I bé, el documental jo no l'he vist, però m'ha semblat interessant compartir-lo aquí amb tots vosaltres. Què en penses, sí, una miqueta d'aquest film?
1: Era un metge de família de Mallorca, si no recordo malament, i quan es va fer aquest documental es va passar en un congrés de medicina de família de la Societat Espanyola de Medicina de Família. Sí, sí.
0: L'has pogut veure, pregunto?
1: Sí.
0: I quina...
1: Sí. És,
0: veus tot el procés,
1: molt alliçonador,
0: no?
1: Sí.
0: En quant a l'actitud del metge?
1: Sobretot l'actitud d'ell, sí.
0: Bé, doncs a veure, són documentals per aprendre, per conèixer i anar més enllà una miqueta d'aquestes barreres que a vegades ens imposem o ens imposen, no? I l'ètica pot ser una d'aquestes brújoles. Compte, pensem en l'ètica, que a vegades a mi em recorda, ara riurem una miqueta, no?, a l'ètica que vaig estudiar filosofia, que ens va servir per després, per alliçonar-me, no?, l'ètica civil, l'ètica del nostre dia a dia, que a vegades l'oblidem, i a vegades és una utopia, com semblava, i ens deia en Joan Manel Serrat. Per tant, que endavant, amunt i crits, i ara passarem, doncs, al racó del conte.
3: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: Al poble de Castellfollit, la doctora Clara tenia una regla d'or que practicava al seu consultori: escoltar amb els ulls i el cor, no només amb l'oïda. Un dia arribaren dos pacients a la vegada. El senyor Roura, un home gran amb un dolor de pit que li feia fer ganyotes. La Laia, una nena de 8 anys amb febre i un gran constipat que no la deixava dormir. La infermera nerviosa li digué en veu baixa: «Doctora, el senyor Roura sembla urgent, però la Laia plora. A qui hem d'atendre primer?» La doctora Clara mirà el rellotge de sorra que sempre tenia sobre el seu escritori. Era un recordatori. El temps és limitat, però l'ètica és eterna. Sense dubtar, s'agenollà davant de la Laia. «Sé que et sents com un flam. Abans de res, vull que sàpigues que aquí està segura». Li posà la mà al front i li somrigué. Després, girant-se cap al senyor Roura, li diu: «Senyor, vostè és important, però necessito 2 minuts per tranquil·litzar-la. Li prometo que després l'atendré amb tota la meva atenció».
4: El senyor Roura, encara amb dolor, es sentia amb un somriure tendre. «Clar que sí, doctora, la nena primer». La lliçó era clara. Dignitat humana. Cada pacient mereix respecte i reconeixement, sigui gran o petit. Priorització ètica. L'urgència física del senyor Roura no anul·la la urgència emocional de la Laia. Cal valorar totes les necessitats. Transparència. Explicar que les decisions generen confiança. En acabar la visita, la infermera preguntà: «Com sap sempre el que és just, doctora?» La Clara assenyalà el rellotge de sorra, que mai s'esgotava del tot. L'ètica en la salut no és un rellotge que corre, és la sorra que recorda que tot ésser humà mereix ser vist, escoltat i cuidat amb el mateix respecte, fins i tot quan el temps pressiona. I des d'aleshores, a Castellfollit, tots els metges duien un rellotge de sorra als seus consultoris, no per mesurar minuts, sinó per recordar que la veritable cura comença quan l'ètica guia mans i el cor.
0: Molt bé, bonic conte. Jo no sé si resumeix una miqueta el que ens has explicat, però és un conte i ens ha semblat que el podríem compartir, parlar d'aquests valors de l'ètica, d'aquests fets deontodològics, no? Quan una doctora que tu t'hi has trobat mils de vegades, no? Et venen 2 urgències, a qui agafo primer, quina és la prioritat? Tu com et guies? Pel cor? Per la teva intuïció?
1: Per un conjunt de coses, no? Suposo.
0: Sí, un conjunt de coses.
1: Un conjunt de coses, sí. Sí, sí.
0: Que determinen de dir... Sí. Primer tu i segon, sí. I que ningú s'enfadi, no?
1: Clar, un conte és un conte i parla de respecte i està molt bé, és molt interessant, però, clar, un senyor de molta edat amb un dolor en el pit...
0: Potser
1: m'emportaria la nena a dintre del consultori mentre la calmo, li aniria fent un electro en el senyor.
0: Clar. Depèn de què hi ha, tu clar. Ja sospites, dius, exacte. Aquí pot haver-hi un problema cardiovascular, per exemple, o una cosa greu, no?
1: Sí, per això. Però és per un conjunt de coses.
0: És per un conjunt de coses. Mm. Molt bé, hi ha una cosa que per mi és recurrent, això és personal, però la vull compartir amb tu, ja que et tinc aquí. La veritat, davant d'una consulta, la veritat sempre s'ha de dir... Ja ho hem comentat una miqueta, però...
1: Hi ha persones...
0: Jo et vinc a la consulta, o un senyor que forma part de la teva cartera de pacients, i tu li detectes segons l'analítica de sang o, diguéssim, la radiografia o l'eco, el que sigui, o la ressonància, dius, ostres, aquí hi ha un tumor que no m'agrada gens. Clar, a vegades quan sentim tumor maligne o carcinoma, ja ens esverem, ja ens espantem. Clar, suposo que tu ja ho deus tenir bastant per la mà, però què és convenient? O depèn de com és la persona, se li diu d'una manera, d'una altra?
1: Clar,
0: com tu manegues, tu?
1: Aquí podem veure la diferència entre l'ètica en general, l'aplicació d'un concepte ètic en general, i la del particular. En general seria la informació, el propietari de la informació és el pacient.
0: És el pacient.
1: Sigui quina sigui la informació. I ara anem a lo particular. No? Lo particular és a cada pacient se li ha de dir donar la informació amb la importància i de la manera que la vulgui conèixer. Hi ha pacients que no volen saber res.
0: Ah, ja ho saps tu.
1: Claro, és que això s'ha de conèixer el pacient per saber-ho.
0: És que per això jo dic...
1: Llavors, si tu portes molt de temps en una consulta i coneixes els pacients... ja vas tantejant. Quina informació vols saber i fins a on vols saber. Actualment ara he canviat molt. Jo fa 40 i pico d'anys que he exercit la medicina, durant 47 anys, crec. Sí, 47. Al principi de l'exercici la gent no volia saber diagnòstics, sobretot si eren cancerosos, encara que hi ha malalties que són pitjors, perquè tenen pitjor pronòstic.
0: Clar, clar.
1: El que passa és que la gent no ho sap. I ara el que no volen saber és el pronòstic. Ara el clar, diagnòstic clar. Sí el volen saber.
0: Ara el volen saber.
1: Estan informats, vol que tothom sap la quimio, la ràdio, etcètera, no? Perquè és molt difícil que t'enviïn amb una consulta de radioteràpia oncològica i tu no te n'enteris de per què estàs allà.
0: Això,
1: són informacions difícils de
0: manar, sí,
1: no?
0: Sí,
1: però en canvi la del pronòstic ara està més complexa. Però en resum és a cada pacient el que vol saber.
0: Això m'està molt
1: i
0: bé.
1: Fins a on vol saber.
0: Això està molt bé, perquè és el teu criteri i també és un criteri ètic el principi de beneficència, de no maleficència, no? Mm-hmm. Clar, a mi, jo de la manera que per exemple, doncs soc una miqueta... em pot condicionar la resposta del diagnòstic, sí. Em pot condicionar.
1: Sí, però hi ha una cosa que també hem d'evitar, que és el que se'n diu la conspiració de silenci. És aquella persona, això està en una... La mort de l'Ivan Illich ja està escrita, no? Que és una persona que està malament, sap que està malament, veu que cada vegada està pitjor, i ningú ni parla al seu voltant.
0: Clar, la conspiració de silenci.
1: La conspiració de silenci.
0: Sí, sí, sí, sí. Això aquí també...
1: Fa molt de mal, eh?
0: És el que anava a dir, és molt destructiu, això. Perquè veus, vas veient que et vas marfonent, que et vas apagant, i dius, bueno, aquí ningú em diu res, o què?
2: La degradació de la persona i que ningú li comunica el per què està així i els interrogants mentals que té la persona de dir, escolta, i ni a mi ningú em... m'explica per què estic reaccionant així o per què el meu cos està reaccionant d'aquesta manera.
1: Per això, clar. Que cada s'ha d'individualitzar cada persona després.
0: Molt bé, molt bé. Jo no sé si per arribar fins aquí, doncs això són els anys d'experiència o aquests cursos que es fan des del Col·legi Oficial de Metges o...

0: poc, i a veure si et podem reveure en un altre tema o una continuació d'aquest tema.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs res, fins a la setmana vinent. Rebeu una cordial salutació dels qui han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, la doctora Roser Marquet i el control tècnic, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que la salut és un món sencer. Inclou no només el cos, sinó també la ment, les emocions i l'esperit. I a la vegada inclou no només el dolor o el plaer.
2: Ràdio Arenys, la primera, també amb bona música.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: És possible que els castells sigui una de les poques tradicions, entenem bé, i que ningú s'enfadi, eh? Però una d'aquelles poques tradicions que queden amb aquell encant del xup-xup. Allò de fer les coses a foc lent.

deixeu-me fer allò de comparar amb el futbol, però als últims anys no parem de dir que els jugadors de 18 anys ja no tenen paciència, que de seguida volen arribar al primer equip. L'altre dia en parlàvem, estem a l'època de la hiperactivitat i la falta de concentració. En canvi, els castells, que són una activitat que fem 2, 3 o fins i tot 4 dies a la setmana, durant 2, 3 o fins i tot 4 hores al dia, els novells entren al local i els expliquem allò dels galons, de guanyar-se un lloc, d'aprendre com es puja. Quan una persona nova entra a la colla, la formem, ens assegurem molt abans de col·locar-la a la pinya o al castell, ja no us dic res dels folres. I després, si fallen 2 assajos seguits, posem el crit al cel. Quin poc compromís que té aquesta gent. El mirant amunt, res de tot això. El guió està calentet, calentet, acabat de sortir del forn. No marxeu, perquè aquí comença el programa número 51.

0: Mirant Amunt, un programa dels capgrossos de Mataró, produït per Mataró Ràdio.
1: Superada la ressaca dels 50 programes i digerit tot el sucre del pastís que ens vam cascar la setmana passada, toca tornar a la normalitat. I la normalitat és que ens ho passem molt bé compartint 60 minuts amb totes i amb tots vosaltres. Avui hem vingut a passar-nos-ho bé amb una nova secció del que hi ha que veure, una dosi de dades de la mà del Lluïsme gràcies al portal Castellmanies. Torna en Gio amb el seu dietari casteller i entrevistarem... Va, no us ho explico. No us ho explico, però us dic que és una entrevista que a mi em venia molt de gust de fer. No cal que us digui que tot això us servirem acompanyadet de l'actualitat, del baròmetre casteller, amb la Sara Suriol i del moment de la setmana amb l'Unai Estevez. Tothom preparat perquè ens posem en marxa.

0: Aquesta setmana es preveia una setmana tranquil·la a plaça i el que passa a plaça molts cops es trasllada a la resta de la realitat de les colles castelleres. Per veure què ha passat amb l'actualitat del món dels castells, deixeu-me donar la benvinguda a la Carol Martín. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hem vist calçotades, colònies de canalla, viatges a esquiar i algun també a fer castells i fins i tot un miniconcurs casteller. Però pel que fa a l'actualitat sembla que les colles han trepitjat el fre, no?
1: Sí, nosaltres hem pogut omplir la secció, però no ens enganyarem a ningú si diem que hi ha hagut setmanes durant les vacances d'hivern amb més actualitat que la que portem avui.
0: Doncs agafem allò que tenim i intentem explicar. Per on vols començar?
1: Potser on tenim més explicats a plaça, així que comencem, si de cas, pels resultats. És un cap de setmana d'estrenes i d'excursions. D'una banda, la Jove de Tarragona va actuar a Castelló, mentre que, de l'altra, la Jove de Sitges va viatjar fins a Andorra, us ho explicàvem a l'agenda. Després de tres caps de setmana consecutius, sumant castells a 8 pisos, el nivell s'ha plantat en la gamma alta de 7. Cal destacar, però, que les primeres actuacions a plaça de les dues colles que ja hem citat, també dels Xiquets de Reus, els del Serrallo i els Castellers de Castelldefels.
0: Dissabte van tenir lloc també el Jovert, el concurs de castells per a estudiants de secundària del Penedès que organitzen cada any els Castellers de Vilafranca. Com ja vam explicar la setmana passada, la present edició va arrencar amb un rècord de participació. Prop de 1.500 alumnes d'11 centres educatius diferents es van reunir al davant de Cal Figuerot en una trobada que té format de concurs. La colla guanyadora, doncs, va ser la dels Arreplegats del Milà. Però la sorpresa va ser l'espectacular nivell mostrat ja en aquesta diada on els alumnes tot just porten un any assajant. S'hi van poder arribar a veure fins a pilars de 4 i castells folrats. De fet, 5 colles van plantar el 2 de 5 en folre. La diada es va poder seguir en directe pel YouTube de la colla i va comptar amb la locució de l'Alba Esteve i del Max Margalef.
1: Si bé a l'últim programa parlàvem del boom de colles de fora de l'Estat, aquesta setmana s'ha presentat ja la cinquena Diada Castellera Internacional. Així, com cada dos anys les colles de fora del territori es troben a Tarragona en una exhibició en l'entorn del concurs de castells, aquest creixement que dèiem també es materialitza en la recuperació de la Diada Castellera Internacional. La seva primera edició va ser l'any 2016, a Londres. La segona va ser un any més tard, a París. Després de van deixar un any en blanc, es va organitzar a Copenhagen i, en sortir de la pandèmia, l'any 2023, la van recuperar també a Copenhagen. Doncs enguany, la trobada de colles reapareix amb la idea que sigui bianual i que se celebri, com passava abans, amb el concurset, els anys que no hi ha concurs. Aquest any, la diada tindrà lloc al Museu de les Cultures Europees de Berlín. Serà el pròxim 3 de maig a la 1 del migdia i està previst que hi actuïn els Castellers de Londres, els Castellers d'Edimburg, els Japeruts de París, els Maneques de Brussel·les... els Castellers d'Estocolm, els de Copenhagen, els Castellers de Zúric, els de Lausana, els d'Andorra i la colla local, els Castellers de Berlín.
0: Ara que arriba Sant Jordi, tenim dues estrenes literàries amb protagonistes castellers. Del primer llibre en parlarem més endavant en el programa d'avui. Però volíem destacar també La memòria dels catalans, un llibre d'edicions 62 que recull més d'un centenar d'elements que s'han convertit en referents fonamentals per a bona part de la societat contemporània, com per exemple, com no, els castells. L'article que parla sobre torres humanes ha estat elaborat pel periodista i antropòleg Guillermo Soler i repassa la història dels castells i com passen de l'àmbit local a l'àmbit nacional, fins i tot amb una amenaça de desaparició pel mig.
1: I aquesta setmana també hem sabut que el cap de setmana passat la coordinadora de colles castelleres de Catalunya va organitzar la primera jornada per a jovent de les colles castelleres. Sí, ara ja hi som tots. Jornada de prevenció de lesions, jornada de gestió, jornada de músics, jornada d'equitat, jornada sobre sociologia, a banda dels tallers de nutrició, del TCA, de suport vital bàsic i d'empoderament, entre d'altres.
0: Gairebé res, eh?
1: Gairebé res. Doncs bé, aquesta jornada per joves sorgia de l'anterior taller d'empoderament que s'havia fet petit. La trobada va acollir participants entre 14 i 18 anys i va servir per compartir experiències i realitats de les diferents colles.
2: Paròmetre casteller.
3: Hola, amics de Mirant Amunt. 24 colles han presentat nous sostres aquest passat cap de setmana. Cap novetat entre les colles del davant de tot, les colles amb gamma de 8, on els verds es mantenen al capdavant. El grup de colles en gamma mitjana de 7 és on s'han produït la majoria de novetats. els castellers de la Sagrada Família han posat de sostre el 5 de 7 i s'ha posat a la part de la Jove de Barcelona i els castellers de Lleida. Els segals d'Osona han presentat el 4 de 7 amb l'agulla i la colla jove de castellers de Sitges han sumat el 3 de 7. La colla jove Xiquets de Tarragona i els Xiquets de Reus han estrenat el curs amb el 5 de 7 de sostre. Dues noves colles en la gamma bàsica de 7. Els castellers de Castelldefels han debutat amb la clàssica de 7 i els Xiquets del Serrallo amb el 3 de 7 com a millor carta. Finalment, dues colles han presentat novetats de 6. Els castellers de Santpedor han sumat el 3 de 6 amb l'agulla i els castellers d'Andorra han encetat el curs amb dos castells de 6. Amb la incorporació dels Minyons de l'Arbós, que van fer la setmana passada un 3 de 6 testimonial en una actuació privada, ja figuren 61 colles del baròmetre 2025. I això és tot per avui. Recordeu que podeu veure tot el llistat al blogspot del baròmetre casteller.
2: El moment de la setmana amb Unai Esteves.
4: La setmana passada, a la tertúlia del Mirant Amunt, es va parlar del boom d'aparició de colles castelleres. Aquest boom té la peculiaritat que moltes colles s'ubiquen fora de Catalunya o són colles de les que anomenem internacionals. Avui, al moment de la setmana del Mirant Amunt, colles castelleres internacionals, nascudes, batejades o constituïdes durant els últims anys, els anys postpandèmia de la Covid-19. Com ja he dit, aquest fenomen de creació de colles es pot anomenar com un boom, perquè el nombre de colles és gran. Un total de 10 colles o projectes de colles internacionals han anunciat intencions de començar la seva activitat els últims anys. No aprofunditzarem en totes al màxim perquè són bastantes, però mínimament les anomenarem. La primera colla en destacar són els Maneques de Brussel·les, una colla apadrinada per la Jove de Tarragona, que va actuar per primera vegada oficialment el novembre passat. Van descarregar el 3 a 6, el 4 a 6, el Pilar de 4 i una estructura de 3 a 5 amb agulla. Uns castells molt ben executats i que van sorprendre a molta gent, fins i tot els castellers de la Jove de Tarragona, que van fer castells de 7 i un Pilar de 6. Al País Basc també ha aparegut un moviment casteller, Euskal Herriko Casteller Taldea. La colla castellera d'Euskal Herria va començar els assajos l'any 2024. Si visiteu el seu lloc web, tenen una part de calendari, i és curiós perquè sembla que fan assajos a diferents municipis de la zona, com pot ser Donosti o Bilbao, entre d'altres. El cas més diferenciat i amb més punts diferents és la colla castellera dels Gambirots a la UIB. Els Gambirots és un projecte de refundació d'una colla castellera internacional universitària, la de la UIB, Universitat de les Illes Balears, que ha estat desapareguda com a colla durant uns anys i ara està en camí de recuperar la seva activitat. L'any 2023, a les Illes, també va arrencar un projecte que eren els Boixos i Boixes d'Eivissa. En aquest cas, és colla convencional. També durant els últims anys han aparegut projectes o colles a llocs del món com Tolosa, Lausana, Estocolm, Tòquio i Zúric, que es sumen a totes les colles creades abans de la pandèmia, que són bastantes també, i sobretot les internacionals. El món casteller creix i colles com les que hem mencionat són fruit d'aquest creixement. Us parla Unai Estevez des dels estudis de Canal Blau Ràdio a Vilanova i la Geltrú. Moltes gràcies.

0: Avui toca recuperar una d'aquelles seccions que ajuden al públic a entendre millor els castells. El que hi ha que veure, demanem sempre la col·laboració de la intel·ligència artificial. Sí, d'aquí això de la IA, el que hi ha que veure.
1: És que això sempre s'ha d'explicar molt bé perquè és molt visual. Sí, costa sí, és molt que... És poc radiofònic, això.
0: Em vaig fent a la idea, per això ja ho explico a l'enredeta. Doncs res, total, que el que fem és demanar-li al ChatGPT que ens expliqui com funciona això de lluitar en contra de la llei de la gravetat. Per cert, deixeu-me aclarir que aquesta secció no és una secció inventada. Ho vam explicar el primer cop que la vam fer, però vull que quedi clar que el nostre nivell d'humor no dona per més que per fer el xascarrillo aquest del títol i poca cosa més. Vull dir que, al final, com deia aquell, hola, sóc Carles Porta, tot allò que us explicarem ha passat. Doncs tal qual, nosaltres ens dediquem a interrogar el ChatGPT i la IA fa la resta. Nosaltres agafem allò que ens sembla més curiós. Doncs bé, fins ara havíem preguntat per les posicions de la canalla, per la temporada castellera o sobre la dicotomia cultura o esport. I avui hem volgut anar a alguna cosa més terrenal, les caigudes. I sobre l'art de caure, com no, ens explica el ChatGPT algunes coses que ja sabíem, com per exemple que la pinya absorbeix una part de l'energia en cas de caiguda, però atenció perquè hem descobert algunes altres coses que potser us sorprendran, com per exemple...
2: Els castellers de la pinya i el folre, si n'hi ha, fan una acció coordinada per absorbir l'impacte de qui cau. Estan atents i intenten aturar els companys amb els braços sense fer moviments bruscs.
0: A mi em perdonareu, però he estat mitja vida fent de tronqueti i mitja vida fent de graller, així que de pinyes en sé bastant poc. Per això, el que he fet ha estat demanar-li que m'expliqui com es fa això d'una acció coordinada aquí a l'estudi. Estava tothom fent coses rares amb els braços.
1: Jo especialment, vull dir...
0: I al final el ChatGPT m'ho ha aclarit una mica. Perquè es feu una idea, els membres de la pinya es col·loquen tal que així.
2: Braços flexionats. No han d'estar ni rígids ni completament estirats per evitar lesions pròpies. Mans obertes. S'utilitzen per frenar i guiar la caiguda del casteller, intentant que no xoqui bruscament contra altres cossos. Moviment d'acompanyament. En comptes de parar en sec la caiguda, intenten seguir el moviment del casteller per reduir l'impacte.
0: Llavors jo m'he començat a fer la idea d'una onada. El castell caient i els membres de la pinya fent allò que es fa als camps de futbol quan el partit està sent una mica avorrit.
2: Sí, exactament. La pinya fa un moviment semblant a una onada d'amortiment quan els castellers cauen. La primera línia rep el primer impacte. Els castellers més propers al punt de caiguda flexionen els braços i el cos per absorbir el xoc. Intenten acompanyar la seva caiguda cap a una zona més segura.
0: Però això no pot ser fàcil, no? I menys encara amb castells grans, amb aquells en els que hi ha un centenar de persones o dos centenars de persones o més, de diverses colles i fins i tot membres del públic.
2: Si un castell està caient, els castellers poden cridar perquè tothom s'activi i estigui preparat.
0: Aquí tothom ha fet cara de... Ah, clar, ara és molt més fàcil, allò de... que estem caient! I des de la pinya se sent... Vinga, nois, posició d'onada!
2: Si un castell trontolla, aquests responsables donen indicacions ràpides com aguanta, amortim o baixa ràpid.
0: Amortim, eh?
1: Amortim, m'ha encantat.
0: Quants cops hem sentit al cap de colla dient ei, nois, amortim! Doncs bé, la IA no parava d'insistir en que aquestes coses s'entrenen. Però llavors he començat a patir pels aficionats del públic que entren a una pinya i que no han anat mai als assajos.
2: Això pot ser molt perillós tant per a la persona com per als castellers. Per evitar-ho, moltes colles fan una barrera humana al voltant de la pinya per evitar que ningú extern hi entri. A les actuacions, sempre hi ha responsables que vigilen que cap espectador s'acosti massa.
0: Que sí, que hi-hi, que ha-ha, però fins aquí podíem arribar. A pinya, que entri qui vulgui entrar. A veure si ara haurem de posar també tanques al voltant d'un castell i... Miro el Lluís Ma, després ens ho explica, perquè jo això ho he vist. Com no em volia enfadar, he decidit evitar la confrontació i m'he interessat per l'acció en si. I he de dir que m'ha fascinat molt tot allò que m'ha dit.
2: Primer, els castellers estan entrenats per no caure rígids, sinó intentar relaxar-se i rodolar en el moment de l'impacte. Segon, els més experimentats ensenyen als més joves a no estirar els braços per frenar la caiguda, ja que això pot provocar fractures.
0: Jo l'escena d'un casteller explicant a un altre que quan caigui amagui els braços us he de dir que no l'he viscut mai. I això sí que, vull dir, de tronquet i una mica en sé. Però llavors, si les caigudes són força habituals en el món dels castells, totes aquestes accions també es deuen assajar, no?
2: Exacte. Els castellers treballen la flexibilitat i la caiguda controlada. Quan perden l'equilibri, intenten rodolar sobre els cossos de la pinya en lloc de caure en sec. Practiquen com recollir-se sobre si mateixos, com fan els gimnastes quan aterren després d'un salt.
0: Com fan els gimnastes després, saludant al públic. Com que he notat que la IA es començava a agradar a si mateixa, li he demanat més informació, aquelles coses d'ostres, que interessant, explica'm alguna cosa més. El següent tall és potser el més llarg de tots, però l'he volgut deixar perquè us asseguro que no té desperdici.
2: A moltes colles, sobretot amb infants, es fan proves amb matalassos per practicar caigudes. També es fan exercicis de desmuntatge ràpid per baixar en ordre si el castell perilla. La pinya practica com rebre els castellers en caigudes simulades. En alguns assajos, es fan servir faixes més gruixudes per protegir la zona lumbar. La pinya assaja com amortir caigudes amb els braços i el cos per reduir l'impacte. De vegades es fan exercicis sense castell, on un casteller es deixa caure des d'una alçada controlada, per exemple, des d'un petit suport o des de les espatlles d'un company. Això permet practicar com rebre una persona sense fer-se mal ni ella ni la pinya.
0: Sembla una tonteria, però jo és que m'ho passo molt bé preguntant aquestes coses al ChatGPT. I llavors, què passa quan un castell cau?
2: Si el castell cau abans de ser descarregat, quan l'enxaneta no arriba a dalt o no fa l'aleta, es considera que el castell no s'ha completat. En aquest cas, no es sumen punts per l'intent. Però, si el castell que cau és de gran dificultat, per exemple, un 3 de 10 o un 4 de 9, la colla pot obtenir pocs punts o cap punt, però sovint els jutges poden tenir en compte la dificultat per reconèixer l'esforç, tot i que no es dona la puntuació màxima.
0: I aquí què voleu que us digui? Com que ja hem entrat en el capitalisme casteller, he decidit que millor no entrar-hi gaire, perquè estava segur que m'hauria enfadat. Què vol dir això de que si és un 3 de 10 amb folre i manilles, llavors et donem algun puntet per haver-ho intentat. Però si fas un 4 de 7 i no surt, doncs te'n vas sol a l'hospital.
2: Bé, sols no hi van, els porta una ambulància.
0: Que sí, que sí. Va, que callis, que ara ningú et preguntava. Vinga, va, tirem.

0: Al Mirant Amunt, quan sona aquesta cinto, sabem que és el moment de transformar els castells, allò tan passional, en dades, allò tan fred. Molts poden pensar que les dades no diuen res, però amb les castellmanies estem descobrint tot el que es pot arribar a extreure només mirant d'un costat a un altre la base de dades. Donem la benvinguda a en Lluís Mar, responsable del portal Castellmanies. Bon dia.
1: Bon dia, Fran.
0: Els dies que ven, si tenim algun convidat que no coneixia la teva secció, a mi m'encanta mirar la seva cara quan comences a parlar i a explicar coses amb dades i com es va transformant quan diu, ostres, potser és veritat tot això, no? Ara fa uns dies ens explicaves com s'expandeixen els castells pel territori en funció de les colles i les seves zones d'influència. Em sembla que avui seguim tenint classe de geografia, és així?
1: Sí, una mica, sí. De fet, com ja suposo que és una mica... Ens agrada molt mirar les dades castelleres des d'un prisma geogràfic. Suposo que és una mica de formació professional. Mm-hmm. I avui tornarem a repassar aquesta història, però aquesta vegada quantificant el nombre de colles castelleres per bueno, el nombre de comarques que tenen o han tingut colla castellera.
0: Molt bé, doncs quan vulguis, va.
1: Molt bé, doncs sabem que el segle XX s'iniciava limitat a la dualitat veienca, les seves bessones tarragonines i les aparicions esporàdiques dels xiquets de Gràcia. Amb la renaixença del 26 al Vendrell Tarragona, es va consolidar un mapa casteller amb quatre comarques i, de fet, podem apuntar que el 1932 el Vendrell seria la primera població en tenir tres colles. Mm-hmm. Un fet que fins i tot avui és excepcional perquè només es dona a Barcelona, a Tarragona i sembla que encara a Vilafranca, entre
2: cometes.
0: Encara aguanten.
1: Sí. La represa del 39 i les reunificacions forçoses van reduir aquest panorama a tres comarques amb colla única. Parlem d'un altre fet excepcional, perquè els castellers, com els països, són més propensos a les escissions. És tan excepcional que en l'època moderna només es va repetir l'any 70 amb la vella de Tarragona i la nova de Sant Magí per formar els actuals xiquets de Tarragona. Uh-huh. Aquestes dues colles en l'imaginari casteller boomer vindrien a ser una mica com les antigues RFA i RDA, ¿vale? Uh-huh. El mapa, de fet, no es moria fins al final de la dècada dels 40, amb la incorporació de l'Alt Penedès i del Baix Llobregat. En aquest cas, amb els xiquets de l'Emprunyà, que prenien el relleu dels graciencs com a nota exòtica, i que més endavant serien rellevats una dècada després pel cos de castellers de Barcelona. Uh-huh. I... En aquesta dècada dels 40 es puja el comptador fins a les 5 comarques. I així es mantindria fins a la dècada dels 70, en la que al llarg de tota la dècada es doblava el recompte amb la incorporació del Garraf, els dos Vallesos, el Priorat, el Baix Camp i la reincorporació ara ja definitiva del Barcelonès i del Baix Llobregat. De fet, podem dir que més enllà del triangle original el camp tarragonès i Baix Penedès, i l'Alt Penedès una mica com en terra de ningú, aquestes noves comarques que es van incorporar als anys 70 vindrien a configurar el segon cinturó casteller, ja que, de fet, des de llavors totes han mantingut com a mínim una colla local de forma interrompuda, a excepció del Vallès Oriental i el Priorat, que les van perdre algunes, com en el cas del Vallès, doncs el Montmeló, la Roca, i les van reincorporar a posteriori amb els xics, per exemple. Uh-huh. O en el cas dels brivalls, que van aparèixer i van desaparèixer. Passat l'inici dels 80, el Montcasteller hivernaria fins l'any 96, on d'una tacada s'incorporaven quatre noves comarques, dues més al 96 i una més al 97, fins a completar-ne 18. A més d'expandir-se per primer cop més enllà del Principat, a Mallorca i a la Catalunya Nord, en la que se superava ja la vintena de comarques amb escreix. Aquesta progressió era sostinguda i el 2010 s'arribava a les 25 i el 2013 a les 31, en un segon boom que segurament no ha tingut tanta repercussió mediàtica com el dels anys 90, però que les dades confirmen.
0: I tant.
1: Des de llavors s'ha mantingut estable al voltant d'aquest valor. Una trentena de comarques, només al Principat, una xifra important tenint en compte que el mapa comarcal el configuren 43 entitats, tot i que formalment l'Aran no és una comarca.
0: Teníem a la Carol traient el mapa de comarques per comptar-les.
2: Però que xivato és!
1: A tall de curiositat, només una comarca ha desaparegut d'aquest mapa comarcal, que és el Solsonès, després de la dissolució dels castells de Solsona el 2016. Mm-hmm. En el cas de la Catalunya Nord, és interessant veure que de les 6 comarques que la conformen, 2 tenen colla pròpia, 3 com si content que els castells de Cerdanya reivindiquen com la colla de l'Alta i la Baixa Cerdanya. Mm. I, per tant, estan dins de l'Alta Cerdanya, que forma part de la Catalunya Nord. I, a més de tenir històricament també el Vallespí, havia tingut colla castellera amb els seus angelets. Mm-hmm. I a les Illes només són 2 de les 7 comarques. 3, si contem l'experiència de les talaies de Formentera. Uh-huh. Aquesta cosa que no se sap ben bé si era colla o...
0: Si venien d'allà o venien d'aquí.
1: Exacte. Sí. I també els esporàdics joves del Reguer, uh-huh, a la comarca homònica. I per acabar, 4 dades ràpides. El barcelonès guanya per poc el Baix Llobregat com a comarca amb més colles. Uh-huh. 17 a 13.
0: Per tant, poc, tenint en compte que Barcelona... ciutat, ja...
3: Putimer.
1: Sí. Bueno, i que tenen 3 colles universitàries, que és la,
0: clar,
1: que és la comarca amb més colles universitàries. Uh-huh. I, de fet, el barcelonès històricament ha vist néixer fins a 20 colles, però són el Baix Llobregat i el Carraf els que n'han vist desaparèixer més, en 5 en cada cas. Uh-huh. Uh-huh. En aquest recompte, aclareixo que s'ha fet tot a partir del 1926, perquè...
0: Va ser
1: la moguda...
2: Es complica fer-ho abans.
1: La moguda anterior, avalls, amunt i avall, no sé què, dona més per fer una novel·la tipus Joc de Trons que una anàlisi estadística. Mm-hmm. Vale? I per acabar, aquella coseta de sempre amb els exemples d'aquelles comarques que tenen una mica de cada, en aquest cas són Osona i el Gironès, que compten amb 2, amb una colla en actiu, una colla desapareguda i una colla universitària. Podeu jugar a pensar quina és cadascuna. En aquest cas no hi haurà regal, perquè no li vull xafar el concurs en Nau i perquè jo sóc una mica més tacanyo.
0: Bé, doncs tothom que estigui a casa, que aprofiti i respongui quan vegi aquest reel. Moltíssimes gràcies, Lluisma.
1: A vosaltres.

0: sí, hi ha una persona en aquesta família que sempre suma, que és la primera en oferir-se a donar un cop de mà, el primer a la festa, però també el primer quan cal treballar. I hem de dir que també el primer a l'estudi. Avui ha arribat abans que nosaltres, fins i tot. Aquest és en Gio del Rei. Bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Fa uns dies vas estrenar la teva nova secció, el Dietari Casteller, amb el dietari d'una enxaneta dels esperxats de l'Estany. Per si algú es va perdre la secció, explica'ns una mica com funcionava.
1: Bueno, fem com un dietari, no? Com un resum de la jornada castellera des del punt de vista del protagonista que sortegem amb en David prèviament i d'una colla que també és de sorteig. Llavors, la dinàmica, com fèiem la secció de l'any passat, no? Una miqueta tota sorts i a inventar-nos una miqueta, a jugar sense faltar ningú, però trucar un toc trapella de
2: com t'agraden els reptes, eh?
0: Li agrada buscar el límit de la situació. La sort, en aquest primer cas, va voler que avui toqués parlar de el dietari d'una escaleta dels xerrics d'Olot.
1: Correcte.
0: El repte no es quedava enrere. Tot preparat?
1: Preparadíssims.
0: Molt bé, doncs quan vulguis.
3: Diumenge, festes d'altura, 9 del matí.
1: Em desperto amb un punt de nervis i també de ressaca. Com li vam cardar la ratafia ahir després de sopar Can Met? Podria haver fet alguna cosa més interessant i sana, com anar a Santa Margarita i cardar un ciri resant per l'actuació d'avui. En fi, cap esmorzar.
3: 11:30 del matí.
1: Avui és el dia gran. La plaça d'Olot està plena. El sol pica i l'ambient fa olor de cervesa calenta i fartons suats. Jo ja m'he cardat el meu peu de porc amb seques i, com no, el meu cigaló de ratafia. En fi, enfeixar-se. Avui actuem amb els Marrecs de Sal i els Segals d'Osona, que arriben fent-se abraçadetes, compartint ampolles d'aigua i fent veure que són molt amics. Però quan els Segals descarreguen un castell que els Marrecs no han pogut completar encara, la tensió es mastega. Els somriures es torcen lleugerament i el suport fraternal es converteix en una mirada de... ja en parlaré. En fi, tots som amics.
3: 12:15 del matí.
1: Em col·loco a lloc per la primera ronda. Per sort, els pilars caminats encara no m'hi volen. Genoll a terra, esquena recta, esperant que m'hi pugin com si fos un moble d'Ikea. He agafat l'estratègia de l'escaleta de capgrossos, el Santi. I m'hi poso una tovalló a la lligada de la cuixa on em posaran el peu. Mentre aguanto el pes de la història castellera, sento un peu relliscant pel castell. La suor fa estralls i els de dalt no sé què carden, però collons. Alguns són molt sapastres, no demano tenir la finura de les xefs de les cols, però una mica de tacte, coi. En fi, una a la saca, anem a fer una cerveseta.
3: Una del migdia.
1: Segona ronda. Jo ja no sento les cames, però segueixo aquí, fidel a la meva missió. Algú a la pinya em diu que em veu tremolant. Jo els hi dic que és d'emoció. En realitat, estic cardat de l'asiàtica. Mentre m'aguanto els marejos, veig de reull un marrec amb cara de pocs amics mirant com els segals celebren. L'amistat dura fins que la torre de buit només la descarrega un dels dos. Crec que ara ajudaré a Marrecs, aviam si remunten una miqueta i a més piquessar. En fi, visca l'amistat.
0: Ja veig quina serà la meva posició d'aquí un temps. Va, digues.
3: 13:40 de la tarda.
1: Tercera ronda. Última oportunitat per demostrar que una escaleta de xerrics no es doblega. Només es desploma quan s'acaba l'actuació. Estic cardat, però aguanto. Ho fem. Triomf, aplaudiments, abraçades. Jo només penso en el dinar de colla i en com cardaré per aixecar-me la de cadira quan acabi. En fi, a dinar.
3: 10 de la nit.
1: Ai, miraculosament segueixo viu. Els Marrecs han marxat eufòrics. Al final han fet millor actuació que els carbasses dels Segals. Tot i això, els Segals intenten dissimular i fan-s'hi com si no els importés. I jo a sobre haig d'escoltar debats de sobre quina colla ha estat la millor. Em prometo a mi mateix que l'any que ve no em tornarà a enredar. Sé que és mentida. En fi, gotet de ratafia i a dormir.
0: Molt bona.
2: Oh. Molt bé, molt bé. L'essència d'una escaleta traslladada, en dietari.
1: Són una espècie en perill d'extinció.
0: Jo vaig prenent nota, perquè sé que acabaré així, acabaré fent d'escaleta, si no deixo la gralla que això m'estalvia alguna
2: feina. Bona, gràcies, que fer d'escaleta és molt digne, ja ho hem vist.
0: Sí, sí. Fem el sorteig? Tenim sorteig preparat o el fem per internet i el proper dia us el diem?
1: Doncs crec que el David l'està improvisant.
0: L'està improvisant.
4: El farem, el farem.
1: Vale, pues venga. El vivo y el directo de la ràdio.
4: Carol, on tens la carpeta del Mirant Amunt?
2: Castells. És que el meu drive és una mica Mirant Amunt, aquí, això, perfecte.
1: Això és un desgavell, avui.
2: Sí, sí, sí. S'ha de dir que...
5: Si es pogués dir...
2: Tenia lògica que estigués a Castells.
5: És una merienda de negros.
1: Hombre.
4: Però no es pot dir. Vinga, va, avui una mà innocent, avui. Nil, un número de l'1 al 119.
5: Pi.
4: Hòstia, pi, 3,14 o 31, què?
5: 31,4, va.
4: 31,4 és més 30. És
5: més 31.
4: Vale, doncs Castellers de Sant Pere i Sant Pau.
1: Molt bé.
4: I ara digue'm un número, ara me'l dirà Lluïsma, del 1 al 28.
6: O 27.
4: L'amo. L'amo dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau.
1: D'acord, d'acord.
4: Jo crec que aquí tens joc, avui.
1: Aquí hi ha joc, aquí hi ha joc.
0: Molt bé, doncs proper dia l'amo dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Moltíssimes gràcies, Gio.
1: Moltíssimes de res.
0: I normalment ara dic allò de baixar la música, de relaxar-nos i posar-nos còmodes per conèixer el nostre convidat especial, però amb el convidat especial d'avui més val que us agafeu a la cadira i us poseu en guàrdia, perquè avui ens venia molt de gust convidar un dels dos autors d'un llibre que parla sobre la tradició de fer sonar campanes. El llibre es diu... Sonen les campanes. Avui, al Mirant Amunt, Nil Rider. Bon dia, Nil.
5: Bon dia.
0: He de confessar que si el Nil està avui aquí és perquè li he hagut d'insistir molt. Quan el documental del David va començar a guanyar premis, vam decidir enganyar-lo per fer-li una entrevista en directe. Amb el Nil costava una mica més la cosa i vaig dir... doncs demanar-li directament. I és que em semblava just dedicar-li aquest petit homenatge a les portes de Sant Jordi, però, bé, no m'enrotllo més. Faig com sempre, val? Nil, publiques un llibre sobre campanes amb Jordi Sacases. D'on neix aquesta passió teva que, per a molts, segur que és desconeguda?
5: Uf, aviam, espereu-se. Quan jo feia P4...
2: M'encanta quan comencen així.
5: Dimecres de cendra, vaig... Això ho he descobert després en una sessió de psicoanàlisi, eh? Dimecres de cendra vaig anar amb la sardina, amb una sardina de cartolina, vestida de Superman, que recordo perfectament.
2: D'acord.
5: La psicoanàlisi la de suplir amb una hipnosi que encara no he fet, però tinc el record de la sardina, que la mestra no em va deixar entrar perquè això ja no es feia. Jo vaig agafar un berrinxe, com el que no he agafat mai més a la vida, i mira que n'agafo sovint d'emprenyades, i em vaig jurar que això no em tornaria a passar. Mm-hmm. Llavors, sempre que veig un vell que té alguna cosa a explicar, m'hi acosto, i és una qüestió fàcil. Vull dir, quan estimes, fas estimar, quan estimes, protegeixes, quan protegeixes, difons i fas que això, doncs, pugui tenir una espurna més de viure. I una mica ve d'aquí, de conèixer, d'anar més enllà, d'analitzar, i quan dius, ostres, això va molt més enllà del que estem acostumats. I ens posem amb els Jordis a cases i amb un editor que sembla que està més penjat que nosaltres, que és el Norbert Tomàs de Jesús Morera, que és un senyor que fa calendaris encara de paper. És el senyor que publica el calendari de l'Ermità, que publica l'almanac del Cordill. Per tant, una mica de la corda i doncs anem a publicar això. Doncs som-hi.
0: Molt bé. En aquest programa tothom sap que els castells van ser declarats Patrimoni Immaterial de la Humanitat, però potser pocs recorden que a finals de l'any 2022... el toc manual de campanes també va aconseguir aquest reconeixement per part de la UNESCO. Com es dona aquesta situació i què suposa per una tradició com la de tocar campanes?
5: L'advocat... avui suposo que ja el posa... Vull dir, si algun dia hem tingut dubtes... No suposa res.
0: No suposa res.
5: Lo de la UNESCO, permeteu que ho digui aquí, al Pinant Amunt, i qualsevol problema, doncs això, mirantamunt@gmail.com.
2: Sí. Allà totes les queixes.
5: Totes les queixes. Això del Patrimoni Mundial de la Humanitat, perquè... vosaltres dieu patrimoni material, però la gent el que diu és que ens han declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat. No suposa res, no suposa res. És un diploma que el tens a casa i no val per res, no hi ha cap mena de protecció associada. Seguim trinxant, vull dir, en el cas de que el que toca, seguim trinxant campanars, seguim fent dosos de cinc en folre i seguim fent qüestions que dius, aviam, per favor, de què ens serveix el Patrimoni Mundial de la Humanitat si no hi ha unes línies a seguir? Tampoc serveix les proteccions que ens fa la Generalitat de Catalunya, perquè en el cas de les campanes són element patrimonial d'interès nacional i ahí estamos. Vull dir, seguim trinxant campanars i seguim tenint problemes.
0: Diu, seguim trinxant campanars. En un article teu a la revista Tornaveu et queixaves de la instal·lació de sistemes automàtics pels seus efectes sobre aquesta tradició, la de tocar de manera manual les campanes. Són incompatibles aquests tocs automàtics amb el toc manual?
5: No. Aviam. El que és incompatible és que una empresa instal·ladora es guanyi les garrofes si hi ha algú que toca campanes. I el que hauria de ser una cosa normal i absoluta, que és l'entendre'ns, escolta, jo tinc aquestes necessitats, vostè té aquestes altres, parlem, ens posem d'acord i mirem de fer-ho bé, sempre en aquest país de Déu tocat pel sol, sempre hi ha la postura de doncs si tu i jo no ens entrem, jo et posaré el peu al coll i aviam qui guanya. I funcionem així.
0: Em sona. Suposo que molta gent deu pensar que les campanes només serveixen perquè la gent sàpiga l'hora, encara que estigui lluny d'un rellotge, no? Però, a més d'això, que també, per què més serveixen les campanes? Es poden entendre les campanes deslligades de la religió?
5: Completament sí, completament sí. De fet, dir això a Mataró Ràdio hauria de ser com un... Jo dic, barram, aquí, penses en santes, que hauríem de parlar si santes és o no és religió, però penses en santes. I el concert de Barram i el dia d'abans de santes et transporta a un d'allò. També et transporta en aquell moment que no sé si... Bueno, que no sé si heu vist, vull dir que vaig a descriure ara mateix, que és quan surten les relíquies de les santes per la porta del fossar de Mataró, amb tot a tope, arriben a la porta de la basílica, els capgrossos hi fan un pilar, o hi feien l'última vegada que hi vaig venir, suposo que encara el fan, hi fan un pilar, mentre les campanes grosses callen i queden les dues campanes petites, amb aquella delicadesa d'aquí està passant una cosa molt fineta, que és que estem allò, estem traient, estem ensenyant les faldilles de lo més sagrat que tenim, i quan ho tornem a tancar i anem a guardar, pilar descarregat, tornem-hi una mica amb tota l'artilleria. Per tant, un llenguatge que et permet dir de tot amb lo mateix, amb cinc notes.
0: Explica'm una mica, perquè, clar, aquí hem fet el hi-hi-ha-ha d'un llibre sobre campanes. De què va aquest llibre? Què més ens expliques en aquest llibre de campanes?
5: Mira, doncs hi ha una part primera molt interessant que tracta sobre l'antropologia de la campana entesa com el so. Des del punt del misteri, per exemple, hi ha un article fabulós del Jordi. Tota aquesta primera part se l'ha quedat el Jordi, que és un senyor que pensa molt bé. I pensa molt.
0: Arxiver de professió.
5: Arxiver de Santa Maria del Pi, sí, sí. On hi ha un capítol magnífic parlant de com, per exemple, Harry Potter, la melodia de Harry Potter té un moment de campanes perquè juga al misteri. Per tant, tot el que, no, allò, tant de religió, de proclamem el misteri de la fe.
0: Sí.
5: Doncs totes aquestes qüestions antropològiques que desgranen d'una forma molt, molt, molt, molt de divulgació. La idea no és aquí és publicar el gran article en llatí sobre el que són les campanes, sinó, doncs, com s'ha anat gestant, com s'ha anat construint, per què hi ha un so sagrat que és la campana i no és la corneta de llautó. Hi ha una part que m'he quedat més jo, que és la part de la dimensió material i immaterial, de com s'afonen, de quina manera es fan, quins tipus de campanes hi ha, si lo de les hores o no les hores.
0: Sí.
5: Allò que diem sempre, no, hi ha una cosa que és civil i una cosa que és religiosa. Aviam si hi és o no hi és. I tota la... una dimensió que m'agrada bastant molt, molt, molt, que és aquesta dels avis. És de com es toquen les campanes o com els nostres avis entenien que es tocaven les campanes. Com, de la mateixa manera que m'interessa molt com els nostres avis entenien els fer els castells o com els nostres avis entenien que s'havia d'anar al bar a jugar al dòmino. Perquè bueno, perdó, un excursus d'aquests, que si no el dic em rebenta ara, quan jo sento alguna vegada, apuntarem el nen a l'esplai perquè ens han dit que se relaciona molt amb gent gran i s'ha de relacionar amb nens. Penso, merda, ja l'hem cagat. Un nen que es cria amb els seus avis aprèn a estimar coses que un nen que es cria amb nens no aprèn a estimar.
0: Cert.
5: Llavors és aquest concepte de què estem perdent, quines bugades, quins llençols tenim allà, i els tenim. L'únic que hem de fer és desfilagarçar perquè ens sortim amb la costura del dret i no del revés.
0: Molt bé. Deixa'm aprofitar que ja que haurem de fer servir els nostres advocats aquesta setmana perquè et tenim aquí, deixa'm llegir-te un titular de premsa i tu em dius què en penses. El titular deia una cosa així com: un jutge decidirà finalment si les campanes de la catedral de Girona poden sonar de nit. Els propietaris de l'hotel històric presenten una demanda al jutjat i critiquen que el consistori no vol arribar a un acord.
5: Bueno, aviam, tres coses a dir. Les campanes de la catedral de Girona, hem de suposar que són les campanes horàries, que són del consistori de la Girona, de la ciutat de Girona. Mm-hmm. Les campanes litúrgiques són a baix. S'ha de dir, falca divertida, que la campanera, l'antiga campanera de la catedral de Girona, viu encara a la catedral de Girona, i que el seu fill és el gerent, que s'han criat, vull dir, que és el capítol de la catedral de Girona segueix tenint una senyora que ve de, no sé si de Salamanca o de Valladolid, que va arribar a Girona amb una mà davant i una altra darrere, va picar la porta i diu, hola, que em donen feina. I la van acollir, no només li van donar feina, sinó que li van donar una llar on encara viu i encara, de forma automàtica, mana les campanes de la seu a nivell litúrgic, a nivell horari. Tot ciutadà té dret a ser informat de l'hora que és en qualsevol moment. Mm-hmm. I tot ajuntament té el deure d'informar a tot ciutadà de quina hora és. Per tant, que un agent d'un hotel que es basa a no tenir ciutadans o a fer ciutadans temporals aïllats de l'univers, espai, temps i comunitari, que diguin el que vulguin. La lògica ha de ser que si la gent de Girona vol ser informada a la nit de l'hora que és, és, i jo he vist que al costat del campanar de Badalona, al costat a 150 metres, uh-huh, en línia recta, i no les sents, quan t'hi fas, jo no les sento. I dormo perfectament, sense sentir-les. Si em desperto, sí que dic, tal hora. Però sí, tornes a dormir i cap mena de problema.
0: Molt bé. David, pots dir-li a l'advocat que marxi, que avui el Nil està políticament correcte.
2: Sí.
0: A banda de ser historiador i folclorista, també has estat docent a l'Escola de Campaners de Joanetes i has coordinat el seminari bianual campanològic de l'Arcabisbat de Barcelona. Quina és la situació d'aquesta tradició de tocar campanes manualment perquè calgui crear una escola de campaners i tot plegat?
5: Bueno, aviam, qui hauria d'explicar això més aviat és el director de l'Escola de Campaners, és el Xavi Pallàs, uh-huh, i no jo, perquè jo vaig allà, hablo de mi libro, mai més ben dit, i me'n torno cap a casa, a vegades amb més o menys peripècies. Vull dir, uh-huh, no sé, jo a Olot he arribat amb transport públic fent 3 hores de camí, i a vegades vas amb cotxe i tornes dinant a Vic amb un, o al mateix Olot, unes patates d'Olot. Però la situació és criminal. És criminal en molts aspectes. Un primer és la situació dels immobles, de com els campanars, des de que no hi puja la gent, són uns nius de colomassa, uh-huh, de... Es pot dir merda, oi? Sí, de merda.
0: Es pot dir merda.
5: Merienda de negros, es pot dir merda. De merda, on no hi puja ningú, que estan deixats de la mà de Déu, mai més ben dit, uh-huh, i que, en molts casos, són aprofitats per unes empreses que, de forma més o menys conscient, fan allà qüestions que no són del tot correctes per un element material i moble. Perquè estem pensant sempre que, i això és una cosa que es fa molt de dir, no? Això que en diem el patrimoni immaterial mundial del mundo de la humanidad, no és eteri. Tu, per tenir un element, i valgui la redundància, un element immaterial, has de tenir un espai-temps i uns elements materials i personals que els cal duguin a terme. Per tant, quan tu tens un campanar en bones condicions, amb una gent formada, pots reproduir aquell patrimoni material, pots ser-hi, pots mantenir-lo viu. Si tens un campanar trinxat i una gent que està perdent a llegir i a l'escriure, i una empresa que, més, el poc que queda, t'ho gira de lloc, i això, hi ha un vídeo meravellós que no està penjat a la xarxa, si no ho estarà mai, del campaner de, no sé si el campaner de Durro, un campaner vell del Pirineu, que explica, uh-huh, que ell no pot tocar campanes perquè va venir una empresa i li va moure les campanes. I el tenim gravat en un racó de la plaça,
0: pobre home,
5: tocant les campanes mentre... A més, molt divertit, perquè ell no volia fer a la plaça perquè ell havia de moure's.
0: Uh-huh.
5: I el tenim ballant sol en un racó de la plaça mentre canta el toc de campanes, perquè no el pot fer, no ens el pot gravar. In situ, perquè les campanes una empresa, no sabem quina, el va moure a lloc, per tant, la situació és criminal. Uh-huh. Tot i això, que ara he vist que algú ensenyava coses, s'ha de dir que, afortunadament, després de 40 anys de democràcia, o 50 anys de democràcia, bueno, després de tots aquests anys de democràcia, sí, i de progresso, a Mataró ha sigut, i s'ha de dir, jo ho he dit en aquesta Santa Casa, ja ho he dit alguna vegada, ha fet una aposta pionera, que ha sigut fer una restauració integral del campanar, a nivell material, a nivell immoble i a nivell immaterial. I els campaners han fet un curs de reciclatge, que després de 40 anys de tocar igual, diu, bueno, aviam, anem a llegir la documentació antiga, anem a veure com es feia, i anem a intentar salvar la situació. Per tant, una gent que fa 40 anys, que és molt lloable, dir, aviam, fa 40 anys ho estem fent no del tot bé, anem a reciclar-nos. Mm-hmm. Sensacional.
0: Deixa'm preguntar-te ràpid. Si per salvar els campaners hem de fer cursos, per entendre el codi que ens està dient les campanes, què hem de fer? Vull dir, si les campanes sonen però la gent no sap què volen dir...
5: Joan Amades tenia té, de fet, un llibre de signes. Llavors, fa un signe que ara és molt bé, es posa la mà a l'orella, ensenya l'orella i diu, para teula. Uh-huh. Tu ets capaç d'interpretar el que t'està dient una persona. Perquè, al cap i la fi, comunicadors, periodistes, com es produeix el missatge, com es produeix la comunicació? Doncs hi ha un emissor, hi ha un receptor, hi ha un codi, hi ha un llenguatge. Si tu ets capaç de comunicar de persona a persona, la persona t'entén. Uh-huh. T'entén. Perquè això és personal i intransferible. Nosaltres vam tocar una vegada una defunció, i baixar al carrer, al Pi, barri gòtic, de com es diu això, gentrificat, una senyora va preguntar qui s'ha mort. I dius, no vamos tan mal.
0: Molt bé. Si et sembla bé, aquestes entrevistes les acabem sempre amb un quiz casteller, preguntes senzilles, respostes curtes.
4: Si no fossis dels castellers de Badalona, de quina colla series i per què?
5: No seria de la Vella.
4: Un castell preferit?
5: Ostres, aquesta és complicada, eh? No seria el 7 de 7.
4: Quina posició no has fet mai i t'agradaria fer?
5: Doncs mira, tinc la desgràcia d'haver-les fet totes a la pinya i la resta no m'agradaria fer-les.
4: Perfecte. Una afició fora dels castells que no siguin les campanes.
5: Llegir.
4: Quants anys portes fent castells?
5: Més de 10 i menys de 15. Hauria de comptar.
4: Un lloc al món on t'agradaria plantar-hi un castell?
5: La plaça de la Vila de Badalona.
4: Maca, bonica.
5: Ja està, no cal fer més.
4: Què és el més sonat que has fet pels castells?
5: Home, viatges. De dir, al matí has de ser a no sé on i a la tarda has de ser a no sé quin altre lloc, doncs... Hores, vull dir, al final... Temps i diners.
4: Un gust de sucres preferit?
5: És que no n'he menjat mai.
4: Vaja, pots dir el de pinya, que el diu tothom.
5: Doncs no diré el de pinya perquè el diu tothom, però jo no n'he menjat mai.
4: Vinga, va, i última. Una pel·lícula i un llibre. Pots dir el teu i fes la falca.
5: Ah, no, anava a dir el nom de la Rosa i el nom de la Rosa.
4: Mira, molt bé.
0: Doncs ja està. Doncs moltíssimes gràcies, Nil. A tothom li dic que sabeu que teniu les portes del programa obertes. Tu tens les portes, la cadira i ja tens el nom a la taula.
4: Però si es ocupa ja el programa.
5: Sí, no, ja. Ara no vindré més.

0: Si el mes de març ja es va començar a carregar d'activitat castellera, els caps de setmana, el mes d'abril, apuja encara més una marxa. Nosaltres us n'hem seleccionat 3 per dissabte i 3 per diumenge, però si us queden lluny, consulteu l'agenda de la coordinadora de colles, que ben segur hi trobareu alguna diada a prop de casa que no haguem citat, i és que al final tampoc hi caben totes. Hem intentat abraçar tot el territori. Ara que s'acosta Sant Jordi, sembla que la zona tradicional es comença a posar en marxa, també. Comencem per ordre cronològic, ja que dissabte podeu anar a Gràcia a la Diada de la Independència.
1: Serà a les 5 de la tarda a la plaça de la Revolució de 1868 amb la colla local, els Castellers de Sant Cugat i els de Sarrià.
0: Si aneu cap a l'interior, a Lleida se celebra el 30è aniversari dels Castellers de Lleida.
1: Exacte, el dissabte a les 6 a la Llotja de Lleida, els locals compartiran plaça amb els Castellers de Barcelona, els de Cornellà, els Bailets de Gelida i els Castellers del Pallars.
0: I les colles de la zona tradicional comencen a treure la pols a la faixa. Dissabte podeu anar fins a Altafulla a la diada d'inici de temporada de la colla local.
1: I actuant, com bé dius, als locals, els Castellers Altafulla, a les 6 de la tarda a la plaça del Pou. Ho faran acompanyats per la colla Jove Xiquets de Tarragona i la colla Vella dels Xiquets de Valls.
0: I fem una actuació així, bonus track, que se surt de les 3 que us havíem promès, però es mereix una esmena especial, i és que si no us podeu desplaçar fins a València per veure les moixerangues, aquest dissabte podeu anar a veure-les a Barcelona.
1: Correcte, se celebra la trobada de la moixeranga a les 12 del migdia a la plaça Bonet i Moixí. Hi actuaran la moixeranga de Barcelona, la moixeranga jove de València, i tot plegat els acompanyaran els Castellers de Mollet.
0: Però no s'acaba aquí la cosa, diumenge podeu visitar la quarta província que ens quedava, on també s'hi veuran castells. A Bescanó se celebra la Fira de l'Embotit.
1: A les 4 de la tarda, a la plaça Joan Maragall, la colla castellera de Figueres, els Esperxats de l'Estany i els Marrecs de Sal compartiran plaça.
0: I si ens anem desplaçant una mica cap al nostre territori, a Sant Cugat del Vallès, hi ha la diada de Volpelleres.
1: Els locals hi actuaran també diumenge, a les 12, amb els Castellers de Terrassa, els Minyons i els Bordegassos de Vilanova. Els Minyons de Terrassa i els Bordegassos de Vilanova.
0: Per últim, però no menys important, i per acabar la Volta a Catalunya, la diada del local dels Capgrossos de Mataró, aquí al costat de casa.
1: A les 12, els Capgrossos actuen al passatge amb Mariona Galindo, al seu local, acompanyats pels Castellers de Sabadell, la Jove de Barcelona i els Moixigangues d'Igualada.

0: I nosaltres arribem al moment de tancar la paradeta. Tornem d'aquí a 7 dies a les vostres emissores habituals, a Mataró Ràdio, a Ràdio Arenys i a Ràdio Calella Televisió, però també a través del podcast de Spotify, que trobareu enllaçat a tots els nostres comptes de xarxes socials. Suposo que la majoria ens escolteu per aquí, però hem de citar-ho tot. Recupereu tots els programes i doneu-los una segona vida. Salut i castells.
1: Sintonitza la música Ràdio Arenys. Som la primera.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Què tal, com esteu? Benvinguts a la versió d'estiu de La Caixa Tonta. Com sempre, el que intentem és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I durant aquest mes d'agost, el que farem serà recopilar i recordar els millors moments de la temporada. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Acompanya'ns a recordar grans moments d'aquesta temporada, convidats, seccions i moltes coses més. Doncs esteu preparats pel viatge d'avui? Doncs vinga, som-hi. Benvinguts, benvingudes.

0: La Caixa Tonta.
1: I tot seguit anem a escoltar un reportatge també d'una roda de premsa a la que vam assistir fa poc, de 3 Media, d'un programa espectacular, d'un programa que ja ens va agradar molt la primera temporada i que torna de nou a la Sexta.

0: I és Cazadores de Imágenes, un nou programa d'aventures de Godson Mantulis, amb la búsqueda de la millor fotografia del món salvatge. I és que el fotògraf Godson Mantulis s'embarca de nou, juntament amb diversos famosos, en una expedició extraordinària per racons molt remots del planeta per capturar la imatge més impressionant d'animals salvatges en llibertat. Escoltarem ara una petita promoció que ens ha fet arribar a Tres Media, que ens van passar durant la roda de premsa del programa, que no té pèrdua. Escoltem-ho.
1: Soy Godson Mantulis, creador de contenido y apasionado de la naturaleza.
2: Mirad, mirad, empieza la aventura de...
1: Cazadores de Imágenes.
3: Es complicado explicar lo que se siente.
4: Es que no se puede explicar.
5: Una nube de tiburones. Ahí están.

0: La Caixa Tonta.
1: Doncs arriba el moment del reportatge de les firmes d'OTE 2025. I és que el passat cap de setmana vam assistir a les firmes al Palau d'Esports de Badalona, on hi havia tres dels triomfitos que encara estan concursant en aquesta darrera edició, concretament Crespo, Cristina i Guillo Rist. Una firma en la que s'hi van acostar moltíssims fans del programa, sobretot joves, però també no tan joves, perquè els signessin el disc d'aquesta edició. Esteu preparats? Doncs vinga, comencem el reportatge.

0: I començarem, doncs, escoltant una mica com estava l'ambient en el Palau d'Esports. A veure, escoltem. Com podeu comprovar, doncs, molt ambient i, sobretot, molta emoció de la gent que estava allà congregada per veure els concursants. I ara escoltarem el moment en el que entraven els tres participants d'OT que firmaven discs a Badalona. Escoltem. Eufòria desfermada quan entraven la Cristina, el Guillo Rist i també ni més ni menys que el Crespo. I ara, doncs, anem a escoltar ja alguns nois i noies que els hi van signar els discs d'OT. Concretament, escoltarem ara la Nora i unes amigues que ens explicaven, doncs, quins eren els seus concursants preferits, com ho havien viscut. Escoltem.
1: Em dic Nora.
2: Jo, de... Molt emocionant i divertida.
1: Estava el Guillo, el Crespo i la Cristina. I ens han firmat els tres.
2: Sí.
1: La Cristina. Hombre, tots ens encanten, però la Cristina és que... Des de sempre.
3: Hola.
1: Paula.
2: Cristina. Sí.
1: Molt guai. Sí. Molt difícil.
2: APT,
1: sens dubte.
0: I tot seguit anirem a escoltar un grupet també molt maco que ens explicava, doncs, com havia viscut aquestes firmes.
4: Júlia, Adai,
5: Hugo,
4: Maria
6: i Valeria.
7: La Cristina.
8: El Crespo.
9: El Crespo.
10: Ai, no sé.
11: A la Cristina, que serà guanyadora.
12: I el Crespo, que és molt guapo.
13: La Cristina.
14: Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que decidir.
15: ¡Vale!
14: Un verano en Nueva York.
16: Santa Coloma de Gramenet.
0: Aquests joves de Santa Coloma de Gramenet que ja veieu que portaven moltíssima marxa i cantaven les cançons del disc, no? I resulta que aquest grupet eren els guanyadors, atenció, de l'Eufòria Dance Kids, i vam aprofitar la vinentesa per fer-los unes preguntes, que, per cert, a veure si algun dia els podem convidar aquí al programa.
17: Molt bé.
18: Va ser molt divertit.
19: Molt intensa i molt eufòrica.
18: Sí. No ens vam esperar que vam...
19: No? Sí.
18: La Marina
19: està morena.
18: La coordinació
19: tot el grup, sí, i fer les energies, perquè pots fer fort però després tens que, com,
20: saps? I quants éreu al grup?
19: 12. 12. Vam cantar la Valeria, amb la Vita i amb l'Alexia. Moltíssimes gràcies.
0: Els Black Bubbles, els guanyadors d'Eufòria Dance Kids. I seguim amb més gent, amb més públic, doncs, que anava a que li signessin els discs d'OT. Escoltem.
21: Doncs seguim aquí a les firmes d'OT. Amb qui estem?
22: Amb Lucía.
21: Lucía, com ha anat això? Molta emoció, no?
22: Sí, moltíssima, sí.
21: Els tres aquí, d'un dia per l'altre, aquí, al Palau d'Esports de Badalona.
22: És molt bon.
21: Escolta, d'aquests tres tens algun favorit?
22: Sí, Crespo, sobretot.
21: El Crespo Crespillo, molt bé. I escolta, de les actuacions que ha fet, quina és la que potser t'ha agradat més?
22: A mi la de Cureiri amb la Olivia, és que em va fascinar molt. A més, és una cançó d'Aitana que també m'agrada molt i va ser increïble.
21: I escolta, aniràs al concert? Com ho tens, això?
22: Sí, encara no ho sé, estic veient si hi ha algunes entrades, però m'agradaria molt, la veritat.
21: A veure, i de les cançons que... O sigui, dels favorits, tens algun favorit per guanyar aquesta edició?
22: A veure, a mi m'agradaria que fos o Crespo o Clàudia, però també molt la Cristina, sé que pot guanyar molt fàcilment, també m'agradaria.
21: Seguim aquí a les firmes, amb qui estem?
23: Amb la Sandra,
24: Agata,
25: Laura.
21: Què us han semblat aquests tres nois que tenim aquí avui d'OT? Teniu algun favorit dels tres?
26: I Toledano.
27: I Crespo.
28: I Maria Cruz.
21: I la Maria Cruz, que ja la tenim fora, però
28: bueno, no passa
21: és molt
27: no
21: bona.
27: Passa res,
21: a nosaltres ens va saber molt greu que marxés,
27: sí,
21: la veritat.
26: Pobreta.
21: I escolta'm, d'aquests tres, creieu que hi ha algun finalista?
27: Crespo. Tres finalistes.
21: Sí. I teniu alguna cançó preferida d'aquesta edició?
19: Mariposa, tema? A Cureiri.
3: La Salvació.
19: Reina.
1: Reina.
21: Reina, reina, també.
19: La reina, la reina. La reina
3: tres.
21: Toma ja. I el guanyador, guanyadora d'aquesta edició, un vaticini, a veure qui creia que guanya.
19: La Cristina, Crespo.
21: Cristina Crespo. Molt bé, a veure, em podeu ensenyar algunes les firmes del, dels artistes?
19: I tenim les firmes de la Judit i el Max.
21: També?
19: Les vam bé veure.
21: Carai! Anda! Sí, perquè estan fent tour també, aquests
19: pel mitjà. Sí, els vam veure ahir.
21: Doncs moltíssimes gràcies a les tres, que vagi bé.
19: Gràcies.
21: Adéu!
0: I després d'aquestes fans, escoltarem a la Noemí Galera, que la van pescar un moment els periodistes que corrien per allà, i ens va explicar doncs, què li semblava doncs, la jornada.
5: Encantados de que haya tanta gente que les quiere. Y orgullosos, ¿no? Com està sent això, Noemí? Això que està passant allà a Badalona, tan prop de l'acadèmia?
6: Està sent molt emocionant per l'equip i per ells també, no? Portant dos mesos tancats, sense saber... Només tenen la referència de les gales, el públic de les gales, però clar, com està de cop amb una cua com aquesta, amb tantes distàncies, jo crec que està bé que els donarà un bon xute per acabar d'encarar aquesta recta final que ens queda. Avui queda justament un mes per acabar, per la gala final, i jo crec que això els anirà molt bé.
21: Seguim aquí a les firmes, amb qui estem?
7: Amb l'Odet i la Marta.
21: Noies, què tal, com han anat aquestes firmes amb aquests tres nois?
7: Molt bé, increïble.
21: Emocionant, no?
7: Estàvem molt nervioses.
21: Quin d'aquests tres és el que us més us agrada, o els tres us agrada? A veure...
7: Jo la Crespo,
21: Cristina.
7: A mi m'agraden els tres, però el Guillo.
21: Guillo, també, no? Guillo Toledano. Escolteu-me, i quin és el vostre finalista? Teniu algun favorit?
7: Guillo.
21: El Guillo.
7: Cristina.
21: Cristina també ho fa molt bé. I de les cançons que tenim ja que ha cantat aquest any, quin és potser el vostre hit? Alguna de les cançons que han cantat a les gales?
7: I Wanna Be Your Slave. Jo crec que Superestrella o Acureim.
21: Molt bé. I anireu al concert?
7: Tot bé? Tenim l'activitat.
21: Ostres!
7: Volia anar.
21: Ostres! Bueno, a veure si fan una altra data.
7: Sí, sí.
21: Ojalà, ojalà.
7: Jo espero que sí.
21: Ens podeu ensenyar la firma dels artistes? Mira, oh, per favor. Que guapos, que guapos. Moltíssimes gràcies a les dues.
7: De res.
21: I ara amb qui estem? Com us dieu?
8: Jo, Emma.
9: Jo, Clàudia.
21: Com ha anat aquesta firma?
8: Molt bé.
21: Quin d'aquests tres és el vostre...
7: Teniu
21: el... La Cristina Crespo. Crespo. Mira, aquí hi ha una mica de divisió d'opinions, no passa res.
8: No, però tots són molt bons,
21: tots són
8: increïbles.
21: Tots són bons, eh? Aquesta edició realment que és difícil, no?
7: Sí,
21: vull dir,
7: sí.
21: De triar, perquè...
9: Hi ha molt talent.
21: Hi ha molt
8: sí,
21: de talent.
8: Hi ha molt talent i és molt difícil votar.
21: I teniu algun finalista clar o no dels que ja tenim?
8: Jo crec que aquests tres.
21: Aquests tres?
9: Aquests tres
21: jo crec que són potents, no? I de les cançons que han cantat de moment fins ara, a les gales, quina és la vostra preferida?
8: Uf!
21: Jo
8: crec que El sitio de mi recreo, Mariposa.
21: Molt maca. I de les que han marxat, dels que han fet fora, hi ha algú que us sap greu que hagi marxat?
8: La Judit.
21: Bones veus, eh? Molt bones veus.
8: Sí.
21: Moltes gràcies a les dues. Anireu al concert? O
8: no
21: encara
8: sé.
21: No ho sabeu?
8: Depèn la meva germana.
21: A veure què tal, no? A veure si us animeu. Gràcies i fins una altra.
8: Bé.
21: Estem aquí a la cua de les firmes. Amb qui estem ara?
10: Ireland i Paula.
21: Quin és el vostre preferit d'aquesta edició?
10: Crespo i Olivia.
21: Teniu ganes que us firmin? Què porteu sí. aquí? A veure, ensenyem aquesta... Què és això? Un detall?
10: Foto,
21: home, mira, mira.
10: Una pulsera.
21: Sisplau, igual. Quin detall. Bueno, sabeu que això els hi donen, però els hi guarden.
10: Sí.
21: I els hi donaran al final del concurs,
10: sí.
21: eh? Però els hi donaran segur. I de tots els concursants de l'edició, aneu tirant, eh? Podeu anar tirant. No patiu. Quin és el vostre preferit?
10: Olivia i Crespo.
21: Olivia i Crespo, ja, eh? Sí, definitiu.
10: Salma i Guillo.
21: I guanyador, guanyadora, quin és el vostre
10: vaticí? Cristina.
21: La Cristina, no?
10: Cristina ganadora.
21: Sí. Ganadora, sí. Que és una tia portentosa, no?
10: De tot.
21: Fa de tot, eh, la tia?
10: Sí.
21: I quina és la vostra cançó, que, o una o dues cançons mítiques d'aquesta edició?
10: A Cureiri.
9: Nueva York.
10: If you could read my mind.
21: Molt sí. bé. Doncs moltes gràcies a les dues i res, que us queda ja minuts perquè us firmin. Gràcies.
10: Moltes gràcies.
0: I les vam trobar després de les firmes. i creia que ho van aconseguir de donar el que portaven, doncs escolteu.
21: Bueno, ja els he pogut donar,
3: sí,
21: no?
3: Sí.
21: Què ha passat? Com ha anat?
3: Muy bien, muy bien.
13: Guapísimos.
3: Guapísimos.
21: Tots tres, no?
3: Sí, todos.
21: I què els hi havies donat? Els hi has donat
3: una foto i una pulsera.
21: I se l'han quedat.
3: Se l'han quedat.
21: Això està molt bé, eh? I la... A veure, ensenyeu-me les firmes, sisplau. Ensenyeu-me les firmes. Vull veure les firmes. Crespo, Cristina i el Guillo. Míralo, ahí. Míralo. Molt bé. Bueno, d'aquests tres ja m'heu dit que Cristina,
3: sí, sí,
21: no?
3: Sí, Cristina ganadora. Més la...
13: I se lo he dicho.
21: Ja li has dit, no? Tal qual.
13: Tal qual.
21: I què t'ha dit?
13: Que muchas gracias.
21: Moltes gràcies. I escolta'm, ara ja somni complert, eh? Ara a
3: sí.
21: Seguir a votar.
3: Sí.
21: A votar.
3: Guillo favorito.
21: Cristina favorita. Gràcies.
13: Gràcies.

0: ens vam trobar també més noies emocionades, escoltem-ho.
1: Seguim a les firmes d'OT, amb qui estem? Com us dieu?
2: Maria i Judit.
1: Escolteu-me, què tal? Com ha anat aquest subidón de veure aquests tres aquí? Com ha anat? A veure, expliqueu-me, els heu pogut dir alguna cosa? La Cristina, el Crespo...
2: Li he dit que li estimo molt, perquè li estimo molt. M'he despertat avui a les 5 de la matinada.
1: Déu-n'hi-do.
2: I he vingut aquí per que em firmin i m'han firmat.
1: Déu-n'hi-do, és que hi ha molta gent, eh? Heu fet una bona cua per això encara,
2: Jo li he donat pulseres a tots, li he dit a la Cristina que ganarà OT i els he dit que els estimava molt.
1: Quin és el vostre concursant preferit?
2: El Guillo!
1: El Guillo! Home, per favor! I escolteu, quina de les cançons que portem cantades fins ara és una de les vostres preferides? De la...
2: Catarata 100%,
3: o El Único.
2: Sí.
1: I qui creieu... Bueno, jo us ho pregunto. Qui creieu que guanyarà?
2: Cristina. Jo crec que el Guillo.
3: Cristina o Guillo.
1: Està la cosa molt aquí, eh?
2: Sí.
1: I us agradaria anar al concert, perquè tu ja portes la samarreta del concierto del 2023.
2: Sí.
1: Però aniràs al del 2025.
2: Sí, jo també aniré.
1: Molt bé, forofa 100%. I us agradaria, no sé, escolta'm, seguir amb aquesta... Bueno, no sé si vosaltres creieu que aquesta edició, els concursants, com els veieu, aquesta edició?
2: Jo els veig que soc molt bones persones i els sento com molt, molt propers a mi.
3: Sí, el penso el mateix.
2: Em representen.
3: A més, els estimo moltíssim.
1: I hi ha algun d'aquests concursants que hagi marxat, els que han marxat, que us faci pena?
2: El Max.
1: El Max.
2: Que si em poso a plorar quan ha sonat la seva última cançó.
3: El Max i la Judit. Me'ls estimava tant.
1: Sí, us poseu molt les cançons d'OT o no?
3: Sí, tenim una playlist.
1: Aquí, sí o no? Playlist, sí o no?
3: Tenim playlist de cançons.
1: M'ho imagino, per aquí hi ha molts que hi han anat passant que m'ho diuen. Gràcies a les dues i a seguir amb OT a tope.
2: Sí.
1: Gràcies.
2: Gràcies.

0: casa.
1: I per acabar, unes nenes que vaig trobar a la cua a les 8, que per cert, doncs, les coneixia, i que són de per aquí del Maresme, i m'ha fet molta gràcia, i van aconseguir les firmes. Mira, escoltem-les.
2: Seguim aquí a les firmes d'OTEM, qui estem?
3: Amb la Ilsa i la Malak.
2: Bueno, al costat, no? Des de quina hora portau aquí? Que us he vist allà fora.
3: Fent... Des de les 7.
2: Des de les 7 del matí, i són ja quasi les 12 al migdia, no? Por ahí. I què, com ha anat?
3: Molt bé.
2: Us han firmat, us han firmat els tres? Sí. A veure, ensenyem aquí a la càmera el Crespo, el Guillo i la Cristina. D'aquests tres, quin és el vostre preferit?
3: El Crespo.
2: El Crespo Crespillo, eh?
3: Sí.
2: I quina és la cançó d'aquesta edició que més us ha agradat de moment?
3: No sé moltes, la veritat.
2: Sí. Totes, no? O sigui, sí, totes. I de part d'aquests, quin és el vostre concursant preferit? O el Crespo?
3: Sí.
2: Ah, doncs mira, tinc un sort que ha vingut aquí. I l'Olivia. L'Olivia la tenim a Madrid.
3: Sí.
2: I qui creieu que guanyarà a OT 2025?
3: La Cristina.
2: Ho teniu clar, eh?
3: Sí.
2: Per què? Què té la Cristina? És completa. Balla bé, canta, és bastant completeta, eh, la noia. I us agradaria anar al concert?
3: Sí.
2: D'OT?
3: Moltes ganes.
2: A veure si és possible. Gràcies a les dues, que vagi bé.
4: La Caixa Tonta.
1: I fins aquí el reportatge de les firmes de discos d'Operació Triunfo 2025. Ja heu vist que la gent estava super emocionada. Hem pogut parlar un moment amb la Noemi Galera, també, que també estaven molt contents de com estava funcionant tot. I res, donar les gràcies, com sempre, a Prime per les facilitats. I nosaltres seguirem l'actualitat d'OT, que està a tope, i continuem amb el programa. Us deixem amb aquest Será porque te amo, d'OT 2025.

0: Doncs sí, sí, ell és el Toni Rovira, que, escolta'm, el critiquen a les espatlles, per davant, pel costat, i això li importa un bledo. I com sempre, anem a connectar amb ell, perquè bueno, l'estimem molt, l'apreciem moltíssim, i anem a parlar amb el Toni, que no sé on estarà. A veure, Toni Rovira, que estàs per aquí.
1: He sortit al carrer a respirar, home, perquè em faltava aire a dintre el plató avui. Home, no sé per què.
0: Ja tocava, no?
1: Crec que va venir algú amb una mala vibració.
0: Ai.
1: I aleshores tinc que mirar a veure com la trec, ai, com l'espanto del plató, tu.
0: Escolta'm.
1: I surto fora i agafo aire.
0: Toni, fem una cosa, anem una mica...
1: Digue'm.
0: Arriba! Ai, com m'agrada la teva sintonia. Em dona bon rotllo, Toni, em dona bon rotllo. Sí, sí,
1: m'agrada molt. És que la vida es tracta d'això, de bon rotllo, bon rotllo. Ser naturals, passar-ho bé.
0: Passar-ho bé.
1: Jo què sé, portar-nos bé, i ser generosos amb els altres.
0: Exacte, perquè mai saps quan ens tornarem a trobar. La vida és que és un mocador, o no, Toni? Ja està.
1: I tant, i sapiguem valorar, sapiguem valorar, que no valorem res.
0: Exacte.
1: Per favor, tornem. Mira la Rosalén, ha hagut de dir... Hasta aquí,
0: sí, sí.
1: Ho saps, no? Hasta aquí, perquè tant de sortir per les xarxes socials, tant de voler fer coses, havia arribat un moment que ha agafat por de perdre, com aquell que diu la xaveca.
0: Exacte.
1: Me'n vaig al bosc, al
0: sí,
1: camp,
0: sí,
1: a respirar aire.
0: A respirar. Mira què li ha passat també al Buenafuente, Toni. Què li ha passat?
1: També.
0: Crec
1: que estan tornant les entrades, eh?
0: Sí, sí.
1: El limitador de Crip ja havia comprat les entrades, diu que li tornen els diners del teatre, també.
0: Imagina't. És que, escolta'm, portem una voràgine, que, escolta'm, això no és bo, tampoc. S'ha d'anar dosificant una miqueta tot. I s'ha d'anar al bosc, de tant en tant. S'ha d'anar a respirar aire pur. S'ha de, també, un distreure, perquè la vida són moltes coses. I ja està, i no només una. Sí, s'ha de saber també viure. S'ha de viure.
1: I lo més important, Joan Bosch...
0: A veure.
1: Fixa't tu, és respirar. Del bon interior de les persones que tenen bona energia, que tenen llum, perquè això és entrar a l'univers. Allà hi ha el bosc, hi ha el mar, hi ha tot, hi ha tot, hi ha tot. Hi ha aquesta vida, l'altra... Bueno, perquè tot passa en un mateix plano, no? Totes les vides estan dintre d'una mateixa, encara que hi ha gent que no s'ho creu.
0: Exacte. Bé,
1: si no, els vidents no sabrien les coses. Les saben perquè connecten amb aquell plano que hi ha aquella persona... I això vindrà a cas per si després parles de la Rosalia, no?
0: Exacte, és que ara en parlarem,
1: cap
0: precisament.
1: Cap mèrit. Mm-hmm. Només la capacitat de que Déu t'ha regalat perquè tu en aquesta vida ja tinguis consciència de que pots connectar. I connectes, i punt.
0: Així és. I ara, doncs, precisament, parlem de Rosalia. De Rosalia i de Toni Rovira.
2: El racó de Toni Rovira.

0: I és que ara està sortint a tots els mitjans de comunicació el programa del Toni, perquè un tarotista va predir la fama de Rosalía quan encara no era ningú, i només era doncs una promesa
1: cantant,
0: del flamenc que va venir al teu programa.
1: La cantant de Quejaleo, Joan,
0: exacte.
1: La cantant de Quejaleo, una agrupació que un d'ells ja el coneixia perquè venia de Ojos de Brujo. Vull dir, eren músics bons, cuidado,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, que aquí no...
1: Ella no estava amb gent...
0: Amb
1: gent que no sapiguessin qui tenia endavant.
0: Correcte, sabien que tenien...
1: Que era molt bona, el que passa que de ser bo a triomfar, a vegades pot ser que no arribi mai.
0: Correcte. Mira, deixa'm escoltar un fragment del programa en el que doncs, es comentava el tema.
2: Me voy a centrar en ti, más que nada, porque ellos dos son muy mayores para el mundo de la música, han vivido muchísimo y tendrían muchas cosas que contar. ¿Vale? Uh-huh. Pero realmente a ti te queda mucho camino por delante. Una parte será en el Quejío, otra parte será en una compañía o en una parte resultante del Quejío, ¿vale? Porque como todos son músicos, cada uno va abriéndose sus propios caminos.
3: Totalmente.
2: Y estos dos años para ti tienen que ser... ¿cómo te llamas, por cierto? Que
3: Rosalía,
2: no sé.
3: Rosalía.
2: Rosalía. Estos
1: Rosalía
2: dos años,
1: Vila.
2: Rosalía Vila. Aquí estos presente. Dos años para ti tienen que ser de muchísimo crecimiento,
3: uh-huh.
2: ¿Vale? Un lapsus. Aquí hay una cosa que a ti te encanta y lo dejaste de hacer, que supongo que es bailar. No sé si porque te sientes que tienes una lesión o si algo pasó.
1: Pues no ha bailado en toda la noche
2: no,
1: aquí.
2: No, sí baila, es tremenda, pero ¿ah, algo sí? Le pasa que le frena.
1: ¡Rosalía!
3: Los tacones.
4: Nunca ha sido mío, yo siempre lo doy.
0: I és que el Toni Rovira sempre ha donat lloc a artistes que en aquell moment potser no eren tan coneguts, i ara són grans estrelles com Rosalía, oi que sí, Toni?
1: És així, és igual, hi ha qui critica i qui es dediquen a treure la part d'altres artistes que poden ser més friquis o digue-li com vulguis, i diuen grans estrelles i ho fan per, bueno, per mira, per passar-ho bé, però que no s'oblidin que també formen part de la vida i que tots hi som aquí i que cada un té la seva llum i la seva personalitat i que no s'ha de desmereixer ningú.
0: Exacte.
1: N'hi ha que triomfen i n'hi ha que no. Però això no vol dir que no tindrà un lloc. Això no vol dir que
0: món.
1: TV3
0: exacte.
1: Sigui per tots. Això no vol dir que sempre hi hagin els mateixos en els mateixos programes
0: exacte.
1: De tota Espanya.
0: Exacte.
1: Això.
0: Toni, com
1: apa.
0: Sempre, un petó ben gros, una abraçada.
1: Torno a l'estudi, eh?
0: Torna a l'estudi i a preparar el Toni Rovira, que recordeu que el podeu veure cada vespre pel Canal 4.
1: A les 10 de la nit.
0: A les 10 de la nit,
1: que no us ho perdin.
0: No us ho perdeu.
1: Adéu-siau, la Caixa Tonta, Catalunya, la xarxa, Ràdio Arenys.

0: Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Doncs fins aquí la Caixa Tonta d'estiu d'avui. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per acompanyar-nos i gràcies per ser-hi. Esperem que hagueu gaudit d'aquest recull de millors moments de la temporada que us hem ofert aquesta setmana i esperem que la propera repeteixis aquí amb nosaltres. Res més per la nostra part. Gràcies per escoltar-nos i ens retrobem la setmana que ve, si tu vols. Apa-li, vinga, que vagi bé.

La música a Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
1: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
5: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
4: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
5: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
4: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
5: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
4: Daima, es tanqui papereria.
5: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
4: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
5: 93 792 53 44.
6: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Ara que som junts...
2: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
1: Diré el que tu i jo sabem.
2: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
1: Jo dic no.
2: Cada dissabte a partir de les 10 del matí pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Munner.
1: Nosaltres no som d'eixem bo.
2: Temps era temps. A Ràdio Arenys. I reviu els millors anys de la teva vida.
1: Nosaltres no som d'eixem bo.
2: Ràdio Arenys, la primera música. Ràdio Arenys, la primera en arribar.

It's not a crime when you look the way you do, the way I like.

Ràdio Arenys, la primera també amb bona música.

A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 62 anys va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes, també a Lleida.

0: de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions, i també estem prenent decisions en altres àmbits, per exemple l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim amb situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
1: La Paeria també s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i treballar per evitar nous enfrontaments. El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a comerciants pakistanesos per part d'un grup de joves majoritàriament menors. I el Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjament als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de Loma del Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària i en coordinació també amb les forces de seguretat i el govern de Ceuta. I Barcelona ha assolit un 70% de compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació també de l'antiga cooperativa Segle XX en un equipament comunitari juvenil i també el futur CAP Barceloneta. I pel que fa al temps, la calor començarà a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir, tot i que les temperatures encara seran altes i superiors a les habituals. A banda, el dia serà força ennuvolat ara al matí i podria, de fet, caure alguna gota a la Costa Daurada. A la nit no es descarta també alguna tempesta a prop de la costa.
2: Notícies en xarxa.

Tireu, home, sí que comencen potents aquests de l'Obert per Vacances, no? Quina música més fiestera, més de després de festes, fins i tot. Doncs sí, d'això es tracta, de que estem tancant festes majors. De fet, demà mateix es tanquen les festes mítiques, festes del barri de Gràcia, de Barcelona, entre moltes altres, que es tanquen. Altres se n'obren, sí que és veritat, però vaja, que tenim una mica sensació de que no decaigui la festa, de que a l'estiu encara li queden un parell de setmanes, tot i que avui sí que és cert, almenys mirant per les finestres de Tarragona Ràdio, i no sé si us passa el mateix en diferents poblacions de Catalunya, que comencem a tenir ja per fi sensació de tardor per allò de que tenim el cel tapat, ennuvolat i amenaça pluja. I, de fet, ja ens ho han dit, que segurament serà així. Potser en algunes poblacions ja està plovent. Música! Si tu estàs a Austràlia tranquil·lament i ets la CIA, que la xiqueta és d'allà, doncs, i et truca David Guetta des de França, des de París mateix, i et diu, escolta, CIA, que t'aversiono una cançó. Tu digue-li que sí, directament, si això et passa. Si David Guetta et truca i et vol versionar qualsevol cançó o qualsevol cosa, digue-li que sí, perquè és èxit assegurat. Avui hem volgut fer aquest homenatge festiu, començant música ben activa per no baixar la guàrdia, perseguim les piles posades, tot el que ens queda d'obert per vacances, i ho hem volgut fer fent també un homenatge als productors, aquesta figura tan especial que a vegades es queden al darrere. En el cas de David Guetta és molt visible, ell es posa al davant, fa les mescles i a més doncs, les punxa perquè té un punt no des de productor sinó de DJ, però

0: Hi ha molts productors que són d'estudi, que no surten mai a, no, a donar la cara a l'escenari, però que, en canvi, acaben de donar aquesta pàtina a les cançons perquè sonin tot el bé que podrien sonar. Un homenatge als productors i als DJs, que en parlàvem l'altre dia, David Guetta, i també a la Baguarra, que té la CIA amb aquest tema. Vinga, una mica més d'energia i entrem en matèria. Per cert, que la cançó ve a ser una cançó de resistència perquè diu que les bales et reboten i que estem fets, vaja, de titani. Som resistents, ho resistim tot. No sé si és el cas dels companys de Cardedeu. Estela Muñoz, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ho resistim tot o no, Estela? Com estem?
1: Ho resistim tot.
0: Sí, fins i tot les picades dels mosquits.
1: Sí, avui sembla que amb el temps així més tapadet hi ha menys.
0: Trobes?
1: I avui estem contents.
0: No ho sé. Mira, t'he de confessar una cosa. Confessiones en directo. Mira, ahir a la tarda em va picar mosquit. És que aquest estiu me n'han picat poquíssims. I just ahir a la tarda me vaig descobrir una picada i dic, calla, que faré allò de la ungla. Però saps què passa? Que jo menjo les ungles, Estela.
1: Ai, no.
0: Sí, que no ho vaig poder fer. M'ha fet una ràbia.
1: Vaja.
0: O sigui que no sé si funciona, us ho he de dir. Sí,
1: funciona, funciona.
0: Sí, és un al·licient per deixar-me les llargues. Vinga, tema mosquits a part. Quin temps teniu aquí, a Cardedeu?
1: Doncs el temps aquí és bastant nuvolat i la cosa ha baixat una mica, el que és la temperatura d'ara.
0: Que bé, molt bé.
1: Sí, sí, estem ben contents.
0: Molt bé, perquè mira, aquí hi ha núvols, però la temperatura jo diria que segueix igual, o almenys la sensació d'humitat encara és més forta, de xafogó. Sí, digue'm.
1: Sí.
0: Vaja, que ens faríem un banyet, no? Un banyet a la piscina, per exemple.
1: Ah, exacte, que això ens ve molt bé. Per al tema d'avui, que com mencionàvem, doncs, tracta sobre un element molt important en aquesta època, que és l'aigua. Perquè, Núria, no sé quants cops hauràs escoltat aquesta frase de ara mateix em tiraria de cap a una piscina.
0: I tant, i tant.
1: Oi?
0: Esclar.
1: I és que les piscines tenen aquesta capacitat gairebé màgica de convertir una calor insuportable en un moment de felicitat. Quan entres a l'aigua i durant uns minutets sembla que el món sigui una mica millor.
0: Sí.
1: Però, és clar, perquè aquesta aigua estigui neta, transparent, en condicions de banyar-nos, algú la ha de cuidar. Mm. I segons els gustos de cadascú, doncs potser preferim un tipus diferent de piscina. I és per això que avui us preguntem si sou més a piscina de clor, de sal o una biopiscina.
0: Val, val. És important això, eh? I també experiències que heu tingut a piscines.
1: Exacte.
0: No
1: sí,
0: sé,
1: sí.
0: O bones o les praxis de piscines, coses que es poden fer, que no s'han de fer, coses que us han passat...
1: Tot el que sigui relacionat amb les piscines,
0: sí,
1: correcte.
0: Sí, sí, sí, aquells fongs que a vegades agafem a piscines, també.
1: Sí.
0: Això passa.
1: Sí.
0: Molt bé. Perfecte. Doncs moltes gràcies. A les 10 recollirem els missatges que ens podeu fer arribar. Com, Estela?
1: Doncs des del nostre Instagram d'Obert per Vacances, que ja està l'enquesta activada, o des d'enviar-nos una nota d'àudio al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
0: Doncs fem-ho així i, sobretot, deixeu-nos les vostres impressions, doneu-nos idees i a les 10 ho escoltem tot plegat. Moltes gràcies, Estela Muñoz, des de Cardedeu.
1: Ens veiem.
0: Ens veiem.
1: Adéu.
0: Deixem a banda Sia, David Guetta i entrem, ara sí, en ronda d'actualitat. Encara no, l'he liat. Encara no estem en ronda d'actualitat. De fet, serà el primer contingut de l'Obert per Vacances, però el que toca ara és fer sumari del que vindrà després. Dues hores, des d'ara fins les 11, per parlar, per exemple, com a primera entrevista sobre els ofegaments que hi ha hagut aquest estiu a les platges catalanes. Farem balanç, sabrem com afronten el que queda d'estiu i quines mesures s'estan prenent per evitar que la xifra creixi. Després anirem de festa major i coneixerem què són les relíquies, aquells trossets bocinets de sants que moltes vegades són l'excusa per fer la festa major, elles mateixes, vaja. Parlant de festes, tancarem les festes del barri de Gràcia, es tanquen oficialment demà i farem una miqueta també de balanç de com ha anat tot plegat enguany i com és la previsió ja de cara a l'any vinent. Recordeu, parlant de multituds a Barcelona, recordeu la visita del Papa a Barcelona ara fa unes setmanes, uns mesos ja, Doncs va propiciar tot un desplegament mediàtic, perquè arribessin les imatges a tot Catalunya. Com es va muntar aquell dispositiu mediàtic? Què hi havia al darrere de la difusió de la visita del Papa a Barcelona? Doncs avui coneixerem una de les persones que va ajudar a organitzar-ho. En temps de jardineria, si ja us vam proposar tenir un jardí sa i sense insectes, o almenys sense insectes nocius, i a la balcó de casa o a la terrasseta de casa, avui sabrem, a més, com podem fer-lo sostenible. I en temps de dog tips, en temps de gossets, sabrem per què els gossos borden, si borden més a l'estiu o no, i sobretot si els hi hem de dir que callin o els deixem fer ells mateixos. I us donarem arguments també per respondre al tema del dia. Piscines de quin tipus? Serà a través d'un reportatge que ens ha preparat les companyes de Delta, radiodelta.cat. Vinga, va, ara sí, 9 del matí, 11 minuts, entrem en ronda d'actualitat. I obrim la ronda marxant cap a Girona, Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, una notícia que no sé com qualificar-la. Detinguts dos cops en dos dies per robar perfums per valor de més de 4.200 euros, això a botigues de Girona.
3: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona han detingut dos cops en dos dies dos homes i una dona d'entre 30 i 48 anys i amb antecedents per fets similars que van sostreure un total de 27 pots de perfum valorats en més de 4.260 euros. Les primeres detencions es van fer aquest dilluns quan els Mossos van enxampar un dels homes i la dona amb nou perfums amagats sota la roba i en paral·lel la Policia Municipal va atrapar l'altre sospitós quan intentava sortir d'una altra botiga amb 7 ampolles més.
0: Per altra banda, continuem a Girona Ciutat, que reparteix als turistes un fulletó de civisme si és que han de visitar el barri vell.
3: L'Ajuntament ha començat a distribuir aquest estiu un nou recurs informatiu perquè els visitants coneguin les normes de convivència relacionades amb la mobilitat i la recollida de residus, especialment al nucli antic. El document combina la benvinguda turística amb diverses indicacions pràctiques per fomentar un comportament cívic i respectuós durant l'estada a la ciutat. L'alcalde Lluxalelles ha assenyalat que la iniciativa pretén facilitar als turistes les eines necessàries perquè coneguin el dia a dia de la ciutat i contribueixin amb comportaments cívics.
0: I acabem de tancar les nits barroques del Portaferrada, tot plegat amb un concert de la soprano Tina Gorina.
3: Així és, la formació Europa Galante ha posat fi així a les tres nits dedicades a la música barroca que han fet el Festival de Sant Feliu de Guíxols. Ho han fet a l'església del monestir, el que ha estat la seu de la formació al llarg de les tres nits que han actuat a la capital ganxona. Amb aquest concert, el Portaferrada ha finalitzat l'edició d'aquest 2026, un any marcat per la nova empresa que ha gestionat el festival. Albert Mallol és el director artístic del festival.
4: I amb l'empresa gestora hi ha molt bona entesa, també de filosofia. Els hem explicat una mica, és un festival que per ells és una cosa diferent en aquest sentit, perquè és, dura molt, dos mesos, i de fet són molts espais, una ciutat a darrere. Ens hem inventat aquest any el Vila Gestalladam allà com a punt d'encontre de públic. I bé, evidentment, doncs, estem animats a poder continuar treballant i fent créixer el festival, que d'alguna manera també és l'intenció, doncs, que té l'empresa BEM, en qui realment hem treballat, doncs, aquest estiu colze a colze per fer més gran el festival, no?
3: La 64a edició va encendre la traca final de la programació aquest dimecres al vespre amb un doble concert d'estils radicalment oposats. Al Guíxols Arena hi havia Nile Rodgers i Ben Harper, mentre que el monestir s'hi concentrava la programació més clàssica de la mostra musical.
0: Va, anem tancant festivals, es nota que es va tancant l'estiu, eh?
3: Sí, ja és moment d'anar plegant veles.
0: Poc a poc, encara ens queden dues o tres setmanetes. Pau Villafanya, des de Girona, moltíssimes gràcies, company.
3: A reveure.
0: I marxem cap a Terres Barcelonines, des de Cugat Ràdio, Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: A veure si canviarà aquest titular en les properes hores. Sembla que esperem una davalladeta de temperatures. Així,
5: aviam.
0: En diminutiu, davalladeta, que ja seria molt. Però mira, el primer titular ens diu que la calor colpeja usuaris del transport públic a les zones d'espera que estan sense climatització.
5: Sí, l'interior de la majoria de trens, autobusos i metros sí que està climatitzat, però els usuaris es queixen que la calor a les andanes és insuportable durant l'època d'estiu. Les associacions de promoció del transport públic critiquen que les condicions climàtiques estan expulsant part dels usuaris. Anna Gómez és la portaveu de l'organització Dignitat a les Vies.
6: Molts usuaris ja estan al límit i ja s'està abandonant el tren pel vehicle privat, encara que sigui compartint-lo. Això el que genera és un cicle viciós sense transport públic fort i digne. Encara agreujarem més el canvi climàtic, perquè el tren és ecologisme i és sostenibilitat. Viatjar en tren no pot continuar sent un malson i una pèrdua de salut física i mental pels usuaris.
5: Per la seva banda, el vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, afegeix que el transport públic s'ha d'adaptar a les noves condicions per fer front al canvi climàtic, ja que el tema de la temperatura ha passat de ser una qüestió de confort a ser-ne pràcticament una d'accessibilitat, ja que a partir de determinats llindars, col·lectius com els de la gent gran o persones amb determinades malalties no poden fer els trajectes que tenien pensats.
0: I l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha fet balanç. Ha registrat 210 incidències fins a mitjans d'agost, el 43% d'elles per homofòbia.
5: Els segueixen la transfòbia amb un 23,3%, l'LGTBI-fòbia amb un 15,2% i la lesbofòbia amb un 9%. L'àmbit més registrat continua sent a la via pública amb un 21,3%, seguit de l'àmbit laboral amb un 12,4% i de l'espai d'oci nocturn, internet i les xarxes socials, tots dos amb un 11%. Pel que fa a la tipologia discriminatòria, les agressions verbals lideren els registres amb un 20%, seguides de les mostres d'odi i exaltació amb un 19% i les agressions físiques amb un 17,6%.
0: I acabem amb una notícia més alegre, perquè ja se saben els guanyadors del concurs de carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia.
5: Sí, se'l van portar el primer premi la plaça Rovira, amb la seva proposta Batiscafo Rovirucas, un homenatge al disc d'Antoni Afon, Batiscafo Catiuscas, del 2006. A veure si dic bé els noms, perquè és una mica complicat. En segon lloc ha quedat el carrer Mozart amb el seu guarniment L'Hivernacle Encantat, i el pòdium l'ha completat el carrer Llibertat amb el muntatge Argonaz, Aranyera i Mordor, inspirat en l'univers del Senyor dels Anells. De fet, aquesta última temàtica l'han fet conjuntament 5 comissions i s'han endut una de les mencions especials del jurat, a l'Entesa i la Coordinació, juntament amb Progrés, Tordera, Fraternitat de Dalt i Fraternitat de Baix. Les altres dues mencions especials per la temàtica han estat el reconeixement a la memòria històrica del carrer Ciutat Real, que ha recordat escriptores represaliades, i el carrer de Sant Pere Màrtir i de Jesús, per la perspectiva de generar en el seu guarniment.
0: Jo, per mi, que tots els carrers, d'una manera o altra, han tingut premi, no?
5: Sí, i tant. Sí.
0: I ens hauríem de donar un premi, Tina, a tu concretament, per haver dit bé els noms. Molt bé.
5: Correcte.
0: Val a dir que sobre les Festes de Gràcia, que demà ja es tanquen, tindrem una entrevista molt xula a vora 9:45 del matí. Perfecte. Doncs, Tina Forés, des de Cugat, moltíssimes gràcies.
5: A tu, Núria.
0: L'actualitat a Lleidatana ens segueix parlant de Crònica Negra. Connectem amb Emun. Arnau Vilà, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
0: I és que els Mossos investiguen les circumstàncies de dues morts produïdes ahir al Segrià. Una després de localitzar un cadàver al pantà d'Utxesa, Torres de Segre. L'altra correspondria a un home de 62 anys que va morir ahir a la tarda, al barri de Pardinyes de Lleida mateix.
2: Al pantà d'Utxesa, a Torres de Segre, els treballadors de la presa van alertar ahir al migdia els vigilants municipals després de localitzar el que semblava un cos d'una persona flotant a l'aigua. Els efectius van confirmar que es tractava d'un cadàver i van avisar els Mossos d'Esquadra, que van activar diverses patrulles i la unitat subaquàtica per recuperar-lo. La policia ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i identificar la víctima. De moment no presenta signes evidents de violència i tampoc se sap si es tracta d'un home o d'una dona. El cos ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal per practicar-li l'autòpsia. Pel que fa a Lleida, un home de 62 anys va morir ahir a la tarda a la plaça Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes. Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda, tot i que els sanitaris van intentar reanimar-lo, només van poder certificar-ne la mort. Ara els Mossos d'Esquadra van descartar que es tracti d'una mort violenta i les primeres hipòtesis apunten a que l'home, presumptament toxicòman, podria haver mort per una sobredosi, i el jutjat s'ha fet càrrec del cas.
0: I estem, com dèiem, a partir d'avui mirant el cel, perquè ens han promès pluges, però de moment sí que hem de fer aquest titular, no?, que la falta de pluja de moment i les altes temperatures han obligat a retallar l'aigua per als regants del Canal d'Aragó i Catalunya. La dotació es redueix un 8,7% en un moment en què les reserves dels embassaments que abasteixen el canal estan baixant ràpidament.
2: Sí, no ens anirien malament a unes pluges aquí a Ponent, Núria, perquè, doncs, com deies, la Comunitat General del Canal d'Aragó i Catalunya ha reduït el prorrateig d'aigua per als regants fins al 0,42 litres per segon i hectàrea. La mesura afecta 104.000 hectàrees de regadiu del sistema, que s'abasteix principalment dels embassaments de Barassona, Sant Salvador i Sant Sana, que són els límitrofs entre la província de Lleida i l'Aragó. El descens arriba per l'augment de la demanda dels cultius, especialment per a les altes temperatures i la sequedat del del terreny, però també per la manca de precipitacions i la reducció de les aportacions dels rius. La situació preocupa especialment a Barassona, la província d'Osca, que para aproximadament un hectòmetre cúbic d'aigua cada dia i disposa d'un marge d'unes 3 setmanes amb les reserves actuals. Tot i això, les previsions apunten a pluges importants a partir d'avui, aquest cap de setmana, a les capçaleres de l'Éssera i del Noguera Ribagorçana.
0: Doncs estarem pendents també del que passi, del que caigui del cel. Arnau Vilà, Emunt, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: I a Tarragona, ara sí, ja us deixem de donar la tabarra, eh? Va, ahir vam tancar Sant Magí, la festa major petita representa de Tarragona, amb una intensa calor, una calorassa, però un munt de persones a migdia aplegades en una plaça petitíssima, que és la plaça que anomenem aquí de les Cols, molt petita, per gaudir, això sí, d'una jornada castellera brutal. Pep Sunyer, bon dia.
7: Bon dia, Núria. Doncs sí, a màxims, eh? Les colles van anar a màxims. Gà Mestre de la Jove, Nou Pisos dels Xiquets, actuacions històriques també de les colles del Serrallo, de Sant Pere i Sant Pau. Les quatre colles van assolir gairebé tots els objectius. La Jove va descarregar dos castells de Gà Mestre, dos de Nou Enforra i Manilles, i cinc de Nou Enforra, a més del tres de Nou Enforra. Els Xiquets de Tarragona van completar el 7 de 8, el 4 de 9 amb Enforra i el 3 de 8, mentre que el 3 de 9 el van desmuntar. Sant Pere i Sant Pau va fer el 5 de 8, el 4 de 8 amb el Pilar i el 3 de 8. El Xiquet del Serrallo van optar per la clàssica de 8 amb el 4 i el 3 de 8 i el 2 de 7. De fet, serrallans, com dèiem, i barri cooperativista van signar la millor actuació del seu historial en aquesta plaça petita, que és les Cols, que també fa una mica de baixada. Eh? Ara, el protagonista, l'altre, Núria, de la jornada va ser la calor, amb una temperatura màxima de 33 graus i la humitat del 60%.
0: Sí, sí. Era per resistents, el d'ahir, la jornada castellera. Molt bé. Mira, i fem una ullada al territori. Si visiteu, que és molt recomanable, Cornudella de Montsant, al Priorat, esteu d'enhorabona, perquè podreu visitar l'església romànica de Santa Maria de Siurana. L'han reobert aquest estiu al públic i és, vaja, és un clàssic, és un emblema, eh?
7: A més, des de l'Arquebisbat de Tarragona volen impulsar les visites i de moment passen un centenar de persones al dia, sobretot de nacionalitat francesa i britànica, que estan aquí de vacances al territori. El temple va ser construït entre els segles XII i XIII i ara està obert després d'una petita adequació d'algun dels espais, com ara el campanar. D'aquesta manera, i us ho recomanem moltíssim, podreu pujar a la torre i observar tot l'entorn, que és espectacular, especialment en nit de boira, eh? Quan ja...
0: Sí?
7: No, amb boira baixa, que diuen, eh?
0: Ah, val. Mar de boira. Vinga, ve de gust quedar-me al Priorat, i a més tenim excusa. El festival Terrer Priorat arriba al 10è aniversari. Es consolida així com un espai d'excel·lència cultural i enoturisme, que d'això va.
7: I per celebrar aquesta efemèride presenten una ambiciosa proposta en formats de proximitat i curadoria d'autor, un programa que arrenca el 28 d'agost, apunteu a l'agenda, l'església de Santa Maria, una altra església, de Magdalena Pradell, de la Teixeta, amb molts estimants, un espectacle, de fet, d'obertura, que proposa una immersió en la lírica dels trobadors occitans del segle XII, centrada en un personatge, en Bernat de Ventadorn. Totes les representacions es mariden amb tas de vins, no podien faltar, l'acte central del tas, el 25 aniversari de la Déu a Montsant, el 29 d'agost. Un festival que acabarà el 6 de setembre a Marçà, amb una mostra de creadors, música en viu i amb una subhasta d'obres per recaptar fons.
0: Genial, un plan per acabar l'estiu perfecte, al Terrer, al Festival Terrer del Priorat. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies. Fins ara, company.
7: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat d'aquesta manera i entrem en la primera entrevista de la jornada.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Ens posem seriosos, per abordar un tema que malauradament hem de tractar cada estiu i que és preocupant també encara. Els ofegaments, els casos d'ofegaments a les platges catalanes. Mireu, les últimes dades del cos de protecció civil confirmen que des de l'inici de la campanya de bany, i això va ser es considera el passat 15 de juny, ja s'han registrat fins a 19 morts a les platges catalanes. 11 han tingut lloc en piscines i 5 en aigües interiors. En total són 35 víctimes mortals, si comptem això, platges, piscines i aigües interiors, 35 víctimes mortals per ofegaments, que superen les 28 que hi va haver l'any passat, i tot això a falta d'un mes encara perquè s'acabi la campanya de bany d'aquest estiu. És una situació que preocupa i per això avui en volem parlar, per una banda, amb la nostra companya de Cugat Mèdia, la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola,
9: bon
0: Tina.
9: Bon dia, Núria. Hola,
0: Tina,
9: em
0: bon
9: sentiu?
0: Dia. Sí, ara sí.
9: Va,
0: ara
9: perfecte.
0: Sí. Volem això, posar aquesta xifra sobre la taula i sobretot volem saber quines mesures s'han pres i quines s'espendran per aguantar encara i no fer pujar més aquestes xifres en el que queda d'estiu, que encara és bastant, es pot considerar que encara és un mes. De qui estàs acompanyada, Tina?
5: Doncs mira, ens acompanya la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, que si voleu la saludem. Imma, bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
5: Hola, Imma. Doncs mira, com dèiem, és una xifra preocupant aquesta dels ofegaments, aquestes 35 víctimes mortals per ofegaments que tenim aquest estiu, que supera, de fet, el total de morts per ofegaments de l'any passat, i sembla que és una tendència a l'alça. Què ho fa, això? Per què passa?
9: Bé, aquest estiu hem de veure les dades que tenim d'aquest estiu i hem d'analitzar quines han sigut les circumstàncies. Això ho podem fer després, quan finalitza la temporada, perquè tenim més les dades per analitzar-ho. Sí que veiem, per exemple, que aquest estiu ha sigut un estiu que ho hem viscut tots amb moltíssima calor, per tant, doncs, amb un ús molt intens del que són les activitats de bany, eh? I possiblement, doncs, estadísticament, hem tingut més incidència amb això. Sí que estem veient aquest número, com tu comentes, que 19 persones mortes a platges, per exemple, d'aquest estiu es situa en la banda alta d'aquests números. Per exemple, l'any 2025, amb la totalitat de l'estiu, van ser 20 persones, el 2024, 17, el 2023, 25. Vull dir que són aquests números que veiem que estem en aquesta situació de números alts. Hem d'anar amb compte sempre amb aquestes activitats de bany, com sempre expliquem, i si ara parlem una mica d'aquest tema, doncs també comentar que ara, de cara a aquests propers dies en què veiem que comencem a tenir una mica de mobilitat meteorològica, de tempestes, doncs encara també haurem d'anar més en compte per aquesta situació.
5: Clar, comentaves que aquests ofegaments a les platges sempre és, crec, la tendència de que registreu aquests números més alts d'ofegaments en aquests espais. Creieu que se superarà aquesta xifra dels 20 ofegaments que hi va haver l'any passat? Teniu aquesta previsió o espereu que no se superi, que es quedi amb aquests 19?
9: Home, sempre esperem que amb precaució i amb prevenció, com es fa, doncs aquests números no incrementin, eh? Ara, malauradament, a vegades veiem que, doncs sí, doncs, que aquests números són aproximadament, doncs, sobre aquests números que hem parlat ara, eh? 20-25 persones anualment que poden, bueno, que malauradament, doncs, perdre la vida amb aquestes activitats de bany. El que demanem, sobretot, és aquesta vigilància, aquesta precaució en el bany, perquè aquest número no s'incrementi. I llavors, sobretot, molta, molta vigilància amb l'estat de les platges, amb les banderes que hi hagin, amb la senyalització, amb les indicacions que ens donin les autoritats. Si hi ha alguna zona que no està permès al bany, és per algun motiu. Si hi ha una bandera vermella, doncs és per algun motiu. A vegades, inclús motius que aparentment no els podem veure, com per exemple poden ser corrents o alguna situació d'aquestes, i semblar que la mar està bé i que realment hi ha un perill pel qual ens estan avisant, eh? Per aquest motiu sempre diem que aquesta estratègia que es fa de vigilància, doncs s'ha d'obeir i hem d'anar amb compte de veure-la i obeir-la.
5: Clar, en teniu identificades les causes principals per això, de que passin aquests ofegaments a les platges? No sé si és que la gent en aquest sentit és més despreocupada ara i per això hi ha hagut aquest augment, o hi ha un excés de confiança en aquest sentit, o hi ha altres causes que s'han de tenir en compte, eh, per fer que no hi hagi aquests ofegaments, en aquest cas, a les platges.
9: Les causes que nosaltres veiem, que sobre les que nosaltres podem tenir aquest impacte, és sobretot explicant, doncs, aquesta possibilitat de que hi hagin situacions en les que no es vol bany. I, per exemple, el que nosaltres sempre demanem és que la gent tingui aquesta cura de no banyar-se en platges que no estiguin vigilades si anem sol, per exemple. Doncs per què? Perquè sempre hi hagi algú que pugui veure'ns, que pugui veure que estem en una situació de risc i que ens pugui ajudar. Anar acompanyat, perquè hi hagi algú que pugui avisar, doncs, si ens trobem malament o si tenim algun accident a la platja. Això és molt important. També si anem amb nens petits, amb criatures, doncs vigilar molt, fer una vigilància activa. És a dir, estar vigilant-los, no estar per allà a la vora, sinó simplement sinó estar a la vora, molt a la vora, perquè si tenen algun incident, doncs els podem agafar i els puguem assistir, no? Això també és molt important, i més quan les criatures són petites, que no són autònoms, no?, amb aquestes activitats. Tot això ho hem de tenir molt en compte. Evitar també, si ens trobem malament, doncs no entrar dintre de l'aigua. Pensem que també el perfil més freqüent de persones que malauradament, doncs, perden la vida amb aquestes activitats de bany són persones de més edat i sobretot homes. Per tant, aquest perfil també el que demanem és aquesta vigilància. Si no ens trobem malament, no entrem. Si anem sols, doncs no és un moment de platja vigilada, doncs tampoc és bo fer aquestes activitats perquè no tindrem ningú que ens assisteixi. Tot això ho hem de tenir al cap en el moment en què fem aquest ús de les activitats en el bany.
5: Clar, hi hauria d'haver-hi en aquest sentit una corresponsabilitat per part de l'usuari, no?, d'anar potser més en compte i de ser conscient dels perills que suposa.
9: Clar, sempre nosaltres sempre diem que quan fas una activitat o t'exposes en alguna situació, en alguna circumstància, si tu coneixes quins són els riscos que pots tenir en aquell moment, doncs és molt important que ho coneguis, perquè tu llavors pots posar-hi alguna cosa per defensar-te davant d'aquests riscos, no? I és el que diem, una població com més informada i més formada està, doncs més capacitat té d'afrontar-se en els riscos. Doncs aquest risc que podem tenir també en una activitat de bany, perquè és un mèdic, que no deixa de ser un mèdic estrany per nosaltres. No és el mateix que vas caminant pel carrer que et posis a dintre del mar, no? És un medi diferent en el que segurament doncs, tenim menys possibilitats d'afrontar alguna incidència que tinguem. Per aquest motiu doncs, hem de tenir aquesta vigilància quan fem aquestes activitats i pensar, per exemple, doncs, molt important, com estem nosaltres, quina capacitat física tenim, ens trobem bé, estem bé, doncs això és una circumstància. Una altra seria que no ens trobéssim bé, per exemple, si ens passés això, ja no hauríem d'entrar dintre de l'aigua. Tot això ho hem de tenir present. Veure també quines senyalitzacions hi han. Si veiem bandera vermella, bandera groga, no és una bona situació per banyar-nos. Bandera vermella és no entris a l'aigua. Bandera groga és només estigues a la onada mullant-te els peus, però no més endintre. Val? Llavors, tot això ho hem de tenir present, perquè si apliquem tot això, és una mesura que nosaltres posem per defensar-nos d'un risc possible que tinguéssim en aquestes activitats aquàtiques.
5: Hi ha molta gent que no faci cas per això d'aquestes simbologies, de les banderes vermelles, per exemple, que comentaves ara, o d'altres indicadors que indiquin no, aquest perill a l'hora de banyar-se?
9: Com tot, nosaltres sempre veiem que la majoria de la gent sempre obeeix les senyalitzacions, les indicacions que els donen les autoritats. El que ens fa patir més és que sigui per desconeixement. Vull dir que el que nosaltres insistim molt és perquè tothom ho conegui i sàpiga què és el que ens estan dient i per quin motiu ens estan dient. Que pot haver-hi alguna persona que no farà cas de les indicacions de forma conscient? Bueno, potser sempre pot haver-hi algú, no? El que esperem és que no es produeixi això, que seria el bo, que tothom entengués amb quin risc es posen i que és bo per ells doncs, no posar-s'hi, Però, en general, nosaltres sempre sabem que la majoria de la gent obeeixen aquestes indicacions, les entenen i les apliquen, però que et pots trobar en algun cas d'algú doncs, que no ho vulgui fer i que, sobretot per desconeixement, no ho faci. Això és el més preocupant, que és el que nosaltres insistim tant en sensibilització perquè ningú sigui perquè no tingui coneixement del que està succeint o de quines són les instruccions que hi ha.
5: Parlaves abans de la vigilància, del tema de la vigilància, sobretot en aquestes platges. No sé si s'han implementat mesures per intentar fer front a aquest auge dels ofegaments. Penso, per exemple, en reforçar el servei de socorristes o modificar-ne els horaris o fins i tot fer més campanya de sensibilització amb els usuaris.
9: Jo crec que entre totes les administracions, bàsicament l'administració local, perquè és un àmbit de competència municipal aquest d'aquesta vigilància, estan fent molts esforços en aquest àmbit i també a nivell d'altres administracions com nosaltres, per exemple, també estem ajudant molt amb tot el que és la informació i la sensibilització cap a la ciutadania. Tot això és una suma que es va fent. De totes maneres, també aquest tema està dintre del treball ja habitual que fem nosaltres amb el seguiment dels riscos i la valoració doncs, de quines poden ser les millores o quines poden ser les situacions que puguin ajudar a que tots aquests riscos siguin més coneguts i no tinguin tanta afectació cap a la població, fins i tot quines mesures preventives o quines eines poden haver-hi més. Tot això es va valorant i, com ara comentàvem, cap al final de campanya també es podrà seguir valorant, aviam, quina afectació hem tingut aquest any, quins motius hi han hagut, i tot això també ens ajuda a veure i a calcular doncs, millores que poden haver-hi per evitar aquests fets fatídics, com tu comentes.
0: Imma, perdona que... Oh, bon dia, intervinc.
9: Sí,
0: parlaves ara d'administracions locals, de que entenc que cada cas, cada municipi no es coneix la seva geografia i els seus punts negres, per dir-ho així, però després doncs, hi ha qüestions que es poden estendre a tota la costa catalana. Mira, aquí a Tarragona vam començar malauradament la temporada, això era vora Sant Joan, amb l'ofegament de tres petits, tres menors, presumptament en una zona rocosa, diguem-ho així. No? A partir d'aquí vam activar tot un protocol de sensibilització, de no saltar des de les roques, d'anar en compte justament amb aquests... Bueno, amb aquests paratges no? en què les roques poden propiciar els corrents més forts. Serien, teniu detectats de sempre, això seria un cas excepcional, això que ens va passar a nosaltres, o és un dels punts negres que veieu any rere any a la costa catalana i mira, enguany ens ha tocat a nosaltres?
9: en general, és important això que comenta. S'ha de conèixer bé quin és l'espai, quins són els riscos que hi ha. Hem de donar informació a la població d'aquests riscos que es troben i, sobretot, a vegades, fins i tot riscos d'aquest tipus, no? De que per alguna activitat doncs, pugui haver-hi, et puguis fer mal o que, per exemple, doncs, puguin haver-hi algun tema de corrents o de com és el fons marí, que a simple vista no es vegi, no? Tot això és molt important. Per això comentem que aquestes indicacions que es donin de zones que estiguin prohibides al bany, zones que no es puguin, zones on s'hagi de vigilar, és molt important que les respectem. Perquè a vegades en l'aigua, en el mar, sobretot en la costa, jo parlo en general tota la costa, no sabem exactament el que podem trobar, no? I fins i tot d'un any per un altre poden canviar els terres del mar, eh? Potser en un lloc on l'any passat no tocaves peu, doncs aquest any hi ha molta sorra i llavors doncs, potser el gust es podria tirar i en un lloc on abans no donava terra, ara, per exemple, doncs, es pot tenir un accident. Per aquest motiu és per el que diem, que sempre s'ha d'anar amb molta vigilància amb les activitats que fem, no fer activitats perilloses amb un medi que ja sabem que és un medi aquàtic, que és un medi complicat, i sobretot atendre si hi ha alguna indicació, si hi ha alguna instrucció de l'autoritat, i més el que tu dius, eh? L'autoritat local, que és la que coneixen més la zona, com és, doncs totes aquelles indicacions que ens donin i tots aquells avisos que hi hagin, fer-los seguiment.
0: Entenc que això, que s'ha d'anar renovant, any rere any, s'ha d'anar enxequejant, que tot estigui... I més val pecar per prudent. Clar, després està l'altre, no?, que al final...
9: Exacte.
0: S'ha de respectar la llibertat també, però pecar per prudent, en principi, no?
9: Correcte. Sempre, bueno, nosaltres de Protecció Civil sempre demanem aquesta prudència i aquesta precaució ja és algo que portem inherent, no? Però és així, perquè moltes vegades te'n dones compte que per un segon t'has posat en un risc que si haguessis reflexionat, potser no ho haguessis fet, no? Llavors sempre diem això, no? Pensem on estem, pensem què ens pot passar i actuem en conseqüència. Per què? Pues perquè en un minut o en un segon, a vegades és una acció que després pots tenir un accident fatal o alguna cosa que et passi que te'n recolles tota la vida, no? Per aquest motiu, doncs molta vigilància i anar amb cura i tenir present aquestes recomanacions que fem, que insistim en el mateix, no? Que a vegades, no sé, et poden dir, escolta, sempre esteu dient aquestes recomanacions. Sí, són les que hem de tenir en el cap. Són les que hem de pensar perquè és molt important aplicar-les.
0: L'última ja, per part meva, Imma, aquí arran d'aquest malaurat incident s'ha desplegat tot un sistema d'alerta i de sensibilització, però també unes eines tècniques com són és la vigilància a través de drons. Perquè, clar, hi ha punts foscos de la costa doncs, que els guàrdies, els socorristes, no arriben a controlar. Llavors tenim els drons. Com aneu d'eines d'aquest tipus?
9: Això és el que comentàvem abans, que al llarg dels estius anem veient que poden haver-hi doncs, situacions o eines en les que hem d'incidir més o en les que és necessari doncs, fer algun pensament i plantejar aviam si són necessàries o què calen. I la tecnologia ens ajuda, com tu estàs dient ara, amb aspectes d'aquestes emergències o de perill, doncs cada vegada veiem que hi ha més eines, que hi ha més... siguin aplicacions, siguin eines mecàniques o eines com aquestes que dius drons, doncs que poden ajudar amb aquesta vigilància, amb aquest seguiment. Tot això ho hem d'aplicar, hem d'anar evolucionant i hem d'anar veient quines són les eines necessàries, què és el que cal, quins són els punts on s'ha d'incidir més i tot això al llarg de l'any ho podem anar valorant amb grups de treball i anar doncs, veient a quins punts hem d'incidir perquè l'afectació sigui cada vegada menor cap a les persones.
5: Imma, abans d'acabar, també m'agradaria fer un petit apunt amb el tema de les piscines, perquè aquest any hi ha hagut un augment considerable respecte als ofegaments de l'any passat. S'ha passat de 4 a 11. No sé si teniu identificat què ho fa, això.
9: Bé, estem en el mateix cas que comentàvem amb les platges, també. Nosaltres anem fent aquest seguiment. Aquest any, per el que he comentat abans, estem veient com portem un any que, com bé veieu, hi ha hagut un increment molt alt de temperatures. Bueno, segur que aquest ús més freqüent d'aquestes activitats de bany ha tingut el seu efecte, també, però també hem de valorar aviam com han estat els accidents, quines circumstàncies s'han produït i veure també doncs, quins són els punts en els que nosaltres podríem ajudar més. Amb aquest tema de les piscines, sobretot el que veiem és que és molt important incidir en aquesta vigilància cap als nens, perquè hi ha hagut forces accidents també de nens amb l'activitat de bany. I per aquest motiu doncs, el que demanem és aquesta vigilància que jo us deia abans, activa, una vigilància que vulgui dir que quan hi ha nens petits tu estiguis al costat i que simplement moment estirant el braç quasi bé arribessis a poder-los ajudar si tenen una incidència, eh? I és el que veiem. Veiem que sobretot s'ha d'apretar molt amb aquest àmbit d'aquesta vigilància activa i també, doncs, amb el mateix que diem en les platges. Si et trobes malament, no entris a dintre de l'aigua i procura estar sempre que et banyis, doncs, acompanyat d'algú que si tinguessis alguna incidència o et trobessis malament et pogués ajudar.
5: Doncs amb aquest mes que encara queda d'aquesta campanya de bany ens quedem amb aquests consells. Imma, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Obert per Vacances.
9: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: I moltes gràcies a la companya Tina Forés de Cugat Media per aquesta entrevista. Gràcies, Tina. Fins demà.
5: A tu, Núria, que vagi bé.
0: El que fem ara és anar canviant de tema i ho fem per presentar-vos una d'aquestes peces, uns bocins de cultura, així ho anomenem, el podcast que ens arriba des de la nova ràdio de Reus, en què parlem de cultura popular. Avui, justament, parlem sobre les relíquies, fragments de sant, moltes vegades són ossos, però també, sí, bàsicament són ossos perquè és el que suporta millor el temps, no? Fragments de sants que trobem repartits per pobles i ciutats, per tota la geografia catalana i que moltes vegades propicien, són l'excusa, justament, de la Festa Major. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, el David Fernández.
10: Un petit fragment d'os, un tros de roba, una arqueta de plata que surt en processó només una vegada a l'any. Durant segles, les relíquies han estat objectes de devoció, però també símbols d'identitat per a pobles i ciutats. Òria Valls és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
11: Les relíquies són aquests petits fragments de santedat, no? de devoció, que poden ser doncs, qualsevol cosa, no? Poden ser des de la llet de la Verge fins a les espines de la pròpia corona que porta el Crist. No? Són aquest vincle que ens uneix el món terrenal amb el món supraterrenal, amb el món diví. Funcionen com un pont que fan visible tot allò que és invisible. Els humans veiem que seguim necessitant aquesta materialitat i aquesta realitat tan present i tan propera a nosaltres. Quan veiem la relíquia, no veiem un simple objecte, sinó que veiem aquest fragment de santedat, aquesta pròpia presència del sant o del Crist que, o de la Verge que tinguem davant.
10: L'edat mitjana, tenir una relíquia era molt més que conservar un objecte religiós. Era un motiu de prestigi. Moltes viles competien per aconseguir-ne una perquè atreia pelegrins, reforçava la identitat local i convertia l'església en un centre de referència.
11: I al final també el que hem de ser conscients és que aquestes relíquies són una manera de prestigi per la vila. I ja no només interessaven el que fos la vila com a tal, sinó, clar, poder tenir a Sant Pere pròpiament per demanar-li coses o demanar-li favors o tenir una santa tan propera a tu com podria ser Santa Tecla, clar, aquest pont o aquesta distància entre el que és nosaltres i el que és la divinitat es redueix moltíssim. En moments d'inestabilitat religiosa aquestes relíquies s'han fet servir per revifar doncs, aquesta religiositat. Al final és això, no? Tenir aquest vincle tan proper el que et fa doncs, és sentir-te molt més segur i molt més protegit i molt més proper doncs, a aquesta santedat. Amb l'arribada del protestantisme es redescobreixen doncs, aquestes catacombes de Roma i es reparteixen relíquies a dojo per tot Catalunya, per tot Europa, i se'ls atribueixen doncs, fins i tot a vegades noms de sants ficticis, perquè evidentment no se sap si era un sant o era un altre, i aquestes relíquies s'assumeix, doncs, o aquestes restes humanes s'assumeix des del propi Vaticà com a tal, que són sants sí o sí. No sempre ho són o no ho sabem.
10: Amb el pas del temps, el significat de les relíquies també ha canviat. Per a moltes persones, han deixat de ser objectes miraculosos per convertir-se en testimonis de la història.
11: El que passa amb les relíquies també és una cosa molt curiosa, que és molt semblant al que passa amb les pròpies imatgeries festives, que és que s'han convertit més en elements identitaris que no pas en elements religiosos. Molta gent, sobretot gent jove, quan surt a les festes majors, no veu el que és la relíquia com a tal o la processó com a tal com un element religiós, sinó que ho veu com a part identitària de ser o de formar part d'aquesta vila. Aquí a Catalunya es conserven doncs, moltes relíquies, algunes doncs, de les més interessants, per exemple, podria ser la relíquia de Sant Fèlix, no? de Vilafranca del Penedès. La manera en la que està guardada és prou curiosa perquè està presentada amb els ossos doncs, situats de manera molt física. No? També n'és un exemple doncs, molt important el que és el braç de Santa Tecla, no? que és una de les relíquies més prestigioses de Catalunya, que arriba el 1321. Des d'Armènia tenim molta informació d'aquesta arribada, no? Sabem que va ser doncs, una processó doncs, molt virtuosa fins que va arribar a Tarragona. També tenim les relíquies de Sant Magí, que està doncs, molt vinculat al que és l'arribada de l'aigua de la Bufaganya. La figura de Sant Narcís, a Girona, també és molt interessant. Les relíquies de Santa Eulàlia, a Barcelona, que es veneren durant les festes de Santa Eulàlia, no? Que és la copatrona de Barcelona. També, per exemple, el Sant Pere d'aquí de Reus, no? Sant Pere Apòstol. També tenim relíquies que tenen molt més pes religiós com a tal, no? Com podria ser, per exemple, el cos incorrupt de Sant Bernat Calbó, que es conserva a la catedral de Vic, o les restes de Sant Ermengol, que es veneren doncs, al que és la catedral de la Seu d'Urgell.
10: Creients o no, les relíquies continuen explicant una part de la nostra història. Ens parlen de fe, d'art, de memòria i també de la necessitat humana de conservar objectes que donen sentit a una comunitat. Perquè sovint, el valor d'una relíquia no és només allò que representa, sinó les històries que ha ajudat a mantenir vives durant segles.
0: Les relíquies, imprescindible, part imprescindible de la festa, és avui el tema d'aquest Bocins de cultura popular, de fet, que ens porta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus. Seguim endavant i marxem de festa major en festa major. I saludem des de Ràdio Ciutat de Badalona el nostre company Mateo Cachipuendo. Mateo, bon dia.
12: Bon dia.
0: Bon dia, però em sembla que no parles de les festes majors de Badalona, eh? Em sembla que ens anem a la Festa Major de Gràcia. I anem, marxem cap allà.
13: Doncs aquest any he vist que han ficat moltes llums, o sigui, veig que han innovat molt, han ficat moltes llums pel guarnit, així que sigui més il·luminat, i alteren molt amb la foscor i la llum. M'agrada molt, sí, m'agrada molt aquest any.
14: Has venido pronto, pero hemos tenido que acabar comprando un ventiladorcito.
15: Sí, hace mucha calor, y más este año.
14: O sigui, estan molt bé aquest any. També em van agradar molt els de l'any passat, però també la idea de que molts carrers fessin la mateixa temàtica, com que hi hagués aquesta unió, em sembla una idea molt interessant i que estic desitjant veure.
15: Y realmente son todas espectaculares las calles. Cada año diferentes, pero muy bonitas.
13: Sí, jo porto des de que tinc raó, anant, porto 12 anys venint aquí i és tradició sempre venir.
16: Aquestes són algunes de les visitants que han gaudit aquests dies dels carrers guarnits de Gràcia. La popular Festa Major de Gràcia va començar el passat 14 d'agost i ha convertit els 23 carrers i places del barri en escenaris ben diferents. Ahir vam conèixer els carrers guanyadors del tradicional concurs de guarniments i avui en parlem amb la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, amb la Lina López. Amb ella parlem dels carrers premiats, del treball veïnal que hi ha darrere d'aquesta festa i dels reptes de futur d'una de les celebracions més emblemàtiques de Barcelona.
0: A més, em sembla, Mateo, que la Lina viu unes festes de Gràcia especials enguany.
16: Exacte. Aquesta és una edició molt especial per ella perquè després de 5 anys al capdavant de l'entitat viu doncs, la seva última festa major.
0: Vinga, si hi ha el temps per aquí, la saludem.
16: Sí, està aquí amb nosaltres. Bon dia, Lina. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
17: Bon dia. Gràcies per convidar-me.
16: Ahir, Lina, es va conèixer el veredicte del concurs de carrer guarnits, un dels moments més esperats de la festa major. I la plaça Rovira ha estat qui s'ha endut el primer premi d'honor, seguit del carrer Mozart i carrer de la Llibertat. Després de tots aquests mesos de feina dels veïns i les comissions, què creus que ha fet destacar enguany aquestes propostes?
17: De les propostes guanyadores, lo més important que hem de dir és que per primer cop un primer premi se l'emporta una plaça. Això no havia passat mai. És superimportant perquè tothom pensa que només es reconeixen els carrers, però està clar que no, que les places també aporten un escenari totalment diferent i podem arribar a ser guanyadors.
16: Hi ha hagut més algun carrer o algun guarniment que t'hagi sorprès especialment aquest any?
17: És que tots els guarniments són espectaculars. Jo crec que l'esforç que fan festes i festeres és infinit, no? És un treball voluntari que s'ha de reconèixer. Tothom a la seva manera, saps? És guanyador.
16: Clar.
17: Perquè dedicar el tresor més important que tenim, que és el temps, jo crec que té un valor molt important.
16: precisament del temps és el que, del que vull parlar, perquè aquesta feina, aquest treball voluntari, es necessita moltes hores de feina darrere per guarnir un carrer, i de fet es prepara des d'un any, amb un any d'antelació, no?
17: Sí, correcte. Depèn també de cada comissió, no? I també depèn de les mans que tens a cada comissió. Si és una comissió més petitona, doncs dedica molt més temps que una que té moltes mans. En el cas de Lluís Vives, que és la meva comissió, comencem al novembre, ¿vale? Mm. Desenvolupem la idea de com treballar els materials i quins materials necessitem al gener, però sí, l'elecció del tema es comença molt més abans.
16: A més, aquest any hi ha hagut també una unió especial, ja que 5 comissions han compartit una mateixa temàtica, que és la del Senyor dels Anells, que a més ha rebut el tercer premi. Què diu això també de la capacitat dels carrers per treballar conjuntament?
17: Això és una imatge molt bonica, perquè això significa molta germanor, que hi ha comunitat entre les comissions. Tothom es pensa que són competidors natos, saps? Però la realitat és que també entre comissions tenim bones relacions, que la competència és més aviat sana.
16: No és una cosa habitual, aquestes col·laboracions? Ha estat una excepció?
17: No, no passava des de fa 10 anys. El 2016, Fraternitat de Baix i Tordera van col·laborar conjuntament en un guarniment dedicat a la mar. Mm. El que passa és que mai havia passat que tants carrers coincideixen o decideixin fer la mateixa temàtica i treballar-la al seu estil.
16: No sé si ho sabies, però també, com dèiem abans, les festes de Gràcies han coincidit amb dates, també amb la Festa Major de Badalona, que va començar també el 14. Però et pregunto, sí, per què creus que necessiten les festes majors perquè les noves generacions continuïn implicant-s'hi i no es perdi aquest relleu veïnal?
17: Jo crec que hem de fer pedagogia, en el sentit de que hem de parlar que més enllà d'una festa estem parlant de cultura popular i de memòria històrica. Mm. I aleshores hem d'intentar que les noves generacions visquin això més que com una festa, com un sentiment, no?, d'estimar els nostres valors, que això és molt més que disbauxa i gresca, no?, que hi ha un compromís, hi ha una responsabilitat per mantenir les tradicions.
16: Clar, que això precisament és l'essència de les Festes Gràcia, que no són molt més que això, que els carrers guarnits, és aquest compromís i aquesta essència la que fa especial, no?, a la Festa Major de Gràcia.
17: Sí, és així. Si tu no... Pensa que molta gent que fa guarniment, que és fester o festera, per la situació de la Vila de Gràcia, no viu aquí, a la vila. És a dir, és gent que es compromesa, que en algun moment va viure aquí al barri i que per circumstàncies de lloguer o de vida ja no hi són. Però que el compromís, no?, i el record de la seva infantesa fa que cada cop o cada any vinguin a ajudar a guarnir un carrer o una plaça.
16: I encara queda un dia més de festa, però podríem començar, Lina, a fer un balanç. Quines sensacions tens d'aquesta edició?
17: Aquesta edició ha estat molt positiva, en el sentit que no hem tingut cap incident greu. L'afluència de gent ha estat un èxit, sobretot a la zona sud de la Vila de Gràcia, que això, evidentment, sabien que podria passar, perquè, clar, el fet de fer 5 carrers la mateixa temàtica i el tipus de temàtica era inevitable que vingués gent, i jo crec que de moment tot ha estat com havia d'estar, no? I tots aquests mesos de preparació i de dispositius de seguretat ens han ajudat a tenir una festa tranquil·la.
16: A més, enguany és especial per tu, perquè és l'última edició, després de 5 anys al capdavant de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. Si haguessis de quedar-te amb una sola imatge, sí que és difícil potser de respondre, però si haguessis de quedar-te amb una sola imatge d'aquests 5 anys al capdavant de la Festa Major, quina seria?
17: recordo moltíssim, i això sempre el portaré a la memòria i al cor, el primer pregó. Això, la imatge aquesta de sortir al balcó i veure tothom esperant allà per començar la festa major, això és impactant, i això jo crec que és una de les imatges, o sigui, perquè mai havia viscut això, i veure això és superimpactant.
16: Doncs Lina López, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per compartir amb nosaltres els detalls d'aquesta edició.
17: Gràcies a vosaltres.
16: Volem recordar que les Festes Major de Gràcia s'allarguen fins demà, fins divendres 21 d'agost.
0: Doncs sí, sí, per això fem avui l'entrevista, almenys que ens quedi un dia, no?, per acabar de fer el tancament. Ja m'imagino veïns amb ulleres als ulls, amb cares cansades, però feliços, no?, després de la festa major. Sí, l'has pogut viure tu, Mateu, hi has anat alguna vegada, no sé si enguany, i passes per allà o què?
16: Mira, doncs visc més o menys a prop, enguany encara no he pogut, l'any passat sí que vaig poder, però clar, és que amb aquesta xafogó que fa...
0: Ja. Yeah. És que això, això és una mica el tema de moltes activitats, no només Festa Major, moltes activitats que es fan durant l'estiu i que enguany realment estan notant un canvi d'horaris, una davallada, no?, d'assistència. Veurem si l'estiu que ve hem de parlar ja de mesures
16: igualment, extraordinàries. Igualment, com hem escoltat abans, també hi havia algun que s'ha comprat ventiladors per passar una miqueta bé.
0: I ja, i cap problema, i la festa continua.
16: Exacte.
0: Mateu Cachipuento, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Ciutat de Badalona. Una abraçada forta.
16: Igualment.
0: Vinga, va, que en 3 minutets ens posem en el punt de les 10 del matí fent-me una breu pausa, com sempre, i a partir de les 10 més continguts. Recordeu que avui el tema del dia és piscines. De quin tipus?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta. O...
2: Ràdio Arenys. El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
2: Ràdio Arenys.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjaments als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària en coordinació també amb les forces de seguretat i el govern de Ceuta, que des de primera hora d'aquest matí estan desallotjant els espais ocupats. Les places formen part del dispositiu extraordinari del govern espanyol per tal de reforçar l'acollida davant l'augment de migrants que han arribat a la ciutat en les darreres setmanes. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes de violència evidents. A banda, també un altre home de 62 anys. També va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes, a Lleida. Tot apunta que la persona que suposa

0: I això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions, i també estem prenent decisions en altres àmbits. Per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
1: El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a comerciants pakistanesos per part d'un grup de joves majoritàriament menors. I Barcelona ha assolit un 70% del compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX i també el futur cap Barceloneta. I pel que fa al temps, la calor comença a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir. El dia serà, però, força ennuvolat al matí i podria caure alguna gota, sobretot a la Costa Daurada i a la nit a la costa.
2: Notícies en xarxa.

0: Si l'hem arribat a cantar aquesta cançó dels Figaflaues, encara que només fos la tornada, veritat, doncs sí. Ara feia dies que no l'escoltava jo, perquè, clar, això ja estem parlant. Ostres, ara us diré de quin estiu, però potser ja en fa dos, si no tres, eh? Bé, una cançó que queda per sempre ja com una de les tornades de l'estiu i remeiables. La Marina està morena. No sabem si és moreno platja o moreno piscina. Què és diferent? Això diu la veu popular. Estela Muñoz, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ah, que sí que és diferent, el moreno que agafes a la platja, no? Aquest bronzejat que agafes
1: jo
0: a la platja.
1: Jo trobo que sí, que és bastant diferent.
0: Sí. Per què? Segurament per la incidència del sol, no? Com rebota el sol, no ho sé, vés a saber.
1: La veritat que això sí que no en tinc ni idea, però els nostres oients ja han començat a votar i a enviar-nos àudios. Si vols, comencem per Instagram, a veure què ens diuen.
0: Doncs sí, recordeu que avui la pregunta era al voltant de les piscines. La pregunta concreta era si preferiu piscines de clor, d'aigua de mar o biopiscines.
1: Sí, salada.
0: Sí, però més enllà d'això, obríem, no?, experiències i anècdotes de piscines. A veure què diuen.
1: També. De moment, a Instagram tenim una enquesta. Qui va guanyant és la piscina salada, seguida de la de clor, i l'últim és la biopiscina, de moment. El que sí que tenim és un àudio de l'Enric, que crec que ens explicarà una miqueta millor allò de la biopiscina, i a veure si hi ha més gent que s'anima a votar. L'escoltem.
2: Bones, obert per vacances. Tot
0: ai, que troba a faltar, Enric!
2: I com crec que suposareu, jo prefereixo sempre les biopiscines. Al cap i a fi, bases natural de bany. Es filtren amb les plantes, mai amb mosquits, mai, ja que els capgrossos i altres insectes que són a la base de filtratge a plantes s'ho mengen. I bé, la pell queda perfecta més perquè no tens ni cloro ni sal i el manteniment és pràcticament nul. I, evidentment, gràcies a això, també tens un refugi de biodiversitat a casa teva.
0: Clar, l'únic que has de compartir l'aigua amb altres bitxets, no?
1: Correcte, sí. Però com diu ell, allà manteniment zero i sí, és tot ben natural.
0: No estàs allà al costat de la granota, no?
1: Clar, tens un ecosistema.
0: Formes part, estàs integrat.
1: Després tenim el David Auladell, que prefereix una altra opció ben vàlida. L'escoltem.
3: Jo realment prefereixo piscines d'aigua salada, però perquè el cloro em fa mal a l'orella perquè tinc otitis, tot i que la majoria encara són de clor. Tot i que les millors piscines són les dels amics. No les pagues i estàs sempre acompanyat i t'ho passes bé. Per tant, piscines dels amics per anar-hi. A més, no has de fer el manteniment tu.
1: Una altra opció.
0: Molt bé. I mira, si són de clor, doncs, mira, fem el que podem, no? Posem-nos saps a les orelles i tal. O sigui, prioritzes piscines d'amics i a partir d'aquí, si són d'aigua salada, encara millor. Molt bé, bon plan.
1: Em sembla molt bona opció. Sí. Seguim amb l'àudio de la Núria Lázaro.
4: A mi m'és igual mentre hi hagi una piscina. Mentre no sigui una platja, m'és igual si és d'aigua dolça, d'aigua salada, i sobretot que estigui l'aigua freda, perquè quan l'aigua està calenturria, insuportable.
1: Això és correcte, eh?

0: quan estàs allà amb un caldo... Uf.
1: Fa una mica d'angonieta. Sí, sí, perquè, clar, deixa de ser aigua estancada, per molt que la filtres.
0: Correcte,
1: i tal.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, és veritat. Val, o sigui, ella diu platja no, piscina per contra de platja. Vinga, també és una opció.
0: I si vols, seguim amb un àudio d'un... Crec que és el més jove, el nostre oient més jove. Ah. A veure què ens diu l'Eric.
2: M'agrada anar a la piscina perquè és d'aigua dolça i també m'agrada perquè a la platja a vegades està bruta i si la piscina està bruta li pots dir a algú que reculli la merda.
1: Eric, Eric, aquesta boca. Eric, que això no es pot dir per antena.
0: Molt bé.
1: Molt bé. És pràctic l'Eric, eh? Allò, ell vol aigua neta. I clar, és més fàcil.
0: I no vol encarregar del manteniment.
1: Claro, més fàcil netejar la piscina que la platja. Això és veritat. Molt bé. Escolta, l'Eric li devia passar com a molta canalla, que això és fantàstic. Recordeu aquestes piscines per petitons, les inflables, no?
0: Ai, sí, sí, sí.
1: Que xules.
0: Que... Jo en tenia, eh? Jo d'aquestes
1: n'he
0: tingut, sí, sí.
1: Clar, i la recordes segur amb molt de carinyo, no? Allò...
0: La veritat és que sí, jo m'ho passava molt bé.
1: També van proliferar en època de confinament, eh? Si recordeu, per desgràcia, no?
0: Sí,
1: se'm van posar d'aquestes piscines més o menys grans, cadascú va fer el que va poder, però sí, sí. Molt bé. Doncs fins i tot piscines d'aquestes petitones que es porten a la platja, perquè la canalla doncs, estiguin sota el parasol...
0: No... perquè no es moguin tant, estiguin més...
1: Més controlats i fresquets.
0: Més controladets.
1: Molt
0: bé. Doncs, vols que tiri algun àudio més?
1: Vinga, o... si el tenim, sí, perquè després anem sempre de bòlit i no tenim massa temps, doncs aprofitem ara.
0: Escoltem el Mateu Camps. Mm.
3: Doncs jo sóc més de piscina que de platja i, a part, de piscina tampoc tinc massa preferència i el que més m'agrada és a la piscina de la meva parella i que ja de pas doncs, hi banyi els dos gossos i que ens ho passem tots bé.
1: Això sí. Oi. Clar, què deia d'aquestes piscines plenes, que s'omplen de seguida? Tremendo.
0: Suposo, sí, sí, suposo que són d'aquest tipus.
1: Sí, sí, però llavors ja com a que... Clar, clar, jo quan hem dit... Quan jo m'imagino en una piscina, m'imagino jo sola a la piscina. És veritat que l'estiu és impossible, això.
0: No depèn de com...
1: Clar, si estàs
0: és comunitària.
1: Si estàs en una pública, ja és tremendo.
0: Sí, sí.
1: I després, clar, si vas a casa...
0: Tot.
1: Clar, si vas a casa d'algun amic i munta una festa, doncs també quasi que no tens espai per banyar-te, però bé. Refrescadets
0: sí,
1: i ja
0: però
1: està.
0: No fas el manteniment, que és una altra
1: això és molt
0: opció
1: important.
0: Molt vàlida.
1: Fa mandra fer el manteniment, suposo, no?
0: Sí, jo crec... A veure, jo no tinc piscina, eh? Mm. He de dir que jo sóc molt de tirar de l'amic o amiga de l'estiu,
1: també
0: que el té, i n'aprofitem molt.
1: Molt bé, però es veu que fer el manteniment és tot un art?
0: Sembla que sí.
1: Tot i
0: sí,
1: que avui dia hi ha moltes facilitats, no? Que, sí, eines que t'ho posen fàcil perquè qualsevol persona ho pugui fer. Mira, t'ho dic perquè justament sobre com fer el manteniment d'una piscina ens arriba un reportatge de DeltaCat que ara l'escoltem. L'escoltem? A veure si t'animes, Estela, i te montes aquí quatre totxanes i fas una basseta.
0: A veure si ho puc fer.
1: Molt bé. En tot cas, tornem a connectar a veure a les 11, d'acord?
0: Perfecte, fins després.
1: Fins després, Estela Muñoz, des de Cardedeu. Doncs això, com dèiem, si voleu fer la vostra pròpia piscina, allò, construeix la teva piscina a casa, eh? Tingueu en compte que li heu de donar un manteniment. I la Diana Mar, de DeltaCat, ens explica tots els detalls.
4: Quan arriba l'estiu, pugen les temperatures i per als que en tenen a casa, la piscina se converteix en un espai dels més buscats. Però tenir-la a punt implica molt més que omplir-la d'aigua i banyar-s'hi. Quina mida necessitem? Cada qual hem de renovar? Quant de clor hi posem? Amb quina aigua l'omplim? Què fem quan arriba l'hivern? Hem buscat resposta als dubtes més habituals amb Enric Martí, tècnic comercial, per preparar una petita guia pràctica per cuidar la piscina de casa nostra. I comencem pel principi. Si encara no tenim piscina i ens plantegem instal·lar-ne una, la primera decisió no és el color ni la forma. És pensar per a què la volem i qui la farà servir. I aquí, segons Enric Martí, sovint pequem de voler-la massa gran.
5: Quan es fan piscines d'obra, les piscines d'obra antigues, fetes d'hormigó, ens trobem molt en piscines que tenen 2 i 3 metres de profunditat. Això ara mateix, avui en dia, ja no té sentit. Abans es feia perquè la piscina s'aprofitava per tindre un remanent d'aigua, pel que pogués passar, o per regar finques, llavors fem piscines molt grans i molt profundes. Avui en dia la tendència, sobretot en piscines prefabricades, que són les que nosaltres treballem més habitualment, la profunditat ja va sobre 1,5 metres o així. O sigui, és una piscina que no mos cobreix i que la podem aprofitar tota. Si fiquem la típica piscina d'abans de 10 metres per 5 o 8 metres per 4, que és el que se solia fer en obra, la profunditat, si no fas peu, que no toques, realment ens donem compte que hi ha mitja piscina que no s'utilitza. Al no tocar el terra, has d'estar sempre nedant i no l'utilitzes. Llavors, els fabricants de fibra, sobretot, ja s'han adaptat a... Han vist això i han fet una piscina que pugues fer peu a tota la piscina, tota la mida de la piscina.
4: Una pregunta que pot estalviar-nos molts litres. Hem de buidar la piscina cada any?
5: No, evidentment no, i menys en el tema de l'aigua, com està els últims anys. Nosaltres aconsellem que si una piscina que treballa en una cloració química, degut als residus que pot deixar el producte químic, cada 4 o 5 anys canviar l'aigua, perquè arriba un punt que l'aigua es vicia. I si és en cloració salina, se pot allargar molt més, ja que el residu de cloro, és mínim, o el residu químic és mínim que es queda a l'aigua, i pots allargar-la 7, 8, 9 anys.
4: Piscina plena, aigua aparentment neta, però compte, que sigui transparent no significa necessàriament que estigui bé. Si hi ha una cosa que hauríem d'aprendre és a controlar el pH.
5: Sobretot, i molt important, que gent que té piscina fa temps i no ho mira, és el pH. El pH de l'aigua és bàsic. És necessari que mantinguéssim un pH entre 7 i 7,4 a la nostra piscina, sempre de manera permanent. Val? Perquè, si ens fixem, qualsevol persona que tingui una piscina, qualsevol producte químic que pugui comprar per tirar a la piscina, bé sigui clor, bé sigui floculants, bé sigui alticides... En algun punt, a les especificacions tècniques, sempre ens diu que abans de tirar el producte ens asseguressin que el pH de l'aigua està entre 7 i 7,4. Tots els productes químics, quan el pH està bé, treballen com han de treballar. I després vindria el tema de les bases de filtració. Són molt importants. Hi ha una teoria que diu que a l'estiu hauríem de filtrar la meitat de les hores de la temperatura que està l'aigua en una cloració salina, però ara mateix, a les temperatures que estem tenint de piscines en 30-31 graus, 10, 11, 12 hores, s'hauria de filtrar. També hi ha punts importants com la quantitat de banyistes que es banyen, l'ús que s'hi dona, si es banyen crios, és important. Quan se'ns banya la canalla, però sempre s'aputa més, entren, surten... Llavors, la filtració i el pH és el més important per mantenir una aigua en condicions.
4: Les hores necessàries poden variar segons la temperatura de l'aigua, el sistema de tractament i l'ús que fem de la piscina. I amb la calor intensa de l'estiu, la filtració guanya encara més importància. I arribem a un dels errors més habituals. Veiem l'aigua tèrbola o alguna cosa que no ens agrada i pensem, hi poso més clor i problema solucionat. Doncs no.
5: Correcte, és un error. El clor és perillós, no deixa de ser perillós. Una quantitat de clor excessiva a l'aigua pot produir irritacions, picors, cremades a la pell. Llavors és important mantenir el nivell del cloro dins d'uns punts. Hi ha molts mitjos a nivell domèstic que es poden fer servir, o sigui, no cal tindre un equip de dosificació especial ni un equip d'anàlisis molt, molt complex, no? Simplement tenim unes tires, unes pastilletes, unes gotetes, uns equips que són molt econòmics que podem anar controlant la quantitat de clor. Hi ha clients que tenen tendència a acompanyar-ho de clor granulat, ràpids, perquè ho han fet sempre i tal. A vegades ens porten aigua i analitzem aquí, el clor triplica la quantitat màxima permesa, d'alguna manera. I és un error molt comú, eh? Qualsevol problema que té la piscina, sempre la primera solució és pujar el clor, i a vegades és contraproduent totalment.
4: Parlat de mida, aigua, pH, clor, filtració, neteja i hivernatge. I abans d'acomiadar Enric Martí, li hem posat un últim repte. Resumir-ho tot en només tres consells.
5: Una seria controlar el pH, dos, ajustar les hores de filtració, i tres, important, és utilitzar la dutxa abans de banyar-nos.
4: Tres gestos senzills que resumeixen bona part del que hem après: controlar, prevenir i mantenir. Perquè tenir una piscina en bones condicions no significa necessàriament dedicar-hi més temps, gastar més productes o consumir més aigua. Moltes vegades significa simplement saber què necessita i actuar abans que apareguin els problemes. I després sí, a disfrutar-la.
6: O
1: un reportatge que il·lustra el tema del dia, quin tipus de piscines preferim, i que ens porta la Diana Mar des de DeltaCat. Per cert, que sembla que aquest estiu potser no tan intensament com l'estiu passat, però continua, per desgràcia, allò del repte marró. Sí, sabeu a què em refereixo, no? Pel que fa a piscines, doncs ahir mateix en teníem un cas aquí a Tarragona, piscines que van haver de ser tancades en un parc temàtic, doncs, prou conegut aquí a la zona pel tema del repte marró. No sigueu guarros, sisplau, i deixeu-nos banyar en pau. Queda feta l'advertència. Vinga, va, que seguim endavant amb qüestions també més agradables que aquesta. Recordeu fa uns mesos la visita del Papa a Barcelona? Doncs ens hem colat en les interioritats, que va suposar tot allò. De fet, qui s'hi ha colat és el nostre company Manel Ferrer. Posem sintonia i anem a connectar amb ell. Això que us dèiem, que fa pocs mesos el Papa va visitar Barcelona, concretament va visitar també la Sagrada Família, i això va requerir d'un important desplegament tècnic a tots els nivells, però també mediàtic, perquè la idea era que milions de persones ho poguessin seguir en directe per les diferents televisions, amb imatges. Volem saber com va ser aquell dispositiu, almenys pel que fa a la part més mediàtica, més de difusió. En volem més detalls, i em sembla que el Manel coneix algú que va estar implicat en tot aquest dispositiu i ens ho pot explicar en primera persona. Manel, bon dia!
6: Bon dia, Núria. Doncs avui ens acompanya en Jordi Gaia i va ser un dels coordinadors o responsables del desplegament tècnic audiovisual de la visita del Papa a Barcelona. I avui nosaltres volem saber també, doncs, com es va viure aquell esdeveniment. Jordi, com estàs? Benvingut.
7: Hola, bon dia.
6: Explica'ns una mica, parlàvem de tot aquest desplegament, jo diria, de l'esdeveniment de l'any, segurament, aquesta visita del Papa i concretament a la Sagrada Família. Què hi vas fer, tu?
7: Doncs actualment, per part de Focus, jo m'encarrego de la coordinació tècnica dels actes que hi ha a la Basílica, de misses, de presentacions, de concerts, d'exposicions, etc. I llavors ens va arribar aquest encàrrec perquè sabíem que hi hauria la visita del Papa, del Papa Lleó, i llavors ens van demanar, bueno, ens tocava portar la Sagrada Família, però després ens van afegir, aviam si ens en podíem encarregar també de la parròquia de Sant Agustí, i després també ens van cridar per donar un cop de mà a la catedral i de portar també l'arribada del pare a Montserrat.
6: Per tu, Jordi, com és aquell moment en el qual els teus caps o l'empresa per la que treballes et diuen vindrà el Papa i nosaltres ens encarregarem de tota aquesta logística? No sé si al principi potser va espantar una mica l'encàrrec aquest o com el vas encaixar.
7: Encaixar és com un repte, no? Il·lusió, i sabíem que seria una cosa gran, un gran esdeveniment a nivell de Catalunya, i no sabíem, bueno, sí que teníem una idea, però a nivell internacional gairebé. Però respecte, però il·lusió.
6: Perquè ens fem una mica la idea també de la magnitud interna de tot plegat. Com va ser? Explica'ns una mica o fes-nos una radiografia de tot aquest muntatge que es va fer, que hi va implicar aquesta visita del Papa tècnicament.
7: Doncs la visita va ser bastant complexa. Ja tenia fet tota una ruta. I nosaltres ens encarregàvem dels jocs que ens havien d'encarregar. Tot i així, hi ha tot un desplegament complex i generalment a tots els espais on va venir havíem de col·laborar amb una resta d'equips i havíem de tenir una comunicació bastant fluida perquè tot això sortís endavant.
6: Suposo que l'equip que estava treballant es va multiplicar, no? Hi havia moltíssima gent dedicada a aquesta feina, no? Perquè havia de sortir tot mil·limètricament i a la primera, clar, perquè era en directe gran part de tot el desplegament.
7: Clar, tu pensa que a la catedral estàvem nosaltres, que portàvem la part de llums, la part de tarimes, la part de connexió a internet. Teníem els companys de TV3 fent tota la realització, teníem l'empresa que sonoritza la catedral. A la parròquia de Sant Agustí vam haver de treballar també amb un altre gran grup, com són els de BTV. I a la Sagrada Família, aquí ja era... va ser el màxim, perquè ens va tocar treballar amb companys de Televisió Espanyola que s'encarregaven de part de l'interior, companys de TV3 que s'encarregaven de l'exterior, i gent de so, l'empresa Bosse, bueno, tot una direcció tècnica, tot una direcció de broadcast, hi havia molts elements implicats.
6: Clar, també estem parlant de BTV, TV3, Televisió Espanyola, clar, també amb equips molt grans, per tant, era una coordinació no només d'un grupet de persones, sinó de diferents cadenes, i suposo que cadascú també, doncs, amb les seves particularitats, no?, perquè el producte que feien era totalment diferent. Suposo que això es va treballar durant moltes setmanes prèvies abans del gran dia, no? Com va ser la prèvia al gran dia?
7: La prèvia, nosaltres vam posar-nos a treballar uns 2 mesos abans. però per exemple, perquè es fa una idea, hi havia dos parts, una que és l'interior de la basílica i l'altra és l'exterior, amb tot l'espectacle final que van fer per part de les produccions de l'Igor. Nosaltres ens encarregàvem més de la part de dins. De tot i això, el que implica és comunicació i un desplegament tècnic considerable.
6: Mm-hmm. Amb tot això, en aquests dos mesos previs i en el dia, quina era la cosa que tècnicament més... no us feia patir, però si us preocupava que sortia especialment. És a dir, quina és la cosa que teniu com en el centre de la mirada i dir això ha de ser perfecte i ha de sortir bé?
7: Clar, jo parlo de la meva part, que era la part interna del temple. Vam fer treballar el temple perquè ens entenguem a un 200%. És a dir, l'última visita del papa havia sigut feia uns 10 anys perquè a l'últim no va poder venir. Llavors, què estem parlant? Que hi ha un desplegament tècnic i molt més complex que fa 10 anys. Sí. I la infraestructura de la Sagrada Família va treballar un 200%. Uh-huh. Vam sortir gratament contents, per sort, però sí que vam arribar a portar al límit el que és tota la infraestructura del temple.
6: Clar, i com es fa tot això? Perquè parlant d'aquesta infraestructura d'aquest temple, que, vaja, tots el coneixem perfectament, però també amb algunes modificacions, perquè al final la Sagrada Família d'alguna manera s'estava tornant a estrenar, no? S'estava tornant a inaugurar. Com va ser posar en marxa de nou aquesta Sagrada Família per fer-la treballar en aquest dia, doncs, ja tan mític i tan important?
7: Diguem que es va treballar tot per aquest dia. Mai s'havia arribat a fer treballar. O sigui, estem parlant de multiplicar les càmeres, tant les de fora com les de dins, seguretat, logística, manteniment... Va ser tot el sistema en si. Mai havia treballat com va treballar aquell dia.
6: Per un dia com aquest, hi ha marge a la improvisació o a la part més artística en aquell moment, o tot ja compta amb un guió molt estipulat que és molt difícil poder-se sortir d'allò?
7: Generalment, tu, amb una producció, tu tens un plan A i un plan B. Aquell dia teníem el plan A, el B, el C i el D. Si estàvem preparats per qualsevol cosa que pogués passar, que s'ocorrís d'això pot passar, doncs què passaria, què faríem si això passés? Estava tot molt ben pensat, molt ben treballat, i ja et dic que es portava una feina de mesos, en el cas de l'Igor, per exemple, que va fer l'espectacle de fora, i jo va estar treballant-hi un any i mig.
6: Déu-n'hi-do. Amb tot el que ens explicaves, aquests A, pla B, C, sense entrar en detalls, però us vau haver de sortir molt de la ruta o es va poder seguir bastant el camí que teníeu marcat des d'un principi? No ho sé, perquè al final també suposo que en tema de tempos tot podia variar, no? Estic pensant, per exemple, en el temps que triguen d'anar d'una banda a l'altra. Es va poder més o menys seguir el pla estipulat o vau haver de desviar-vos una mica en algun moment?
7: Vam seguir el pla estipulat. Mm-hmm. Sí que, com et dic, teníem activat una resta de plans. En algun cas molt concret, potser sí que ens vam tenir que passar el bé, però quasi tot es va fer pensant en el plan A, que és el que estava pensat i el que es va dur a terme.
6: Que bé. Jordi, amb quin record et quedes de tota aquesta experiència? No sé si hi ha algun moment que diguis, això me'n recordaré sempre pel que va passar o per com ho vam viure o per com vam solucionar tal cosa.
7: Clar, jo, el moment que sí que recordo, que recordaré tota la vida, va ser quan va haver-hi l'explosió de petards, que va ser colofó de l'espectacle, perquè ja deixes anar tota l'atenció de tots aquests mesos treballats, de totes aquestes setmanes, d'aquella última setmana que gairebé vivíem a dins del temple. Però el record principal és haver pogut treballar amb aquests equips tècnics i humans que comentava, que són els que van fer possible el que vau veure.
6: Ara després, amb aquesta perspectiva d'aquestes setmanes que han passat o d'aquests mesos que han passat, si t'ho oferissin, t'hi tornaries a embarcar en aquesta experiència?
7: Sense dubtar-ho.
6: Sí, eh? I de l'experiència viscuda, hi haurien coses que es podrien millorar o creus que seria bastant similar a l'experiència que ja heu viscut?
7: És que va sortir molt bé.
6: Va sortir molt bé.
7: Estem molt contents del resultat. Ja et dic, és gran part per l'esforç de tantes persones que estaven involucrades des del mateix equip de la Sagrada Família. La idea era una, es va dur a terme, llavors si tornés a venir potser es plantejaria una altra idea totalment diferent per no repetir-la. Però...
6: Tu tens moltíssima experiència, has treballat en moltíssims projectes, però aquest seria un dels potser més totxos, més grans, o dels que han tingut doncs, una repercussió potser més gran, o hi ha algun que s'hi assembla?
7: Sens dubte aquest s'endú la palma.
6: Sí. Com has viscut també la repercussió que va tenir l'esdeveniment un cop ha passat o en els dies següents? No sé si vas voler tornar a veure l'espectacle un altre cop, vas veure el vídeo, vas veure la repercussió a mitjans de comunicació. Com va ser el post després de l'acte?
7: Clar, pensa que jo no vaig veure la part de fora perquè estàvem pendents de la part de dins, que també va tenir la seva unió, la seva comunió amb la part de fora. El primer dia no ho vaig veure, l'endemà el vaig voler veure, i més que res per les notícies, com es va tractar l'espectacle de Barcelona comparant amb altres ciutats que hi havia passat. Uh-huh. I aquí és quan et dones compte una mica del valor del que s'ha fet.
8: Clar, i la visió externa del que es va veure, de les impressions que vas poder recollir potser del teu entorn, de les teves amistats, de la família o de la gent del sector, s'assemblava al que vosaltres veu crear? És a dir, el que es va entendre externament és el que realment era la intenció inicial vostra?
7: No, perquè d'alguna manera no teníem exactament tota la informació de tot el que passava. Ja et dic, que cada equip s'encarregava de la seva part, i llavors, quan veus el total, quan veus el global, doncs molt contents, molt contents.
8: Doncs Jordi, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres també aquesta estona i per explicar-nos també aquesta fita que d'alguna manera col·loca el Maresme i Premià de Mar, en el teu cas també, doncs per ser veí del nostre poble, en el mapa. Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Manel. A tu també, des de Premià Mèdia. Quina fanyada organitzar tot això i, vaja, quina responsabilitat també, participar d'aquest esdeveniment a nivell internacional i que surti tot bé, però bé, com ens deia, la planificació és important, ens ho deia el Jordi, no? La planificació és crucial i ja es tenia el pla B, el pla C, el que pot fallar, tot pensadíssim. Gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Seguim avançant en continguts. Ara marxem cap a Altafulla. Tenim, ja us vam dir que tindríem doble ració de jardineria aquesta setmana i ens fa com a il·lusió, perquè mira, ja hem muntat un jardinet en un raconet que tenim a casa. Tothom, bé, tothom no, però moltes persones, poden tenir, encara que sigui una mini terrassa, sí, un pati interior, algun raconet per posar-hi un hortet o alguna planta. Doncs això ja ho tenim resolt. Dimarts el que vam fer va ser, bé, que no se'ls els mengessin els bitxos, per entendre'ns, intentar matar tota cuca que viu per al nostre hort, però sí, doncs, discernir quins són els insectes bons dels dolents i minimitzar la seva incidència. I avui volem encara anar un pas més enllà i saber com podem fer que el nostre jardinet sigui sostenible, sigui a més agradable i beneficiós per al medi ambient. I això ens ho explica el company Eduard Virgili des d'Altafulla.
9: Cada vegada sentim més a parlar de sostenibilitat. Consumir menys, reciclar més, estalviar aigua... Però podem aplicar tot això al nostre jardí o al nostre balcó? Benvinguts, un episodi més a fer jardineria per vacances. Els propers minuts intentarem posar resposta a aquesta i altres preguntes, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
10: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
9: Joan Maria, quan parlem d'un jardí sostenible, a què estem fent referència exactament?
11: Estem fent referències a plantes que no ens requereixin ni molta aigua ni propietats especials que haguem d'estar molt al damunt. Llavors, són plantes que gairebé viuen soles i ens ajuden a mantenir aquest substrat, aquesta terra bé, en jardins que a vegades inclús fixen el terra i d'alguna forma ens permeten tenir un espai que amb molt poca aigua, agradable, productiu i, a més, que ens ajudi a mantenir tot aquest terra.
9: Vaja, que es tracta de fer les coses amb sentit comú, però realment es pot tenir un jardí bonic gastant menys aigua?
11: I tant, i tant, i tant. De fet, cada cop és més així i cada cop intentem tenir plantes en què no hagis de regar. I això ens passa gràcies a molts motius. Primer, el tipus de terra que posem, seguint terres que siguin molt més resistents, que absorbeixen molt més la humitat i ens permet tenir aquesta aigua molt més temps, i plantes que estan acostumades a climes i a zones on no reben aigua. És a dir, el Mediterrani són climes secs i les nostres plantes són plantes que ens aguanten molt bé la sequera, però a més hi ha altres llocs dels països i zones del nostre món que tenen clima mediterrani, com Austràlia, Nova Zelanda, part de Califòrnia, i ens permet tenir plantes d'aquelles zones que també són molt més resistents, i anem també a plantes encara molt més, de zones molt més seques, i a vegades amb floracions com les Trerichia, l'Ave del Paraíso, els agapanthus, la planta agapanthus africanos, tenim plantes d'all, plantes que ens tombèlgies.
9: Si a totes aquestes plantes hi sumem les aromàtiques, les crasses, els cactus, les palmàcies, vol dir que ens hem d'imaginar els jardins del futur amb aquestes espècies?
11: Plantes de present. Actualment és les plantes que estan plantant en rotondes, en parcs, en molts espais públics, i cada cop ho estem portant més aquí. Mira, abans era molt típic, quan es feia un jardí públic, posar-hi primer tot el rec. I ara, en canvi, es fan molts jardins públics sense rec.
9: I quins petits gestos ens poden ajudar a estalviar aigua?
11: Primer de tot, si són per terres o són testos i jardineres, la part més important és la part que més s'evapora. Llavors, la part de dalt, a intentar cobrir-la. Cobrir-la es pot cobrir de moltíssimes maneres. Es pot cobrir amb grava, amb pedres decoratives. Es pot cobrir amb escorça, escorça de pi, aquests trossos de troncs. També es ven escorça de pi molt triturada, que és un mulchim que es posa, que és com un branquillons petits. Inclús, Eduard, aquesta cosa tan senzilla que passa al nostre bosc, que és en fulla. És a dir, el nostre bosc tenim pinassa, que el que fa és mantenir la humitat de baix i ens ajuda també que no surtin herbes. Doncs si tenim una zona amb pins o tenim una zona que tenim molta fulla, no passa res perquè la fulla quedi allà. Ens pot agradar més o menys, però també seria una manera de mantenir la humitat i fer que aquesta aigua no es perdi.
9: Cal tenir en compte que a casa també podem fer compostatge. És a dir, les fulles seques o les restes de poda també poden tenir una segona vida. I això ens ajudarà a preservar la humitat de la terra.
11: Si ens fixem al nostre bosc, la natura és molt sàvia i el que fa és deixar les fulles a damunt. Aquestes fulles fa que no surti la humitat i a mesura que s'hi van aplicant fulles noves a damunt, aquestes altres fulles van cada cop més a baix i es van compostant, es van transformant en terra i torna a ser adob que la planta aprofita. És fantàstic si això es passa. Si això tenim un espai en què podem anar deixant fulla i aquesta fulla doncs, és una fulla més pesada o una fulla que no s'endú el vent, o simplement agafem les fulles i les barregem a la part superficial de la terra, és fantàstic, perquè aquesta vol dir que el lloc que la planta ha tret de la terra no s'empobreix perquè la hi tornem una altra vegada.
9: Va, que ens plantem. Mai més ben dit, a la recta final del podcast. I, per tant, com és habitual, toca desmuntar un mite. És veritat que per tenir un jardí sostenible cal gastar molts diners?
11: Al contrari. Plantes que siguin adaptades al clima mediterrani, plantes xeròfites, que vol dir plantes de zero rec, acostumen a ser plantes més econòmiques i, evidentment, plantes que ens donarà molt menys manteniment.
9: I acabem amb el consell pràctic per fer jardineria per vacances.
11: Quan comprem una planta, seria ideal que ens informéssim de si és una planta que ens aguanta bé el clima mediterrani, si és de clima sec, si és adaptada fora al sol, i si no, doncs intentem agafar plantes de fulles petites, que veiem que no són plantes, que són plantes sense líquid a dins moltes vegades, que inclús es cruixents com les nostres autòctones, de tal manera que seran plantes que ens permetrà que tinguem jardins sense haver-les de regar, a part del moment d'adaptació, que és un cop plantades, doncs està potser unes setmanetes més al damunt d'elles, però després ens permetrà tenir un jardí que no li dediquem aigua, que no haguem d'estar damunt d'elles, i de bona forma sigui un jardí que ens permeti que sense aigua ens pugui mantenir i seguir creixent.
9: Aquest cop hem comprovat que un jardí sostenible no és un jardí amb menys vida. Ben al contrari, és un jardí més intel·ligent, més eficient i més preparat per al nostre clima. Al proper episodi parlarem d'un altre dels grans beneficis de tenir plantes a casa. Sabíeu que també poden ajudar-nos a combatre la calor de l'estiu? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
1: És que tots són avantatges, això de les plantes. El que passa és que, clar, pateixes si al final la veus que es van empensint, eh? Però per això fem aquest espai de jardineria, perquè amb pocs consells i molt assenyats puguem mantenir això, algun raconet en planta i ja els més agosarats algun jardinet ben xulo. Doncs vinga, esperem ara sí el proper lliurament d'aquest podcast de jardineria, que arribarà, si no recordo malament, dimarts vinent, perquè aquesta setmana hem tingut doble ració i per això m'he destrotat una mica, però crec que és dimarts, que fem jardineria des d'Altafulla. Seguim endavant amb altres continguts. I si és important cuidar les plantes, és important també cuidar els animalons. Ens hi hem dedicat tot l'estiu, de fet, s'hi han dedicat els companys de Calella, a amb un, no els animalons en general, sinó a cuidar els gossets. Mireu, per tots aquells que ara ja s'acaba l'estiu i us esteu plantejant, no, la temporada, doncs, poder tenir un gos a casa, saps allò que us demanen els nens, que diuen, podríem tenir un gosset? Sí, sí, però quan s'acabi l'estiu, perquè ara hem de marxar de vacances, hem de fer altres coses, de cara a la tardor ens ho mirem. Doncs us expliquem què heu de tenir en compte a l'hora de tenir un gos a casa. I també parlem sobre una altra qüestió que els gossos fan, perquè és que és la seva manera de comunicar-se. Bordar. Sí? Segur que us ve al cap, eh? Aquell gos petitet que té una manera de bordar molt forta, o aquell gos gran que borda de manera, doncs, allò, molt, molt divertida, o perquè borden els gossos a vegades i no ho podeu controlar, i els hi heu de dir que parin o no parin. Doncs bé, tot això jo no m'enrotllo més, ho saben molt bé a Calella, i per això ens porten cada setmana aquest espai que anomenem Dog Tips.
12: Què en penseu del tema de bordar? Per què creieu que els gossos borden? Creieu que pot ser una cosa de paciència, o d'educació, o simplement de confiança? També podria ser un tema de la por. Tot això i més ho podeu trobar en el següent capítol.
13: Dog Tips.
14: Un espai amb consells pels nostres peluts.
15: Es poden bordar tant mascles, femelles, es poden bordar tots, el que no sempre la bordada significa agressió, no?
16: Gerard Estabanell, educador caní.
15: També pot ser per excitació, perquè es volen acostar una a l'altra, perquè tenen ganes de jugar. No és que ens trobem de cop i volta, que un dia tot va normal i de cop i volta un dia, uau, borda. No, és un procés, no? Ens va el gos fent senyal, es van adient a nosaltres que alguna cosa els incomoda, nosaltres no ho veiem i de cop i volta un dia, pam, tinc aquest problema, el gos no ho feia i ara ho està fent. Mentira. Fa temps que el gos t'està avisant, el que no ho ha sigut detectar temps.
17: Bueno, depèn del caràcter del gos.
16: Quico Baltrons, instructor caní.
17: Del tipus de sociabilitat que se li hagi fet, del tipus d'educació que se li hagi donat. Depèn molt de... Hi ha molts factors. També el factor genètic, a vegades, perquè hi ha gossos que genèticament són molt perucs, tenen moltes pors, altres que, al revés, que són molt dominants.
15: Home, algú que s'hauria de treballar, perquè al final estem parlant de que el gos té algun problema de conducta i el qual fa que el gos tingui aquesta... es comporti d'aquesta manera. El que hem d'identificar és el gos perquè borda, ¿vale? Igual que ens borda els gossos, perquè ens borda les persones. I és el mateix. O sigui, aquí hi ha una cosa darrere. Què és? Perquè vol que em toqui? És perquè té por a les persones?
17: A mi el que m'agrada fer és que els gossos, com van pel carrer, que siguin, diguéssim, civilitzats, que no molesten a ningú, inclús ni els altres gossos, ni coloms, ni gats. I llavors, quan arriben a l'espai lúdic, llavors, val, que facin el que vulguin, sempre i quan estiguin controlats.
15: I també el gran problema que ens trobem és la humanització que es fan als gossos. Per què? Per carències nostres, o perquè ens fa molta pena aquell gosset que és cachorrito i el mimem, i això després pot causar problemes de conducta en el futur.
12: Penseu que tothom és apte per tenir animals a casa? En concret, penseu que tothom pot tenir un gos a casa seva? Creieu que va lligat a una raça concreta, a una edat concreta? Què en penseu?
18: No tothom és capaç, o no tothom en sap prou, de fer coses.
16: Josep Estanyol, veterinari.
18: De fer una truita, de fer el llit, de fer qualsevol cosa. Doncs tenir un animal de companyia no només té la part de saber fer, sinó que també té la part emocional, té la part de tracte, té la part de si tinc temps.
17: L'ideal, el que seria és que la gent, abans d'adquirir un gos, s'assessorés per un professional del comportament caní. I llavors, el que jo faria, en aquest cas, és dir-li a veure com te vius, quin tipus de vida tens, a veure si ets, físicament estàs bé, per al gos que s'adapti amb ell. I a vegades el dolent és que estan de moda, perquè la gent mira per YouTube, depèn quins gossos, després es porten uns fiascos bestials.
18: Moltes vegades
13: Ho diem, això. Aquesta persona, aquest gos, és que li va de perles. Aquesta persona, aquest gos, és que no el pot ni portar, no el pot ni aguantar. No... Clar, depèn de cada persona. S'hauria de mirar una mica abans.
12: Creieu que va més amb les necessitats que té cada persona, segons la rutina que segueix diàriament o la feina que pugui tenir, o poden viure a tot arreu? A una casa, a un pis...
17: Bueno, l'espai tampoc és tan... Mentre estiguis per ell, un gos prefereix tenir... estar amb tu, encara que sigui un apartament, però que, encara que tinguis potser 3 hectàrees de terreny, serà més feliç estant amb tu. Si estàs per ell, dediques temps i les seves necessitats cobertes, pots tenir-lo tranquil·lament. Una clienta que em trucava, que volia un gos... Cada vegada que jo li deia una raça, deia no, no, aquest no perquè l'he tingut, aquest no que també l'he tingut, aquest no que l'he tingut. Al final li dic, bueno, doncs el millor gos que tu podies tenir és un de peluig, perquè aquest segurament ni bordaria, ni es pixaria i ni deixaria caure cabell. I llavors almenys hi ha gent que no tindria que tenir gos.
19: Dog Tips.
20: Un espai amb consells pels nostres peluts.
1: Consells molt pràctics i van directes al gra, aquests companys de Calella que ens porten el Doc Tips cada setmana, cada dijous. Vinga, va, que anem tancant programa, ho fem amb l'agenda d'activitats dels propers dies.

0: Saludem la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, bon dia. Abans d'entrar en l'agenda amb els tres actes que tu ens has destacat, mira, jo te'n destaco un dels moltíssims més que hi ha. Passa que avui em faltava un apunt musical i ens els posen a veure si us sonen.

0: Són els Lax & Busto amb aquesta cançó tan clàssica, tan típica, Lax & Busto renovats, no?, i reviscuts, que fan 40 anys enguany i que ho celebren fent concerts per tot Catalunya. Els tindreu avui mateix, avui a Puigcerdà, doncs això, avui a Puigcerdà, dins del festival, el Summer Fest, que jo diria que la Lídia en alguna agenda ja ens ha parlat d'algun acte. Doncs mira, m'ha fet gràcia veure que els de Vendrell, els Lax & Busto, estaran a Puigcerdà avui, Lídia, i dir, va, posem musiqueta a l'agenda. Com estàs?
1: Jo molt bé.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs pues vinga, a partir d'aquí, això és la proposta musical que us faig jo, que escombro cap a casa, que els Lax & Busto són d'aquí del Vendrell, però, Lídia, què més ens proposes? Ui, snorkel?
1: Snorkel, snorkel, sí, senyor.
0: Això és nou, eh? Això se'n va. Se'n va del que és habitual.
1: Doncs a Terres de l'Ebre, avui a la platja de Capellans de l'Ampolla, tenim una activitat ideal per gaudir de la mar i de la natura. I és que ara d'aquí una estoneta, a 3:15 més o menys, ara a 12:15, hi ha una jornada d'esnorkel guiat a càrrec d'oceanògrafes marines. Són dues horetes i tu hi vas i ja tens tot el material, el neoprè, tot, per explorar el fons marí tan xulo que hi ha aquí a Terres de l'Ebre. Mm-hmm. I ja sabem que hi ha molta natura marina que s'ha d'aprofitar per vindre a veure.
0: Doncs és un plan d'agenda ben diferent. I mira, de matí, que normalment fem activitats, parlem d'activitats que tenen lloc al vespre a la nit, no? Doncs en aquest cas, al matí, snorkel. M'agrada,
1: sí,
0: m'agrada.
1: Sí, sí.
0: Però si ens n'anem una miqueta més cap al vespre i al castell de Calonge...
1: Doncs tenim el que és el concert de la Tona Gafarot.
2: Cada dia està més estrany.
1: Doncs bé, el recinte del Castell de Calonge acull el seu concert. La Tona Gafarot és la fundadora del grup Anxovetes i la gironina doncs, portarà al castell cançons dels tres seus últims discos, que són Dol i etc. I això sí, ho fa dintre del cicle Festiueig, que és la proposta com de tardeig prèvia als espectacles principals del que és el festival estiu d'allà de Calonge i Sant Antoni, que hi han concerts bastant grossos, però han decidit doncs, fer aquesta proposta una mica més tranquil·la i hem pogut parlar amb el Francesc Sánchez Carqués, que és el director artístic del festival, perquè ens expliqués una miqueta el perquè, no?, d'aquest festiueig.
3: Són 7 concerts de més petit format que s'afegeixen al 7 de l'escenari gran amb la voluntat de donar a conèixer o promocionar intèrprets que ben aviat esperem presentar en el cartell del festiu. Una mena de germà petit que volem veure créixer ben acompanyat. Els concerts d'una hora de durada en els jardins del castell de Calonge tenen l'acompanyament d'una zona gastronòmica.
1: Una miqueta semblant a el que hi havia del Festival de Sons del Món, sí, que ja vam parlar fa uns dies, que hi havia els concerts grossos i després hi havia com... Perdó, al revés. Primer hi ha concerts més tranquils, ja no dic la dislèxia. Primer uns concerts més tranquils d'artistes més de territori i després els concerts grossos.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bona proposta. El Castell de Calonge, en aquest cas, el Festiueig. Val. I ara cap a la Vall de Cardosa per parlar de bruixes.
1: Doncs sí, el Pallars Sobirà, a la Vall de Cardós, més concretament la Ribera de Cardós, celebra la mitiquíssima Fira Embruixat, que és la Fira de Bruixes i Encantades, d'avui dia 20 i fins al dissabte 22. I el municipi tindrà parades d'artesania, food trucks, tallers infantils, inflables i propostes gastronòmiques. I perquè no ens volíem deixar res de la programació, sí, us la descric tota sencereta.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va. Demà dijous tenim, com a tal, el que és el campionat de bitlles, un contacontes no apte per nens petits, perquè té sorpresa al final, tas de ratafia.
0: Ah.
1: Escolta, jo no m'hi poso, però ha semblat una proposta curiosa, que sí, contacontes més ratafia.
0: Molt bé.
1: Pot acabar molt bé o molt malament?
0: Molt bé. Val a dir que tot això és a la Vall de Cardós, eh? Estem parlant de Lleida, sí? Pallars Sobirà, pel que veig. Val.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I una sessió d'observació d'estrelles vinculada a la mitologia. Ja va una mica en consonància.
0: Clar.
1: Després també tenim una visita guiada a l'església de Santa Maria, d'allà de Ribera de Cardós, i els concerts de la Gemma Brier i en Josep Travé. Però el que ve fort, fort, fort és el dissabte,
0: sí,
1: que és el tradicional ball de bruixes. I la gent es vesteix i forma part d'aquesta ambientació de la localitat. I també una cosa que ja també hem parlat, però en aquest cas a la vall d'avui, que és la pujada de torxes, que és aquestes trossos com de fusta barra resina, sí, que baixen des de les muntanyes enceses i formen com part de la celebració. Doncs aquí, a Ribera de Cardós, també tenim aquesta pujada de torxes. I després tenim correfoc, com no pot ser. A veure, vull dir, lo de sempre, tot aquí, el foc, l'aigua, és lo nostre. I doncs no podia faltar un correfoc en aquesta fira de bruixes i encantades.
0: Que xulo, eh? Que locos que estan al Pirineu lleidatà. Molt bé. I com celebren l'estiu d'aquesta manera tan especial. Moltes vegades parlem de platges, no? I estem com molt ficats en la platja i ens oblidem això, que a la muntanya passen coses molt interessants. Molt xulo serà.
1: I segur que així també és fresquet.
0: Sí, també. Compte amb les torxes, l'altra recomanació, però suposo que ja tenen en compte. Molt bé, a la vall de Cardós, com dèiem, al Pirineu, lleidatà. Doncs, Lídia, moltíssimes gràcies per aquesta agenda avui relaxada i tranquil·la. Per fi hem tingut una mica de temps per poder parlar tranquil·lament, que sempre anem
1: de bòlit.
0: Sí, no pot ser. Avui l'agenda, de veritat, amb temps per apuntar i tot. Gràcies, Lídia, i fins demà.
1: Fins demà, adéu.
0: Fins demà. Demà l'agenda ja us ho dic que arribarà més carregada encara, perquè, clar, a mesura que s'acosta el cap de setmana, la cosa s'intensifica, tot i que jo diria que el cap de setmana fort ja l'hem passat, que era el del dia 15, eh? Però bé, encara ens queda estiu per davant. Ara sí, a falta d'uns 11 minutets per les 11, anem tancant i ho fem amb música i amb doble, una altra connexió, vaja, amb Cardedeu.

0: Charango, presente Charango. També a l'Obert per Vacances, però ja per tancar el programa d'avui, abans de marxar, Estela Muñoz. Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de nou.
0: Bon dia. Escolta, vull l'activitat a les nostres xarxes. La gent té ganes d'opinar sobre les piscines.
1: I tant. En tenim diferents àudios. Si vols, comencem amb el Guerau.
0: Vinga.
2: Hola.
0: Hola,
2: doncs
0: Guerau.
2: Jo, de veritat, que no sóc gaire expert en aquest tipus de piscines. La veritat, jo vaig a dir que jo sóc fan de la platja.
0: Toma ja.
2: Però, no sé, crec que només m'he banyat com en piscines normals. Però, no sé, una piscina salada crec que ha estat tope de guapo, no? En veritat, estàs allà flotando, tal, no? Ara mola bastant. I lo de les biopiscines, no ho sé, ho he vist a Instagram. Però, no sé, en plan, home, mola, no? La del verdecito i tal, però a mi em faria una mica de repelús, perquè em fan com repelús una mica els bitxitos i tot, i que hi hagin animalitos allà mentre em banyo. Però, no sé, saps que mola molt, també? Les piscines de riu, també, no? Blan, molen bastant, podrien ficar una aquí al Congost de Granollers. Ja està, no sé, però sempre tinc platja.
0: Platja,
1: sembla que
0: platja.
1: La piscina no li va gaire.
0: No, i el Grau, és un tio relaxat, jo crec.
1: Sí.
0: Molt tranquil, molt relaxat, ens agrada, molta vibra d'estiu, que dic jo. Perfecte, val.
1: Val, doncs continuem amb en Marc Quintó del Prat.
0: Sí.
3: Hola, doncs d'aquestes tres opcions de piscina, a mi la que més m'agrada és la d'aigua dolça, perquè és la que des de petits hem viscut, hem estat tota la vida, que no porti clor en excés, i contra més gran sigui la piscina, millor, per poder-la gaudir fantàsticament bé durant l'estiu.
0: Molt bé.
1: Això sí, que sigui gran la piscina és ideal.
0: És ideal, clar. Que no porti massa clor, això clar, ja no. Saps aquelles piscines, ara ja no passa tant, però que ja notes l'olor de clor només arribar.
1: Ostres,
0: i que
1: sí.
0: Després, no, al final de l'estiu te banyes dos o tres vegades i et queda el banyador que tot descolorit. No t'ha passat
1: sí.
0: Això?
1: Sí, sí, m'ha passat i de banyadors a dir que adéu. O sigui,
0: adéu, sí.
1: Per l'any que ve ens hem de comprar un altre.
0: Sí, sí, sí, això passa. Compte amb el clor. Molt bé. I alguna altra aportació?
1: Sí. La Neus Bou, l'escoltem.
4: Hola, doncs jo em conformaria bàsicament en tenir piscina, ja de qualsevol tipus, ja em donaria el mateix. Però sí que és veritat que piscina d'aigua salada està bé perquè no et fa tan malbé el cabell, al final sures i, bueno, al final és més natural, no? Sempre com més natural i no té tant de químic. Així que trobo que si pogués escollir i tenir aquesta opció, doncs seria aquesta.
0: Bé.
1: Jo soc com la Neus, si pogués. O sigui, jo cap piscina, em signaria bé qualsevol.
0: Qualsevol, t'és igual.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Jo també, però m'acredo amb això de l'aigua salada. És veritat, fa la sensació de que no hagi de portar tanta porqueria i fa la sensació com d'aigües termals. No que les...
1: Sí.
0: No? Els spas i tot això d'aigües termals...
1: Sembla com més curatiu, no? Més,
0: sembla,
1: més bo.
0: Sembla, sí, sembla.
1: Si vols, també puc mirar per Insta, a veure com
0: van
1: de l'enquesta.
0: Sí.
1: L'enquesta que tenim al nostre Instagram d'Obert per Vacances, recordem que tenim tres opcions, que és la de clor, salada o biopiscina, i de moment, bueno, sembla que tenim guanyador, que és la piscina salada.
0: Molt bé.
1: Amb un 55% de vots.
0: I la que perd segurament és la bio, no?
1: Sí. La bio sembla que no ha agradat gaire. És veritat que jo aquest any m'ha sortit bastant per Instagram el que és la biopiscina, perquè no en sabia jo d'aquest tema.
0: Sí.
1: I sí que trobo que és una excel·lent opció si tens espai, si és això, no? Si vols tenir aquest ecosistema, com el Guerau, si no t'importen els bitxos.
0: Mm.
1: Llavors, clar, això depèn una mica de la persona, suposo.
0: Però jo crec que encara hi ha molt de desconeixement de com funciona.
1: Pot ser.
0: Costa, també, perquè...
1: Pot ser que sigui una mica nou.
0: Clar, l'altra, la de clor, l'has d'anar mantenint, mirant el pH i tot això, però la biopiscina, la bio també has de fer-li una ullada, no?, de que els
1: en
0: ecosistemes
1: principi...
0: es regulin o no.
1: Perquè ens ha dit l'Enric, com estan els bitxitos, que és com que el manteniment no l'has de fer. Però...
0: Ja, però tu imagina't que llavors comencen a proliferar els bitxitos, aquests que es mengen altres...
1: Ja.
0: Acabes tenint alguna plaga de... Ai, no ho sé, no ho sé. No
1: Ai,
0: sé.
1: No, això no ho sé.
0: No ho sé. Jo me l'imagino més la biopiscina tipus caldero, saps aquelles olles enormes de l'Obèlix?
1: Sí.
0: Aquells putxeros enormes de caldo, jo m'ho imagino una mica així.
1: Sí, sí.
0: I m'estic imaginant l'Enric a dintre, allò, fent el xup-xup. No, fora la imatge. Fora.
1: Ai.
0: En fi, després també hi ha aquell clàssic, que és que vas a la platja i lletja, però sense dutxar-te ni res, plup, et poses a la piscina, que llavors queda tota la sorra.
1: Ostres, clar, això no.
0: Això no pot ser,
1: ens hem de dutxar.
0: Ens hem de dutxar abans d'entrar a les piscines.
1: Correcte.
0: Molt bé. Doncs res, ja l'hem fet petar una miqueta, ens falta saber, això sí, tanquem tema piscines, quin tema obrim per demà.
1: Doncs parlarem demà... O sigui, deixem una mica de banda l'aigua, però la calor la mantenim. Vinga. I ens posem més en focus en els peludets de la casa, en les vostres mascotes, que amb aquestes altes temperatures segur que no ho estan portant gens bé. I per això ens agradaria conèixer doncs, consells o experiències per ajudar-nos tots plegats a gaudir de l'estiu i que ells no ho passin tant
0: molt
1: malament.
0: Molt bé. M'agrada això, pobrets. Consells, perquè els animalons que tenim a casa puguin suportar la calor.
1: Correcte.
0: Sí, molt
1: sí.
0: Bé.
1: Tot i com sempre... Sí. Com sempre, ens ho poden deixar per missatge per Instagram, a Obert per Vacances, o enviar-nos una nota de veu al telèfon 696 16 46 65.
0: Doncs demà recollim aquests consells, val a dir que serveixen tant per gossos, per gats, per conills, per canaris...
1: Consells
0: per
1: tot de tota mena.
0: Tots els bitxos que tingueu a casa, a veure com us ho feu perquè puguin suportar una miqueta més la calor, que realment fa patir, eh? Fa patir, molt. Especialment els que són peluts,
1: molt.
0: No? Sí. Molt bé. Doncs tu tens algun bitxo, Estela?
1: Doncs mira, no tinc cap. Vull dir, jo mascotes no em deixen tenir.
0: Però no pot ser, perquè has de... O sigui, el tema del dia l'has de fer vivenciar, l'has de viure. D'avui a demà, d'avui a demà has d'aconseguir un animal.
1: El que tenim són molts gatets per aquí. Per Radiologia de Cardedeu tenim una colònia de gats.
0: Sí? O sigui, ai, que guai. Sí, sí. Que bé. Ah, doncs mira, demà ens els presentes. Perfecte.
1: Ja te'l presentaré.
0: Molt bé. Gràcies, Estela. Una abraçada.
1: A tu.
0: Gràcies.
1: Adéu, gràcies.
0: Avui tranquil·lament parlant amb els companys de Cardedeu, amb l'Estela Muñoz, i tancant ara ja sí, quan falten 3 minutets i mitja per arribar a les 11, tanquem programa L'Obert d'avui, que acabeu de passar bon dijous. Demà és divendres. Les portes del cap de setmana ens hi tornem a posar a les 9.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
3: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
4: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
5: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
4: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
6: 93 792 1819, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
8: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
7: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
8: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
7: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
8: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
7: Reserves al 930-234-522.
8: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Departament d'Educació anunciarà els propers dies més aules d'acollida per l'alumnat nouvingut i també la incorporació de tècnics sanitaris als centres educatius. També presentarà mesures per millorar les condicions del professorat abans de l'inici del curs, recordem, pel proper 8 de setembre. Segons les previsions, els tècnics sanitaris podrien arribar a la meitat dels centres de Catalunya. A banda, també s'instal·laran plaques solars en 341 centres educatius públics catalans d'aquí al 2028 per tal d'avançar en la descarbonització dels serveis públics. L'energia que no consumeixin els mateixos centres es podrà compartir amb altres equipaments públics situats en un radi de fins a 5 quilòmetres. I el Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjament als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària i també en coordinació amb les forces de seguretat que des de primera hora del matí estan desallotjant els espais ocupats. Les places formen part del dispositiu extraordinari del govern espanyol per tal de reforçar l'acollida davant l'augment de migrants que han arribat a la ciutat en les darreres setmanes. I avui comença el descens de les temperatures a Catalunya després d'un episodi de calor intensa. Protecció Civil manté l'alerta durant aquest matí amb un grau de perill 1/6, especialment al litoral sud i central. La previsió és que les temperatures es vagin normalitzant fins aquest cap de setmana. També es manté la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses fins demà.

0: Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicòmana, hagués mort per una sobredosi de drogues. I Barcelona ha assolit un 70% del compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que es reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX en un equipament comunitari i juvenil i també el futur CAP Barceloneta. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
8: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: tindre llum, cercant les mans la pell del llit.
1: Molt bon dia i bona hora. Un dia més, aquí estem. El cel està una miqueta gris. Calor continua fent-ne. No sé el que passarà, si plourà, si no plourà. Esperem que si plou no passi, com diuen Serrat, que quan ha de ploure no plou i quan plou fot tot en l'aire. Aquí estem, doncs, la Martina, aquesta preciositat de nena que hi ha, els que entreu a Facebook, la deveu veure, lo bonica i preciosa que és, que té més ulls que cara. Està preciosa i que, a més, sempre somriu amb una dentadura preciosa que també té. Bueno, és un amor de nena, de veritat. Tenim en Salvanyà, tenim en l'Oriol i tenim poca gent més aquí ara en aquest moment. El jefe i la Marina no hi són, però hi ha un nen allà que no sé com se diu. Tu saps com se diu? Ernest. Doncs un nen que es diu Ernest, que també està fent pràctiques, m'imagino, no? I, bueno, i la Rosa Montner, perquè junts ho passem molt, molt i molt bé. Avui és un dia trist per nosaltres. Clar, des que vam començar el programa el 2013, evidentment el programa ha estat dedicat sempre a la gent, pues, al Frente de Juventud, és que els dic jo, no? La gent gran que ens escolta de tot arreu, perquè ens poden escoltar fins i tot a Amèrica per internet, però bàsicament a la gent d'Arenys, no? Llavors, pel camí, durant aquests 13 anys que farà l'octubre, se'ns han anat quedant molts. Bé, és llei de vida i els portem sempre, els portarem sempre dins del cor i ens en recordarem. Però ara, en aquests moments, quan he arribat aquí a la ràdio, he vist una esquela en el posteguet de l'Ajuntament del Lluís Collet. El Lluís Collet era, vaja, l'oient més fidel

que teníem els darrers anys. Ens esperava sempre a la sortida, els dissabtes, ens esperava, en la Txerén i en mi. A mi em demanava cançons de la Rosalia, primera de la Marisol i després de la Rosalia. I bé, i se'ns han anat. El trobarem molt a faltar. A mi m'estranyava perquè fa molts dies, bueno, des de que jo vaig començar el programa d'estiu, que no l'he vist, no l'havia vist pel carrer. Clar, com que fa tanta, que ha fet tantíssima, fa tantíssima calor, doncs vaig pensar que potser no sortia de casa. Però ha traspassat. Llavors, amb tot el sentiment de l'ànima, i de veritat, Lluís, siguis on siguis, et trobarem a faltar. Però estaràs sempre en el nostre record i en el nostre cor, i a més seràs una estrella més del programa. Per tu, avui la Rosalia interpretarà aquella cançó que t'agradava tant, La Perla.

Molt bé, doncs Lluís, carinyo meu, espero que allà on t'estiguis l'hagis pogut escoltar i repeteixo, sempre, sempre, sempre formaràs part de temps era temps i de les nostres vides. Gràcies per haver-les enriquit amb la teva presència. T'estimo, t'estimem. I a continuació escoltarem a Joan Bautista Humet amb una cançó molt maca que li va escriure a la seva germana, que no caminava, o sigui, era minusvàlida, i anava en cadira de rodes, però una nena, una noia que sempre estava contenta i així. I ell li va escriure aquesta cançó, Gemma.

0: Vale. Molt bon dia i bona hora. Amb qui parlem, sisplau? Hola? Tenim una trucada. No tens ganes de dir res? Vale, doncs et tornin a trucar i aviam qui ets. Sorpresa. Hola?
1: Hola?
0: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola.
1: Amb el meu aire foraster, de rodamont i aventurer, oh, de gitanos cavallar.
0: Per favor, quina alegria! Quina alegria! Per favor, mira, tenia preparada... No tinc. Ai, per favor, aviam...
1: Sorpresa, sorpresa.
0: Sorpresa, i tant. Quina alegria, carinyo, de debò. Aquest és el nostre... la veu de la sintonia del programa, el gran Joan Borràs, i et tenia preparada... Joan Borràs, el meu aire.
1: Molt bé.
0: Però vaja, tu demana'm el que vulguis. Quina alegria, carinyo, de veritat. Senyors oients... Aquesta veu tan meravellosa és la del nostre... Des de fa 13 anys sona cada setmana en el programa Temps era temps. Joan, Temps era temps que fa que ens estimem.
1: Temps era temps.
0: Temps era temps que fa que ens estimem. I quantes coses bones hem passat, oi, carinyo?
1: I tant que sí.
0: I lluny o a la vora... quan ho hem passat malament, també hem estat junts. O sigui que... Quina sort.
1: Sí.
0: Que
1: és,
0: jo em sembla, per això, ja t'ho vaig dir, que no et vaig conèixer a la Porta del Romea, eh?
1: Potser no.
0: No,
1: potser
0: em sembla que ja ve de molt més lluny, això, eh?
1: Jo crec que sí.
0: De quan eres recaptador d'impostos romans?
1: Segurament. Et devia venir a cobrar alguna cosa.
0: Ai, que bé, quina alegria, de debò, eh?, que em fa immensament feliç. Que esteu, a Blanes?
1: Sí, estem a Blanes. Sí,
0: com està la Montse?
1: Bueno, d'aquella manera.
0: Bueno, la dona que té un bon marit a la cara ho porta escrit, o sigui que...
1: Bueno, la meva no ho sé.
0: La teva sí, la teva més.
1: No sé si ho porta gaire ben escrit perquè no es troba massa bé, però bueno.
0: Pobreta meva, li fas un petó molt fort de part meva i li dius que l'estimo moltíssim. Ella ja ho sap, però que bueno,
1: sí.
0: Mai n'hi ha prou. Quina alegria, Joan, de veritat que m'has donat l'alegria del dia, perquè tenim un oient, bueno, un oient no, un col·laborador del programa que es diu Joan i que ens truca cada setmana des de... Ara està a Sant Cugat, però ell viu a Terrassa habitualment i, clar, no pot venir, i aleshores ens truca i ens explica acudits. Era el xòfer d'una excursió que vaig anar a la Manxa fa 10 anys, em sembla, o sí, 10 anys, deu fer. I cosa rara, doncs mira, vam quedar molt col·leguilles, no? I sempre més hem tingut relació, havia vingut aquí al programa i tal, i explicava acudits. La veritat és que anant amb el cotxe era molt divertit. I llavors li vaig dir, bueno, doncs ja que no pots venir, ens truques cada setmana i ens expliques algun acudit. I em diu la Martina, diu un tal Joan. I jo dic, vale, diu, deu ser el Joan dels acudits. I després, quan ha sentit la teva veu, diu, em sembla que no és el dels acudits, eh? Que bé, Joanet, que bé, carinyo. Escolta'm, jo he buscat aquesta cançó, però tu quina vols que et posi? Escolta'm, com es diu la del Blanc Valer?
1: Reviure.
0: Vale.
1: Sí. És la primera del disc.
0: Reviure. És que saps què passa? Que aquí les tenim... El disc no el tinc, perquè no s'ha anat a parar. Amb tota la moguda que he tingut jo a casa meva, doncs, produc quantitat de coses. A part de que no tinc lecció de CDs.
1: Has perdut el meu disc.
0: Sí. Però els llibres no, però el disc sí.
1: Menys mal.
0: Els llibres, però de totes maneres tinc totes les cançons en l'ordinador, eh?
1: Ah, bueno,
0: a tu no et perdré mai a la vida. De tota manera, aquí hi ha un llistat. Ja veuràs que posa Josep Borràs, no sé què li va posar el Josep, eh?
1: Mira.
0: aviam si troba a reviure. A mi aquesta cançó em fa molta gràcia, perquè d'aquesta cançó, bueno, del dia aquest, que veu actuar tu i l'Ernest a la Cova del Drac fa 4 dies. Sí. Bueno, de fet, va ser el dia que vas conèixer la Teresa.
1: Segurament, sí.
0: Sí, no, segurament no, segur que vam anar a sopar després allà a Casans.
1: Sí, sí, sí.
0: I bueno, més coses, no? Hi havia la Lupe i ma gente.
1: Sí.
0: Bé, no va ser la nit gloriosa, però s'hi anava costant. Doncs, ara què t'anava a dir, conyo? T'estava dient... Pues allà a la Cova del Drac, quan vam arribar, la Montse sortia perquè se n'anava a treballar, que llavors treballava de
1: nit.
0: I quan vam arribar, em va dir... Entreu, que aquí dintre hi ha el Frente de Juventudes. No, perquè tota la gent que hi havia era com jo ara, no? Més o menys, no?
1: Digues. Saps per què? Perquè allò era una reunió de poetes. Era una reunió de poetes i que ho tenien muntat, com si diguéssim, tot de gent gran que feien poesia i tal, i tot això. Sí. I llavors, de quan en quan, ja anàvem a cantar l'Ernest, jo, tots dos, i això. Sí.
0: Molt bé. Doncs aquell dia, quan vam entrar, veu cantar la cançó aquesta de Reviure, i una senyora, aquelles que hi havia allà, quan la veu acabar de cantar, bueno, quan acabava i tal, em va dir, jo vull que torneu a cantar a l'havanera.
1: Perquè
0: parlava del Blanc Valer, doncs, saps? O sigui, vaig aprendre dues coses aquell dia. El Frente de Juventudes, que ho faig servir moltes vegades, quan estem... Tots som del Frente de Juventudes. A vegades...
1: Ara ja ho som tots.
0: Exacte, però no, uns més que uns altres. Unes més, sobretot una més que uns altres,
1: Bueno.
0: Abans d'ahir vaig estar comunicant-me per àudio amb la Rosa Guapa, perquè la seva filla viu a Granada.
1: Sí, ostres.
0: Sí, i no, em va dir que estava de vacances a casa de son pare a Tarragona, i que en principi estaven tots tres, el gendre, estaven en allà, o sigui que no... En principi se suposa que està tot bé, no? Però, bueno, quina sort, Joan, quina sort que tenim, Tu no t'ho pots imaginar.
1: Els teus oients no sé si estaran tan contents com tu i jo.
0: De veritat, és que és una joia tan gran, aquest carinyo tan immens que ens tenim i que va créixer. De totes maneres, jo això sempre ho dic, el principal va ser l'Antonio, perquè sense l'Antonio jo no hauria conegut a la Marta, i sense la Marta no t'hauria conegut a tu, no hauria conegut l'Ernest, no hauria conegut... a tots els que vaig conèixer. La Rosa no, la Guapa la vaig conèixer perquè vivia davant de casa meva, de la perruqueria.
1: Vivia davant de casa teva.
0: Vivia davant de la perruqueria. Però a tota la penya que em veu quedar, sobretot els tres mosqueters, que no us feia cap falta d'Artanyan, vosaltres tres us ho fèieu tot. I has de veure, heu de venir, vine amb la Montse, si un dia que es trobi bé, veniu i dineu o sopeu. Millor dinar, perquè a casa meva és més maco si és dinar. Podríeu venir, que esteu aquí, i t'ensenyaré un vídeo que em va fer la meva neboda, la Mercè, que esteu tots tres, suposo que li deuries enviar tu, esteu tots tres en el vídeo vestits de quan fèieu el sopar dels bandolers.
1: Sí, li vaig enviar jo.
0: Li vas enviar tu, no? Esteu guapíssims. Sí. És que són tantes coses bones que van passar en tan poc temps, però tan intens, que va ser meravellós, de veritat que sí. Com deia el dia que va jubilar-se la Lucy, que en aquella perruqueria doncs s'hi havia cantat, s'hi havia rigut, s'hi havia plorat, i fins i tot hi havien pentinat, no?
1: Exacte, mira, i havíem fet massatges.
0: I massatges, mare de Déu!
1: I mira que era petita.
0: Ai, sí, aquells 30 metres quadrats, si poguéssim parlar, quantes coses maques dirien, eh?
1: Mare
0: perquè
1: meva,
0: de veritat, que, home, gràcies a això, tu després vas donar la volta al món fent de fisioterapeuta, eh, nen?
1: És veritat, és veritat. Sí.
0: Perquè,
1: sí, sí,
0: i el dia
1: sí,
0: que
1: sí.
0: vam anar a casa de la Maria, de la que no hi sapigut mai més res, com Remolar,
1: sí,
0: es deia,
1: oi? Sí, sí, Remolar, sí,
0: que
1: sí,
0: vam
1: sí,
0: anar allà a fer la pràctica, perquè tu sí, no ho tenies sí, sí, gaire sí. clar, i vam... Sí. Vam fer les pràctiques de massatge, no, sí. I el dia del... I la nit del candil, dels tres, la Pilar, tu i jo... Allò. És que hi ha bueno. tantes coses, carinyo, tantes, que són inoblidables, de veritat. De veritat. I cada vegada que li faig una fondina al meu net, no li explico per no fer-me pesada, però... És que amb tot hi ha anècdotes, de veritat. I el dia de la... I el dia de la manifestació de gossos... No, el dia, la nit de manifestació de gossos, a Castelldefels.
1: A Castelldefels, sí.
0: O el dia que va punxar la roda l'Ernest i no sabíem com canviar-la. Ai, senyor, que bé que ho vam passar. I el dia que, i el dia que en el cremat també de Castelldefels n'hi havia una que anava a dir fotent, bueno, ja ho he dit, mà a tots, ja. I tots s'aixecaven. La veritat és que va ser molt... Que és molt maco. I sobretot el que és més maco és el que hi ha, el que queda, no? Això és com les parelles aquelles que es casen molt enamorades i viuen molt apassionats, molt bé, molts anys. Però el més bonic de tot és el que queda després, no?
1: El
0: carinyo, l'amor, el... Uf, i lo fotut, això, és el que m'ha passat a mi. Però, bueno, sort que tinc... Joder, com parlo, oi? Digue'm alguna cosa, tu.
1: Escolta'm, aviam, em posaràs una cançó de l'Ernest?
0: Oh, i tant! Sí, la tinc, sí, perquè de l'Ernest vaig posar la setmana passada No em deixis mai, em sembla, que està dedicada, suposo que va ser el disc aquell que va treure, que va dir que està dedicada a la Montse, però és l'única que he trobat per internet. Mira aviam si trobes alguna cosa en la mateixa llista que has trobat el Joan, mira aviam si hi ha alguna cosa de l'Ernest. No, és que de l'Ernest...
1: No, però...
0: De l'Ernest no... Només
1: o sigui, de l'Ernest tens aquesta i de l'Albert tens l'altra.
0: Sí, l'altra, perquè aquesta me la va enviar dies enrere la Susi. És que jo amb el telèfon sóc un desastre i quan he de canviar-lo encara més, perquè perdo quantitat de coses. I la de l'Albert també és molt maca, aquella oesca.
1: Sí.
0: També, si vols, també te la poso, eh?
1: Posa la que vulguis, però jo el que faig és que no sento...
0: Ah, té reviure de l'Ernest.
1: No, és meva.
0: Ah, no, reviure és del Joan. Sí, ets teva, clar.
1: Sí. Posa la que vulguis, tranquil·la.
0: Bueno, posaré les que trobi. El reviure teva...
1: Bueno, escolta'm, tu tens un llistat preparat de totes maneres, no?
0: Bueno, jo tinc un llistat preparat, però estic oberta a tots els que em vulgueu trucar i demaneu la cançó que vulgueu. Jo em preparo sempre unes quantes cançons, però l'última paraula la tenim els oients, vull dir, això... Si jo em quedo amb la llista sense estrenar, senyal que ha trucat molta gent. Pensa que hi ha hagut dissabtes, que comencem a les 10, i a 3 quarts d'11 encara no hem tingut temps de posar cap cançó. Perquè truca la gent, clar.
1: Clar.
0: Això fa 13 anys que dura el programa.
1: Exacte. Per això avui he tingut sort de que m'han agafat el telèfon.
0: Sí, perquè si haguessis trucat...
1: Perquè vaig trucar dimarts...
0: No teníem telèfon, no funcionàvem. De tota manera, a mi m'agradaria molt que... Em sembla que serà el 20 de novembre, una data molt, sí, una molt data particular. Sí. Em sembla que serà 20 de novembre, ja t'ho confirmaré. M'agradaria molt que vinguéssiu al... que vinguéssiu, els que vulgueu, al Teatre Principal a veure el grup aquest de playback que jo presento. I de passada em veuríeu en a mi. La veritat és que jo penso que us ho passaríeu molt bé, que us agradaria molt, i de passada ens veuríem. Podria ser un bon motiu. De tota manera, això que t'he dit de la Montse, de venir a casa qualsevol dia, planteja-li.
1: Sí, i si això ja no t'ho ja no prometo, perquè, de fet, no anem enlloc.
0: Ja m'ho imagino. Pues ja que la muntanya no va a Mahoma, em sembla que els dilluns hi ha mercat a Blanes. Fins quan estareu aquí dalt?
1: Fins al dia 30, que el dia 30, al dematí, que baixo.
0: Només la setmana que ve.
1: Que
0: el dia 30 és una festa gran a casa teva, no? Quants anys farà? Quants anys farà?
1: 55.
0: 5, la veritat que sí, que t'estàs fent vell.
1: Pues sí, en tenia 17, carinyo.
0: 55, ja. Mare de Déu.
1: El dia de Santa Rosa. Perquè llavors era Santa Rosa.
0: Sí, home, continua sent-ho per mi. Mira, jo el dia de Santa Rosa tinc a casa a dinar, perquè primer volíem anar amb una guingueta, però aquest any la Mercè ha fet 60 anys, la neboda 30, la meva cunyada 90, o sigui, 30, 60 i 90. La meva cunyada es diu Rosa, la meva neboda es diu Rosa. Es va casar el dia de Santa Rosa. Jo em dic Rosa. No t'ho perdis, la meva cunyada tenia dos germans, n'hi queda un, que un es deia Joan i l'altre Ramon.
1: L'altre Ramon.
0: Els meus, que també es deien Joan i Ramon.
1: I Ramon.
0: Sí. Per cert, el meu germà Joan va morir fa 3 mesos.
1: Sí, ho sé.
0: I després, la meva germana, per si un cas no n'hi havien gaires, es va casar amb un Joan Ramon.
1: Per fer el pack.
0: Al marge d'això, el dia de Santa Rosa també és una festa que l'havíem celebrada molt, i aquest any, doncs, el coincidir aquestes dècades, doncs també vindran a casa, perquè com que hi ha un nano d'un any i de 14 o 15 mesos, doncs ho farem a casa, perquè per anar a un hotel o així un restaurant, un criu tan petit, no, això ho fem a casa. Però que jo trobaré el moment de trucar-te per felicitar-te, vale?
1: I jo tu.
0: Molt bé. Molt bé, amor.
1: Molt bé, carinyo.
0: T'estimo molt, molt, molt. I digue-li, suposo que en el Pol ja li haurà passat el sobresalt.
1: Mare meva, i tant.
0: El dia que es va morir ton pare, no, eh?
1: I tant.
0: Pobre nano. Bueno, carinyo, un petó molt fort i una xutxona a la Montse de part meva, i digue-li que t'estimo molt. Ai, què t'ha semblat la cançó aquella? Que vaig enviar-vos.
1: Sí, molt bé, molt bé.
0: Que sí, li ha fet miracles.
1: Sí, i tant.
0: M'ho va fer una noia que cansa molt. Vale, carinyo?
1: Està bé.
0: Vinga, amor.
1: Vinga.
0: Un petó molt fort i us estimo molt, vale?
1: Adéu, guapa.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. Adéu, adéu. Adéu. Bé, doncs, reviure, eh?

Quina? Seria bonic o seria fantàstic? Sí, ja ho veig, ja. De qui és? Ah, vale, posa-la de la Joan Dausà. Vale. Doncs per l'Andrea Cases, en Joan Dausà interpreta Seria tan bonic.

Molt bé, doncs, Joan, si ens estàs escoltant, ara escoltarem del Monti, del nostre Monti, que fa una pila d'anys que ens va deixar. Doncs escoltarem Oesca. Jo aquesta cançó la trobo molt, molt maca, a més, amb aquella veu tan greu que tenia. Endavant.

Bé, doncs hem trobat la de l'Ernest una altra vegada, No em deixis mai, i així haurem posat la dels meus tres mosqueters, en Joan, l'Albert i l'Ernest, No em deixis mai.

Molt bé, doncs, Joan, com pots veure, ja hem posat... Ja heu cantat els tres, eh? Els meus tres nois estimats, en Joan, l'Ernest, i des d'allà del cel, o on sigui, o potser està aquí una altra vegada, l'Albert, el nostre Monti. I ara, a continuació, recordant una nit al carrer Melchor de Palau amb la Rosa Guapa, escoltarem la noia que s'ha posat a ballar, d'en Serrat. Aquesta cançó va portar una miqueta de xispa. Endavant.

Bé, i ara resulta que, en fi, conèixer gent tan eficient com la María José Robledo pot arribar a fer coses com l'altra, com la que ara escoltarem. Ella fa el programa, que jo la vaig conèixer per això, de Poesia en Viu a Ràdio Mataró. I jo hi havia anat, amb poesia, a mi la poesia m'agrada molt, i havia anat a... Allà només es poden recitar poesies de poetes vius, no? Això es diu Poesia en Viu. I a mi m'agrada molt fer poesia, de quan en quan, i depèn de què, a vegades estic més inspirada que altres. Fa molts anys, potser em fa, jo què sé, va ser abans de la pandèmia, vaig fer una poesia que es diu Petons. I ahir, de part d'ella, vaig rebre això que sonarà ara, fet en via. Endavant, carinyo.

Molt bé. Jo no sé si a vosaltres us agrada. A mi m'ha emocionat molt, la veritat. M'ha agradat molt. És que la noia que la canta o la veu que la canta, oi que ho fa bé, nena? Bé, ja no ens queda temps per cap més cançó. O sigui que ara, bueno, sí que ens queda temps. Ens queda una horeta de 12 a 1. Però vull dir que ara hi haurà les notícies i després nosaltres tornem i continuarem fins a la 1, menys sí o així, perquè si no, després els que venen darrere a donar les notícies, si no marxo de l'estudi abans, em peguen bronca. O sigui, endavant amb la sintonia, si vols, i si no, doncs fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Departament d'Educació anunciarà els propers dies més aules d'acollida per l'alumnat nouvingut i la incorporació també de tècnics sanitaris als centres educatius. També presentarà mesures per millorar les condicions del professorat abans de l'inici del curs el proper 8 de setembre. Segons les previsions, els tècnics sanitaris podrien arribar a la meitat dels centres de Catalunya. A banda, també s'instal·laran plaques solars en 341 centres educatius públics catalans d'aquí al 2028 per tal d'avançar en la descarbonització dels serveis públics. L'energia que no consumeixin els mateixos centres es podrà compartir amb altres equipaments públics situats en un radi de fins a 5 quilòmetres. I un dispositiu de 170 agents de la Policia Nacional amb suport també de la Guàrdia Civil i la Policia Local ha desallotjat els migrants instal·lats a la platja del Trampolín de Ceuta. L'operatiu ha començat a les 7 del matí i s'ha desenvolupat sense incidents. Interior calcula que hi havia unes 1.500 persones, mentre que les autoritats locals elevaven la xifra a més de 4.000. El govern espanyol ha habilitat també dos espais d'acollida a Loma Margarita i també a Embolsamiento amb una capacitat de 1.800 persones. El trasllat es fa de manera voluntària amb el suport del personal del tercer sector. I avui comença el descens de les temperatures a Catalunya després d'un episodi de calor intensa. Protecció Civil manté l'alerta durant aquest matí, especialment al litoral sud i central. La previsió és que les temperatures es vagin normalitzant fins aquest cap de setmana. També es manté la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses fins demà a la tarda, especialment al Ripollès, l'Alta Garrotxa i també a l'interior de l'Alt Empordà. Paral·lelament, també continua la prealerta del Pla Enfocat per l'elevat risc d'incendi, especialment al Priorat, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, així com en zones de les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i també a la Catalunya Central. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà Dutxes al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 60

0: Notícies en xarxa.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: obrir els ulls.
1: Veieu que de pressa passa el temps? Ja tornem a estar aquí. I clar, que la trucada del Joan a mi m'ha donat peu a moltes coses. El Joan no la tinc gravada, evidentment, però no tinc res gravat d'ells. Però quan la Cristina va marxar del conjunt aquell que havia tingut tant d'èxit, dels Stop, el Joan va estar un temps fent de cantant en el, amb, el, amb els Stop, que inclús amb una revetlla a Sant Joan va cantar aquella cançó El beso en Espanya. Bé, doncs recordant aquella revetlla, i com que no tenim la cançó d'ell, escoltarem els Stop amb la Cristina, que ens interpreten La pluja plora.

Ai, senyor, la puja plora per un demà esperançador. Això ho cantava la Cristina, que deia que pensava en negres i en Vietnam, on t'ha quedat tot allò i el que hi ha ara. Mare de Déu. El món

com diu en Serrat, està ben girat. Després l'escoltarem. Ara, una miqueta més divertit. La Trinca ens interpreta coses de l'idioma, que és d'un senyor petit i eixerit de Santa Coloma. I de Santa Coloma és la Montse Juní, la dona del Joan Borràs. O sigui que, Montse, per tu, coses de l'idioma.

Molt bé. Doncs ara en Serrat, empalmant amb la cançó d'abans de la Cristina, ens interpreta El món està ben girat.

Bé, jo venia aquí a la ràdio i feia parell d'anys o potser una miqueta més a les tertúlies. Primer venia una tertúlia mixta i després en Cano, juntament amb en Josep Bayo, van decidir fer els dijous una tertúlia femenina. I vam estar doncs, també dues temporades ben bé o més amb la tertúlia femenina. Llavors a mi se'm va ocórrer dir, ostres, m'agradaria fer un programa dedicat a la nova cançó. I això ho havia pensat. I quan vaig baixar al carrer, al pati, em vaig trobar amb en Bayo, director, en aquell moment, i li vaig dir, escolta, mira, que havia pensat que m'agradaria fer una cançó, hi ha un programa dedicat a la nova cançó, que es digués Torna a la nova cançó i tal. No em va deixar acabar de parlar. I em va dir, vols fer els meus aperitius? Dic, vull fer el que vulguis. Total, que em va donar un programa d'una a dos quarts de dues de perquè fes, en comptes dels aperitius, el programa Torna a la nova cançó. I per explicar-me les cançons que hi cabien i tot això, vam baixar a l'estudi 3 i em va posar una cançó perquè veies el temps que duraven, que sapigués les cançons que em podien, perquè havia de preparar-les, que podia posar el número de cançons i tal. I em va posar una cançó que a mi m'agrada molt, que la cantava el Biel, el seu fill, que en aquells moments, doncs no sé, hauria, ara és un artista, no me'n recordo si canta, si toca la guitarra, no sé el que fa, però sé que és músic. Que fa. I em va posar Amor particular de Lluís Llach, cantada pel Biel. Doncs, recordant aquell moment tan màgic i que va fer que jo avui estigui aquí en un programa de dues hores i tot això, escoltarem en Christian, el nostre Christian, amb Amor particular.

sovint la buidor dels meus mots. I en la nostra partida sempre m'has donat

Bé, l'altre dia vam posar No más boleros i vaig dedicant a tothom, per descomptat, però a l'Adelina. Va estar tan contenta que avui doncs he pensat en dedicar una altra cançó amb ella i amb moltes altres, com són la Ramona d'Arenys de Munt, la Rita, l'Adelina, la Montserrat Danès i la Montserrat Fita. I és el Sergio Dalma amb Dones Força, l'Escolania de Montserrat.

Bé, i ara tornem a posar una cançó dels 80, d'en Joan Manuel Serrat, Això s'està ensorrant. Això s'està ensorrant, afanya divina. Truco d'una cabina, l'única que funciona a la ciutat. És que m'ha dit la Martina que parli una mica. Perquè a vegades costa una miqueta de trobar la cançó. Oi, carinyo? Doncs així que la tingui, la posem. I si no, posem una altra, carinyo? No hi ha problema. Totes les cançons són per escoltar. A part de que espero que tota la penya aquesta al que els hi he dedicat, els hi hem dedicat em dones força, els hi hagi agradat tant com li va agradar l'altre dia a la Adelina, el Nomes Boleros. La tens, carinyo? Sí? Doncs Això s'està ensorrant, d'en Joan Manuel Serrat.

Bé, i ara escoltarem una cançó, és en directe, de Lluís Llach, però que aquesta vegada la canta amb un paisà que va néixer al mateix carrer que jo i que el conec de tota la vida, en Josep Carreras. I és abril del 74, canten en Lluís Llach i en Josep Carreras.

0: Bé, i després d'aquesta cançó cantada amb en Lluís Llach per un paisà meu, n'escoltarem una altra per una paisana meva, la Núria Feliu, que ens interpreta El clar país, una cançó preciosa.
1: Amb el sol, que és molt blanc, sobre el mar, que és molt blau, amb uns núvols molt blancs, dalt del cel, que és molt blau, i rius que inútilment volen

entre cases i camps i tendríssims palmons el diumenge de Rams, tot de cares de sant.

Bé, i ara escoltarem una cançó molt maca d'un amor. Explica una cosa d'un amor molt, molt gran. La canta l'Alberto Cortés. L'Alberto Cortés era argentí i es va casar amb una pintora belga. Els argentins, que estan escampats per tot el món, també n'hi ha aquí, a Arenys de Mar. I jo conec amb una persona que també té un nòvio, no diré qui és, perquè no m'agrada comprometre ningú, però que també té un nòvio argentí. I com que els argentins són poetes nats i escriuen coses tan maques com aquesta que li va escriure a l'Alberto Cortés, a la seva dona, i que, a més, va escriure dos o tres, va ser una inspiradora de la seva obra. L'altre dia en posarem una altra. Però avui, dedicada a aquesta persona que té un nòvio fantàstic argentí, li dedicarem Te llegará una rosa cada día.

Molt bé, espero que la noia aquesta que té el nòvio argentí hagi escoltat aquesta cançó tan bonica i que el nòvio argentí també l'escolti i se n'en recordi del que ha de fer. Perquè si no ho fa i no es porta bé, s'haurà de veure la cara amb mi. I jo, si m'enfado, tinc molt mal gènit, eh? O sigui que, company, porta't bé, que si no, correrà el Sant Cristoros. Val? Doncs bé, ara no t'havia demanat res, oi, carinyo? Eh? Ah, sí, és veritat. L'altre dia em vaig trobar la Marta Pérez i en Xavi i els hi vaig dir que els hi posava cançons seves en el programa. Doncs avui escoltarem una que a mi m'agrada molt. Pa amb oli i sucre. Ai, pa amb oli i sal.

qui ja té. Bé, i ara dedicat bàsicament a les de la pelo, perquè les tinc sota de casa, i més val un veí a la porta que un parent a Mallorca, i ens portem molt bé. Però també està dedicada aquesta cançó a tot el ram d'Arenys de Mar, de la perruqueria i l'estètica. Ja he dit moltes vegades que jo tota la vida he viscut pels pèls, eh? I aquesta cançó, doncs, bueno, les escoles que jo portava, tenia, eren de perruqueria, estètica, assessoria d'imatge, i amb l'estètica hi entrava, evidentment, el maquillatge. Llavors, en Mecano ens canta, ens interpreta, Maquíllate.

0: I ara tornarem a escoltar en Serrat, perquè jo soc serratista en vena, amb Com ho fa el vent.
1: Jo vaig néixer com neix la brisa a la vora del mar. Amic del sol i de la pluja vaig aprendre-la. Com ho fa el vent? És així com jo vull viure, com ho fa el vent? El vent que es mou i que és lliure entre la gent. I vaig créixer...

0: bé, i hem arribat al final. He arribat el moment aquell de que us hem de dir que la setmana que ve, que ja serà l'última, ens tornarem a trobar, si Déu vol, aquí el dimarts, la Martina i tota la penya, i la Rosa Montner, perquè junts ens ho passem molt, molt i molt bé. Avui, com que he tingut una gran alegria, perquè de veritat, aviam, jo em sento molt estimada i m'estimo a molta gent, gràcies a Déu, però n'hi han de molt, molt especials. I avui la trucada del Joan Borràs m'ha arribat a l'ànima i m'ha fet immensament feliç. Per tant, Joan, acabarem el programa amb una cançó mítica cantada per tu, que la cantes 50.000 vegades millor que la Butó. Jo crec que te la va escriure per tu. El Rodamont. Joan, un petó molt fort, petó per la Montse, una abraçada molt, molt gran, i fins aviat. Adéu a tots els oients, i repeteixo, fins dimarts, si Déu vol, a les 11 del matí.
1: Amb el meu aire foraster, de rodamont i aventurer, o de

0: Ràdio Arenys. La primera música.
1: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
2: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
1: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
2: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
1: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
2: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
1: Daima, es tanqui papereria.
2: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
1: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
2: 93 792 53 44.
3: El cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani. Descobreix el restaurant Blau de Mar.
4: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
3: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb bancant.
4: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
3: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
4: Reserves al 93 158 60 65.
3: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
4: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
7: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
8: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
7: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
9: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
10: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
9: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera, també amb bones sensacions.
11: L'informatiu d'estiu de Ràdio Arenys. Tota l'actualitat en 15 minuts.
12: Molt bon dia. A la una d'aquest dijous 20 d'agost comencem l'informatiu migdia. Avui destacant que l'Ajuntament insisteix en l'obligatorietat de treure la brossa al carrer dins el seu cubell pertinent. Ernest Arranz, bon dia.
13: Bon dia. És imprescindible per mantenir la via pública neta i també per poder accedir a les bonificacions previstes per l'Ajuntament als domicilis que participen correctament de la recollida.
12: Per altra banda, a partir de setembre s'intensificaran les inspeccions per sancionar aquelles persones incíviques que no fan com toca la recollida selectiva.
13: Ja hi ha una vintena d'expedients sancionadors en tramitació i des de Medi Ambient s'anuncia que els controls aniran en augment.
12: Per altra banda, comentarem que l'Ajuntament d'Arenys de Mar espera el nou text del Pla Plater per posicionar-se sobre la implantació d'energies renovables.
13: De moment, el consistori no ha presentat al·legacions, tot i que no ha donat suport a les presentades per un particular d'Arenys de Mar.
12: Parlarem de cultura, de música i del Festival de Jazz d'Arenys d'aquest cap de setmana.
13: El sextet, liderat per l'aclamada vocalista Louis Messenger, oferirà la seva música acompanyada d'un grup de músics de jazz i de swing de prestigi demà a les 10 de la nit.
12: I la comunitat de propietaris d'Apart Arenys celebra la seva festa major.
13: Des de dilluns i fins dissabte s'hi han programat un ampli catàleg d'activitats per a tots els públics amb algunes novetats respecte a anys anteriors.
12: I en esports, avui explicarem que el jugador de bàsquet aranyenc Eric del Castillo deixa el Joventut de Badalona per fitxar per l'escola bàsquet Xíria.
0: L'informatiu migdia.
12: Doncs comencem, ho dèiem en titulars. L'Ajuntament d'Arenys insisteix en l'obligatorietat de treure la brossa al carrer dins el seu cubell pertinent, l'orgànica dins el cubell marró i els envasos paper i resta, el dia que toqui cadascuna, dins el cubell ambivalent de color verd. Es fa aquest recordatori perquè s'ha detectat un augment de brossa al carrer sense el cubell verd.
13: El tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Arenys ha comentat que la gran majoria de vilatans treuen la brossa com toca i on toca, però s'ha detectat una certa relaxació en algunes zones i es vol posar-hi remei abans que la situació empitjori. Simó apunta que posar la brossa dins el cubell no és un caprici, sinó que és necessari per mantenir el carrer net i evitar que hi hagin animals com rates, paneroles o senglars que rebentin les bosses i escampin les deixalles a la via pública.
14: El fet de que les bosses no vagin directament a terra, sinó dintre d'un cubell, això evita doncs, que el suqueig, evita que s'embruti el terra, dificulta molt que una plaga doncs, pugui accedir a la bossa i, per tant, doncs, totes les molèsties que això genera. No? Aquesta primera acció és recordar a la gent, sobretot, sisplau, que fem servir els cubells.
13: Simó ha afegit que treure la brossa amb el cubell que toca també serveix per poder accedir a les bonificacions previstes per l'Ajuntament als domicilis

0: detectem que hi ha gent doncs, resident a Arenys que a l'inici ho feia amb Cubell i ara doncs, no ho està fent amb la mateixa intensitat que abans. No vol dir que la gran majoria ho faci sense Cubell. Això no és cert, és a dir, la immensa majoria de la gent ho està fent amb Cubells encara.
1: Simó ha insistit que la pràctica totalitat de brossa deixada a la via pública es treu correctament i ha felicitat la gent d'Arenys per la seva implicació en la recollida selectiva.
2: La campanya s'intensificarà a principis de setembre i durant tota la tardor amb l'objectiu de mantenir l'alt nivell de participació general a aquest porta-a-porta. I també a partir de setembre es reforçaran les inspeccions sancionadores a aquells indrets on una minoria de gent no llença la brossa quan toca.
1: El tècnic de Medi Ambient ha exposat que hi ha zones de la vila on es deixen bosses al carrer sense fraccionar, especialment els matins de dilluns i dimecres, quan no hi ha recollida. Jordi Simó ha afirmat que ja hi ha una vintena d'expedients sancionadors en tramitació per aquestes actituds de persones incíviques i irresponsables i avisa que aquesta tasca d'inspecció anirà més.
0: La gran majoria ho està fent molt bé, però hi ha una minoria de gent que, ja no el tema de que no baixa el cubell a la nit, sinó ens posem l'èmfasi en la gent que deixa bosses als matins, no és a tot arreu, però sí que hi ha alguns punts que són problemàtics, que els hem de resoldre i que no vagin a més. No? I també, a partir del setembre, reforçarem aquesta tasca inspectora i sancionadora, perquè la gent incívica doncs, no tingui màniga ampla. No?
1: Simó ha comentat que fins ara la voluntat de l'àrea de Medi Ambient ha estat informar, ajudar i conscienciar, i això es mantindrà igual, però apunta que cal augmentar les sancions i inspeccions després de més de mig any ja d'implantació del servei, temps que qualifica de més que suficient per acostumar-se al seu funcionament.
2: I més qüestions. L'Ajuntament d'Arenys de Mar espera el nou text del Pla Plater per posicionar-se sobre la implantació d'energies renovables. De moment, el consistori no ha presentat al·legacions, tot i que ha donat suport a les presentades per un particular d'Arenys de Mar. És una informació de Gemma Roig.
3: El Plater és el Pla Territorial Sectorial per la implementació de les energies renovables que estableix on es poden instal·lar parcs solars i eòlics i quines zones queden excloses. L'objectiu és garantir que Catalunya pugui produir tota l'energia que consumeix l'any 2050. El pla ha rebut més de 12.000 al·legacions i el rebuig de més de 300 ajuntaments que reclamen una revisió del projecte. La Generalitat ja ha anunciat que les al·legacions permetran ajustar el text i que posteriorment s'obrirà un segon període d'al·legacions. Arenys de Mar espera precisament aquesta modificació per acabar de fixar la seva posició. Ho ha explicat el regidor de Medi Ambient, Domènec Massuet.
4: Presentarà un nou pla i es donarà un nou termini de delegacions. I és aquí on ja si l'Ajuntament veu que un cop ja li han donat la primera volta, perquè al principi estava com molt totes les beceroles, entenem que la propera versió d'aquest document estarà molt més acurada a les necessitats o als comentaris dels tècnics locals i a partir d'aquí sí que els nostres tècnics, si veiem que no acaba d'encaixar, doncs ja faríem les al·legacions corresponents.
3: Massuet assenyala que bona part dels terrenys aranyencs considerats prioritaris o favorables per acollir aquestes instal·lacions són finques particulars i zones rústiques o agrícoles. També apunta una possible contradicció del pla. Mentre que actualment els propietaris d'aquest tipus de finques troben traves per obtenir l'autorització de territori per instal·lar-hi plaques fotovoltaiques, el mateix pla assenyala aquests espais com a zones favorables.
4: Si tu tens una masia i vols posar plaques fotovoltaiques i la teva coberta, per exemple, és antiga i no pots posar les plaques, ostres, les vaig a posar les plaques al costat, en algun lloc a terra o sobre un porxo, això, des de territori et demanen justificacions, et demanen projecte, vull dir, que és molt complicat, no? Llavors, sobto una mica que de cop i volta, per exemple, i ara de cop i volta tota l'horta del Pilar és blau fort, que és en plan, sisplau, poseu plaques aquí, que això és fantàstic.
3: En el cas d'Arenys de Mar, aquestes zones es situen al voltant del Rial Llarg, el Rial de la Serp, el Bareu i les Carolines.
5: Ràdio Arenys, notícies.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
7: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet.

0: fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
1: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Estons B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Estons B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @estonsbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Ràdio Arenys, notícies.
4: Reprenem el fil de la informació, parlem de cultura. Luis Messenger Sextet aterra al Festival de Jazz d'Arenys. L'aclamada vocalista Luis Messenger oferirà la seva música acompanyada d'un grup de músics de jazz i swing de prestigi demà a les 10 de la nit.
5: La vocalista australiana debuta al Festival de Jazz d'Arenys amb un repertori divers que inclou swing, jazz clàssic i alguns temes de musicals dels anys 50 i cançons de Ray Charles, Carmen McRae o Ella Fitzgerald, entre altres artistes. El trombonista del Sextet, Dani Alonso, assegura que el públic gaudirà de l'espectacle de Luis Messenger. Així ho detalla.
6: El que procurem sempre és que la gent s'ho passi bé i que la gent s'emocioni, que torni cap a casa i digui, no estic en una cosa més ben parida. Tinc la sensació que el públic s'ho passarà molt bé, perquè la Luis és una cantant que, a part de cantar superbé, té molta tècnica. Ella parla anglès, la seva llengua nativa és l'anglès, llavors té molt bon accent, però a part és una persona que és activa, que és divertida, saps? Passen moltes coses quan canta la Luis Messenger.
5: Completen el Sextet el saxofonista Artem Zuliev, el contrabaixista Albert Martínez, Jean-Pierre Deruart a la bateria i Fede Mazzanti al piano. El concert serà demà al Pati del Xifrer i les entrades, a un preu de 15 euros, es podran adquirir a través del web del Teatre Principal.
3: Ràdio Arenys, notícies.
4: I ara parlem de festes. La comunitat de propietaris de Part Arenys celebra la seva festa major. Des de dilluns i fins dissabte s'hi han programat activitats per a tots els públics, amb algunes novetats respecte a anys anteriors.
5: En el programa d'enguany s'han mantingut activitats clàssiques com la cassolada, els tornejos de futbol i de parxís o els inflables a la piscina i a la pista. A més, s'hi han afegit propostes com el taller de tote bags, el taller sensorial o l'impro show. En dona més detalls l'organitzadora de les festes, Alba Fernández.
7: Hem intentat com mantenir una mica pues, les activitats d'altres anys, el futbol i tal, però com a nou hem ficat un taller de tote bags, que la veritat és que ha estat aquest matí i ha sigut un èxit, ha hagut molta participació. Després un impro show que es farà després de la pernilada. No sabem encara com sortirà, però bueno, creiem que com a idea està molt guai. I un taller sensorial, que aquest sí que està més enfocat com per nens més petits, però bueno, serà un taller de pulseres.
5: Aquesta tarda és el torn de la xocolatada i l'espectacle de màgia, abans que la nit es dugui a terme el sopar infantil i el karaoke. Demà al vespre hi haurà la pernilada i les festes conclouran dissabte amb el tradicional sopar de germanor. Un programa que enguany ha estat possible gràcies a la nova comissió de festes, que ha agafat el relleu de l'organització i ha fet possible que un any més a Part Arenys pugui celebrar la seva festa major.
7: Al principi sí que és veritat que ens vam veure una mica sols a nivell de que no havia ningú que hagués dit vinga, aquest any m'animo a organitzar i tal, però sí que és veritat que a l'hora de la veritat, com esperàvem, la gent s'ha volcat molt, sempre hi ha algú que baixa abans de l'activitat, vinga, puc ajudar després a recollir. Tema participació de nens, al principi vam patir una mica, perquè veiem les llistes buides i dèiem, madre mia, com sortirà aquest any, però sempre a última hora han sortit nens, es van acabar apuntant bastant gent.
5: Les festes majors de Part Arenys se celebren des d'inicis dels anys 70 cada estiu al mes d'agost. Al llarg dels anys el programa ha anat evolucionant, però sempre s'ha mantingut l'esperit de solidaritat i cohesió entre els veïns dels apartaments i la comissió de festes.
4: I abans de passar als esports, un parell de punts dels actes d'agenda per aquesta tarda. Primer, l'hora del conte.
5: La Biblioplatja acull una nova sessió que anirà a càrrec de Lara Houghton amb la Peregrina i altres contes per l'amor propi. És una proposta adreçada a infants a partir de 4 anys i serà a partir de 6:45 del vespre.
4: I una estona més tard, a les 7 del vespre, continua el cicle sardanístic a la plaça de l'Església.
5: Aquesta setmana serà amb la cobla principal de Banyoles.
8: Paller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
4: Som-hi amb els esports. El jugador de bàsquet aranyenc, Eric del Castillo, ha deixat la penya al Joventut de Badalona per fitxar per l'escola de bàsquet Xiria. És un club gallec amb vinculació amb el bàsquet Corunya.
5: L'Ale Aranyenc ha explicat que traslladar-se a Galícia ha estat un canvi important en la seva trajectòria i també en el seu dia a dia. Tot i això, ha estat ben rebut pels companys i professionalment ho afronta com un repte important, ja que tindrà presència sobretot a l'equip de tercera FEB.
9: Per mi ha sigut un canvi radical, però gràcies als companys d'aquí, a l'estaf i a la directiva del club, està sent un canvi molt agradable. Estan fent que em senti un més de l'equip, tot i portar això molt poc temps aquí. Jo estaré amb dos equips diferents, amb el tercer a fer i amb el primer equip, i clar, tindré objectius diferents amb els dos, però sobretot amb el tercer a fer intentaré liderar l'equip a fer el màxim aquesta temporada i ser la cara de l'equip.
5: Eric del Castillo també espera aprofitar les oportunitats que tingui amb el primer equip del Xiria.
9: I en canvi amb el primer equip intentaré donar el màxim de mi i aprofitar totes les petites oportunitats que em deixi l'entrenador. I bé, estic molt content d'haver triat aquesta opció i amb moltes ganes de començar ja la temporada.
5: El jugador d'Arenys ha estat internacional amb la selecció espanyola, guanyant l'or europeu sub-16 el 2023 i el sub-18 el 2025.
8: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
4: I acabem amb el temps. Abans de saludar, però, el Sergi Càrceres, meteoròleg de la xarxa, comentar que des del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal avisen que entre les 8 del vespre d'avui i fins les 6 del matí de demà les condicions meteorològiques seran favorables perquè es produeixin precipitacions de força intensitat i localment abundants. Les pluges més importants s'esperen aquí al Maresme entre la mitjanit i la matinada. Ho ampliem, ara sí, a tot el país i saludem el Sergi Càrceres. Bon dia.
10: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica. I és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per al prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana. A l'àrea metropolitana de Barcelona plourà molta força i també es formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
4: Doncs fins aquí l'informatiu. Us hem acompanyat Martina Calvo, la part tècnica, i les veus de Gemma Roig, Ernest Arranz i jo mateix, Oriol Leo. Ens trobem demà a la 1 del migdia. Adéu-siau.
11: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Ballester, situada al carrer Riera Perafita, número 109. Avui dijous s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, els envasos lleugers i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui els carrers Andreu Guri de les Escolàpies i Encel Claver estan tallats fins a les 6 de la tarda i demà el carrer de la Torre estarà tallat de 8 del matí fins a les 12 del migdia i els carrers Andreu Guri de les Escolàpies i Encel Claver de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. Avui, tant a la platja del Cavalló com a la Picòrdia, oneja la bandera groga. I avui la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
8: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
12: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
13: Radio Arenys.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Ramó de pedra.
3: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcast per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
2: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
3: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de fonts i abeuradors i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, la Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia de Santa Coloma de Queralt, i l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
4: Font, del llatí clàssic, fons, fontana. Una font és una deu d'aigua viva que sorgeix del sol naturalment o artificialment. Una font també pot ser l'indret d'on surt l'aigua, està considerada com el naixement d'un riu.
2: Ramó de Pedra.
3: L'Héctor Hernández ens explica els tipus de fonts, la seva transformació a mans dels homes i algunes de les característiques unides també a la fauna i a d'altres tipus de construccions que se'n deriven.
5: Una font, al cap i a la fi, era un punt d'aigua on els nostres avantpassats doncs veien brollar aigua, o era un forat que feien a la muntanya per anar a buscar una veta d'aigua. I llavors, una cosa que era més o menys natural, doncs en molts casos el que hem fet és artificialitzar-la, poc o molt, doncs posant-hi un broc, una paret, a vegades posant-hi un safareig. Llavors ens hem d'imaginar que a fons n'hi ha de totes les característiques del món, des de les més naturals, que al cap i a la fi és un punt allà on la muntanya doncs de cop i volta brolla aigua, d'aquestes n'hi ha poquetes, perquè normalment tendim a transformar-les. I majoritàriament doncs és això, són fonts moltes que són, tenen un broc per conduir l'aigua, i el que després és molt interessant és quan a la base hi fabriquen alguna basseta, per exemple la font d'Esblada, que també la vam recuperar ja fa uns anys, doncs allà hi ha el que són els antics safrejos i una bassa al costat. Doncs ja en aquests safrejos i en aquesta bassa del costat és on les salamandres estan criant massivament, allà hi ha un munt de postes de salamandra. Per tant, bueno, sí, les fonts tenen casuístiques molt diferents. Aquí a la part més baixa, aquí del territori, també n'hi ha, aquí ara on som, aquí a la Riera de Gaià, tenim moltes fonts i diverses, però malauradament aquestes estan seques i normalment són més estructures, com dèiem, amb el seu broc i alguna coseta d'element i poca cosa més. Segurament pel fet de que només devien brollar en els moments que hi havia molta aigua.
3: Comentava l'Héctor la recuperació de la font d'Esblada. afortunadament no ha estat l'única, però en queden moltes més. Ens parla també de com afecta la sequera a les fonts, al medi ambient i què comporta.
5: Des de l'Agència Catalana de l'Aigua ja fa temps que fan un recull de fonts i hi ha alguna altra entitat que s'ha dedicat a anar recollint. Jo, en el cas de la Sínia, tenim fet un inventari, encara que és esborrany, de totes les fonts de la conca. I és el que dius tu, és una barbaritat la de fonts i fonts que hi ha arreu del territori. És important recuperar-les i, en aquest sentit, des de la Sínia, doncs no sé, potser en portem 20 i escaig de recuperades en menor o major mesura. Una de les últimes va ser la font de l'Abadia de Santa Coloma de Caral, que era una font absolutament perduda, i amb els veïns de la zona la vam aconseguir recuperar i ara s'ha tornat a consolidar com a espai, no? Fins i tot gràcies a l'Ajuntament de Santa Coloma, doncs s'ha pogut establir i ara és un espai que està indicat amb un cartell i de més. N'hem de recuperar més, encara. Així tot, ara mateix, avui, és una miqueta trist anar a veure fonts, perquè, clar, moltes estan seques, però que, bueno, que també suposo que és el seu cicle a partir de si hi ha més aigua o menys aigua. També fer una reivindicació de que els períodes de secada, encara que ens semblin increïbles, els rius mediterranis tenen una funció. Per exemple, quan hi ha aquesta secada, les espècies, algunes espècies exòtiques, com per exemple el bisó, estan patint també una regressió important, perquè no tenen medi per on desplaçar-se. Per tant, que també formen part. Que siguin tan llargues o no, i el canvi climàtic, evidentment que les deu afectar. Però que els períodes de sequera també formen part del clima mediterrani, i això no ens hauria d'espantar més enllà del fet de si tenim aigua els humans o no tenim aigua.
2: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
3: La font Cervellona és una de les que s'han recuperat gràcies a una història ben curiosa.
5: La font Cervellona sabíem que existia, però potser feia 30-40 anys que ningú físicament la veia. I això va ser gràcies al Guillem, el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vila-rodona, que ens va posar en contacte amb dos avis de la zona de Vila-rodona, i un dia ens vam anar tots quatre a buscar aquesta font. Us heu d'imaginar, doncs, que allò era canyar, bardissar, hi havia brossa, aquells senyors anaven amb uns xurracs a les mans i vam anar obrint-nos pas i ells, sí, això és cap aquí, no, cap allà. Bueno, vam estar un de rato, t'ho pots imaginar, però sí, vam arribar fins a una paret que deu tindre 4 o 5 metres d'alt, en la qual a la base hi ha una mineta i hi ha una font que raja tot l'any. De fet, avui encara està rajant, i o sigui, imagina la mineta aquesta d'on deu venir, perquè amb la secada que hi ha, doncs, encara segueixi rajant aigua. I sí, a partir d'aquesta troballa amb aquests veïns, doncs vam fer una intervenció, vam eliminar, bàsicament hi havia molta canya, i hem recuperat l'espai. I ara és un lloc, doncs això, que la gent hi va, fins i tot vam posar un plafó en el qual hi havia una fotografia de principis del segle XX on es veia una excursió de gent de Vila-rodona que anava, doncs, a la font a berenar. I, bueno, doncs ens va fer molt de goig posar aquesta fotografia, perquè és el que dèiem abans, al final el nostre patrimoni natural és allà on hem viscut i on hem gaudit, no? I, malauradament, doncs, aquests elements com són les fonts s'han anat perdent, s'han anat deixant, i recuperar-les, doncs, té un impacte important ambiental, perquè nosaltres, sobretot com a entitat, les reivindiquem perquè són hàbitats importants, per exemple, en aquell cas, per la salamandra. Allà vam trobar larves de salamandra, o sigui, que hi viuen tota una sèrie d'animals. Però també socialment és un record que tenim d'un espai important per la vida de moltes persones, i recuperar-la, doncs, també vol dir recuperar un patrimoni cultural que n'és propi.
3: I de Vila-rodona a Santa Coloma de Caral, on hi trobem altres fonts, com la font de les Canelles.
4: A la guia publicada per l'editorial Piolet del Gaià, Recorregut i Patrimoni, hi ha referenciada la font de les Canelles o font dels Comtes. Són fonts construïdes per ordre del virrei de Catalunya Dalmau III de Caral i la seva esposa Joana d'Aragó durant el segle XVII. Són d'estil barroc i consten de tres paraments diferenciats. L'aigua ve canalitzada de la deu del Gúbia, que és a uns 50 metres de la font, dins el recinte de la piscina municipal. A la part inferior hi ha 8 caràtules de pedra amb brocals de bronze d'on raja l'aigua de l'aflorament. El cos del mig és un parament de carreus encoixinats d'aspecte auster. A la part superior, la imatge de Santa Coloma, protegida per un dosser en forma de petxina. A banda i banda, els escuts senyorials dels Caral. durant molts anys, va ser l'única font pública de la vila i per l'abundància d'aigua es construïren al seu costat un abeurador per animals i uns rentadors públics.
0: Ramó de Pedra.
6: En Galo, el guia de Santa Coloma de Caral, ens explica la història d'aquesta font i amb la Júlia Ramon, historiadora, recorden una època en què la font i l'aigua eren d'una importància cabdal. L'aigua és economia i les fonts són records, històries de canvis i transformació.
7: Li pregunto també una mica per aquestes fonts, perquè hi ha 8 boques. De quan estaria documentada? Perquè
8: hi ha l'any 1623, vull dir, ja no ho figuro, no és d'allò, no massa. A 1620, sembla que no és ben bé el 23, però bueno, són 400 anys més o menys. I bueno, aquí hi ha la imatge de Santa Coloma, que amb un animal que no sabries quin és, però és una ossa, perquè sempre havia dit un os, i una senyora em va emprendre de mala manera, perquè era una ossa. Dic, bueno, doncs, perdoni, ja direm una ossa. I bueno, hi ha la tradició aquesta d'aquesta noia, Coloma, que era... va ser sacrificada amb un circ francès per ser cristiana, però poc abans de ser sacrificada, un centurió la va voler violar i en aquell moment es va escapar un os d'una gàbia, es va posar al costat de la noia i li va salvar la virginitat total, es verge i màrtir, sí, la vida. Sí. El perquè de les caràtules, molts diuen que si era... a la família d'aquest comte, el segon comte de Santa Coloma, que fins llavors havien sigut barons de Caral. El 1599 obtenen el títol de comtes de Santa Coloma a les Corts celebrades a Barcelona pel rei Felip II. Doncs no coincideix amb res. Més aviat em decantarien que són tocats de l'època, perquè fixis que tots són diferents... pentinats o tocats del d'allò. Aquesta podria ser una opció, vull dir, si surten una altra, no sé, més imaginació, ho podran dir.
7: Normalment ha rajat sempre aigua, és ara, com comentava, que per la sequera...
8: Ara a l'estiu feien nanque en manantial a la piscina i afluixaven, rajaven molt poquet, però a l'hivern pràcticament no t'hi podies atensar, caia l'aigua fora, i això ho hem vist fins ara.
9: De jugar que ens havien fet aquí amb el bestiar que venia a veure. I també venien a rentar els cotxes, també. Te'n recordes? S'aprofitava tot, sí. Bueno, continua.
7: Molt bé, això de... Clar, l'abeurador pel bestiar ha estat en marxa fins a fa mig segle, més o menys.
8: Fins als anys 60. Als anys 60 hi ha la decadent indústria tèxtil, que aquí treballaven unes 500 dones. També la indústria coincideix amb la industrialització del camp i és quan desapareix la pagesia en aquest poble. Ara, el que portaven 500 famílies, ara ho porten unes 15 o 20 famílies, màxim. I és quan desapareix el bestiar del camp. Ja va durar algun any més, però pràcticament els anys 60 desapareixen totalment. I queda ja amb desús aquest abeurador, a part de que si algú posava el cotxe allà, amb galletes netejava el cotxe o els tractors, ho omplien pels tractors, per d'allò, pel mata herbes. Després ja no era prou saludable i ho van fer una toma d'aigua en un altre lloc del polígono. Aquí també tenim la còpia d'una creu de terme. Aquí a la població hi havia hagut 12 creus de terme. 6 n'hauríem de dir de portal. Aquesta seria una creu de portal. La sortida de cada portal era un camí real. Hi havia una creu a la sortida de portal i una on delimitava els antics termes. En aquest cas, el terme de Guiló i el Santa Coloma, n'hi havia un altre, el de Rauric, un altre, etc. L'original es troba dintre Santa Maria de Belllloc. És del segle XV, un historiador de l'art, el Norbert Font i Seguer, als anys 20 ja deia que era una de les 6 millors creus termals que existien a Catalunya. A la Guerra Civil en van desaparèixer un munt, també. Pues aquesta, després de les seves vicissituds, va tornar aquí a Santa Colòmbia i la guardem allà a Santa Maria Belllloc.
7: Bé, doncs l'abeurador aquí connectat amb la font, no? Perquè és la mateixa aigua que rajava cap aquí que anava...
8: Bueno, després anava als safrejos i anava allà que també hi havia hagut un rentador privat, o sigui que connectava tot i després el que hi ha anava dirigida cap a la séquia, que era la séquia per d'allò, per regar i pels molins fariners.
2: Això és Remó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
6: Posem ara la mirada a Torredembarra. En Jordi Sunyer ens explica com es vestien les fonts i quins privilegis tenien algunes famílies.
10: Les fonts de Torredembarra s'abastien a partir de sínies. En aquest cas, la de la plaça de la Font venia de tot un sistema de canalitzacions que anaven a parar a la sínia de la vila. La sínia de la vila estava situada, està situada, actualment en estat d'abandó, tot i que sé que em consta que estan fent estudis per tal de rehabilitar-la, està situada al costat del cementiri. D'allà, doncs, a l'altra banda d'aquest enllaç cap a l'autopista, passaven tubs fins a la plaça de la Font i d'allà s'abastia l'aigua. Antigament, la sínia municipal estava a la plaça del Castell, a la cantonada amb el carrer Freginal. En aquella casa, ara és una casa, abans hi havia una sínia. També moltes cases, la dels indians, per exemple, al carrer dels indians, molta gent hi tenia doncs, el seu jardí que anava a parar a la casa que estava situada al carrer Nou, no? Que era un carrer construït al segle XVIII arran de l'èxit comercial doncs, de tota aquesta gent que va fer les Amèriques. Aquesta gent s'abastia d'aigua corrent a casa a través d'una sínia. Era una sínia comunal, amb uns estatuts redactats que ens ha arribat avui en dia aquest document, no? Gràcies doncs, a un historiador local, Albert Vilaseca, descendent d'una d'aquestes cases, de Cal Panxo, en aquest cas, doncs bé, tenien distribuïdes en aquests estatuts com fer les reformes pertinents d'aquesta sínia, quin dia, quines hores podia aprofitar cadascú doncs, l'aigua. La resta de famílies havia d'anar amb una galleda a la font a buscar aigua. No hi havia aigua corrent.
4: Abeurador. Paraula derivada del mot llatí vivere, amb el prefix a i el sufix atorium. Un abeurador és un lloc on solen anar a beure els animals. També s'anomena així el recipient disposat per donar a beure als animals de companyia o al bestiar. Els abeuradors poden ser naturals, com els rius o llacs, per al bestiar de pastura, llocs especialment habilitats perquè el bestiar s'hi pugui abeurar, i per al bestiar de granja o animals de companyia, tradicionalment atuells de terrissa i actualment abeuradors automàtics. A molts indrets se'n conserven encara alguns fets de pedra picada. En coneixerem més detalls.
6: Pep Saragossa ens parla del moviment que generaven els abeuradors en el seu moment.
11: L'aigua aquesta que corre, l'aigua de riu, que per mitjà de canals i de recs, doncs, bàsicament servia tant pels animals, en tots els pobles hi havia els abeuradors. Vull dir, era una mica un espectacle veure arribar els carros del de fora i anar cap a l'abeurador, doncs l'animal bevia i s'anava cap a l'estable. Després a casa seva sí, convenia si tornaven a donar més tard. Però veies aquest trànsit de carros, doncs no, i era una cosa doncs espectacular, perquè, esclar, arribaven més o menys tots a l'hora, doncs, diguéssim, no?
2: Remó de Pedra.
6: Els abeuradors van units als animals i en la seva època formaven part de la vida quotidiana i del ritme de vida de les cases de pagès, tal i com ens recorda en Jordi Sunyer, centrant-se en la vila de Torredembarra, terme que ha format part dels seus estudis en nombroses ocasions.
10: Els abeuradors, el més important era la plaça de la Font, que era el gran centre. Fins i tot ens expliquen alguns avis com deixaven anar el matxo sol a abeurar tot sol després de tot un dia de treball i tornava sol cap a casa, no? O sigui, era com una rutina. També n'hi havia una, la sínia de la vila, que tot i ser això municipal i tenir fins i tot arrendament per algun pagès que pogués regar, hi havia abeurador, doncs perquè, vaja, l'aigua havia d'estar a l'abast. També diuen que n'hi havia hagut al final de tot del carrer Freginal, que hi havia una font i hi havia hagut un abeurador. En fi, vaig fent també catàleg carrer per carrer, a cada casa, quin pagès, quina família hi vivia i on treballava, no? Per tant, l'esforç doncs, es tracta doncs, d'intentar captar tot aquest món que tot d'una doncs, va desaparèixer. Sí, sé que des de l'administració doncs, s'està fent esforços per catalogar i jo penso que, vaja, hauríem de continuar. Té una gran dificultat perquè jo he participat en donant la meva opinió en algun d'aquests processos i ara ja costa molt vaja, fer aquesta feina de catalogar, o més que de catalogar, perquè sí que ho pots situar en un lloc concret, de posar-hi nom, no? A mi m'agrada molt saber què hi ha darrere les pedres, no? M'agrada molt saber, penso que ens dona molta informació, saber quina persona ho va cultivar, no només qui era el propietari, perquè normalment doncs, les propietats agrícoles no coincideixen amb qui es treballava, no? I normalment es dona a conèixer a través de la persona que treballava. Una de les coses més curioses, jo penso, és pensar en aquests pobles que vivim com estaven plens d'animals, no? I clar, tota aquesta aigua que es necessita per alimentar. Totes les cases tenien tocinos per engreixar sota casa. Tenien alguna cabra per la llet pròpia. Tenien gallines i pollastres per alimentar i donar la proteïna a la família. I algunes cases es van especialitzar en tenir vaques. Normalment, la llet que es bevia en aquests pobles era de cabra i fins i tot hi havia pastors que venien la llet, en aquest cas, en el nostre cas, a la plaça de la Font. Cada pastor es posava en una punta, que ja tenien determinat un pacte, i tu anaves amb el teu recipient buit i te l'omplien de llet de cabra. Però va començar a posar-se de moda la llet de vaca i van aparèixer doncs, diferents vaqueries. Fins i tot alguna vaqueria d'aquí va prosperar i va vendre la seva llet en un local propi a Tarragona, a la Rambla Nova. Hi havia doncs, molt de bestiar i un macho cada casa, per tant, les portes de les cases havien de permetre l'entrada del macho i a poder ser el carro. Per tant, era un poble que feia olor animal, hi havia excrements pel poble, no? I és una de les coses que a mi més m'ha sorprès.
6: Els abeuradors també propiciaven certes construccions al seu voltant.
4: A l'obra de Josep Gironès, titulada El Camp de Tarragona, 15 rutes més de senderisme per persones grans i actives, que ha publicat l'editorial Piolet, trobem que en el capítol dedicat a la vall del riu Gaià hi ha diferents abeuradors que podem trobar pels camins. A més, un dels altres elements que també referencia l'autor són els colomars. En trobem alguns a prop de castells, com per exemple el castell de Saborella. En concret, ens referencia un colomar d'uns 10 metres de llarg per 7 d'ample amb parets construïdes amb espais rectangulars entre els quals podien niuar els coloms. Josep Gironès explica que la cria de coloms i colomins en colomars va destacar durant segles, especialment en el període medieval. La seva carn, ben fina, es destinava als senyors, especialment a les senyores que estaven alletant nadons i les que tenien una salut delicada.
2: Ramó de Pedra. En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
4: Pit roig, Aritacus rubecula.
2: Visible tot l'any a les zones

0: Titella. Antus pratensis.
1: És una au hivernant que trobareu d'octubre a abril a les zones de conreu i de camp obert.
0: Rossinyol bord. Ketia keti.
1: Habita tot l'any al riu i a les zones humides. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: Ràdio Arenys.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
2: Com pot ser, si sempre feu fotos?
0: Sí, però no són de veritat.
2: I si li regalem un reportatge?
0: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
2: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
3: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Finques Blaumar.
6: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
6: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
6: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
1: Ràdio Arenys, la primera.
7: Són les dues.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: Per fi, baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer batac d'aigua important, sobretot al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió meteorològica. Sergi Càrceles, bon dia.
9: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica i és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana. A l'àrea metropolitana de Barcelona plourà molta força i també es formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
7: Gràcies, Sergi. Estarem pendent del temps. Estigueu-ne també vosaltres pendent d'aquest temps. És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics tècnics sanitaris en centres educatius, Lluís Mata.
10: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
7: I la línia 1 del metro de Barcelona entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
10: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
7: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
10: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una de la part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
7: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 migrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
10: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
11: La ya ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario.
12: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
7: En cultura, aquesta nit el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
10: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la Cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana durà el nom del Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert.

0: Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que ha durat setmanes i que s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
1: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: De fet, la pluja tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona, al mateix temps que a l'hora de sopar podrien arribar noves tempestes per l'Aragó en direcció cap als Prepirineus i Pirineus de Lleida.
1: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per a finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits, amb la posada en pausa de les nits torrides i màximes a trets generals d'entre els 25 i els 30 graus centígrads.
0: Tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt a l'home alt d'incendi a diverses comarques, com ara a la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o al Baix Ebre. Temperatures molt elevades, molts dies seguits de calor i sobretot nits difícils de dormir. Els companys de Canal T, de fet, han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
2: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'estes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
0: Doncs bé, aquestes altes temperatures ha fet que l'aigua del mar arribi als 27,8 graus a l'Estartit, un valor inèdit en els darrers 50 anys. Les onades de calor de fet marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
3: La Mediterrània Occidental està immersa en una gran onada de calor marina, amb temperatures de més de 4 graus superiors a la mitjana i registres que la Costa Brava Nord han fregat els 28 graus. Aquests valors són totalment inèdits en registres dels darrers 50 anys a l'Estartit i Illes Medes. Josep Pasqual és observador meteorològic de l'Estartit.
4: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar, i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
3: Les onades de calor marina tenen un efecte directe sobre la fauna i flora al mar. Organismes com mol·luscs, esponges i coralls moren per aquest xoc de calor. Les fanerògames marines, com per exemple la posidònia, pateixen canvis en el seu cicle vital i reproductiu. I l'escalfament de l'aigua del mar canvia la distribució d'espècies de peixos amb aparició d'espècies subtropicals.
5: Notícies en xarxa.
0: Passen 8 minuts del punt de les dues, era un dels altres titulars de la jornada d'avui. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. De fet, aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents.
1: El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
0: Ens en dona més detalls en aquesta crònica l'Arnau Vidal.
6: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 taules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també

0: Es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
1: Important també les obres de l'L1 del metro, encara la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Des de mitjans de l'Hospitalet, Jordi Busson.
2: Amb un pressupost d'11,5 milions d'euros, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
3: Permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
2: Els 170 operaris que hi treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
1: Us ho explicàvem també en portada, la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balàfia, el Clot i el Parc de les Vies a Lleida després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació sembla que es manté estable i sense nous incidents. Des de Lleida TV, Carla Rodrigo.
4: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, El Clot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posa el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
5: Famílies molt estructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no ajuden per a res a que quan surten al carrer visquin amb normalitat.
4: Larrosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i rebaixar la tensió. Des de dilluns, els agents han detingut 7 persones i han identificat una dotzena més.
1: Doncs a Tàrrega, l'Ajuntament també reforçarà la vigilància a la zona d'oci nocturn de la ciutat per frenar els aldarulls i les molèsties dels darrers dies. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
6: A partir d'aquest cap de setmana, Mossos d'Esquadra i policia local desplegaran patrulles conjuntes les nits de divendres i dissabte. La mesura arriba després de la baralla registrada el passat cap de setmana, davant d'un establiment d'oci nocturn, en què una persona va resultar ferida i va haver de ser atesa al cap de Tàrrega. Els dos presumptes agressors van ser identificats i un d'ells, un jove de 19 anys, va ser detingut. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, assegura que l'Ajuntament actuarà amb contundència per posar fi a aquesta situació.
7: Aquests fets són reincidents des de fa uns quants caps de setmana. Preparem un dispositiu de Mossos i policia local perquè puguem garantir la seguretat i sobretot el compliment de les ordenances i evitar les molèsties als veïns. També s'han aixecat 15 denúncies pels fets que es produeixen cada cap de setmana. No deixarem que Tàrrega es mantingui aquesta situació i nosaltres posarem tots els mitjans perquè puguin aturar.
6: El dispositiu policial actuarà principalment a l'Avinguda de Catalunya, tots els caps de setmana en horari nocturn.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 2 minuts i arribarem a 3:15. Abordem ara la crisi migratòria i és que el govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones, tot plegat per donar resposta a la situació dels migrants que dormen al carrer o a la platja.
9: Es tracta dels espais de l'Home Margarita i l'Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els prop de 1.800 migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vi.
10: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado con vehículos.
11: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
1: Doncs bé, a casa nostra, l'Associació Afroequatioguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. Des de Lleida Ràdio, Carla Serrano.
4: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICU, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
12: El proceso de regularización o de renovación tiene tres procesos obligatorios y consecutivos. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses. En la práctica, hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
4: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que és present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
1: I el Baix Penedès es prepara per una nova verema, com a la major part del territori, això sí, enguany la collita s'ha avançat força, en bona mesura per la combinació de les pluges de l'hivern i la manca d'aigua dels darrers mesos. Alguns pagesos començaran a triar-lo ja dilluns, amb un ull al cel, ja que s'anuncien tempestes. Des de Ràdio i Televisió, el Vendrell, Lolo García.
13: Enguany la verema es preveu similar a temporades anteriors quant a volum, ja que, malgrat que la producció és un pèl més elevada per les pluges d'inici d'any, la calor dels darrers mesos ha comportat, per contra, que el gra s'hagi deshidratat i, per tant, pesi una mica menys. Un cúmul de circumstàncies que, tanmateix, segons l'enòleg i viticultor de Llorenç del Penedès, Martí Giral, no farà variar gaire la collita respecte a exercicis anteriors.
14: Bueno, portem uns anys que cada any és una bogeria entre sequera. El míldio, que va destrossar moltes vinyes, entre una cosa i una altra, no podem dir si és més o menys. Jo veig que és una collita normal, sense cap grans quantitats, més aviat petita, perquè, doncs perquè el raïm està més aviat petit, desgranadet, però d'una qualitat molt alta.
13: Alguns productors ja comencen a veremar aquesta setmana vinent, unes dates, finals d'agost, molt més primerenques que no pas anys anteriors, i que obliga, sobretot, a concentrar la collita en la franja que abraça de primera hora del matí a migdia. I tot plegat en un context d'excés acumulat de producció les darreres temporades, que ha portat associat una forta davallada del preu del raïm.
1: I un estudi del Centre Tecnològic del Vi analitza les característiques de la garnatxa blanca de la DO Terra Alta a partir de vins de 7 cellers de diferents zones de producció. Ens ho explica des de 21 Ràdio la Caterina Vinyó.
15: Un estudi del Centre Tecnològic del Vi ha analitzat vins de la DO Terra Alta per tal d'aprofundir en el coneixement de la garnatxa blanca. Rosa Cavallés és la presidenta de la DO Terra Alta.
16: Hem agafat set bodegues diferents en anyades consecutives i s'ha fet un estudi per a determinar la caracterització organolèptica que hi ha als veïns i de la manera que envelleixen, segons el sol i segons el tipus de terra que tenim aquí a la nostra comarca.
15: Cavaller explica que l'estudi també els ofereix informació sobre els efectes del canvi climàtic i com actua en benefici de la producció.
16: També de la manera que està tot canviant, sobretot en el tema climàtic, del canvi climàtic, és tindre arguments per a saber cap on hem de tirar. Contra més arguments tinguéssim, més podem defensar la nostra garnatxa de cara a nivell nacional com internacional.
15: L'objectiu és reforçar la singularitat, però també la projecció dels vins de la DO Terra Alta.
1: És moment de repassar altres notícies d'avui en format més breu. Troben el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià.
9: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes d'evidència de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
1: A Lleida, al barri de Pardinyes, un home mort a la plaça de Tragó de Noguera.
9: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar, però només van poder certificar la mort de l'home. Fons dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta. El jutjat es fa càrrec d'aquest cas.
1: I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
9: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milió d'euros, segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de 2 vehicles i una furgoneta i investiguen 2 persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
1: 10 minuts i arribarem a 2:15. L'Ajuntament d'Amposta i l'empresa Remsa signen un nou contracte de manteniment i millora per al cementiri municipal, que augmenta el pressupost anual de manteniment de 35.000 a 110.000 euros. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
17: Després d'haver invertit més de 500.000 d'euros en consolidar les estructures i nínxols existents, el nou acord es focalitza en millores d'accessibilitat i servei als usuaris. Tindrà una durada de 4 anys. Adam Tomàs és l'alcalde d'Amposta.
18: Incorpora millores tan importants com una plataforma elevadora, com tres escales en plataforma per a facilitar l'accés als nínxols superiors per part dels usuaris. També una actualització de tots els nínxols, d'un plano dels nínxols, també la millora de l'horari. Incorpora coses tan importants com el que és la pintura, que estarà a fer a l'Ajuntament i ara se passa a incorporar en este nou contracte, la millora de voreres.
17: El cementiri d'Amposta disposa de 4.500 nínxols i 33 columbaris i ja preveu una ampliació per al futur.
1: Abans dels esports, moment per la cultura. El Castell de Calonge, així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura de Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com és la Cobla Sant Jordi i la principal del Llobregat, Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
19: El Festiu de Calonge estrena un any més una nova sardana. Es titula El Castell de Calonge, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic el Festiu de Calonge. Més de 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés.
20: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir el festiu.
19: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Elena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu Jazz Band ja han exhaurit totes les entrades.
1: I amb la Festa Major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de la nit de vigília, un espectacle pirotècnic del qual Sitges presumeix de tenir-ne un dels millors escenaris. Ens ho explica des de Canal Blau en Jaume Ingles.
21: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia, però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, vaig igual, assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
22: Aquest any veureu un canvi a Sitges. Hem tingut que treure els catamarans una mica per posar més èmfasi tot el cos de l'espectacle, que és l'església, l'espigó, anirà molt més reforçat.
21: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
1: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'ha emportat el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
9: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs gracienc. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
1: Ara sí, els esports. Ens porta en Joan Barberà. Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
13: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa més. El club local intentarà donar la sorpresa contra un històric equip de la Lliga Sobal com és el conjunt ballesà. Pablo Larrumbide és el tècnic de l'handbol Sant Joan d'Espí.
23: Para nosotros el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa, pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes, ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
13: Són les paraules, les declaracions de la Rumbide a la xarxa, i l'entrenador del balonmano granollers és Antonio Rama.
0: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
13: La cita a les 8 del vespre, demà segona semifinal entre el Sant Vicenç i el Barça, entre el Barça i el Sant Vicenç, i també en directe a la xarxa Més. En hoquei herba, avui la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení s'enfronta hores d'ara a Nova Zelanda i a les 5 de la tarda el combinat masculí juga davant Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol, el Barça, pendent de fitxar un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Alagli egipci per 2-1 amb gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot i no jugar, i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
2: Bona nit, culés. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
13: A l'Espanyol, el jove del planter, Roger Hinojo, lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt especial al club blanquiblau. El defensa de Cabrianes, a Sallent, afronta la seva primera temporada a la primera plantilla.
3: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí, doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
13: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre el camp del Villarreal B per 2-0 en un nou partit amistós. I a la Copa Federació destaquem que l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals. El duel entre els dos conjunts catalans va finalitzar amb empat a 2. Es va decidir els penals. L'Hospitalet segueix endavant en aquesta competició.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
19: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta.
19: Ràdio Arenys.
24: Finques Blaumar.
25: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
24: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
25: 93 792 0440.
24: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
25: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
26: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
27: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
26: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
28: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
29: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
28: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
4: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Per fi, baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment important al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Per tot plegat, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles, bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica i és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana. A l'àrea metropolitana de Barcelona plourà molta força i també es formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
0: És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
3: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
0: I la línia 1 del metro entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
3: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
0: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
3: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
0: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 emigrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
3: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
4: La ja ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario.
5: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
0: I en cultura, aquesta nit el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
3: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana durà el nom de Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
0: En esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Joan Barberà.
6: L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. Demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicenç.
0: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, i qui us parla, Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Mirem al cel i és que Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que durant setmanes s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
3: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I la pluja que tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona.
3: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals entre els 25 i els 30 graus.
0: Ara bé, tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt o molt alt global d'incendi a diverses comarques, com ara la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o el Baix Ebre. Unes temperatures altes, molt elevades i durant molts dies seguits, que sobretot fan difícil dormir a la nit. Els companys de Canal T han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
7: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'estes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia, Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
0: Gràcies a aquestes temperatures altes també han castigat els treballadors a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han posat en marxa un nou sistema que alerta els treballadors quan la seva temperatura corporal arriba als 37,8 graus o quan la temperatura ambiental assoleix els 42. Iris Rodríguez, Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
8: El consistori municipal ha incorporat aquest estiu 60 polseres d'alerta tèrmica destinades als treballadors municipals que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant les altes temperatures i reduir el risc associat a l'exposició de calor. Les polseres emeten un avís lumínic, sonor i de vibració quan detecten que la temperatura corporal del treballador arriba als 37,8 graus i també emeten una alerta quan la temperatura de l'entorn arriba als 42. Laura Olmo és la regidora de Via Pública.
9: El que volem és poder-nos avançar a possibles situacions de risc i donar-los una eina que els avisi a temps perquè puguin parar, descansar i protegir-se abans que la calor es pugui afectar, no? Es tracta de posar eines fàcils i útils a disposició de la gent que treballa, doncs, exposada al sol.
8: Quan la polsera s'activa, el protocol indica que l'empleat ha de deixar de treballar, desplaçar-se a una zona fresca i amb ombra, refrescar-se, hidratar-se i avisar a l'encarregat.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 7 minuts de 2:45, era un dels nostres titulars d'avui també. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius.
3: Aquest és, de fet, un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents. El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
0: Més detalls, Arnau Vidal.
10: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
0: I les obres de l'L1 del metro encara en la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí, la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Mitjans de l'Hospitalet, Jordi Buzón.
11: Amb un pressupost d'11 milions i mig d'euros, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
12: Permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
11: Els 170 operaris que treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
0: I un dels altres punts informatius d'aquests dies és a Lleida. Allà la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balafi, el Clot i el Parc de les Vies, després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació es manté estable i sense nous incidents. Lleida TV, Carla Rodrigo.
13: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, Eclot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posa el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
14: Fan les boles estructurals on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no ajuden per a res a que quan surten al carrer visquin amb normalitat.
13: Larrosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i rebaixar la tensió. Des de dilluns, els agents han detingut 7 persones i han identificat una dotzena més.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 3. Abordem ara la crisi migratòria, i és que el govern espanyol ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones, tot plegat per donar resposta a la situació dels migrants que dormen al carrer o a la platja.
3: Es tracta dels espais de la Loma Margarita i el d'Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
4: La ya ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y hemos, que estaban heridas y les hemos trasladado, pues con vehículos.
5: Esto no ha sido una crisis migratoria. Esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
0: I a casa nostra, l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
15: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICU, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
16: El proceso de regularización o de renovación tiene tres procesos obligatorios y consecutivos. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses, en la práctica hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
15: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que és present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Us expliquem ara altres informacions del territori, i és que la costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional, el primer intent de còpula de dues tintoreres enregistrat al Mediterrani. Un equip de divulgadors científics ha pogut observar i enregistrar aquest comportament que fins ara només s'havia documentat en dues ocasions més a tot el món. Des de Radio Ciutat de Badalona, Mateo Chaquipuendo.
17: La costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional. El primer intent de còpula de tintoreres enregistrat al Mediterrani i el tercer documentat al món. En David i la Mara, divulgadors científics de Pelagic Expeditions, han pogut observar i enregistrar aquest comportament durant una de les seves expedicions. Les imatges mostren un instant d'una interacció de 2 hores entre els animals i els membres de l'expedició. Un comportament que, asseguren, és més habitual del que es pensa, però molt difícil d'enregistrar.
18: En el futur, aquesta dada, juntament amb altres dades que s'han anat recopilant per diversos científics aquí a la costa catalana, doncs poden ajudar a conservar millor l'espècie, perquè poden ajudar a determinar zones importants o d'interès.
17: Una tasca que continua amb la recollida de dades, estudi d'aquests animals amb l'objectiu de preservar una espècie amenaçada per la seva comercialització.
0: I, de fet, ara us preguntem si sabríeu com salvar un dofí malalt o quins passos seguir. Doncs bé, la Fundació CRAM ha creat el taller Salvar el dofí Ulisses per educar els més petits, i ens ho explica des de ETV en Pau Garrido.
19: La Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins s'ensenya com ajudar un dofí en el cas de trobar-lo a la platja o malalt. L'activitat Rescata el dofí Ulisses ens posa la situació de rescatar un d'aquests animals, explicant com tractar-lo i quins passos hem de seguir. Segons Irene Antúnez, coordinadora de l'àrea d'educació del CRAM, aquesta activitat té diversos objectius.
20: Els objectius són varis. Primer, que puguin conèixer una mica la biodiversitat que tenim aquí de dofins i balenes del Mediterrani, i sobretot, que puguin conèixer quines són les amenaces i els problemes que tenen aquests animals en el mar, i que sortint del taller doncs sapient com ajudar-los, i si es troben algun cop un dofí fora de l'aigua, doncs que sàpiguen actuar de manera correcta.
19: Al taller s'explica també quins problemes pateixen aquests mamífers al mar Mediterrani, com la contaminació o la pesca. Una forma d'ensenyar respecte a la fauna marina als més petits de forma lúdica i interactiva.
0: 3:15, és moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. Troben el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià.
3: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes evidents de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
0: I a Lleida, al barri de Pardinyes, un home ha mort a la plaça de Tragó de Noguera.
3: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar però només van poder certificar la mort de l'home. Fonts dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta i el jutjat es farà càrrec ara del cas.
0: I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
3: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milions d'euros, segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta i investiguen dues persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
0: I la Policia Municipal de Girona ha identificat quatre persones per manipular caixers automàtics i quedar-se amb les targetes.
3: Els agents els consideren membres d'una organització criminal amb els rols molt definits. La investigació continua oberta i ja han posat els fets en coneixement de l'autoritat judicial i dels Mossos d'Esquadra.
0: Moment per la cultura. Era el nostre titular de cultura, el Castell de Calonge. Així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura del mestre Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com són la Cobla Sant Jordi i la Principal del Llobregat. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
21: El Festiu de Calonge estrena un any més una nova sardana. Es titula El Castell de Calonge, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic el Festiu de Calonge. Més de 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés.
22: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir el festiu.
21: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Helena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu ja es van, ja han exhaurit totes les entrades.
0: I amb la Festa Major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de nit de la vigília. Ens ho explica des de Canal Blau el Jaume Anglès.
23: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia, però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, Patx Igual assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
24: Aquest any veureu un canvi a Sitges. Hem tingut que treure els catamarans una mica per posar més èmfasi tot el cos de l'espectacle, que és l'església, l'espigó, anirà molt més reforçat.
23: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
0: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'ha endut el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
3: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs gracienc. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
0: I la Universitat Rovira i Virgili ha portat la ciència a les festes de la Cinta de Tortosa amb l'exposició La Cinta amb ulls de ciència, inaugurada a la plaça del Mercat.
3: Una mostra que relaciona diferents elements de la festa amb disciplines científiques i que es podrà visitar fins al 10 de setembre.
0: Una crònica del Canal T del Martí Carot.
2: Les festes de la Cinta amaguen molta més ciència de la que pot semblar a primera vista. Els correfocs, els focs d'artifici, els gegants i el bestiari, l'ofrena de l'atxa, la catedral o fins i tot l'himne de Tortosa són alguns dels elements que protagonitzen l'exposició La Cinta amb ulls de ciència de la Universitat Rovira i Virgili. La mostra, instal·lada a la plaça del Mercat, està formada per 8 cartells que permeten descobrir les festes des de disciplines com la química, l'enginyeria mecànica, la fisioteràpia, la música, la història, l'antropologia o l'arquitectura. Xavier Ferrés, el director del Campus Terres de l'Ebre, i Jordi Jordà, regidor de Festes de Tortosa.
6: Representant, doncs, diferents aspectes on especialitats de la ciència estan vinculades a actes que es viuen a les festes.
7: Per tant, és una manera de divulgar les nostres tradicions, les nostres festes, però a la vegada també de divulgar la ciència de cara al públic en general.
2: El calendari també tindrà una versió en braille, reforçant la voluntat de fer esta proposta accessible i inclusiva.
0: Una mica més de 8 minuts i arribem al punt de les 3. És moment ara dels esports. Què ens porta en Joan Barberà? Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
8: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat. Serà a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. El club local intentarà donar la campanada contra un històric equip de la Lliga Sobal, com és el conjunt vallesà. Pablo Larrumbide és l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí.
9: Para nosotros el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa, pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes, ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
8: Declaracions de Larrumbide, l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí a la xarxa. I el tècnic del balonmano Granollers, del Freiking Granollers, és Antonio Rama.
25: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
8: Aquest partit es jugarà avui a les 8 del vespre i demà, segona semifinal, s'enfrontaran el Barça i el Sant Vicenç i també ho podreu seguir en directe a la xarxa Més. En hoquei herba destaquem que avui la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení juga a hores d'ara contra Nova Zelanda i a partir de les 5 de la tarda el combinat masculí s'enfronta a Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol destaquem que el Barça, que està pendent de concretar el fitxatge d'un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Alaqli egipci per 2-1. Gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot i no jugar, i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
26: Bona nit, culers. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
8: I a les properes hores, en els propers dies, poden haver-hi novetats a Camp Barça, tant de fitxatges com de continuïtats, perquè Jorge Méndez, representant portuguès de bona part de la plantilla blaugrana, acaba d'arribar fa pocs minuts a la ciutat comtal, a Barcelona. Un dels temes a definir és Joao Cancelo, que continuarà al Barça, però que ahir no va poder ser presentat amb la resta de la plantilla. A l'Espanyol, el jove del planter, Roger Hinojo, lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt i molt especial al conjunt blanc i blau. El defensa de Cabrianes a Sallent afronta la seva primera campanya a la primera plantilla.
4: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
8: A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero, que la passada campanya va ser un dels protagonistes en l'ascens a la categoria de plata. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre ahir al camp del Villarreal B per 2-0 en un nou amistós. Escoltem el nou davanter, Diego Gómez.
5: Sensaciones de que hay que seguir mejorando, todavía nos quedan 10 días para el comienzo de la competición. Se han visto cosas que tenemos que mejorar, cosas que positivas también, a pesar del resultado, pero nada, seguro que en estos 10 días las mejoramos para estar al 100% para el inicio del Liga.
8: I a la Copa Federació, l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals, en un partit que va acabar amb empat a 2. L'entrenador dels riberencs és Raúl Page.
10: Que hemos podido empatar mucho antes del empate, hemos podido ganar el partido antes de la prórroga. Y bueno, luego nos hemos ido a la prórroga, allí sí que se han ajustado un poquito más la fuerza, el desgaste del equipo ha sido brutal. Y aún así hemos tenido las mejores situaciones en la prórroga para ganar el partido. Al final hemos llegado a los penaltis, hoy nos ha tocado sonreír y nada, muy contento por el grupo, también por la gente, darle las gracias a la gente desplazada que ha venido aquí de Nova. ¿Vale? Y nada, a seguir trabajando, era un partido importante para nosotros, lo hemos afrontado muy muy bien. Passamos de ronda i a seguir preparando el equipo para llegar bien a la jornada 1.
8: I actualitzem el partit del Mundial d'Hockey i Herba. La selecció espanyola femenina empata de moment 0-0 davant Nova Zelanda.
0: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Demà més. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
3: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
4: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
3: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
4: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
3: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
4: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
3: Daima, es tanqui papereria.
4: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
3: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
4: 93 792 53 44.
1: Ràdio Arenys.

Ràdio Arenys, 91.2 FM. Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

El cau de la bruixa verda. El teu programa de benestar, salut, natura i llibres en femení. Cada dijous, a les 3 de la tarda, ens trobem a Ràdio Arenys, el cau de la bruixa verda, amb Imma Lizondo. Benvinguts, amigues i amics del cau de la bruixa verda a Ràdio Arenys. Us parla l'Imma Lizondo, presentadora i impulsora d'aquest programa en femení, i els serveis tècnics de Ràdio Arenys ens acompanya el Joan Bosch. En aquest programa, els llibres ens porten a parlar de salut, benestar, creixement personal i les propietats curatives de la natura. Si voleu consultar els recursos, àudios, llibres, cançons i continguts dels programes, ho trobareu tot al web caubruixaverda.com.

0: I amb aquesta música de Jan Tiersen, el vals d'Amélie, de la pel·lícula Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, El fabulós destí d'Amélie Poulain. Amb aquest vals evocador ens introduïm en l'univers de la creativitat sanadora, una música que ens porta a la curiositat, a explorar, a records d'infantesa, a recuperar aquella capacitat creadora present i sense judicis d'aquella època. Creem la nostra vida a cada passa. Som éssers creatius per definició. Així que quan deixem que aquesta corrent vital ens embolcalli i ens posseeixi, creem, ens creem i ens expressem en tota plenitud. Tots podem ser creatius. I avui al Cau de la Bruixa Verda compartiran la seva saviesa dues dones molt artístiques en tots els sentits. Donem la benvinguda a Antònia Martínez Rovira, que ja aprofundeix en els mons del moviment somàtic, dansa, art, literatura, massatge terapèutic i ioga, i jo diria que és una gran, gran exploradora. Molt benvinguda, Antònia.
1: Gràcies per convidar-me. M'encanta estar aquí.
0: I nosaltres encantades. I també ens acompanya la Zina López, mare de tres fills grans i meravellosos com tres sols, de formació doula, art i dansa terapeuta, pintra, il·lustra, escriu contes. Benvinguda, Zina.
2: Hola, Imma.
0: Un plaer de tenir-te aquí.
2: Sí, ben trobada.
0: I avui en aquest programa de la creativitat sanadora volem capgirar i anar profund en el concepte i la pràctica del que es diu la creativitat. Explorem què vol dir ser creatiu i què ens ofrena, no, la creativitat a les nostres vides. Volia iniciar, com no, amb un dels nostres llibres favorits que recomanem sempre quan parlem de creativitat i que val molt la pena, que és El camí de l'artista, de la Julia Cameron. Un curs per despertar la teva creativitat. Ha estat traduït al català per la nostra companya i col·laboradora de programa, la Adar Bos, i és una versió molt maca, hem de dir, i editat per Viena Edicions, que just aquest any s'ha fet una reimpressió perquè s'havien esgotat les existències. Així que en tenim de nous. I en castellà, per Penguin Random House, Grupo Editorial, traduït per Maria Eva Cruz.

0: i això, què ens aporta la creativitat a les nostres vides? Antònia.
1: Què vol dir ser creatiu? Per mi, què vol dir ser creativa? Vol dir estar en un lloc d'apertura, d'espai, o sigui, i de curiositat. Aquesta és la definició curta, no vull ser més llarga. I l'altra, la segona pregunta, pues, és molt diferent depèn de l'experiència que vulguis aconseguir, perquè primer és un moment d'estar obert, d'estar curiós, i d'allà pot canviar molta cosa. Això vol dir estar obert. Clar, no saps mai què sortirà. Això és el que penso.
0: Però ens dona alguna cosa a les nostres vides, és a dir, al final, quan et deixes aquesta obertura, aquest espai, al final rebem tota la vida en potència.
1: Rebem la vida.
0: Rebem la vida.
1: La vida.
0: M'encanta.
1: O sigui, sí, sí. Tot és possible. Per mi és com que pots percebre les coses de formes molt diferents, perquè si estàs oberta i estàs en curiositat, sempre serà una nova experiència. La vida. Qualsevol cosa que facis, llavors és el que tu dius, la vida, sobre la vida, res més.
0: Molt bé. Zina, què ens pots dir d'això, d'aquesta, què és la creativitat per tu, una miqueta?
2: Mira, jo estic totalment d'acord amb l'Antònia i m'apuntava també el que aquestes obertures, no? Aquest espai, aquest lloc que ha definit ella com a lloc d'obertura, d'espai, i curiositat i el fet de rebre la vida, no? Estic totalment d'acord. Jo em ve com molt que és veritat que és un estat, la creativitat, una capacitat de no quedar-se amb una cosa tancada. Per tant, estic totalment d'acord amb això que diu, no? D'un lloc d'obertura. En quin sentit? En què per mi la creativitat és aquella capacitat de relativitzar, no? De no deixar les coses com per fetes, de no prendre les coses com per una veritat absoluta, com per algo immòbil, mort, no? Per això també sintonitzo moltíssim amb això últim que deia l'Antònia, no? I que apuntava sobre el rebre la vida. I és que per mi la vida és creativitat, és creació, no? Ja només en el moment d'engendrar vida ja estem fent l'acte de creació més gran que podem fer els sers humans, no? I és després, o abans, o paral·lelament en el, del fet de crear vida, que també podem crear altres coses. I depèn de si utilitzem llenguatges artístics, estarem creant obres d'art, o si utilitzem elements i coses del nostre dia a dia, coses que ens trobem per casa o coses que ens passen a la feina o utilitzem coses no materials sinó espirituals i humanes, relacions, vincles, doncs estarem sent creatius amb la nostra vida quotidiana, no necessàriament materialitzada després i finalment amb un objecte artístic, però sí en fer la vida, doncs el que dèiem, canviant, rica i no absolutista, no? Sinó no quieta, no immòbil, sinó això.
0: Hi ha més matisos, més colors, més idees, sí, clar, és com una apertura, no?, estar en aquest lloc. Sí. Així que amb això enllaçarem amb el tema de que aquesta creativitat ens porta més, pel que estem parlant aquí, a un estat de l'ésser, no? No és tant fer, sinó bé, és com a l'estat de ser creatiu com a ésser que som, i és un estat de ser, exacte. Això ens ho explicaves, Antònia, també quan hem estat parlant en alguna ocasió.
1: És un estat d'ésser, però és molt important crear, o sigui, fer una acció en el món. Si no, es queda en el món de les idees i ja no hi ha vida. No, és un procés, és cert. Sembla que és molt difícil utilitzar les paraules, perquè és un procés tan... tan màgic que costa explicar-ho linealment. Les paraules a vegades són pobres per explicar el procés, però és més un procés, i el que veiem fora, les creacions, són com la prova d'aquest procés, podríem dir, no? Les obres d'art, un bon menjar que has fet combinant coses impossibles, o qualsevol cosa que vulguis crear.

0: Clar, evidentment, tot això que ho portem en el nostre dia a dia i fem que la nostra vida sigui més creativa, bueno, que en tenim això, una perspectiva més àmplia i més oberta, i una manera també diferent i més conscient de ser en el món, i pel que veig molt sensorial, és a dir, que al final hem d'experimentar-ho, no ens calen els conceptes, així estem dient conceptes o coses, però és el que dius, Antònia, que ha de ser una cosa que experimentes, és una vivència, no?, amb tot el que vol dir, doncs, de tocar-ho, d'ensumar-ho, o sigui, aquesta és el que fa realment l'experiència en tots els seus sentits.
1: I també imaginant-ho.
0: Imaginant-ho.
1: Imaginant-ho, sí. Perquè també ens fa sortir d'aquella limitació que és la realitat, no? I obre aquesta altra porta, la creativitat, no? Deia que sí, la imaginació també ens obre i ens fa sortir d'aquest món tan limitat, a vegades limitat, que és la realitat. Però que després resulta que si combines segons quins elements i de quines maneres, doncs aquesta limitació canvia, és el que dèiem, sortim d'aquell absolutisme, no?
0: Clar, és com el gran potencial que hi ha, no?, en el moment de crear, és el gran potencial que pot ser tot, no? I això, quan tu t'ho imagines, utilitzes la teva imaginació que amplia aquest espectre. Sembla preciós. Ara parlem amb el títol del nostre programa, és la creativitat sanadora. Què n'entenem, no?, de sanadora, que... Com ho podem viure, això? Creativitat sanadora. Com ens pots sanar? Antònia.
2: Jo tinc algunes preguntes que em faig a mi mateixa, que creativitat sanadora per mi és com obrir un espai a la creativitat. No sé si és la creativitat és sanadora o és que ja obrir l'espai és sanador. I llavors és correlatiu. Una cosa succeeix a la vegada, no? Perquè si tu tens l'espai i estàs obert, la sanació és possible. La sanació, com l'entenc jo, que és un coneixement, una revelació, per mi això és sanació, és com entendre o acceptar o integrar el que sigui, encara que no canviï res fora, no? Imagino, vull explicar-me millor, per exemple, el que estava parlant abans, no? Hi ha potencial de canviar-ho tot, però a la vegada no canvia res. Canvia la percepció, que ho canvia tot, en realitat. És una mica una paradoxal. És que és molt difícil per mi posar paraules, però no sé si m'enteneu.
0: Totalment.
2: És com que...
0: Sí, perquè és la mirada, crear... tu canvies la mirada i la percepció, i això t'ho canvia tot.
2: Exacte.
0: Totalment.
2: I potser estic al mateix lloc, la mateixa feina que m'estava agobiant fa una mitja hora, o la mateixa relació que m'estava posant un repte, i, bueno, doncs potser no és tan repte, potser no és tan... Saps què vull dir? I això no vol dir que canviï o no canviï l'acció des de fora, potser sí, però és la percepció que ho canvia tot, i clar, això sembla que és sanador per mi.
0: Molt bé, i potser també poder-te expressar, no?, si realment aquella ho pots expressar en alguna obra, que és com tu estàs parint aquella, no?, des d'aquí, des del tu cap enfora, doncs és poderós.
2: L'expressió, sí, l'expressió. L'expressió és vital, no? Sí.
0: Molt bé. Zina.
1: Jo volia aprofundir una mica en aquest concepte que ha dit ara l'Antònia sobre que ja només obrir l'espai en si mateix ja és sanador, i a mi el que m'arriba és que és tant l'espai, el marc, aquest dispositiu sanador, com el procés artístic com a suport. El procés artístic que ens fa de suport perquè es pugui simbolitzar, perquè es pugui representar a través de llenguatges artístics, els més variats possibles, el que està visquent una persona. Allò que està vivint pot ser representat, i en el moment en el que és representat genera una emoció. Sí? I això és com la base una mica de l'elipsi del diàleg entre l'autor i la seva obra. Per mi el que és un fet absolutament sanador és quan una persona té una emoció i aquesta emoció l'expressa, la treu cap a fora, no? Com anant una mica a l'etimologia de la paraula, seria la emotion, és un moviment intern que surt cap a fora a través de l'expressió, i en el moment en el que està plasmada fora torna a generar una impressió. En el moment en el que genera una impressió, l'emoció també canvia. I tornem a aquesta elipsi a fer funcionar un diàleg creatiu que en si mateix és purament i altament sanador. Per què? Perquè és capaç de transformar no només l'obra, sinó la vida del qui està creant.
0: Preciós, totalment d'acord, sí, sí. Si al final tu pots agafar tot aquest material que tu tens dins teu, el pots plasmar en alguna cosa i aquesta mateixa cosa o el que sigui, la teva expressió et retorna com un mirall a alguna cosa i llavors pots estar allà dialogant, és molt xulo.
1: I en si mateix crea canvis, o sigui, realment l'expressió és alliberadora en si mateixa, però la transformació d'aquesta expressió, si per exemple un nen, per exemple, que treballem molt des de l'art-teràpia amb nens, amb adolescents, amb adults també, no? Però, per exemple, li pots proposar a un nen que faci una història a través d'un còmic, no? Alguna cosa que li motivi. El fet de que pugui anar generant una història que va canviant, que al protagonista li van passant coses, ens porta en aquell poder tan antic que ja des de Plató s'utilitzava, que era la màscara. Aquella màscara, aquella titella, és el símbol, és el que és capaç de simbolitzar i és el que és capaç d'expressar allò reprimit. Allò que com a persona jo no m'atreviré a dir mai, el meu personatge d'aquell còmic, en el cas d'un nen, en el cas d'un adolescent o d'un adult, en altres camps també, pot ser molt sanador, i ho és, que la persona pugui realment permetre's de fer coses que en la vida quotidiana, en la vida real, no faria mai.
0: Uau, és potent això, eh? Sí, sí, totalment.
1: Sí. I això ho resumeix molt clar la frase de l'Oscar Wilde, que diu: dóna-li una màscara a un home i et dirà la veritat.
0: Uau. Antònia, vols aportar amb tot això la teva
2: estic
0: visió?
2: Encantada, fascinada.
0: Jo també.
2: Perquè preciós. Sí, m'encanta com ho ha expressat la Gina, perquè totalment ho veig, ho experimento, ho puc veure, i també una cosa que em fascina és que tu també ho veus com a observador, quan gaudeixes una obra d'art, tu estàs vivint aquest procés també. És màgic, perquè la persona que crea està fent aquesta transformació, aquesta sanació, i tu, creuant potser segles, estàs connectant amb aquesta emoció tan humana. I és fascinant.
0: És un llenguatge viu, al final, eh? Tant sigui qualsevol expressió artística, sempre. Llavors, m'agradaria portar-vos ara a un terreny en el tema de quan un vol crear, vol sentir que vol, bueno, transformar alguna cosa cap enfora, diguem-ho així, perquè de fet és una cosa que pot fer tothom, no una persona escollida que sap molt de pintar, per exemple. Quins aconsells o què els podríem dir quan comencem a escriure, a pintar, tenim un full en blanc, ens sentim que no som capaços, no?, de fer alguna cosa, de fer el teu art. A veure si ens poguéssiu dir algunes coses interessants per ajudar en aquesta, a transgredir, no?, aquest pas de dir, ara m'hi poso. A veure, Antònia, alguna cosa?
2: Jo diria, depèn la persona, per exemple, saber quina és l'expressió artística que més li atrau, no? Si és escriure, o si és pintar, o si és ballar. I segons quina sigui, és donar-se un espai per fer el ridícul, per fer-ho malament, això és molt important, perquè ho faràs.
0: Molt bé.
2: I no passa res.
0: No passa res. L'equivocació, de fet, no existeix.
2: Exacte, no? I si t'ajuda, perquè a vegades això és molt, molt difícil, pues t'uneixes a una comunitat, a un grup, que estigui en el mateix nivell que tu o una mica més, que pugui guiar-te. I sempre en companyia, els passos són més acollidors, són més segurs, no? Això seria el que penso, sí.
0: Molt bé. Zina.
1: Sí, a mi em ve primer de tot la pregunta de dir, com de proposar el tacar aquest full en blanc a partir de la pregunta interna primer de dir-se un mateix què faria, què voldria fer aquí, en aquest espai, si no ho hagués de fer perfectament.
0: Clar.
1: I després el que buscaria seria com alguna cosa que em pugui començar a convidar a aquest diàleg, no?, que dèiem abans, d'aquesta elipsi d'emoció i impressió, expressió, impressió, emoció. Llavors, com començar aquest diàleg en un full en blanc? Buscant que hi hagi algun accident interessant, no? A mi, per exemple, el que m'ha ajudat és pintar sobre fusta en lloc de pintar sobre paper, perquè la fusta mai és blanca, no? I sempre té algun nus interessant a partir del qual, si me'l miro amb els ulls entretancats, entreoberts, potser ja hi veig un perfil de persona i simplement el que faig és resseguir-lo. Llavors, això podria ser extrapolable també en un paper. Com? Pues fent una primera pinzellada grossa, gruixuda i ampla perquè hi surtin aquestes taques de la fusta, diguéssim, aquests accidents. I a partir d'aquí ja està, ja no hi ha aquest horror vacui, no?
0: Mm. I atrevir-se, sense judicis, no hi ha judicis aquí. Tu dius, t'expresses des de dins el que sents, i no hi ha res. No? Ha sortit el tema perfecció i equivocar-se, no hi ha ni perfecció, ni no t'equivoques. Tu el que fas és expressar, i ja està. Que de vegades costa entrar en això, però m'encanten aquestes idees que heu dit, em sembla que són molt útils. Mira, us volia portar, ara estarem potser en els 10 últims minuts del nostre espai, que ens expliquéssiu de les vostres experiències, que sé que heu fet algunes, alguns projectes creatius. Si volguéssiu compartir de forma breu, però m'agradaria escoltar-vos. Antònia?
2: Processos creatius... Tot el que em passa ho vaig de dibuixar, vaig a ballar, o sigui, necessito fer això. Però un projecte que està molt a prop del meu cor va ser una performance que vaig fer amb un parell de companys, Òscar Sotillos, que és poeta, i la Sònia Vasco, que és pianista. I es deia La llum és fosca. I era una aventura a la foscor, el que em feia posar en aquest racó fosc, sense esperança, molta tristor, molt de dol, que vaig fer després de la mort del meu pare. Ja la meva mare havia mort 6 anys abans. Això era un moment molt especial de deconstrucció personal i veure que en la foscor hi havia, era un refugi, hi havia molt de caliu, més que la llum.
0: Wow.
2: I va ser molt interessant aquell procés de fer-ho els tres junts, que van treure molta foscor els tres junts, i va ser molt maco fer-ho i presentar-ho. Fer-ho va ser molt maco, però presentar-ho va ser molt especial, tenir una audiència que estigués escoltant-nos també.
0: Clar, i dins teus realment tot allò, pues, vas poder anar processant i traient i ballant i expressant, no? I quina sensació final, no?, vas tenir de tot això, Antònia?
2: Tot el procés va ser molt alliberador de veure qui era jo, perquè després quan vaig veure els meus pares, no tenia avis ja, els meus pares estaven morts, era com sentir-me en un buit de qui sóc. Sóc una altra persona, has d'explicar-te d'una altra forma que sigui més útil pel moment, i va ser molt de deconstrucció, i això sempre és alliberador. És difícil, dur, però és alliberador sempre.
0: Ai, moltes gràcies per aquesta experiència, que xulo. Zina, què ens pots explicar d'algun procés que vulguis compartir amb nosaltres?
1: Jo, per exemple, voldria compartir unes cartes que vaig fer, no? Vaig fer unes cartes en el desembre del 2020, i les vaig acabar al cap de 2-3 mesos, i van ser fetes en un moment d'elaborar un dol, no? D'elaborar un dol en el que jo estava fent un procés de separació, i va ser molt, per mi va ser molt representatiu, no? Perquè Vaig utilitzar tota la ràbia, tot el dolor, tota la desesperació en les primeres 8 cartes, no? Són 12. Jo te les he portades, les tenim aquí, les podem anar obrint i tocant. I per darrere tenen el dors de cartes.
0: Ah.
1: I aquestes cartes, d'aquestes primeres 8, les vaig fer en qüestió de, no sé, de mitja hora. Les primeres 8.
0: Uau, deixant anar tot, eh?
1: Des d'aquest dolor, no? Què fer amb un dolor, sigui quin sigui, com, què pots fer amb ell? No em pots desaparèixer, no em pots escapar, no pots dir, el porto al mar i l'entrego i se'n va. Va, vinga, ho vaig provar, no? Ho provo, vaig a portar-lo al mar, però de cop i volta la que se'n va fins al fons del mar és una mateixa, no? Em vaig adonar que jo volia portar aquell dolor i portar-lo fins al fons de tot, de tot, de tot, amagar-lo al fons del mar, i quan ja no tenia aire, m'estava ofegant, ja pujava cap amunt i el dolor es anava obrint, desplegant i pujant cap amunt, també, com jo, no?
0: Aquí a l'estudi estem passant tot d'aquestes cartes i que la Zina ens està posant veu. Són uns dibuixos que ha fet ella i que expliquen tot aquest procés.
1: I a l'estil, sí, no? I què va passar? Doncs que em vaig parar 2 mesos perquè les cartes es van fer molt ràpid, amb mitja horeta, les primeres, i llavors les últimes 3 van necessitar que jo hagués interiorment fet el procés per poder acabar aquesta història, tancar aquest dol. I vaig necessitar 2-3 mesos més per acabar fent les últimes 3 cartes, que és quan la noia surt del mar amb el paper, el recull, el troba mullat i l'estén.
0: I l'estén perquè s'assequi.
1: Al sol. Molt bé. I ja no és un paper blanc. Ja no és un paper blanc. I el vestit de la dona també ha canviat totalment. Ha sortit...
0: tot florejat.
1: Enriquit. D'aquesta experiència, no? I tal com deia el Pep Duran, quan li vaig ensenyar aquestes cartes abans d'editar-les, que va ser ell el que primer em va animar a editar-les com a cartes, em va dir, dic, home, no sé si faré un paper blanc al final que penjarà d'un fil i estarà estès. I ell va dir... quan surts d'una experiència així, mai tornes a començar en un paper en blanc. El paper, quan es diu tornem a començar amb un paper en blanc, mai torna a ser blanc.
0: Mm. I són les cartes de dol i de sol, per Zina López, casadelart.cat. Molt xulo. Gràcies, que inspirador. L'Antònia també té una pàgina web que podeu mirar les seves coses, les seves inspiracions. Oi, Antònia, que és si ens pots dir la teva pàgina web per si algú vol mirar diferents coses que fas?
2: És molt fàcil, és Antonia's Way, el camí d'Antònia, que sempre és una mica caòtic. Mai se sap què vindrà. Llavors és antoniasway.net. I allà és on comparteixo, sobretot treballo molt amb persones així en sessions privades, moviment i meditació, i també sessions terapèutiques, massatge terapèutic i altres tècniques. Això és el treball més de tu a tu. I després, pues, la meva vessant artística, m'agrada fer diferents projectes amb gent o sola, ja sigui amb dibuix o amb performance, una mica barrejant sempre paraula i moviment. M'agrada molt això. I no sé, hi ha un projecte que estem ara fent amb la meva parella, amb el Tim. Estem fent, jo visc a prop de Brussel·les, en una ciutat petita plena de boscos, i estem fent una ruta artística amb diferents activitats perquè la gent s'atreveixi a dibuixar, a que faci dibuixos mentre vagi coneixent la zona, que es diu Pajoteland, que és una zona molt, molt maca, molt maca, de camps i boscos. Això és el projecte que està dintre del mar de Big Draw, que és internacional, que és molt gran a Barcelona també. Això és el projecte més proper, artístic.
0: Molt bé. La creativitat sanadora, però totalment d'acord. Gràcies, noies. Gràcies per haver vingut. Podríem seguir parlant i parlant sobre aquest tema, però bueno, jo crec que s'han dit moltes inspiracions interessants que ens ajuden a totes, i això, gràcies per compartir tanta generositat i amb aquesta obertura. Gràcies. Antònia, Zina, gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: És la propera.
2: Moltes gràcies. Ha sigut un plaer escoltar a la Zina, a tu. Ha sigut preciós. Gràcies.
1: Igualment, Antònia. Gràcies.
0: Que guapa. És la propera.
2: Fins la propera.
3: Perquè les hades existen.
0: La Remeiera en tu, amb Montse Romero. La secció d'herbes medicinals, plantes i remeis naturals perquè et puguis cuidar millor per a la teva salut i benestar.
3: I que no te des ni cuenta.
0: Avui rebem el cau de la Bruixa Verda, la remeiera Montse Romero. Té una profunda connexió amb la natura i les herbes remeieres, és psicòloga i acompanya cicles femenins. Té un bonic projecte que es diu El Jardí de l'Ànima, on ens porta a reconnectar amb la saviesa de la natura, el cos i el cor. Benvinguda, Montse.
4: Gràcies, Imma. Un plaer tornar a ser aquí.
0: Que bé que hagis pogut venir, i sé que avui ens compartiràs la teva saviesa sobre el saúc, que ara està florint per a tot arreu. I res, pues, et deixo el micro per tu i explica'ns una mica.
4: Gràcies, bonica. Doncs sento que poder parlar del saúc ara és el gran moment, perquè està florit. És el moment en què el veiem visible per tots els racons i veiem la seva abundància, perquè està tot ple de les seves precioses flors blanques. I és un arbust superestimat. Antigament, en totes les cases n'hi havia un saúc. Li deien bon arbre perquè té tantes propietats que tothom el volia tenir a prop.
0: Bon arbre, eh? Mira que bé, m'encanta aquesta denominació.
4: Sí. Llavors, és important a l'hora de distingir-lo. És un arbust que pot arribar a ser això molt alt, i es pot confondre amb una altra varietat. El saúc que utilitzem com a medicina a nivell científic es diu Sambucus nigra, i n'hi ha una altra que es diu Sambucus evolus, que s'assembla perquè té les flors blanques i així, però és molt important distingir-lo per l'olor. El saúc, que no és el bon arbre, com si diguéssim, el que el volem per medicina, fa pudor, i les seves flors van cap al cel, i en canvi el saúc fa unes branques així grosses que baixen com direcció cap a la terra, com a per tenir en compte de no confondre a l'hora d'anar-lo a recolectar.
0: Els colors són una mica diferents, potser?
4: Bueno, són blanques les flors també.
0: A totes,
4: de fet, que, sí, la flor és blanca també, i el que passa és que l'olor i la forma, que les flors del saúc van cap a baix, pengen, i en canvi aquest altre va en vertical cap a dalt, com les coses per distingir i que no...
0: Molt bé, fas bé de dir-ho.
4: Sí. I és un arbre que fem servir ara, abril, maig, a les seves flors. Després, a l'estiu, a finals de juliol, agost, els seus fruits també són medicinals per poder-los recolectar. Sí que és important que siguin ben madurs quan els recull. I tant amb les flors com amb els fruits es poden fer molts preparats que ens acompanyen per cuidar-nos i estimar-nos. Sento que la natura, en la seva generositat, en cada moment de l'any ens ofereix el que necessitem. I llavors, doncs, ara amb el saúc, per exemple, les seves propietats així com més utilitzades són el tema pels acostipats, la febre, grips, tots aquests estats de que el cos baixa una mica les defenses, doncs el saúc ens acompanya. I també la seva infusió de les flors pot anar molt bé per, com a col·liri dels ulls, per netejar els ulls, desinfectar ferides.
0: I una que directament agafes el que seria
4: la
0: sumitat florida, el que la flor, sí. La posaries una miqueta en aigua calenta i faries aquesta...
4: Sí, una infusió.
0: Una infusioneta.
4: Sí. Un cop que l'aigua està bullint, es para el foc, es posen les flors, es deixa reposar uns 5 minuts i després d'escola. Llavors aquesta infusió ens pot acompanyar això per estats febrils, per constipats, per netejar els ulls. I després el que és molt conegut és el xampany, el cava de sabuc. No sé si tu el coneixes, Imma.
0: El conec, em sembla que em vaig provar, però no el sé fer, així que és genial sí. que ens ho puguis dir.
4: Sí, llavors us comentaré, tot i que també vull nombrar que al receptari d'Anima Silvestre, que tenim amb la Xenia Ros, tenim un article tot que parla del saúc, les propietats, diferents receptes, també és aquesta que nombraré ara. I això com perquè és interessant tenir-ho registrat, no? Per si ara els oients i oyentes no poden
0: registrar
4: la recepta.
0: Sí, perquè aquest dossier que heu fet és valiosíssim, té moltes receptes i moltes recomanacions de coses naturals i de remeis. Ens pots dir el web on es poden trobar sí. perquè els nostres oients ho puguin baixar?
4: Sí, a la web del Jardí de l'Ànima, jardidelanima.com, dintre de recursos hi ha l'enllaç de del receptari.
0: Perfecte, gràcies, Montse.
4: Sí, i llavors, doncs, comparteixo la recepta, perquè és una recepta que n'he provat moltes, però aquesta és de la Xènia i és la que més m'agrada.
0: Mm-hmm.
4: I has de posar per cada litre d'aigua 3 humitats florides, 3 poms d'aquests de flors del saúc, 100 grams de sucre i mitja llimona. Llavors, aquesta poció màgica l'has de deixar sol i serena, que vol dir amb l'energia del sol i de la lluna a l'exterior de casa durant 3-5 dies i després colar-ho i ficar-ho embotellar dintre d'ampolles, però que no arribi fins a dalt, no s'ha d'omplir fins a dalt de tot l'ampolla, perquè començarà a fer el procés de gas, no? Perquè faci aquest procés de cava, i llavors les ampolles a vegades poden petar. Llavors és important de no omplir fins dalt i que les ampolles siguin d'un vidre dur, com els de gaseosa, amb el tap aquell especial, i això, posar-les separades, també les ampolles, que si peta una no te trenqui una que tinguis al costat, perquè a vegades això té tanta força al gas que poden petar.
0: Vale.
4: I al cap de 15 dies d'aquesta embotellar-lo, ja te'l pots veure ben fresquet, i és exquisit. És super sabrós, pots sorprendre i cuidar a les persones que convidis a casa teva o per tu mateixa. És una beguda molt sabrosa, molt bona i a més medicinal, que ens acompanya per cuidar-nos.
0: Molt bé, l'haurem de provar, eh? Medicinal en el sentit no només per això quan estem com una miqueta amb constipats, sinó per obrir les vies respiratòries, potser...
4: Sí, sí, també. Tot el sistema respiratori, el saúc el cuida. Mm. Sí. Sí, sí.
0: Molt bé. Sí.
4: I també ara em venia que una altra de les delicatessens amb el saúc són els brunyols. Les flors estan boníssimes.
0: Mm.
4: I pot ser una barreja de farina, amb ou, i llavors, si amb aquesta farina amb ou no fas com una tempura, afegeixes sucre i farina, ai, sucre i canyella, per exemple, amb aquesta barreja xuques les flors i les fregeixes i fas uns brunyols dolços que són espectaculars.
0: Uau, ja tinc ganes de provar això, eh? Em sembla que aquesta primavera, quan vagi a la Bibliobosc, que ja que n'hi ha molts saucs, farem aquesta recepta sí o sí.
4: Sí, és com interessant parlar-ne perquè ara és el seu moment, ara és quan... Mm. Estan per tot arreu i podem gaudir de les seves flors i de totes les seves propietats. I aquests brunyols també pot fer, són versàtils, no? Llavors, si en lloc de canyella i sucre afegeixes, per exemple, sal i orenga o una mica de pebre, doncs es pot fer en plan salat, com aperitiu.
0: Mira... I ben sants, eh? Són uns aperitius que sempre diem, les patates, xips... No, però aquests aperitius són molt saludables i boníssims.
4: Sí. Sí. Sí. I llavors, hi ha també a Itàlia, perquè saúc és molt bonic també buscar informació, sambucus, ve del grec, que vol dir sambuca, que és un instrument que era com una flauta. És a dir, antigament construïen flautes amb les seves branques, i d'aquí li van donar el nom, no? Sant Bucus Negre, i és negre pel color negre dels fruits quan a l'estiu estan florits. I així, com recopilant informació, vaig trobar que a Itàlia hi ha una beguda que es diu Sant Buca Romana, que la fan amb destil·lació de les flors i anís estrellat amb el saúc. I és ben bé que dius, uau, quin regal, aquesta abundància que la natura ens dona.
0: Que interessant, Montse. Escolta'm, hem arribat al final de la nostra secció de Remeiera. Agrair-te moltíssim les teves inspiracions, realment, i aquest receptari que podem baixar del web. I, bueno, em quedo amb les paraules aquelles de per cuidar-nos i estimar-nos. Això fa la natura. I gràcies tu també per cuidar-nos i estimar-nos. Montse.
4: Gràcies, Imma. Un plaer.
0: Una abraçada.
4: Una abraçada. Adéu.
0: Adéu.

0: Amb veu de dona, amb Pep Duran. Amb veu de dona presentarem llibres escrits per dones o que parlen amb veu femenina, aquesta veu que tenim totes, homes i dones. Hola, Pep, ben trobat aquí.
1: Hola, Imma, moltes
0: gràcies. Al cau de la Bruixa Verda.
1: Aquí estic.
0: Molt bé. Bueno, ja saps, avui és la creativitat sanadora. Jo crec que tu vius immers en un univers creatiu en molts aspectes. Ara mateix a la teva vida, bueno, tu has estat molt creatiu tota la teva vida, em sembla.
1: Bé, bé, sí.
0: Però, bueno, dono la paraula perquè ens expliquis el teu punt de vista sobre la creativitat i ens aportis el que creguis.
1: Val.
0: Amb veu de dona.
1: Us estava sentint... I quan parleu de creativitat sanadora, és perquè hi ha alguna cosa per sanar. O sigui, per tant, hi ha un conflicte. Perquè un pot ser creatiu senzillament perquè vol, perquè li surt, tal com deia la Gina, per emoció. Però esteu parlant de que sigui una... O sigui, que faci alguna cosa, que curi algun conflicte. Val. No sempre la creativitat necessita conflicte, però sí que quan hi ha conflicte, si un s'escolta a si mateix, diríem, l'art, la creativitat, resol conflictes, tal com vosaltres heu expressat. El llibre que jo volia parlar, però resulta que ja n'he parlat, és el Quasi, el Casi, en castellà, Quasi en català, d'en Peter Reynolds. Però és un llibre que parla d'això, del conflicte de no ser comprès, diríem, de que l'afició d'un nano, en Ramon, que li agrada molt dibuixar, però resulta que quan el seu germà el jutja, li diu, què és allò que has dibuixat? Resulta que el Ramon se n'adona que no és exacte, perquè té un programa dintre seu en el qual ha de fer les coses bé.
0: I o alhora perfectes.
1: Les ha de fer de tal manera que els altres li diguin, oh, que bé, Ramon, que guapo, com t'estimem a través del que fas. Quan això no passa, resulta que tenim un conflicte i llavors ell intenta fer-ho bé, com tots, intentem viure bé, intentem ser feliços, perquè ens diuen que hem de ser feliços. I com s'és feliç, no? Bé, n'heu anat parlant, precisament, de tot això. El Ramon, quan ho aconsegueix... ser creatiu quan no depèn de ningú, quan en realitat ja no necessita que el jutgin, ja no necessita que li diguin, que el comparin, ja no necessita cap pretensió, senzillament quan connecta amb ell mateix i pot expressar-se, llavors viu quasi feliç. Perquè aquesta paraula, aquesta exigència que tenim constantment de fer les coses bé, és un programa que ens manipula. És un programa que està fet perquè no siguem feliços. Llavors nosaltres volem ser feliços i ho expliquem a través de contes, a través de plàstica, no? De quadros, a través de música, cantant, a través del ball, però en realitat només aconseguim això quan, com et diria, quan ni pensem en nosaltres, o sigui, quan ens deixem portar, quan deixem anar. O sigui, l'Antònia parlava d'aquesta disponibilitat, d'estar oberts, de mirar-nos les coses des d'un lloc diferent. Quan les girafes volien ballar, és un altre conte que us volia parlar, però que ja n'hem parlat, resulta que la girafa vol fer-ho bé i a ningú li agrada perquè té les potes llargues. Doncs resulta que el més interessant de tot és quan ella, quan el grill, que significa la seva consciència o la seva veu interior, li diu que en realitat es posi sota la lluna i que es mogui amb el que sent des de dins. Doncs bé, això és el que li permet a ella treure la capacitat i possibilitat de moure's sense res, sense judici, sense pensar res. I per això llavors balla de tal manera que tots els animals de la selva l'admiren i diuen, oh, que bé que balla, i fa una actuació preciosa. Quan jo explico contes i m'ho preparo molt bé i vull fer-ho bé i vull que m'estimin aquells que ho escolten, etc., estic perdut. Però quan resulta que m'ho preparo bé, però quan surto a explicar ja no penso en res, sinó senzillament m'ho passo bé, jugo, gaudeixo, llavors resulta que passen coses que jo no domino, que jo no tinc a les mans i que en canvi succeeixen. O sigui, quan la creativitat és, pot curar, no? pot fer alguna cosa, és sanadora, quan en realitat t'oblides de tu i estàs disponible i disposat a que a través teu, fent el que sigui, si t'agrada ballar, balla, si t'agrada pintar, pintes, si t'agrada cantar, cantes, una activitat, tal com deia, cap a fora, permeti que s'expressi alguna cosa profunda de tu a través teu, perquè ja no ets tu. O sigui, la Gina deia, no, és que tu pots aconseguir-ho. Jo no sé, fixa-t'hi, el llibre aquest de què parleu, del camí de l'artista, en realitat és tot un tipus de treball que surt de tu i que oblides de tu i oblides el judici de fora respecte a tu. Per tant, no sé, un conte que jo, no sé si l'he presentat o no, però és que va néixer aquí a la Bibliobosc, allà on estic, que és la mama, s'ha anat a la lluna, que també parteix d'un conflicte, de quan les mames, de quan la dona que té un fill, que ja té 3-4 anys, necessita sortir de casa i anar-se'n cap a... anar-se'n senzillament com a persona a un altre indret, a un altre lloc, amb unes amigues, a prendre un te, a anar al cine, a anar a ballar. Llavors és com si se'n va a la lluna, no? Llavors, aquesta seva necessitat de la seva autora, que és la Ursula Cato, va escriure aquest conte en aquí la Bibliobosc, ho van escrivint durant tot un any. Va trobar un il·lustrador i l'ha il·lustrat. I aquest Sant Jordi ha sortit publicat. És una activitat sanadora totalment per ella i alhora ho ha fet a partir d'un conte que ha escrit i a partir d'una il·lustració que alhora s'ha convertit en llibre i pot explicar-ho en altres. Això vull dir, o sigui, els contes són sanadors quan a través seu, perquè això és, en realitat és així, sempre els contes han servit per això, a través seu s'expressa algú molt profund d'un mateix, o de la pròpia societat o d'un grup concret, i expliquen cap a fora allò que senten des de dintre. Per tant, bueno, per mi és clar, no? O sigui, és una creativitat quan tu et disposes a expressar alguna cosa del que sents profundament i no pretens res, sinó que ho fas perquè et deixes atravessar per això teu des de dintre.
0: Clar, jo crec que és això que tu dius, és l'actitud en la qual ens obrim, tenim com ulls de nen, aquells, no? Aquells ulls que no, sí, que no jutgen, jugar, que juga...
1: O sigui, en realitat, què hem de fer? Jugar.
0: Que t'ho passis bé, que sentis, sí, aquella plenitud de dir, estic en aquest, sí, moment fent el que em ve de gust i em surt de dins. Sense això, sense pensar que si algú et mira o no et mira, bueno, això és circumstancial. Llavors allà totalment surten coses precioses i molt, molt interessants.
1: Jugar, i tal com deia la Gina, també a través del dolor, la ràbia, no? O sigui,
0: també.
1: Donar-te permís per expressar-ho de la forma que sigui, per estripar fins i tot, no? Per expressar-ho llavors, no? Per ballar, jo què sé. Diríem que l'art no és altra manera que poder connectar a través teu i deixar-ho anar, com perquè altres, al veure-ho, connectin ells amb això.
0: Sí, sí, és el que deia l'Antònia, que al final també, quan des de lo que seria l'obra, la producció, també, sí, de mirant una altra persona, també li toca, no? li produeix,
1: clar, perquè és
0: una sensació,
1: és
0: una
1: això,
0: emoció.
1: No? Clar,
0: sí, sí.
1: L'art no és la informació. L'art és quan et connecta, quan a tu t'arriba aquesta sensació a través de l'emoció, a través de la imatge, però que tu et provoca i et canvia. Això és art, i per això és creador.
0: Així
1: i
0: que
1: sanador.
0: I sanador, creatiu, o sigui, ser creatiu, ser artista, és una cosa que tothom ho és, per definició. Així que...
1: Clar, però de què es tracta? En realitat, de connectar amb la pròpia consciència, amb un mateix. Diguem, d'estar atent en l'ara, no tant en el passat ni en el futur, i no fer cas a la ment. La ment ens traiciona constantment. El pensament, que sembla que és el que hem de fer cas constant per ser productius, resulta que ens fa trampa, perquè ens té agafat. Mira, i acabo ja amb això.
0: Sí.
1: Tinguen aquí en la... Ja, sí, han passat 9 minuts, eh? Vull dir que ja gairebé estic. Però avui he inaugurat una caseta en el bosc, que és la casa de la Caputxeta Vermella. I a dintre m'ho he passat tan bé posant-hi llibres de la Caputxeta Vermella, històries de la Caputxeta Vermella, dibuixant els llops al costat de la Caputxeta Vermella, que en realitat és com si jo fos un llop també que està amb la Caputxeta. Jo què sé, en el bosc es pot crear.
0: I per cert, que t'ha quedat molt bonic. Ha quedat un espai molt, molt, molt xulo. Sí,
1: sí, sí.
0: Molt
1: estic
0: bé.
1: Content.
0: Pep, doncs gràcies per la teva inspiració sempre i fins
1: a
0: la propera.
1: I a tots vosaltres, vale, a crear.
0: A crear.
1: I a sanar-se.
0: Exacte. Una abraçada.
1: Salut.
0: Salut. En la secció Recomanem, l'equip del Cau de la Bruixa Verda us presentem llibres recomanats per oients, la Biblioteca Fidel Fita i els llibres de les Set Ciències d'Arenys de Mar. I avui també tenim moltes recomanacions que recollim de la primera part del programa. Si ens vols recomanar algun llibre sobre salut natural, dones, remeis, natura, envia'ns un WhatsApp al 647-728-008. I comencem amb les nostres recomanacions. El nostre primer llibre és Creativitat de la mano de la neurociencia, de la doctora Mònica Curtis, amb unes il·lustracions de Cristina Quiles, de l'editorial Larús, del setembre del 2021. Ens explica que la creativitat no és una inspiració, una inspiració que tenen uns pocs assenyalats, sinó que és un procés neurològic que es desencadena en el nostre cervell i que tots podem exercitar per adoptar solucions imaginatives a qualsevol àmbit i situació. Un altre llibre que ens recomanava l'Antònia és El espíritu creativo, de Daniel Goleman, Paul Kaufman i Michael Ray, de l'editorial Z Bolsillo, de l'11 de febrer del 2009, traduït per Rosa Corgatelli. Ens explica tot el procés creatiu que passa un ésser humà des de la psicologia. El missatge és tots podem ser creatius. Els autors ens porten a entendre aquest procés creatiu, a lliurar-nos dels pensaments que ens bloquegen i a desenvolupar la nostra imaginació. Tots podem ser creatius per superar els obstacles en la vida sense excepció. I ara un llibre que ens ha recomanat la Zina i la Biblioteca d'Arenys de Mar, que es diu Arte Teràpia, una introducció, de Jean-Pierre Klein. La traductora és la Catalina Omar Omar, de l'editorial Octaedro, del setembre del 2009. L'artteràpia acompanya a persones amb diferents dificultats a través de les seves produccions artístiques, com poden ser obres plàstiques, sonores, teatrals, literàries, de dansa. Aquest treball d'aquest llibre agafa les nostres vulnerabilitats com a material que permet al pacient a recrear-se a si mateix. A través de l'artteràpia, el terapeuta ajuda la persona a realitzar un recorregut simbòlic. I un altre llibre recomanat, L'anatomia de la creativitat, de Llorenç Guilera Agüera, de l'editorial Fundit, Escola Superior de Disseny, ESDI, del 2011. El Llorenç ens diu que s'acostuma a pensar que la creativitat és un do, una qualitat d'una elit privilegiada i exclusiva que es mostra en forma d'art, disseny o música. Llorenç Guilera trenca amb aquest tòpic i entén la creativitat com una actitud davant la vida. La mirada crítica de l'inconformisme, l'anàlisi de problemes per trobar solucions adequades. És un llibre teòric per entendre aquests mecanismes de la creativitat i a la vegada es plantegen pràctiques per promoure la pròpia creativitat dels alumnes o equips de treball. Resumeix totes les barreres psicològiques que afecten la creativitat i proposa formes de superar-les. I us aportem aquí un autor molt i molt recomanable pels seus llibres inspiradors i visuals. Es diu Austin Kleon. Tenim aquí presentant el seu clàssic Roba com un artista, que és Still Like an Artist, de l'editorial Aguilar. Aquí ens descobreix 10 regles essencials o principis bàsics que ajudaran els lectors a connectar amb el seu vessant més artístic i tenir una vida més creativa. L'Austin ens anima a aprendre de la feina dels altres i a barrejar-la amb la nostra, reimaginar i descobrir el camí propi, escriure allò que t'agradaria llegir o la pel·lícula que t'agradaria veure, i sobretot, sobretot, atreveix-te a expressar-te. Un altre títol interessant sobre creativitat és Encuentra tu voz artística, de Lisa Condon, de l'editorial Gustavo Gili, del març de 2020, traduït per Darío Jiménez i Mirizaldu. Aquí diu que la teva expressió pròpia és la teva targeta de presentació. La Lisa ens comparteix en aquesta guia tot el que coneix i les seves experiències com a artista per ajudar-te a trobar la teva identitat creativa. Hi ha consells pràctics, entrevistes, veuràs la importància de l'estil, les influències, les rutines, tot el que ajuda a desenvolupar una personalitat artística plena i genuïna. I hem arribat al final del programa d'avui. La creativitat sanadora l'hem fet possible la Zina López, l'Antònia Martínez Rovira, la Montse Romero, el Pep Duran i els serveis tècnics, el Joan Bosch, i qui us parla, Imma Lizondo. Agraïm les col·laboracions sempre inspiradores que tenim amb l'Elsa de la Biblioteca d'Arenys de Mar i la Montserrat de la Llibreria d'Arenys de Mar, els Set Ciències, i sobretot gràcies a tot l'equip del Cau de la Bruixa Verda. Recordeu que els recursos els trobareu a caubruixaverda.com. I sí, ens acomiadem des del Cau de la Bruixa Verda amb un text de conclusió del llibre de l'Elizabeth Gilbert, Big Magic, Libera tu Magia. La creatividad es sagrada y al mismo tiempo no lo es. Lo que hacemos importa muchísimo y al mismo tiempo no importa nada. Trabajamos en soledad y nos acompañan los espíritus. Estamos aterrorizados y somos valientes. El arte es una tarea abrumadora y un privilegio maravilloso. Solo cuando estamos más dispuestos a divertirnos puede lo divino instalarse en serio en nosotros. I posem punt final a aquest programa sobre creativitat sanadora amb aquesta preciosa cançó d'Anna Roig, Mon Monde, que també, bueno, va interpretar a Ràdio Arenys, en aquesta casa, aquesta cançó, Mon Monde. Quan l'escoltem veiem que diu que tinc el meu món, em pertany, l'he creat jo, però és el meu món, sóc la deessa, la reina, la propietària d'aquest món, creant cadascú el seu món com a éssers creatius que som.

0: tient. On se laissera faire le tourne au monde.
1: Gràcies per escoltar-nos, per ser-hi, per seguir-nos. A reveure, salut.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La circulació ferroviària està interrompuda a l'altura de Juneda, les Garrigues, per una incidència a la catenària. Segons informa Adif, l'afectació correspon a les línies R13 i R14 que circulen pel tram entre Lleida i la Plana, Pic a Moixons. L'avaria s'ha produït a conseqüència d'uns treballs programats que s'estaven fent a la infraestructura. Adif ha indicat que els tècnics treballen per resoldre l'avaria el més aviat possible. I avui també tercer dia de reforç policial a Perdinyà, Esbalàfia i el Clot a Lleida. La Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una part involucrada en aquests aldarulls que van tenir lloc el passat cap de setmana i a principis d'aquesta setmana, per demanar-los la seva col·laboració. De moment, la situació es manté estable i sense nous incidents. Recordem que el primer dia hi va haver 7 detinguts, de moment 2 d'aquests, tots dos majors d'edat, han quedat en llibertat en càrrecs. Escoltem l'alcalde Félix Larrosa.
2: Fan tres boles estructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no ajuden per a res a que quan surtin al carrer es queden amb la humanitat.
1: I la temperatura avui afluixa, però la de l'aigua del mar va rècords enguany. Ha arribat, per exemple, als 27,8 a l'Estartit, un valor inèdit als darrers 50 anys. Les onades de calor marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins, la flora i la fauna. En aquest cas, per exemple, diuen els experts que la Costa Brava Nord està 4 graus per sobre de la mitjana. Escoltem Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit.
3: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar, i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
1: Temperatures altes que castiguen els treballadors. A Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant han posat en marxa un sistema nou que alerta els treballadors quan la seva temperatura corporal arriba als 38,8. És el cas d'unes polseres que es posen i que, per exemple, porten totes aquelles persones que treballen a l'aire lliure, com són els serveis de neteja. I ha trobat el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià. Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes de violència, però s'ha obert una investigació.
0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en veure la reposició de Verano Azul,

Benvinguts a la nova temporada d'Homes Igualitaris, que prenen el nom d'Homes al Descobert en el nostre programa, Mediterrània. Espai on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho. I desitgem que vostès, amics, companys i coneguts que ens escolteu, també el gaudiu. I si teniu quelcom a dir, us convidem a fer-ho a través del telèfon. Tenim un telèfon en el que podeu trucar, podeu enviar missatges i comentar o dir coses que us agraden, que us agradaria del que per parlar. Que és el... Preneu nota, si voleu, si podeu. És el 667-667.

0: saluda des de la cabina. I ens acompanyen avui els homes igualitaris que prenen el nom d'homes al descobert, com són el Juanjo Compairé, que els saludem. Molt
1: hola,
0: bon vespre. Joan, Juanjo, com estàs?
1: Bé, bé, bé. Sentim molt que no sé el d'estudi avui, però igualment ja estic connectat.
0: Sí, sí, avui el Juanjo no el tenim a l'estudi per circumstàncies personals, però estem aquí tots connectadíssims, o sigui que perfecte. Com ha anat l'estiu, Juanjo?
1: Molt bé, molt bé. Ara sóc aquí a fora de Barcelona, a la Costa Brava, i fantàstic.
0: Tornes a Barcelona, no? Molt bé, perfecte. Ens acompanya també el Quique Peiró.
2: Hola, bona tarda, bon vespre.
0: Bon vespre, què té? Què tal? Com ha anat?
2: Molt bé, molt bé. Massa bé l'estiu.
0: Sí.
2: Però ara amb les piles carregades per continuar la temporada de Homes al Descobert. Amb moltes ganes.
0: Amb moltes ganes, amb molta il·lusió. Em sembla molt bé. També tenim l'Enric Munt.
3: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda, Enric. A tu, què?
3: Molt bé, però ja fa molt de temps que ha passat l'estiu. Vull dir que ja no, ni me'n recordo. Bueno, ara és l'any que ve.
0: És el que passa, això. No? Això ja passa, no? I tenim, avui també ens acompanya l'Albert Carrillo, que tenim novetats amb ell, però que ja les explicarem en el seu moment. I avui ens acompanya aquí amb els homes al descobert a Mediterrània. Molt bon vespre, Albert.
4: Molt bon vespre.
0: Com
4: aquí
0: estem?
4: Un terrassenc inquiet que des de la distància participa.
0: Molt bé. Com ha anat l'estiu?
4: Molt bé. Jo he descobert Portugal, la gran desconocida per a mi.
0: A on has anat, de Portugal?
4: Entera, de arriba abajo.
0: Què dius? Això és un luxe, perquè jo he anat a Lisboa i a Oporto, però clar, bueno, també, clar, una vegada estàs allà, tires amunt, tires avall. Sí, sí, però bueno.
4: En furgoneta, 15 dies, una meravella, una meravella.
0: És molt
4: molt recomanable.
0: Portugal és molt recomanable, sí que és veritat, sí, sí. Per tornar-hi. Molt bé, doncs comencem, no?
2: Sí.
0: Comencem el Homes al Descobert, no? A veure què ens depara avui.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut i que ja ha participat en diverses ocasions en aquest espai radiofònic. Com estem avui, Iago?
1: Doncs molt bé, encantat de tornar a estar aquí un cop més.
0: Sí, hi ha alguna sensació especial avui?
1: Home, sempre... Cada programa és un món.
0: Cada programa és un món i cada convidat és un món, no?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs.

0: anirem a veure els paisatges que tenim per aquí, que, escolta'm, n'hi han de molt bonics, eh? El Montnegre, no,
1: Montnegre,
0: el Corredor...
1: sobretot. Corredor, també, sí, sí.
0: I també, doncs, la costa.
1: No, no, la costa bonica. També, a veure, que tenim una costa molt maca, eh? Doncs jo em miraria de parlar amb el pilot a veure si ens acompanya fins al Turó de l'Home. No sé si és possible.
0: Jo crec que sí.
1: Va,
0: sí,
1: vinga, sí, va, sí, doncs sí, fem sí, aquest esforç. A veure, ja li comunico
0: ara li
1: en un momentet.
0: A la, anem a la cabina i li comentem. Tu tranquil, doncs, que ens farà un
1: home,
0: viatget.
1: És que jo de petit
0: tranquil.
1: I de menut hi anava molt al Turó de l'Home. Ja no el vull
0: maco.
1: Veure amb
0: nevat,
1: vista d'ocell.
0: Potser està nevat o
1: segur,
0: no?
1: Segur, segur.
0: Segur, eh?
1: Doncs res, va, vinga, ara ja desvetllarem el contingut del programa d'avui. Doncs avui a Temps de Salut encetarem un nou tema relacionat amb l'adolescència i les dinàmiques familiars. I ens preguntarem en què consisteixen les dinàmiques familiars, per què són tan importants en l'adolescència, com també esbrinarem quina connexió hi ha entre les dinàmiques familiars i les constel·lacions familiars sistèmiques. Per altra banda, coneixerem com funcionen les constel·lacions familiars en l'adolescència i en què ens poden ajudar. Per això hem convidat a la Verònica Medina Martín perquè ens en parli i ens ho expliqui. La Verònica és consteladora familiar sistèmica i regressiva, formadora de constel·lacions familiars al Centre Psicoterapèutic Mulla de Pineda de Mar, i viu a Pineda de Mar.

L'adolescència és un període important de transformació, de canvis i de recerca d'identitat, on les dinàmiques familiars esdevenen un mirall i un suport essencial. En aquesta etapa, la persona no evoluciona aïlladament, sinó dins d'un sistema familiar amb el qual interactua constantment. La mirada de les constel·lacions familiars sistèmiques resulta molt útil per comprendre aquests canvis. Aquesta perspectiva ens ajuda a veure com la nostra història familiar, inclosos fets, relacions o emocions no resoltes del passat, influeix directament en el present i en les dinàmiques actuals. Ens permet entendre, per exemple, per què certs comportaments o conflictes es repeteixen. Aquesta comprensió no només és valuosa dins de la llar, sinó que també ho és dins de l'àmbit escolar, les amistats, la salut i en la parella. Les dinàmiques que s'aprenen dins de l'entorn familiar sovint es reprodueixen en aquests altres contexts. Aplicar aquesta mirada sistèmica ofereix eines per tancar cicles i construir vincles més sans i conscients en totes les àrees de la vida. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència de la nostra convidada. Arrenquem!

0: Molt bé, Verònica, ja et tenim aquí, en el nostre plató. Doncs benvinguda i amb ganes d'obrir aquest nou camp, que per primera vegada parlem de l'adolescència.
1: Oh, per mi és un regal estar aquí i poder donar una altra mirada, no?, a el que es pensa de l'adolescent.
0: Exactament, és que en teníem ganes, perquè de veritat que després de... A veure si me'n recordo, després de 340 programes, avui és el 341, hem pogut trobar una persona com tu, i també en vindran més del centre on t'estàs desenvolupant aquesta fantàstica feina, per parlar de l'adolescència. Doncs res, agrair-te que avui haguessis acceptat la nostra invitació, que estiguis aquí amb nosaltres, i farem aquest viatge per helicòpter avui.
1: Anda!
0: Sí. Doncs res, Verònica, per començar, què et va impulsar a donar el pas per especialitzar-te en adolescents?
1: Bueno, de primeres, el pas de dedicar-me a això me'l va donar la meva filla, no? Al final, com ella, va començar l'adolescència molt aviat, amb 9 anys, i com no podia gestionar les seves emocions. Això el que va fer és, com mare, despertar-me aquesta part de com educar-la, no? Com gestionar tot això com mare. Jo ja em dedicava a fer constel·lacions, però mai m'havia fixat en un adolescent. I ella era com el meu mirall, primer com mare, i després em va portar al passat, a la meva adolescència, que no va ser una adolescència, doncs, molt fàcil, no? I aquí em vaig donar compte que les seves emocions

0: seran les meves.
1: Carai, i a partir d'aquí et planteges, dius, bueno, a veure què faig.
0: A veure què passa, sí.
1: I això d'aquí ha sigut un nou camp, perquè dintre del camp de les constel·lacions jo no sé si hi ha especialistes en adolescència.
0: Bueno, n'hi ha poques, perquè en principi el que és una constel·lació en si no es treballa un adolescent amb una constel·lació normal, perquè pues, això, no?, el seu camp o la seva mirada no pot comprendre que pertany a un sistema. Però sí que nosaltres ho fem perquè al final sí que ens arriben a la consulta adolescents conscients, que ja estan una mica treballats, i que, bueno, que s'obren aquest camp. I com que la vida te'l porta, doncs dius, i per què no?
1: I per què no?
0: Clar.
1: Llavors, amb adolescents, a veure, jo diferenciaria dues coses. Com fa que et dediques tu a les constel·lacions familiars i amb adolescents quan, també?
0: Bueno, que em dedico a les constel·lacions familiars molts anys, igual, no sé, 8 o 9 anys, i que ens dedico als adolescents 4.
1: O sigui, combines adolescents i adults?
0: I adults, exacte.
1: O sigui,
0: sí, em dedico
1: cantó
0: a les famílies en si.
1: A
0: llavors,
1: les famílies.
0: Sí. Pues una vegada cada cierto tiempo, diguéssim, fem el taller de grup de constel·lacions de nens o d'adults.
1: D'adults,
0: sí.
1: D'adults. Molt bé, llavors, a veure, hem parlat de les dinàmiques familiars. Ens pots explicar en què consisteixen aquestes dinàmiques familiars?
0: Sí. Al final són patrons, normes o rols o vincles que es creen dintre del sistema familiar. Normalment són inconscients, o sigui, no som conscients de que portem això. Són heredats. I això ens influeixen a la vida, com ens relacionem amb els altres, al final.
1: Està bé. Aleshores, per què són tan importants les dinàmiques familiars? Què passen aquí?
0: Bueno, perquè l'adolescent s'està definint, no? Com et refereixes com a l'adolescent, no?
1: Sí, sí,
0: a l'adolescència, diguéssim.
1: Sí.
0: Llavors, ell al final s'està definint el seu ego, no? La seva identitat. I ell viu dintre d'un sistema familiar. I ahí en el sistema familiar, si n'hi ha tensions, càrregues, doncs això pot afectar a la seva forma de vincular-se amb els altres. O sigui, ell el que està fent també és aprendre doncs això, l'educació dels pares. I
1: sí,
0: els pares carreguem coses dels avis, besavis, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Exacte, clar. Exacte. Doncs escolta, perquè no ens expliques la diferència que hi ha pels que poder no estan massa basats en tot això, entre dinàmica familiar i constel·lació familiar sistèmica.
0: Vale, jo crec que el que és la constel·lació familiar sistèmica és com l'eina o l'eina que tenim per veure les dinàmiques ocultes que hi ha als sistemes familiars, diguéssim.
1: Vale, les dinàmiques ocultes, allò
0: exacte,
1: invisible, que no es veu,
0: invisible,
1: però que et remarca i que a vegades et fa tenir una actitud determinada...
0: I repetir-la a
1: lo largo de la teva
0: vida.
1: Imagina't tu.
0: Sí, imagina't. Vull dir, ja les carreguem sempre.
1: Aleshores, abans de posar el primer espai musical, per què no ens expliques el que són les constel·lacions familiars? Perquè ho entenguem.
0: Uh-huh. Vale, d'acord. Mira, jo crec que la millor forma d'explicar-lo és que, bueno, que al final tots venim dintre de... No? Tots formem part d'un sistema familiar, no? En si. I també formem part d'un sistema general, vull dir, de l'univers, no? Todos somos un sistema.
1: Sí.
0: Llavors, hi ha una part en els sistemes familiars que es diuen el campo morfogenético, i en aquest campo morfogenético hi ha una informació de... diguéssim, situacions que viuen els nostres avis, besavis, etc.,
1: sí,
0: i queda guardada aquesta informació en aquest camp que està dintre de nosaltres. Llavors, normalment, quan fem en grup, quan fem una constel·lació grupal, el que fem és que el que constela, amb el grup, elige les persones del seu sistema i surten al camp, i aquí hi ha el moviment, es genera, diguéssim, podem veure la dinàmica que està oculta.
1: La que està oculta.
0: Exacte.
1: Val, i això d'aquí genera, amb tots els membres del grup, aquells que han sigut escollits per fer aquesta representació.
0: Ah, exacte.
1: Val, i ens ho aniràs explicant, perquè això... Poder, sí, perquè jo, també, a veure, tu ets formadora, jo m'estic formant.
0: Sí.
1: O sigui, tu series la meva mestra i jo seria el teu alumne. Però, bueno, avui és al revés. Bueno.
0: Ja.
1: Avui és al revés.
0: No, saps què passa? Que és, per més que ho expliquis, jo sempre convido a que vinguin a veure una constel·lació.
1: És el millor,
0: és el millor. Sí, és la millor manera de veure.
1: Per mi són fascinants. No sé si aquesta és la paraula que t'encaixa, però a mi sí. Doncs mira, també és fascinant aquests temes que tu ens has suggerit per al programa d'avui, que els has escollit i que t'encanten i també volem escoltar-los. Doncs, per tant, Joan, ens poses el primer tema musical que ens ha suggerit la Verònica?
2: I tant que sí, doncs mira, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Roda de Ter, Osona, per seguir un i escoltar un dels èxits d'Oques Grasses, publicat l'any 2024 i que forma part del seu àlbum Fruit del Deliri. Aquest s'anomena Sort de tu.

0: Preciosa la cançó que acabem d'escoltar. Sort de tu, toques grasses. Per mi és un cant a la vida i a l'amor en la forma més pura. La lletra ens parla dels nous començaments simbolitzats per l'alba sobre els terrats. Això és tal com ho diuen a la cançó, que ho canten. L'alba sobre els terrats, que m'ha agradat molt. I també la bellesa de compartir aquests moments amb algú especial. La cançó transmet un missatge de gratitud i valoració per les persones que han deixat una empremta a les nostres vides, però que es converteix en una celebració pel fet de tenir algú especial, com també de les ganes de viure la vida plenament. Així queda reflectit quan canten. És igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. Verònica, per què ens has suggerit aquest tema tan preciós d'Oques Grasses?
1: Bueno, perquè al final aquest tema jo no el coneixia i la meva filla està estudiant artes escèniques i bueno, van cantar aquesta cançó i em va arribar al cor. Vull dir, tots els adolescents cantant aquesta cançó.
0: Ah, sí? Canten aquesta cançó?
1: Sí, sí.
0: Ja veus.
1: Llavors, jo crec que, bueno, cadascú la cantaria per algú, no? Però jo la vaig rebre com mare i a mi em va fer plorar. Vull dir, i digo, és que...
0: Sort de tu, eh?
1: Ah, exacte.
0: Sort de tu, mare. No havia pensat... que sí? Doncs molt bé, doncs nosaltres continuarem amb la nostra entrevista. Estem destapant aquesta etapa tan bonica i també tan a vegades tan tobogan, no?, amb alts i baixos emocionals, com és l'adolescència. I també volem saber quin és aquest origen de les constel·lacions familiars i qui va ser el seu creador.
1: Bueno, el creador de les constel·lacions va ser Bert Hellinger, un psicoterapeuta alemany i missioner d'Àfrica. Avui dia es va anar de missioner i va veure com els africans tenien una forma concreta de resoldre els conflictes. I es va quedar amb això, llavors, amb la seva tècnica, i va lligar una mica tot això d'Àfrica,
0: sí,
1: pues va crear les constel·lacions.
0: O sigui, ell s'ho va inventar.
1: S'ho va inventar, sí.
0: Ostres, que bo,
1: ell dijo, ostres, mira, com gestionen aquí els Zulu, no?
0: Els Zulu,
1: sí. I llavors, pues, bueno, pues el van aprovant. Van aprovant, va veure resultats i el va patentar. Al final.
0: Que maco, que maco. Llavors, a veure, aquest concepte principal de les constel·lacions familiars que s'ha comentat, i si no, doncs aprofundirem una mica més, són els ordres de l'amor.
1: Ah,
0: i segons el mateix Bert Hellinger, aquí hi ha una frase, una dita d'ell que m'agrada, va dir que amb amor, només amb amor, no n'hi ha prou.
1: No.
0: Ha d'estar amb ordre. Uh-huh. Aleshores, quins són aquests ordres de l'amor?
1: Bueno, al final, ell sempre deia que si hi havia tres ordres principals, l'energia del sistema i els conflictes pues, es lliberaven, no? Llavors era la jerarquia, la pertenència i el dar i recibir. La jerarquia per prendre normalment pues, l'energia dels pares, la força per sostenir, no? Primer van els pares. Avis i besavis, no?
0: Sí.
1: I si hi ha aquest desordre, llavors pues, l'energia no flueix i tu no pots sostenir la vida.
0: No pot fluir.
1: Llavors la pertenència, perquè sempre sentim que necessitem pertenecer a un sistema familiar per poder sobreviure, no? I el rebre, l'equilibri entre rebre i donar...
0: I donar...
1: Això jo crec que és el més complicat de la vida, no? O sigui, el dar i que l'altra persona pugui prendre això.
0: Prendre això. Prendre i també equilibrar-ho, no?
1: I equilibrar-ho.
0: Perquè això d'aquí, clar, un quan és pare, dona, invento, i el fill rep, però també a vegades això d'aquí es torna...
1: Sí, però aquest ordre sí que et toca com pare donar i com fill rebre. Llavors... L'única manera de poder equilibrar això és que el fill doni el que el pare li ha donat als altres. Vull dir, ja sigui amb els seus fills o amb un projecte.
0: Amb un projecte de vida.
1: De vida, exacte.
2: Quins canvis t'has trobat amb un adolescent actual i un adolescent de fa 10 o 20 anys?
1: Vale, d'acord. Clar, com que fa 4 anys que treballo amb adolescents i que estic amb ells dia a dia, jo m'he notat molts canvis. A l'hora, quan ells constel·len, la forma de veure la vida és diferent. Vull dir, al final la constel·lació el que fa és donar-te una altra mirada de lo que estàs veient, posar al conscient coses que tu no pots veure. Llavors, quan tens aquesta mirada, la teva vida ja canvia. I de fa 20 anys, bueno, pues no teníem aquesta... Si amb ells pues, adolescents de fa 20 anys no tenien aquestes eines. O l'eina de les constel·lacions es veia com algo màgic, no? Perquè el nombre constelaciones. Però no és real, al final és sistèmic, al final és ordenar.
2: Algo que se veía muy lejano, ¿no?
1: En aquella época. Sí, era como, uy, esto es raro, sí.
0: ¿Os hago una otra pregunta, Iago?
2: ¿Qué consejo le darías a un adolescente de hoy en día?
1: Le diría que se entregue a la situación que está pasando i que res és casualitat, que tot això després li donarà unes eines perquè ell pugui treballar la seva vida d'adult, sí.
0: Clar, llavors parlant d'adolescents, perquè em vull centrar aquí. Uh-huh. Per què serveixen les constel·lacions familiars amb aquesta gent, amb els adolescents? Per què els hi serveixen?
1: Bueno, perquè al final ells estan en un moment on s'estan trobant, no? I les constel·lacions, el que... Primer, perquè quan treballem la dinàmica de constel·lacions en grup, el que fem és educar el fill d'alguna manera emocional de que necessita al pare i a la mare per sostenir-se. ¿Vale? Sí. I moltes vegades, quan estem en aquesta època de la vida, estem enfadats amb el pare i amb la mare. ¿Por qué me has dado la vida si yo no puedo sostener esto, no? Tot el que m'està passant, no?
0: Sí, moltes vegades estem enfadats amb ells i què hi pintem aquí? Què hi pintem? Què fem? Etcètera. Digue'm.
1: Clar, i no em fas cas, i no sé què, no sé quantos, i al final el que fem és que un adolescent es posi també amb la posició de pare i mare perquè pugui sentir que està sentint el seu pare i que està sentint la seva mare, que no és la seva pel·lícula, no?, que ell s'està muntant a la seva ment, que ja és per les hormones
0: això
1: i per tot això que li està passant.
0: Això em sembla molt reparador, si saben fer doncs, aquesta simbiosis o,
1: exacte,
0: diguéssim, fer el paper de pare. Què diria el teu pare? Com se sent el teu pare davant d'un fill com tu? Jo trobo que això d'aquí és molt sanador, eh?
1: Sí, l'únic que s'ha de fer amb molta cura, primer un adolescent crea resistències,
0: clar,
1: llavors hem de fer grups i,
0: bueno,
1: a poc a poc anar fins aquí.
0: Llavors, una cosa, cada membre familiar pot condicionar el destí de la seva família?
1: Jo no crec que cada membre familiar pugui condicionar el destí de la família, sinó és la família que, si no accepta el destí d'aquest membre, és el que condiciona, no? És el que després crea el conflicte. El més important és no excluir, o sigui, l'objectiu de la constel·lació és entregar-te la vida, acceptar tot a tothom tal i com és, sigui perpetrador, víctima, passi el que passi, i sobretot no excluir-lo.
0: Imagina't que
1: també forma part.
0: No.
1: Sí.
0: Anem entrant per aquí perquè hi ha moltes interrogants, i llavors ara imagino que es dona el cas, el fet de les addiccions a les xarxes socials.
1: Exacte.
0: Una. Mm-hmm. L'altra, l'addicció, doncs, o provar, jo què sé, de fumar, que això ja ho fumen abans, no? Mm-hmm. Fumar tabac, em refereixo. O fumar haixís, o uh-huh. Maria, uh-huh. etc. Clar, això d'aquí és un problema familiar, també, no? Llavors, uh-huh. de què es tracta? De que els pares, els progenitors, comencin a acceptar aquesta realitat i a partir d'aquí, doncs, que els pares doncs, també facin la seva transformació?
1: Clar. Jo primer sempre dic que vingui el pare i la mare. Vull dir, al final,
0: clar,
1: els nens
0: clar.
1: El que fan és psicomatitzar algú que tenim nosaltres com pares. Llavors, què passa? Moltes vegades les addiccions venen, i això és molt fort el que diré, però jo crec que és important dir-lo, però és un suïcidi. En constel·lacions familiars, addicciones i suïcidi va de la mà. Llavors, hem de veure què és el que el pare o la mare no pot sostenir, que no té ganes de viure, vull dir, i al final són emocions ocultes que tenen ells i que estan psicomatitzant els fills. Llavors, és un regal poder veure això, jo crec.
0: D'entrada és veure-ho, i després és transformar-ho, transmutar-ho,
1: exacte.
0: Provocar que també l'adolescent en qüestió, si es troba d'aquesta manera, doncs pugui constel·lar i també pugui alliberar-se, perquè darrere d'una addicció, sigui del tipus de sigui, a veure, no sé si estaràs d'acord o què, i els nostres amics oients, però a vegades hi ha carències afectives,
1: exacte.
0: A vegades hi ha carències d'amor, falta d'autoestima, aquesta reivindicació que tots hem viscut quan teníem 14, 15, 16, 17 anys, o etcètera, doncs, de dir, bueno, no puc anar per aquest camí, doncs ho substituiré per un altre, que al final, a veure, et pot provocar inclús alguna malaltia neuròtica o psicòtica.
1: Sí, sí, sí, tal qual, tal qual. Però jo primer sempre pares.
0: Primer pares.
1: Sisplau, pares, i després els fills, exacte.
0: Endavant, Iago.
2: Què és per tu el millor de ser adolescent i el pitjor?
1: Ah, per mi el millor de ser adolescents, les responsabilitats. Jo crec que, com que un adolescent cregui que té moltes responsabilitats, està superlliure de responsabilitats. Llavors, jo quan he sigut adolescent és com libre, no? Puc fer el que em dona de la gana dintre del que tens tens el pare i la mare que t'està dient, el que faci. I el pitjor, aquesta sensació de no poder gestionar el que t'està passant o emocionalment, los volcanes, no? Els volcans emocionals que no pots gestionar.
0: Exactament. En aquesta etapa vital de l'adolescència, quins són els temes o símptomes que tu trobes més freqüents pels quals ells o la seva família podrien acostar-se a una constel·lació? Què et trobes tu? Amb...
1: Per mi, el més important, si veieu qualsevol cosa de... Pues, el que deies tu, no? Problemes d'addiccions, addiccions de pantalles, etcètera. Sí, sí, sí. Bueno, i drogues, el que sigui. També, si aquest adolescent es fa mal a si mateix, important constel·lar això. La ràbia, ira contenida, un adolescent que sigui molt introvertiu, o inclús TDAH, hiperactivitat,
0: sí,
1: autisme, tot això es pot constel·lar.
0: L'adolescència és una etapa de canvi i necessitat de diferenciació dels pares, com sabem, però des d'una perspectiva sistèmica, com es pot viure aquest procés de manera sana sense trencar els vincles?
1: Bueno, primer, si estem treballant amb l'adolescent, és donar-li el seu espai. Que ell pugui mostrar-se tal com és i pugui comunicar-se. Al final, també, els pares, el que fem a casa és com donar moltes normes, no?
0: Sí, llavors,
1: ell
0: sí.
1: No pot expressar-se. Llavors, el que fem primer és donar-li espai perquè s'expressi. Sí que és veritat que el que expressarà no és agradable, vull dir, i l'hem de deixar també que expressi això, donar-li permís a que està passant aquestes emocions i sentiments, i després, a poc a poc, pues, el que deien abans, no? De fer-li veure que necessita el pare i la mare, aunque sigui des de la distància, però sí que amb el seu cor, perquè pugui ajudar-li a sostenir. Al final, la mare està relacionada amb l'abundància, i l'abundància no vull dir diners, sinó emocions,
0: sí,
1: a sentir-te bé, en benestar i tal, i el pare amb sostenir aquestes emocions. Llavors, se l'explica. Jo crec que un adolescent està molt obert a que tu li expliquis i ell entendre les coses, vull dir. I a poc a poc la relació canvia.
0: Endavant, Iago.
1: Sí.
2: Quin consell li donaries a un pare que, o una mare que diu que mira, que l'adolescència m'està anant de les mans?
1: Bueno,
2: què li diries?
1: Primer li diria que són perfectes. Vull dir, que són els pares perfectes per a aquests fills. I ara ens anem a una part molt espiritual, que és venimos de otro plano y elegimos a los padres perfectos para transitar
0: i evolucionar, sí, sí,
1: tot això que ens està passant, no? Llavors, que estiguin tranquils i després... Bueno, que confiïn en la vida, que confiïn en ells mateixos, perquè la força d'ells és molt important, visualitzar que el nen millorarà, però visualitzar-lo de veritat, vull dir, veure el teu fill com vulguis que estigui, no? De veritat. Yeah. I confiar en la vida i en que ell tindrà les eines suficients per poder transitar això.
0: Clar, hi ha una cosa que deuen ser les sessions dels pares, no?
1: Exacte.
0: I després hi ha les sessions de constel·lacions amb els fills.
1: Exacte.
0: Val, que allà es provoquen canvis.
1: Sí.
0: Si més no, una presa de consciència d'un tema que els afecta amb ells, primer de tot, deuen ser els primers afectats que volen solucions, i després uns pares que es poden preocupar més o menys per als seus fills, no?
1: Uh-huh.
0: I això d'aquí és un conjunt evolutiu, no?
1: Clar.
0: Un conjunt d'ànimes que s'han trobat per, en aquest cas, doncs, a nivell sistèmic, a nivell de grup, avançar amb uns projectes, amb un projecte sentit, no? Si se li pot dir així.
1: Sí, es diu així, projecte
0: diu així?
1: Sentit.
0: Ah, doncs
1: sí,
0: mira,
1: sí, sí.
0: Amb un projecte sentit a nivell d'ànimes,
1: uh-huh,
0: i a nivell de família, no?
1: Uh-huh.
0: Aleshores, jo voldria parlar d'aquests patrons, no?, de comportament o conflictes entre generacions. Aquí extenem la mà en un altre camp, que és el fet de repetir patrons,
1: uh-huh,
0: d'una generació a l'altra. Els besavis, els avis,
1: uh-huh,
0: els pares i, llavors, els fills, no? com poden les constel·lacions, una miqueta, com te les, tu te les ingènies una miqueta per ajudar un adolescent i a la seva família i identificar aquestes emocions i alliberar-les?
1: Bueno, es poden identificar de moltes maneres. Moltes vegades fem el genograma, i amb el genograma...
0: Perdó, genograma, ens pots explicar què és?
1: Sí, el genograma és bueno, com una manera d'interpretar a través de símbols les dinàmiques que n'hi ha al sistema familiar de generació
0: en generació.
1: Exacte. Llavors, aquí podem veure pues, què vincles tenien els avis, els besavis, i entre germans, si hi havia alguna addicció en algun d'ells, si hi havia algú que havia alguna víctima o algun perpetrador, algun excluïdo, algun aborto, tot això és molt important.
0: Tot això és important, no?
1: Tot.
0: Perquè té un pes que és un pes invisible...
1: I emocional.
0: I emocional, que fa que tu reaccionis d'una manera determinada o que estiguis bloquejat davant de quelcom.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs si en cas farem una cosa, Iago i Verònica, farem un petit descans, una miqueta, doncs això ho reflexionarem, amics i amics, perquè és molt important. A més, la Verònica Picaal, perquè... No, Picaal, com veureu, perquè ens parla d'espiritualitat. I això, les constel·lacions familiars, doncs ens les podem agafar amb una actitud més psicoterapèutica,
1: exacte,
0: pròpiament, i ella hi afegeix aquest ingredient, no? O sigui que ella, doncs, treballa amb l'espiritualitat. Em sembla superpreciós. Si que, Joan, ens pots posar el segon tema musical?
3: I tant que sí. A continuació, viatjarem fins al Vendrell, a Tarragona, per escoltar un tema de l'Axe Busto, publicat l'any 2000 i que porta per títol Llença't. Segur que el coneixeu. Escoltem-lo.

0: Renoi, quina peça musical que ens has escollit. Ens ha agradat molt, eh? I a més és un dels èxits més estimats i més sentits de l'Axambut. Bueno, des de la meva perspectiva, eh? La lletra de la cançó, deixeu-me que us ho expliqui, ens parla d'aprendre a gaudir de cada moment, de viure el present i de dur a terme la missió de la nostra vida sense pors i amb valentia. Aquesta cançó s'inspira en l'espiritualitat budista adquirida pels llaços d'amistat entre l'autor, en Jesús Rovira, baixista del grup, i els monjos budistes de Garraf. Verònica, l'autor d'aquesta cançó, en Jesús Rovira, que ho acabo de dir-ho, m'agrada quan descriu aquest tema com una invitació a renéixer després d'una caiguda. És així com ho veus, tu, tot això?
1: Doncs sí. És que per mi aquesta cançó és el meu himne.
0: Carai.
1: Sí, jo sempre a la meva vida he sigut caiguda i tornar a aixecar, no? Com l'ave fènix. Llavors, lo de llença't és mi himne, no? És com traspassa tots els miedos.
0: Traspassa tot.
1: Sí. I llença't, da igual. Que sigui el que tingui que ser. Confia.
0: Confia.
1: No?
0: Llança't, sí? I confia. Espera, que en Iago ens vol explicar quelcom d'aquesta cançó, que ens sembla, sí, que la coneix de memòria. No sé, explica'ns-ho.
2: Bueno, a veure, nosaltres aquesta cançó estàvem al col·legi i l'hem fet recitar com si fos un poema.
0: Ah, sí? El contingut de la cançó
2: aquesta, sí.
0: Però era a través d'alguna assignatura o perquè aquell professor li encantava aquesta cançó?
2: No, el professor que es va aixecar un dia i va dir, mira, pues, anem a recitar el poema aquest, i ens van donar la cançó aquesta.
0: Amb música o sense?
2: Sense música. Sense. I teníem que recitar el poema de memòria. Si no...
0: De memòria?
1: Ostres.
2: Sí, si no ens caia una falta.
0: Carai, tu, això ja em molestaria més, tu, que m'ho tingués que aprendre de memòria, perquè després, esclar, un punt més o un punt menys a l'examen, canvia molt, això, eh?
2: Sí, tenia ganes de tocar el que no sona.
0: De tocar el que no sona, fixa-t'hi. El Iago es manifesta tal i com és. Doncs res, que sigui com és, exactament. A veure... Una pregunta... entrarem al terreny pràctic, va. Deixem la teoria, però entrem a la pràctica perquè també sapiguem com funcionen aquestes constel·lacions. A veure, jo ho diré d'una manera pensada per les persones que no ho coneixen. A veure, això és un teatre, teatre amb el sentit de que hi ha representacions teatrals. A veure, com funciona una constel·lació? Has parlat de representats, representants, has parlat d'una persona, d'un adolescent de 14 a 15 anys que es constel·la. A veure, com funciona això?
1: Vale, n'hi ha diferents formes de constel·lar, moltes. Però les que jo faig són constel·lacions individuals, que les treballo amb ninos.
0: Amb ninos.
1: I amb els ninos el que fem és representar el sistema familiar, no? I depenent de com la persona posi el nino,
0: sí,
1: té una representació.
0: Clar, vol
1: o una
0: dir
1: altra.
0: Algú, sí.
1: Exacte. Al final, aquí, el treball del constel·lador d'interpretar tot això, tot el que està passant, no? Cap a on mira el nino, si té la mà tancada o oberta, per què l'ha agafat, per què ha agafat aquest color, no? I a nivell coach, seria com una espècie de coach, li vas fent preguntes i l'altra persona te va responent i tu vas fent aquesta interpretació.
0: O sigui, interpretes i llavors a l'hora de la resolució com ho fas amb ninos?
1: Al final el que es treballa amb les frases sanadores.
0: Frases sanadores,
1: exacte.
0: Tipo,
1: pues, papá, mamá, yo lo cargo, ¿no?
0: Por
1: amor.
0: Jo ho carrego per amor.
1: Exacte.
0: Carrego què? Aquella emoció?
1: El que sigui el símptoma, el que estem treballant.
0: Ah, caram,
1: exacte, això seria una, no? Per exemple, s'està treballant un símptoma, l'emoció de la ràbia, la ira,
0: sí,
1: es detecta que això ve transgeneracional del pare perquè hi ha emocions que no has desbloquejat, que no,
0: sí,
1: no ha desbloquejat,
0: sí,
1: i una frase sanadora seria papà, yo lo cargo, por amor lo cogí y por amor el torno a deixar amb tu.
0: El torno a deixar amb tu.
1: Exacte.
0: Perquè ella es faci responsable.
1: Responsable del que està passant.
0: O sigui, jo m'haig de fer responsable del meu i tu del teu.
1: Clar.
0: Com a pare o com a avi o com a besavi.
1: Com el que sigui.
0: I
1: exacte.
0: Això repara, això.
1: Això repara, clar. Després, a casa,
0: sí,
1: això canvia la mirada. És a dir, m'acabo de donar compte
0: d'això.
1: Després hi ha una part que és teva. Vull dir, no tot és del sistema. Això és important. Hi ha una part que carregues tu, una emoció que carregues tu, però aquesta forta del sistema no t'ajuda a gestionar la teva.
0: No, evidentment, tu has de gestionar i transmutar o reparar o substituir o alliberar. Primer de tot seria alliberar.
1: Exacte, primer alliberes, li dones a cadascú i responsabilitzes a cadascú de lo seu.
0: Sí, senyora.
1: I després,
0: molt interessant.
1: Gestiones.
0: Aspecte que amb sessions individuals, que jo estic acostumat, per exemple, ens funcionaria això que dius tu dels ninos.
1: Exacte.
0: Però llavors nosaltres ho treballem individualment, segons la línia que tinguis o la branca que hagis escollit. Doncs, a veure, tipus gestal, que llavors fem allò de la cadira buida, fem representacions, mira que aquí hi ha el teu pare, parla amb el teu pare...
1: Exacte.
0: Que jo no sé si això també
1: fem
0: ho fas
1: mateix.
0: Tu. Ah, també
1: Sí, també treballo en cartolines, també. Vull dir, tu et poses a sobre de la cartolina, sents com se sent el teu pare, et tornes a posar la teva, treballes amb el teu pare, li expliques...
0: I això d'aquí sí que també és molt reparador. Quina és la tasca del facilitador?
1: Al final, sostenir totes les emocions que estan passant i deixar que la mateixa persona en si mateixa es doni compte de tot. Has de respectar el destí de la persona. Vull dir, moltes vegades un constelador veu algo que no pot dir, que ha de deixar que aquesta persona es responsabilitzi.
0: Val, tu calles i tal, però també hi ha una altra qüestió que pot ser l'energètica. Aquest camp que es produeix, no?, quan es fa una sessió d'aquestes que són fascinants, com t'he dit. Llavors, és clar, el facilitador el que fa, doncs, és, bueno, mostrar-se de manera neutral, però també amb l'objectiu de reparar, de resoldre. Però tu, personalment, no et quedes aquesta energia, aquestes actituds...
1: Ara aniré a una
0: dels nois i noies?
1: Aniré a una part espiritual.
0: Ah, no digues, endavant.
1: Jo sempre dic que jo sóc el canal d'informació.
0: Tu ets
1: també,
0: un canal.
1: Sí, també per reparar. Vull dir, al final jo no em quedo res perquè no treballo jo. Jo soy cuerpo, però l'energia l'agafo d'un altre costat. Llavors, si tu agafes l'energia d'un altre costat, el que estàs de dalt, no? de l'universo, el que estàs fent és passar per ti, es repara tot això que està passant i se lo lleva
0: vale,
1: la Terra.
0: Tu ets un intermediari.
1: Ets un intermediari,
0: però tot i amb això, observes, captes, sents, i segons el que sents...
1: Clar,
0: dos,
1: empatitzes
0: molt. Molt bé, no? Són qualitats que s'han d'anar desenvolupant amb tot això.
1: Sí.
0: Les constel·lacions es poden aplicar a altres sistemes, ho dic per ells, eh? Com l'escolar, o el grup d'amics, o la parella, també ho fas,
1: Sí. Empreses, moltes empreses, organitzacions... De fet, jo tenia una empresa molts anys i feia constel·lacions per als clients i constel·lacions per al meu equip. Vull dir,
0: imagina't.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. O sigui, podem pensar en tot, des d'una malaltia, des d'una actitud, des d'una relació que hem entrat en crisi, una parella que es desfà, un amor... Bon, no sé, vaig inventant, eh?
1: Sí.
0: I vinga.
1: Tu pots constel·lar fins a estar cases. Vull dir,
0: cases.
1: La teva casa, que perquè té humitats, i això serien organitzacionals.
0: Això està molt bé.
1: Sí. Es constel·la, es llibera... Té una informació.
0: Està bé.
1: És una extensió nostra.
0: Doncs mira... em sembla que ho hem d'anar-ho deixant. No sé si el Iago vol tancar...
1: Que pena.
0: Sí. No, tancar el primer bloc. No acabem amb l'entrevista. Per acabar, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest programa, vol contactar amb tu per fer una constel·lació familiar, com ho fem? A on et podem trobar?
1: Mira, jo estic sempre al centre Mulla.
0: Mulla, on està aquest Mulla?
1: A Pineda de Mar.
0: Pineda de Mar.
1: Exacte. Al front del Bingo. Vull dir, estem allà. I després estic en redes socials i si no ets d'aquí, de Barcelona, o no tens la possibilitat de moure, també estic treballo online, vull dir, en redes socials, Instagram, com
0: a
1: Verònica Medina.
0: Ens pots donar algun correu electrònic? Imagina't que hi ha algú que ens està escoltant. Mira, jo tinc un adolescent a casa, vull parlar amb tu. Digue'm algun dato.
1: Sí, mira, deixo el meu telèfon, si voleu.
0: Ah, sí?
1: És el 689-88...
0: Sí.
1: 3-4?
0: Sí.
1: 8-2. Aquest és el meu telèfon de feina, exacte, i em poden trucar.
0: Doncs aquí ja tenim prou. 689-88-3482.
1: Exacte.
0: 689-88-3482. Verònica. La Verònica. Doncs res, doncs ara ho hem de deixar aquí, és el primer bloc, n'hi ha dos més. Però jo vull acabar amb una frase. Amb una frase que m'encanta, que és un text del llibre espiritual d'origen hindú, Osho, però m'agrada perquè se diu molt amb el programa d'avui. Diu, la meitat del teu ésser és la teva mare i la meitat del teu ésser és el teu pare.
1: Total.
0: Tu ets aquí per ells. Si ells no existissin, tu no existiries. Tot el que et passa és, d'alguna manera, per ells. Un ha d'adonar-se d'això. Així que, sigui el que sigui, el que hagin fet, has d'estar agraït per això. I et passi el que et passi, ara o en el futur, ells continuen siguent la causa. Ells segueixen sent els teus fonaments. Així que no oblidis els fonaments. Això és tot. És una consideració d'Osho. A mi m'agrada perquè són, diu així, no? Que som, la nostra meitat és del pare i l'altra de la mare. Poder hauríem d'afegir de l'avi i de l'àvia i així, no?
1: Bueno,
0: també
1: al final,
0: és el mateix. Doncs res, en cas ara entrarem en el segon bloc, que és la nostra recomanació setmanal.
3: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
4: Aquesta setmana us recomanem la lectura d'un llibre molt interessant que porta per títol Órdenes de l'amor, cursos seleccionados, de Bert Hellinger. El seu autor és Bert Hellinger i va estudiar filosofia, teologia i pedagogia. Com a membre d'una ordre de missioners catòlics, va treballar durant 16 anys a Sud-àfrica dirigint diverses escoles superiors a les comunitats zulues. En tornar a Europa, es va formar com a psicoanalista i a través de la dinàmica de grups, la teràpia primària i diversos mètodes hipnoterapèutics, va desenvolupar la seva pròpia teràpia sistèmica i familiar, publicat l'any 2012 per Herder Editorial, escrit en llengua castellana, i té 408 planes. Josep, ens fas la sinopsis?
0: I tant que sí. Mira, en aquesta nova edició revisada i actualitzada, Bert Hellinger convida el lector a acompanyar-lo en el camí del coneixement dels ordres preestablerts per l'amor en tota relació humana, on la comprensió alliberadora i sanadora neix de la visió centrada. Atès que moltes crisis i malalties sorgeixen allà on s'estima cegament, ignorant aquestes ordres, la seva comprensió es converteix en el punt de partida per obtenir efectes benèfics i sanadors tant per a nosaltres mateixos com per al nostre entorn. Bé, és un llibre que no sé si hauria de ser dels primers. Parla dels ordres de l'amor, que tu ja ho has comentat, no? A veure si tinc bona memòria. Jerarquia, pertenència...
1: I el dar i el prendre, vull dir. La relació, l'equilibri entre donar...
0: L'equilibri,
1: sí, entre donar i prendre.
0: Correcte. Doncs no ho sé, tu que estàs enrolada doncs, amb els adolescents, hi ha algun llibre que sigui interessant per ells?
1: Sí, a mi m'agrada molt La dansa de les emocions.
0: La dansa de les emocions.
1: Sí, de Mercedes Bermejo.
0: M'agrada el títol, La dansa de les emocions.
1: Exacte. Al final parla també de com els nens, a través de les seves emocions, pues això, psicomatitzen coses de nosaltres i podem interpretar com estem. Vull dir, parla d'això. És un llibre molt pràctic, també, i serveix molt, pues, eso, de guia per pares.
0: De guies per pares, ho sabeu,
1: sí.
0: Nois i noies.
1: Sí,
0: la dansa de les emocions. M'encanta el títol. I Mercedes Bermejo. Bé, ja ho sabeu, teniu dos títols, dos llibres de capçalera que podeu utilitzar per bueno, entrar una mica més en aquests temes de les constel·lacions familiars. Doncs res, ara ja entrarem en el tercer bloc, que és, bueno, ho hem preparat també, cada setmana doncs preparem un conte. I és el racó del conte.
3: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: L'elecció. La Mònica passava moltes hores tancada a la seva habitació amb els auriculars posats, escoltant música. Les discussions a casa eren constants. Se sentia sola, buida, amb la sensació constant de no ser suficient i ansiosa per la pressió acadèmica i per tot el soroll digital que comporta dependre del mòbil. Una tarda, mentre la seva mare li retreia el seu mal humor, la Mònica es va veure al mirall de l'entrada i va reconèixer que no s'acceptava i va admetre que se sentia frustrada, el mateix que havia criticat tantes vegades en el seu pare. Va comprendre que l'herència familiar no només són els ulls, el nas, el color de la pell, sinó també les actituds i les maneres de patir.
4: Va ser llavors que va veure un cartell a la biblioteca, taller de constel·lacions familiars per adolescents. Va dubtar. Sonava a cosa d'adults, però hi llegia paraules com lleialtats invisibles i patrons repetits, i li va cridar l'atenció. Es va inscriure. no per culpar, sinó per entendre, no per canviar la seva família, sinó per començar a alliberar-se del pes que no li pertocava. El primer pas, el més difícil, va ser anunciar-ho als seus pares, i ho va fer a l'hora de sopar. M'he apuntat a un taller per poder estar millor amb vosaltres i amb mi mateixa. El silenci que va seguir no va ser de rebuig, sinó de sorpresa. I després, un gràcies, pronunciat en veu baixa per la seva mare. Era només un principi, però per primera vegada el futur no semblava una càrrega, sinó una possibilitat de millora.
0: Bé, no sé si exactament passa això, però ja saps que els contes, les faules, diuen moltes veritats.
1: Sí.
0: I també diuen mentides, perquè aprenguem a no mentir. Aleshores, la realitat quina és? El nen, el jove, s'apunta o són els pares que l'apunten?
1: Un 10% dels nens s'apunten. Normalment venen els pares i diuen, té, aquí t'emporto el nen, que té un problema.
0: Anda, tu!
1: Sí, aquesta és la realitat. Llavors, el nen pobre arriba a la consulta dient, bueno, no sé què hacer, no sé el que em passa, i em porten els pares, no?
2: Aquí te lo dejo, haz lo que puedas.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Però sí que un 10%, sí que jo estic molt contenta perquè al final la vida se m'ha obert, no? I tinc molts adolescents, jo vaig començar amb adolescents venint a representació d'adults, vull dir.
0: Ah, mira, també
1: provant.
0: És un altre...
1: Exacte.
0: Carai, i... un altre paper, sí.
1: Sí, i com que proven, ostres, m'encanta, porto el meu amic, També he de dir que les meves constel·lacions, vull dir, només cobro la persona que constel·la, el resto que ve a representar pot venir de forma gratuïta. Llavors, que sapigueu que està obert.
0: Ah, doncs molt bé.
1: Obert.
0: Tu també organitzes constel·lacions, ets formadora. Actualment hi ha algun curs en dansa?
1: Jo ara estic fent tota la formació de constel·lacions familiars i regressives.
0: I regressives.
1: Exacte.
0: Bé, això d'aquí ens ho explicaràs en una altra ocasió, perquè sí que m'agradaria, és veritat, i ho tenia pensat parlar de les regressions, no pròpiament, o sí pròpiament, la teràpia de vides passades, però sí que estaria bé parlar del que són les regressions i com tu les apliques una miqueta i fins on te podem arribar, perquè pot ser molt interessant, no?, les regressives. Ho tindrem en compte.
1: Encantada.
0: Et convidarem. Doncs, passa això. A veure, hi ha una cosa que no hem dit, i és el fet de que jo vaig a una constel·lació. Prèviament tu saps el tema que s'ha de constel·lar?
1: Depèn. No sempre. Si és una constel·lació grupal, sempre m'espero al grup, la persona comença a parlar i veiem què és el que té més pes. Però si és una constel·lació individual i té moltes coses a treballar, sí que... Abans faig una sessió online de 15 minuts o així per
0: clar,
1: parlar
0: per
1: amb la
0: saber,
1: persona
0: clar.
1: I energèticament que hagi el primer contacte.
0: Home, sempre és interessant, no?
1: Sí.
0: Perquè ells també deuen venir una miqueta com desorientats. També els
1: Exacte.
0: Hi has d'explicar. Poder un adult n'ha sentit a parlar, n'ha llegit, poder entre ells també s'ho comenten.
1: Exacte.
0: I poder és alliberadora, no? La constel·lació, jo sento que sí, que ha de ser molt alliberador per un adolescent, perquè, a veure, són vulnerables, estan madurant, inclús el cervell encara no el tenen massa ben posat, i és així, és
1: tal
0: així.
1: Tal qual.
0: No, massa ben posat en el sentit evolutiu,
1: Que sí, que sí, que sí.
0: No, que jo, a veure, tots hem passat l'adolescència, i si haguessin sapit el que avui se sap, em sembla que no haguessin patit tant, la veritat sigui dita.
2: Bueno, n'hi ha que tenen canes i tampoc el tenen molt ben posat,
0: Canes,
1: ara hi ha més informació.
2: Tenim
0: més informació. Llavors, abans, la meva època, això jo vaig començar a descobrir la psicologia amb 17 anys. Vaig començar a descobrir, és quan es començava a entrar en el nostre territori, Maresme, Catalunya. I us diré una cosa, vaig voler saber el que era una sessió de psicologia i em vaig apuntar d'amagat. Amb 17 anys dic, jo vull descobrir el que carai és tot això. Em vaig apuntar, em va encantar, el que passa que la línia que vaig descobrir, que després vaig pensar, no és massa resolutiva aquesta línia psicològica, però em va encantar. És a dir, que tot està servit, depèn de nosaltres, si volem trobar solucions, si volem fer un viatge interior per la nostra consciència, o volem fer un viatge exterior, que també som molt ben parits, viatjar per aquí al Mediterrani, viatjar doncs, per descobrir nous països, que són noves cultures i noves consciències. Ens hem de despedir, no sé si hem d'afegir alguna cosa més, Iago?
5: Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 12:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat. A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en quedar amb els amics per sopar.
6: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
7: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
6: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
7: Dilluns, dia de descans.
6: Telèfon 93 792 35 46.
7: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
8: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
9: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
10: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
9: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
10: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
9: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
10: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
9: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 10 16.
11: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
12: Vols anunciar el teu establiment o servei?
11: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
12: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
11: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
13: Què podem fer per ajudar l'alcohòlic a deixar de beure? Això ens preguntem els que hem estat afectats per la manera de beure d'una altra persona. A Al-Anon ens ajudem a trobar resposta a aquesta i altres preguntes. Apropa't. Al-Anon 93201224 o en el web al guioanonespana.org.
14: Notícies en xarxa.
15: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els bombers han rebut una cinquantena d'avisos en només una hora, entre les 4 i les 5 de la tarda, per les pluges enventades i calamar-se, però per ara no han registrat cap servei rellevant. La majoria de les trucades s'han fet des del Vallès Occidental, especialment a Sabadell i Terrassa. S'han fet actuacions per fer sanejament, retirar algun arbre caigut i mobiliari urbà, i per petites inundacions. El Meteocat ha emès un avís per temps violent fins just les 6 i 10 minuts de la tarda, al Bages i al Moianès. Prèviament n'havia més un altre al Baix Llobregat, al Vallès, al Penedès i també a l'Anoia. I la circulació ferroviària està interrompuda entre Calaf i Manresa en el tram Manresa-Lleida-Pirineus per una incidència els sistemes d'electrificació entre Calaf i Sant Vicenç de Castellet. A més, es poden registrar retards a la línia R4 del nucli de Rodalies, segons informat Adif, que assegura que es treballa per solucionar aquesta incidència. Parlem d'una altra incidència de la qual hem informat abans, perquè també ha quedat interrompuda la circulació entre Borges Blanques i Lleida, però l'avaria, en aquest cas, que era per la catenària, sembla que ha quedat solucionada. El govern espanyol ha desallotjat avui prop de 1.800 migrants a la platja de Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals. Es tracta dels espais de Loma Margarita i El Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora també la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín. Escoltem el president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
14: Esto no ha sido una crisis migratoria. Esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
15: I la costa badalonina ha estat escenari d'un fenomen excepcional. El primer intent de còpula de tintureres enregistrat al Mediterrani. Un equip de divulgadors científics ha pogut observar i enregistrar aquest comportament que fins ara només s'havia documentat en dues ocasions més al món i en aquest cas és el primer que s'ha fet a les costes del Mediterrani. I el Castell de Calonge, així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al festival festiu d'aquest municipi al Baix Empordà. Porta la signatura de Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere, com és la Copla Sant Jordi i la principal del Llobregat. El concert avui compta amb més d'un 75% de les entrades venudes.
16: Ràdio Arenys.

0: Mar Negre. Capítol 7. Reconstrucció dels fets.
1: Aviam, crec que vosaltres dos m'heu d'explicar moltes coses. Que la paciència se m'està començant a acabar i no entenc res, i no hi ha res que em posi més nerviós que no saber per on venen les hòsties, i darrere mi me'n cauen moltes i em sembla que encara n'han d'arribar moltes més.
2: Ja entenc que estiguis emprenyat. Nosaltres també hi estem, creu-me. Però era del tot impossible poder preveure alguna acció tan agosarada i tan bèstia com aquesta. Ho teníem tot cobert, però ningú no es podia imaginar que podia fer quelcom de semblant. Ja no ens estem enfrontant a un assassí que aprofita les oportunitats, sinó algú que ha planificat minuciosament i fins al darrer detall aquest crim.
1: I estic d'acord, però després ha sortit tot malament. L'operació Gàbia no ha donat cap resultat. Les xarxes socials van plenes de vídeos amb l'execució del poeta i ara mateix la nostra valoració està al nivell del batut. Tinc uns quants comissaris que m'estan demanant els resultats immediats perquè fins i tot el president del govern els ha trucat per saber què collons passa. Per no parlar de les pressions espanyoles que també hi són. Aviam, intenteu fer-me un resum de la situació i mirem què podem fer per atrapar aquest fill de puta.
2: D'acord. Hem fet una primera inspecció ocular a la casa des d'on han disparat. L'arma del crim és una ballesta antiga. El lletraferit ha deixat també assenyalat un poema concret d'un llibre, però no sabem quina relació pot tenir amb el cas. Els companys de la científica han arribat i estan començant a treballar.

0: us calgui, per veure si podem treure una mica el trellat de tot això.
1: Vull demanar-li permís per poder entrar amb una civil al pis des d'on han disparat.
0: Per què? I qui és?
1: Serà una professora de la Universitat de Vic, especialista en l'obra de Verdaguer. Potser ella pot treure el trellat del que significa el poema que ens ha deixat preparat el Lletra Ferit. Si pot tenir alguna relació, no només amb aquest crim, sinó també amb tots els altres. I crec, sincerament, que és millor que vegi tota l'escena que ens ha preparat per si això pot servir per alguna cosa.
0: D'acord. Procediu com us calgui. Però trobeu-me ja aquest fill de puta, perquè així ens podem dedicar a patrullar les platges a la recerca de carteristes i venedors il·legals de síndries i cocos sense control sanitari.
2: Sergent, hauria de venir al pis. Tenim novetats importants.
3: Digues, Estanislau, què hi ha?
2: Els companys de la científica que acaben de descobrir d'on prové la ballesta que s'ha fet servir com a arma del crim. I això demostra que el nostre home està carregat de sorpreses, perquè prové ni més ni menys que del castell de Súria.
3: Aviam, explica'm això a poc a poc.
2: Fa 2 mesos, aproximadament, algú va entrar al castell de Súria i es va emportar algunes armes antigues com espases, maces i, sobretot, una ballesta. Des de l'Ajuntament de Súria, que són els màxims responsables del castell i que munten visites guiades, es va posar la denúncia corresponent i ràpidament vam començar a buscar en el circuit de col·leccionistes de peces d'aquesta mena. Però fins ara no hi havia hagut resultats.
3: Vols dir que hi ha un mercat de col·leccionistes d'armes antigues?
2: Aquest és un país molt estrany. Hi ha molta gent a qui li fa molta gràcia tota la parafernàlia medieval. Així que sí, hi ha un mercat important. I si abans era una característica bastant pròpia de casa nostra, ara, amb tota la febre del Joc de Trons, el gust per col·leccionar andròmines de tota mena ha augmentat de forma exponencial, hi ha un mercat important d'espases, escuts, llances i armadures del tot acollonant. El que mai podíem arribar a pensar és que algú s'emportés una ballesta d'aquestes i molt menys que la faria servir. Mai no havia vist res igual.
3: M'estàs dient que hi ha un munt de gent que roba a castells, esglésies i altres llocs per emportar-se armadures, esposots i tot d'objectes de l'edat mitjana per una sèrie de televisió?
2: No per una sèrie de televisió qualsevol, sinó per la mare de totes les sèries. No em diguis que no t'agrada.
3: No l'he vista mai, però mai no ho he confessat. No sóc gaire de veure sèries i, en general, quan miro la tele m'agraden les coses romàntiques o que no facin pensar. Ara, tothom en parla meravelles i si és capaç de generar passions com la passió per l'edat mitjana, doncs benvinguda sigui.
2: Doncs els companys de delictes patrimonials no pensen el mateix. Ara tothom vol una espasa de veritat o una alabarda i no es conformen amb les rèpliques que es poden comprar a qualsevol botiga. En canvi, els qui estan entusiasmats són les empreses que organitzen justes medievals i tornejos i combats de recreació de l'edat mitjana, que estan fent el seu agost gràcies a l'èxit de la sèrie. Ja veus, sempre hi ha qui troba la seva pròpia gallina dels ous d'or. Però al que anàvem. Fa uns 2 mesos es va robar una ballesta amb les corresponents fletxes al castell de Súria. I ara la tenim aquí. I no, no demanis pistes de connexions ni res de semblant, perquè la investigació d'aquell robatori de moment es troba en via morta. Normalment, aquestes coses s'acaben resolent si hi ha alguna càmera de vigilància propera, d'alguna botiga o entitat bancària, però en el cas de Súria el castell és a dalt de tot del poble vell i segurament el lladre hi degué accedir a peu i va deixar el cotxe en una zona propera on no hi ha cap mena de vigilància. O quan surten a subhasta o a la venda per internet, que és el mercat natural per aquesta mena de productes. Però això tampoc no havia passat. Així que fins ara només hi havia un inventari d'objectes robats i poca cosa més. No és un fil del qual puguem estirar res.
3: D'acord. I sabem alguna cosa de la propietària?
2: En 10 minuts la podràs entrevistar. L'alcalde en persona ha anat a buscar-la.
3: Perfecte. I els testimonis han pogut aportar alguna cosa?
2: No. En l'única cosa que coincideixen és que els va cridar l'atenció que de cop i volta varen veure una cortina vermella molt bonica que es movia amb el vent, totalment preciosa, i que era inevitable aixecar la mirada cap allà. També degué cridar l'atenció del poeta, perquè els tres asseguren que ell també va mirar cap a dalt en un dels moments en què va fer una pausa en el seu discurs. Just després d'aquest moviment de cortina va ser quan va sortir la fletxa que el va matar i ja varen començar les corredisses. 2 dels testimonis asseguren haver vist algú guaitar des de la finestra per contemplar l'espectacle.

0: No en podien dir res, només que semblava dur el cabell llarg.
1: Què en penses?
0: Que segurament va ser una bona maniobra de distracció per fixar el blanc. Hauríem de repetir l'operació. Si vols, podem fer que alguna gent faci moure la cortina i nosaltres ens podem posar a l'escenari per veure quin impacte fa. Això dels cabells llargs sí que pot ser una pista interessant, però també hauríem de comprovar si és un possible efecte òptic.
1: Doncs anem a fer aquesta prova abans que no vingui la propietària del pis i parlem amb ella. Demana algú que ho prepari tot per poder fer la prova quan arribem.
2: Què, nois? Com ho tenim, això?
0: Els companys de la policia científica han aconseguit esbrinar que la ballesta amb què es va disparar el senyor Coll procedeix del castell de Súria. Se'n va denunciar el robatori fa uns 2 mesos juntament amb altres armes del castlà de la vila del Bages. I els testimonis no varen veure gairebé res. Només una cortina vermella especial que es movia amb el vent i algú amb cabells llargs guitant. Ara venim a veure si ho podem reproduir i en 10 minuts la sergent podrà entrevistar la propietària del pis. I per aquí, com ha anat?
2: El forense ens passarà el seu informe com més aviat millor, però per ell no hi ha dubte. La fletxa va impactar directament al cor, produint la mort molt poc després de l'impacte. La fletxa va arribar amb una gran velocitat i va fer un blanc perfecte. La trajectòria sembla haver estat estudiada perfectament. Quan els de la científica acabin, vull que algú provi de disparar des de la finestra per saber si és fàcil encertar amb aquest grau de fiabilitat. Això pot ser important per intentar entendre qui estem buscant. La jutgessa és molt col·laboradora, però vol resultats ja. Encara està pensant si ho tracta de forma individual o l'adjunta amb les altres morts. Han de decidir què fan, perquè ara ja són 3 morts en 3 jutjats diferents. Però de moment no ens posarà cap entrebanc el que necessitem. Des de dalt, la cosa ja no és tan fàcil. Ens estan posant molta pressió. La premsa s'hi ha abocat amb ganes, pràcticament no es parla de res més, i ara s'hi han afegit ja els diaris de fora de Catalunya. El lletraferit està donant carnassa a tothom qui vulgui escapar. Però això ja és qüestió meva. A vosaltres intenteu fer la vostra feina el millor possible i demaneu tot el que us calgui. Posarem tots els recursos a la vostra disposició, però hem d'aconseguir alguna cosa ja mateix.
3: D'acord. Intentem veure què passa amb això de la cortina. Avisa els de dalt que la moguin.
0: Pep!
4: Mare meva del Sant Roser! I tant que crida l'atenció, ja ho crec!
0: És un domàs antic molt bonic i a sobre amb la figura de Verdaguer, com un gran tapís. Fa una gran impressió i tant! Segur que el poeta el degué veure i no es va poder estar de mirar cap a dalt. Jo hauria fet el mateix. El que és més dubtós és que algú pugui dictaminar des d'aquesta distància la persona que hi havia a la finestra duia o no duia els cabells llargs. I més amb el sol així com estava fa una estona. Però, esclar, si 2 persones coincideixen amb això, deu ser cert.
3: Així, doncs, si fem recapitulació dels fets, hauríem de pensar que el nostre assassí va arribar al pis bastant abans. Potser dies i tot. Va instal·lar-hi la ballesta, va recollir el domàs i el va despenjar en el darrer moment... I això ha creat l'atenció del poeta i de la resta de la gent que el va veure i ha aprofitat per disparar. I mentre tothom fugia, marxar i abandonar el poble abans que comencés l'operació Gàbia.
0: A no ser que no hagi marxat del poble i encara sigui aquí.
3: Què vols dir?
0: Que podria ser que no hagi marxat. Que hagi decidit confondre's amb la gent que ha quedat al poble, pensant que muntaríem l'operació Gàbia, i que s'estigui aquí enfotent-se'n del Sant i d'aquí al Vetlla.
3: És una opció possible. No m'havia passat pel cap, però ho hem de contemplar tot. Podria ser això que dius, però no tenim puta manera de comprovar-ho. La putada és que sempre anem per darrere d'ell, a remolc, i que no comet cap puta errada de moment. Ens està passant la mà per la cara constantment.
0: És el que té tenir la paella pel mànec, que sempre tries tu quan i com girar la truita.
5: Mira, tols, aquest parellet, que es pensaven que venien a fer festa aquí a Folgueroles i a passejar el seu amor per la plaça. I ara els he ben fotut. Ara acaben de descobrir el domàs i de veure com és que he cridat l'atenció del poeta. Ai, aquests apassionats de Verdaguer... Són tan previsibles que fins i tot això m'ho han posat fàcil. I ara ja es deuen haver adonat que el lletre ferit sempre va un parell de passes per endavant. Que sóc jo qui marca el ritme i la pauta. I encara no serà la darrera sorpresa que s'emportaran avui. Segur que els seus companys de la policia científica ja deuen saber que la ballesta és la que em vaig emportar del castell de Súria. Que per aquestes coses sí que són bastant bons, aquests nois. Ai, sí, va ser fàcil. Vaig recordar que fa uns anys vaig anar a una visita guiada al castell, que ens van fer com a part de les distraccions que ens feien els convidats a un casament. I vaig pensar que podia anar sofisticant la cosa i que si havia de carregar-me algú al mercat vell de poesia, de folgueroles, ai, ho havia de fer amb un cert estil. Dos putos mesos he estat practicant amb la ballesta, que no és fàcil de manejar, acostumats com estem a les mires telescòpiques, a la precisió de les armes modernes. Però ara seria capaç de matar un pardal a 100 passes de distància. I és que a mi m'encanten els reptes i aquest tira dels importants. L'escenografia sempre és un dels punts decisius. Una de les coses que més m'agrada d'anar pensant i planificant. I ara també m'imagino la cara que faran els de la Casa Museu quan vegin que els he fotut el domàs de Verdaguer i l'he fet servir en aquesta casa. És ben possible que algú li caigui el pèl. Però jo he aconseguit fer un tret que ja voldria en Guillem Tell. I he de reconèixer que tot ha estat perfectament bonic.
6: Bon dia, senyora Martí. Soc la sergent Antònia Siquier, dels Mossos d'Esquadra. Necessito que m'expliqui perfectament a qui té llogat el seu pis i des de quant temps fa.
7: Bon dia, sergent. L'alcalde ja ho sap. Nosaltres sempre hem tingut aquest pis, que havia estat el dels pares. Però quan ells varen faltar, jo i la meva germana varen pensar què havíem de fer. I vam decidir llogar-lo. Miri, ella viu a Barcelona i el meu marit i jo, quan es vam casar, vam anar a una finca més nova, al poble, prop de casa dels pares, però amb més comoditat. Aquesta és molt bonica, perquè dona la plaça i tot el que vulgui, però una finca nova ens feia més gràcia, sobretot perquè amb la mainada hi havia més comoditats. I és clar, això sempre és un fet. Tampoc no la volíem llogar de qualsevol manera ni a segons qui, és clar, perquè a l'hora de llogar, segons qui et fots a casa, tens un problema que et deixen de pagar i ja no saps què fer per treure'ls. És una llàstima, perquè segur que hi ha gent molt maca, però et fan agafar por. No sé si m'entén.
6: I tant, senyora Martí, i tant. Així doncs, què varen fer al final?
7: Doncs varen seleccionar molt bé la llogatera. Hi ha una professora irlandesa de la Universitat de Vic que era amiga d'una amiga de la meva germana i que buscava algun lloc per viure-hi i que no fos a la ciutat de Vic. L'Elizabeth Dwight buscava algun poblet i quan va veure el pis el va trobar ideal. I a nosaltres ja ens anava bé perquè era ella sola. Una persona que no posa problemes, amb un sou de màxima garantia de la universitat. I és clar, tot era perfecte. I des de llavors que hi viu ella.
6: I quants anys té la seva llogatera i a què es dedica? I on deu ser ara?
7: Oh, és que ella sempre marxa el mes de maig. No hi és mai, perquè resulta que ella no té docència aquí. I el que fa és anar sempre a fer alguns cursos a Irlanda. O sigui, que la trobareu allà. Aquí és una professora molt reputada, eh? Pel que sé, explica diferents assignatures de literatura a la universitat, però fa classe sobretot el primer quatrimestre. Després es dedica a fer la seva recerca. Sé que li encanta viure a Folgueroles i està ben vinculada a les activitats culturals que s'hi fan. S'ha integrat molt bé al poble. Per això m'ha sorprès que algú hagués disparat des d'aquí. Sabia que ara no hi havia ningú. O sigui, que hauran de parlar amb la llogatera. Tinc el seu telèfon, si volen.
6: Moltes gràcies. Ara mateix la buscarem i parlarem amb ella. Li prometo que tot d'una que es pugui deixarem el pis en les millors condicions possibles. Però hauran de tenir una mica de paciència.
7: No es preocupi. Facin la seva feina i agafin el bàrbar que ha fet això i que ens ha esgarrat aquesta festa tan bonica. Pobre Jaume. Tan bona persona que era.
6: Que el coneixia, el poeta?
7: Oh, i tant. Era professor a la Universitat de Vic i havia estat mestre de la meva neta. Però nosaltres, sobretot, a qui coneixem és el seu pare, que de sempre ha tingut bestiar i ha fet de pagès. I fan uns formatges molt bons a casa seu. No em puc imaginar el disgust que tindrà quan sàpigui això del seu fill. El seu pare ja li deia que això de fer-se poeta i músic no ho veia gaire clar. Que més li valdria haver fet de pagès, com ell. Que ja se sap que és una vida plena de disgustos. Però que si un és honrat, treballador i sap com fer-ho per gastar poc, encara es pot tenir un bon pervindre. Quin disgust que tindran, que n'estaven molt del Jaume.
6: Senyora Martí, ens ha estat de molta ajuda. Moltes gràcies per tot. Estanislau, si us plau, que algú que parli l'anglès perfecte localitzi l'Elizabeth Twain i li expliqui què ha passat. No en traurem res en clar, però l'hem d'avisar igualment i li hem d'explicar què ha passat. I què dimonis són aquests sorolls aquí fora?
0: Que han arribat els voltors carronyaires. Ja hi ha els reporters de dos programes d'aquests de les grans cadenes de televisió que es dediquen a explicar les misèries dels altres, que acaben d'arribar al poble.
6: Avisa l'inspector, que ell s'encarregarà de treure'ns els de sobre. No pot impedir que siguin al carrer, però si qualsevol es passa un pèl, els farà la vida impossible. I per descomptat, que ningú no faci cap mena de declaració. I parlant de professores, quan arriba la nostra experta en Verdaguer?
0: Acaba d'arribar. Un cotxe ha anat a buscar-la a casa seva a Manlleu, que la dona no condueix. Ara mateix arriba.
6: Perfecte. Aviam si posa una mica de llum a la foscor, perquè segur que la irlandesa no ens dirà res que pagui mínimament la pena. M'encanta aquesta cançó.
0: Sí, deu ser perquè resumeix a la perfecció el nostre estat en aquest moment. Ho hem intentat tot, però no hi ha hagut manera d'aconseguir cap resultat. Per cert, on dina l'inspector Serra?
6: Ha aprofitat per anar fins a Vic. Crec que té alguns coneguts a la comissaria d'allà. I pensar que avui havia de ser un dia tranquil. Una altra fira més, sense presència del lletre ferit, i que ara podríem estar tornant cap a casa tranquil·lament, a gaudir d'un bon cap de setmana.
0: Doncs ens haurem de conformar amb el menú de festa major que tenen aquesta gent. I que no és per dir res, però fot una pintassa. Em costarà triar el primer, perquè el segon ja el tinc claríssim. El melós de vedell amb espàrrecs i verduretes.
6: El que no es pot dir és que nosaltres mengem malament. Semblem aquells polis de les novel·les de lladres i serenos.
0: Sí, la part en què els polis es posen a menjar sempre és la meva preferida. Em llegeixo totes les novel·les de Camilleri esperant el moment en què en Salvo Montalbano s'entaula tot sol per començar a cruspir. I podríem anar a Sicília, quan tinguem vacances. Diuen que han organitzat una ruta espectacular per als paisatges de les novel·les i que, a més, també pots fer diferents degustacions gastronòmiques. A mi m'encantaria provar les sardines farcides, per exemple.
6: Segurament hi deu fer una calor de mil dimonis. Però si el pla és que fem alguna cosa plegats, m'hi apunto sense pensar-ho. Això de les sardines sona com a música celestial. I els rogers, fregidets, també deuen ser un pecat. Potser amb la nena tot és complicat, però...
0: Ja tindrà l'any. Llogarem un cotxe amb aire condicionat i casetes ben boniques a la vora del mar. Però abans haurem d'haver atrapat el puto lletre ferit aquest. Si no, No ens deixaran marxar ni al poble del costat.
6: Ja tens raó, ja. Què hem tret de les professores, si és que n'hem tret alguna cosa en clar?
0: Doncs mira, anirem primer per la irlandesa. La professora Twain va llogar aquest pis fa 3 anys. Sempre marxa el mes de maig sencer a Irlanda. És el mes que fa vacances. I també una setmana al febrer i una altra setmana a principis de setembre, per participar sempre als mateixos congressos internacionals. Abans de venir a Folgueroles havia estat vivint a Barcelona i a Vic, però ara buscava una cosa més tranquil·la i més petita, perquè a més de les classes es dedica a escriure i a la traducció, i volia estar més lluny de la universitat, on en paraules textuals hi puc anar sempre que vull, i tinc els materials, els llibres, el despatx, que està molt bé per a la investigació, però per a la creació prefereixo quelcom més tranquil, i això és el que busco quan sóc a casa. Per descomptat, mai no havia passat res en cap de les ocasions que havia marxat fora de casa. I per descomptat, no tenia idea de qui pot conèixer els seus hàbits i saber que el pis estava buit a banda dels llogaters, perquè la senyora Martí s'encarrega de regar les plantes el mes que ella és a fora i de recollir la correspondència.
6: Això no m'ho havia esmentat durant l'entrevista. Ho deu haver passat per alt.
0: O ho deu haver trobat la cosa més normal del món. Als pobles això és bastant habitual, encara.
6: El què?
0: Això de fer-se favors els uns als altres. I fins i tot això de dir bon dia quan entres a un lloc és una de les coses que s'estan perdent i que més trobo a faltar. No costa gaire ser una mica educats.
6: Va, deixem els panegírics sobre la vida rural per a un altre moment i centrem-nos en allò realment important. Què ha dit la professora Comanegra?
0: A primer cop d'ull ha identificat de seguida el domàs que penjava de la finestra com un tapís autorretrat del poeta que s'havia fet fa uns 100 anys aquí mateix a Folgueroles i que en teoria hauria de ser a la Casa Museu. Efectivament hem comprovat que era el d'allà i que no hi era, però que ningú no se n'havia adonat i no hi ha, per tant, cap denúncia per sostracció.
6: Es deu haver posat feta una fúria.
0: I tant. No li ha fet gens de gràcia. Es veu que la peça no té molt de valor per si mateixa. Valor econòmic i artístic, s'entén. Però es veu que una seva àvia havia estat una de les cosidores del domàs i llavors, és clar, s'ha posat feta una fera que si no respecta res, que si sembla mentida, que si la gent no pot apreciar el valor de l'artesania feta a mà, que si una obra popular té tant de valor com i patapum i parvall...
6: Una bona recatòlica.
0: Doncs sí. Després li he ensenyat la ballesta i el llibre amb el poema. I m'ha explicat que ella havia estat una de les editores del llibre, que havia quedat inèdit, però que no és capaç de trobar-hi gaires explicacions. Només ha apuntat una cosa interessant.
6: Quina?
0: Que Verdaguer s'estava dirigint als seus enemics i admetent que gràcies a ells, ell era alguna cosa. I potser d'alguna manera el lletraferit ens està dient el mateix. Que és el que és, gràcies a que nosaltres hem començat a perseguir-lo. Però vaja, això i res és el mateix. Així que... gaudeix del dinar, que d'aquí no res hem de tornar a anar per feina.
6: Llàstima, perquè aquest cabró ens ha fotut la migdiada en l'aire.
0: Sí, ara mateix m'encantaria que el meu màxim problema fos decidir si cardàvem abans o després de clapar, o abans i després...
5: Això sí que serà una autèntica bomba de rellotgeria. No m'agrada fer la vida impossible a ningú, i menys aquest parell. Però potser, si vull que la seva història d'amor funcioni, el millor que puc fer és aconseguir que els apartin del cas. En Vaireda és un bon policia, eficient, un bon caporal.
8: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
9: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
10: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
9: Veniu a veure el futbol en companyia.
10: Disposem de terrassa.
9: Som a la Riera, Parafita 117.
10: Truqueu al 93 792 0019.
9: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
11: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
12: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
11: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
8: Ràdio Arenys.

A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en veure la reposició de Verano Azul.

Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé amb la col·laboració de la PIM Ilian Miró i en Josep Maria Asensio i el control tècnic en Joan Bosch i en Jordi Bonet. El ratolí i el lleó. Un dia, dos ratolins estaven jugant alegrement en un descampat. En aquell mateix descampat, a l'ombra d'un arbre, hi havia un lleó intentant fer la migdiada, però els ratolins eren tan escandalosos que no s'aconseguia dormir. Però en un dels seus jocs, els ratolins van passar per sobre del lleó. El lleó, enfadat, ja per no poder dormir, es va enutjar encara més per aquella manca de respecte que li mostraven els ratolins. I aixecant-se de cop va aconseguir acorralar-ne un mentre l'altre fugia tot de pressa i corrents. El lleó va agafar el ratolí que havia acorralat i, per sorpresa seva, el ratolí li va parlar. «Lleó, si em perdones la vida, et serviré sempre que necessitis la meva ajuda». El lleó primer es va quedar perplex, però ràpidament va esclatar a riure. «Tu, un petit i minúscul ratolí oferint-me ajuda a mi, el rei de la selva? Au, vés, vés!» I de tanta gràcia que li va fer, el va deixar anar. Al cap d'un temps, el mateix lleó anava despistat per la selva quan va caure en un parany posat per un caçador. Va quedar penjat en un arbre dins d'una xarxa i, per molt que ho intentava, no podia escapar i cada vegada rugia més fort de ràbia, tant que tota la selva tremolava. El ratolí va sentir els rugits i ràpidament es va desplaçar on era el lleó per acomplir la seva promesa. Però el rei de la selva seguia desconfiant d'un petit ratolí. No obstant això, el ratolí, sense dubtar-ho, es va enfilar fins a on era el lleó i va començar a rosegar la xarxa. I va rosegar i rosegar fins que la xarxa es va trencar i va alliberar el lleó. I el lleó va donar les gràcies al ratolí, que a més estava molt satisfet per haver-li estat útil.

A ritme de peus, de Josep Maria Espinàs. Molt sovint les cançons m'han estat les companyes de camí. D'on vaig, de Riverside, cantava jo mentre baixava per la vora d'un riu. Cada nota amb accent coincidia feliç amb una passada. Caminava tot sol ja feia dies, acompanyat només per l'Ebre, que m'acompanyava obrint pas entre muntanyes i turons. Recordo el sol d'agost i un gran silenci. En mi només m'anava una cançó, d'on vaig, de Riverside. Ara recordo un temps en què les hores eren més lentes que ara i l'horitzó llunyà. D'on vaig, de Riverside. Jo baixava feliç seguint el riu i he arribat a la mar, la muralla de la sorra i de l'aigua que m'avisa que el camí ja s'esborra.

Us deixo un poema de Josep Maria Becerra. Mira'm. Mira'm als ulls. Centra't en les meves pupil·les i sentiràs com jo, poc a poc, entro dins teu. Una vegada dins, ho sents ja? T'embolcallo amb la meva veu, com si estiguéssim en una nit d'hivern, freda i fosca, allà, ben lluny. Ho escoltes ja? Un llop udola sense parar. T'aixoplugo amb una manta càlida, cobreixo la teva nuesa amb la meva. Ho notes? On és el temps? No n'hi ha. On som nosaltres? Enlloc. Deixa que la meva veu t'acarici. Acosta't sense por. Ara, jo sóc tu. I tu, jo. No deixis de mirar-me als ulls i apropa't més. Notes com l'alè s'esgota? Sí, estic cansat. Cansat com l'amant que s'ha unit amb l'estimada. Has sentit ja com t'he fet l'amor amb la mirada?

És necessari patir tant, de Josep Torrents i Misser. Quantes vegades de menuts vam patir i ens vam preocupar per problemes que podien ser insignificants però que ens afectaven? I quantes ens van fer patir? Fàcilment ens angoixàvem pel que passava al nostre voltant i podíem patir si algun amic s'enfadava amb nosaltres, si el pare o la mare ens escridassava o ens castigava. A la vegada, els nostres pares o avis o els adults que ens van influir i amb qui ens vam relacionar també van patir. I més en concret, quan nosaltres érem infants o adolescents, vetllaven per nosaltres perquè estiguéssim bé, es van preocupar per la nostra salut, educació, estudis, etc. Certament, ben d'hora, ja experimentem aquestes sensacions i emocions que tenen a veure amb el patiment, el dolor o l'angoixa. La veritat és que ens passem gran part de la vida patint per un motiu o per un altre, i a vegades inútilment. En algunes circumstàncies ho podem fer gratuïtament, en d'altres perquè repetim conductes, costums o maneres d'actuar, o també perquè ja ho som de mena i ens preocupem per tot. Aleshores, és necessari patir tant? Es pot justificar aquest patiment? És possible viure feliços? Viure en un estat de tensió i sofriment prolongat desgasta i pot provocar malestar constant, pèrdua d'energia, desil·lusió i un baix rendiment de les funcions intel·lectuals. Per la qual cosa res no justifica el sofriment inútil i prolongat.

un gat, al contrari, viure de manera positiva, respondre positivament davant de situacions conflictives i alliberar el nostre dolor emocional, ens permet fugir d'aquest encadenament i recuperar la il·lusió per viure.

M'he lliurat els pocs dies que t'he tingut. He patit les infinites nits que t'he desitjat. He escoltat els missatges del teu silenci quan jo plorava i em negaves les paraules. I així naixien els meus versos, que tant he sentit i mai he mesurat. Els has comptat tu? El teu silenci m'ha dictat mil poemes. Sense tu no hi hauria cap vers, ni tampoc hi hauria poesia, ni poetesa.

j'ai autant appris. Ara us llegiré dos relats. El primer d'ells es diu Estimar i ser estimat, del llibre Maktub, de Pablo Coelho. Diu el mestre: moltes vegades és més fàcil estimar que ser estimat. Tenim dificultats per acceptar l'ajut i el recolzament dels altres. La nostra temptativa de semblar independents no permet que l'altre tingui l'oportunitat de demostrar el seu amor. Molts pares, en la vellesa, roben als fills l'oportunitat de donar el mateix afecte i suport que van rebre quan eren nens. Molts marits i dones, amb el pas del temps, es poden sentir avergonyits de dependre de l'altre. I així, les aigües de l'amor no s'estenen. Cal acceptar el gest de l'amor del proisme, cal permetre que algú ens ajudi, ens doni suport, ens doni forces per continuar. Si acceptem aquest amor amb puresa i humilitat, comprendrem que l'amor no és donar o rebre, és participar. Tot seguit us en llegiré un del mateix autor, d'en Pablo Coelho, que porta per títol Una segona oportunitat. Un guerrer de la llum sempre té una segona oportunitat en la vida. Com tots els altres homes i dones, no va néixer sabent manejar l'espasa. Es va equivocar moltes vegades abans no va descobrir la seva llegenda personal. Cap guerrer no es pot asseure al costat de la foguera i dir als altres: no m'he equivocat mai. Qui afirma això diu una mentida i encara no es coneix a si mateix. L'autèntic guerrer de la llum ha comès injustícies en el passat. Però al llarg de la jornada s'adona que les persones amb qui s'ha portat malament sempre es tornen a creuar amb ell. És la seva segona oportunitat de reparar el mal que va fer i ell sempre l'aprofita sense dubtar.

Descalç i sobre terra mullada, del poemari A trenc d'alba. Descalç i sobre terra mullada busco la serenor que sols la mar em pot donar. La pluja que m'acarona és el sentiment que m'acompanya. Busco resposta al meu neguit. Cort i raó, emoció i sentiment no estan en sintonia, malgrat que, com el yin i el yang, intento conviure la meva dualitat. I si el vent és la vent dels déus, als vells demano resposta.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb un poema curt de la Carme Cabús i, en segon lloc, la Pi Milian ens farà reflexionar amb una cita de la Sara Buo. Espero que la nostra selecció, com sempre, us agradi. Jardí. Sóc en un jardí d'ombriva enyorança, ple de fulles seques, fonts abandonades, però el sol persevera entre escletxes d'arbres. Les heures s'enfilen per troncs i capçades i en el cel serè, d'espurnes daurades, l'ardent primavera, àlgiment i dansa.
1: Sé que t'estimo, perquè hi ha una nena espantada dins meu que quan et mira deixa de plorar.
0: Molt rebé, doncs em sembla que avui ja podem dir no hem tancat barraca, però sí que hem tancat la nostra col·lecció de versos, poemes, relats. I, a veure, jo destacar en primer lloc el poema que tu has llegit d'en Becerra, que llegiré el tros que m'ha agradat més. Ara jo sóc tu i tu jo. No deixis de mirar-me als ulls i apropa't més. Notes com l'alè s'esgota? Has sentit ja com t'he fet l'amor amb la mirada? Preciós, eh?
1: Preciós.
0: Sí. És preciós, eh?
2: És molt maco.
1: És molt maco.
2: És molt maco. És sentiment. És sentiment, eh? Vull dir que no... És... Però, a més, avui han sortit molt... Va, diferents temes, eh? Ha sortit la tristor, ha sortit la solitud, el mustaqui.
1: L'espinàs.
0: L'espinàs, també, eh?
1: Amb una música molt apropiada.
0: Sí, l'hem encaixat. I també vull comentar una cosa que m'ha cridat aquests primers versos d'ell, que dius així, a veure si ho recito igual. Molt sovint les cançons m'han estat les companyes de camí, Don't Buy the Rider's Side. Cantava jo mentre es baixava per la vora d'un riu. Això fa pensar que hi han cançons per tota la vida i que t'acompanyen al llarg de la vida, no? Jo, per exemple, que he pogut reflexionar-ho, per exemple, m'ha acompanyat en Joan Manel Serrat. Jo recordo de menut que el meu pare el posava, ara que tinc 20 anys, sota un cirerer florit, el Mediterráneo, Beatles també, m'ha acompanyat Hey You, Imagine, Love Me Do, i una que m'agrada molt particularment és de Michel Fugain, Une Belle Histoire, i com no, en George Moustaki.
1: El George Moustaki té unes cançons precioses i, bueno, i quan cantava amb la Marina Rosell, que havien cantat moltes vegades, a veure, l'Emetec, per exemple, ho brodaven. Ha estat un gran cantautor. Llàstima que ja no el tenim.
2: De fet,
1: no el
2: podem la música és el pentagrama de la vida. I cada nota de la música és una època de la nostra vida.
1: Sí.
2: I a partir d'aquest moment, quan arribes a certa edat, cada cançó et recorda una època de la vida i les vivències que has tingut en aquella vida. En aquests moments, i els patiments que has tingut.
0: Perquè també,
2: hem parlat del patiment.
0: Sí, sí.
2: I el patiment no és un no sentit. El patiment és un sentiment profund d'allò que... hi ha moltes classes de patiment. El patiment de la persona que no hi és, el patiment d'allò que no has pogut aconseguir, el patiment d'allò que estàs veient i que no voldries. El patiment d'un país que no és el teu, un patiment que són llengües que són maltractades i que en aquests moments, doncs, a més tenim que veure la realitat que estem vivint en aquests moments, no tan sols a tot arreu.
0: Em sembla molt bé, perquè, a veure, a vegades patim excessivament, no? I és la reflexió d'aquest relat, que a vegades viure en un estat de tensió i sofriment prolongat desgasta i pot provocar malestar constant, pèrdua d'energia i moltes més coses, no? El patiment per evolucionar hi ha de ser-hi, per avançar també hi ha de ser-hi, perquè si no, no te'n dones compte d'aquells punts que tu has de canviar i transformar, no? És el que jo he vist personalment al llarg de la meva vida i el que encara espero que em quedi, no? Que em quedin molts anys per poder i continuar experimentant i poder creixent com fins ara.
1: Però tots patim, vull dir, la vida és un patiment constant, ens dona moltes alegries, però també ens dona moltes penes. Moltes penes de tot tipus. Llavors, vull dir, patir és inherent al ser humà. Crec que és algo que tenim que saber conduir-ho perquè, a veure, és innat amb nosaltres.
0: És innat, correcte.
2: Però hem de saber triar el patiment. Hem de seleccionar el patiment. hem de patir, perquè és necessari patir, però no deixa de ser un creixement que tocaves dir, és evident.
1: Sí.
2: Però de vegades patim per coses que no són importants.
0: Doncs res, ara sí que m'estan indicant des del servei tècnic que ja ens hem d'anar acomiadant i així ens ho farem com cada setmana i res més, amics oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris ens acomiadem fins al proper programa d'Ànimes.
1: Fins la propera, amics oients.
2: Fins la propera.

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en fer una excursió amb els amics i acabar deshidratats. A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en intoxicar-se amb esprai antimosquits.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
9: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
8: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
10: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera.
11: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en intoxicar-se amb esprai antimosquits.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
6: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
7: Vols anunciar el teu establiment o servei?
6: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
7: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
8: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada. Farem camí juntes amb mirada de dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han rebut una cinquantena d'avisos en només una hora, entre les 4 i les 5 de la tarda, per les pluges desmentades i calamar-se. Per ara no s'ha registrat cap servei rellevant. La majoria de les trucades s'han fet al Vallès Occidental, especialment a Sabadell i Terrassa. S'han fet actuacions de sanejament, retirar arbres caiguts, mobiliari urbà i petites inundacions. Recordem que el Metocat ha emès un avís per temps violent fins a les 6 al Bages i al Moianès, i també ho havia fet el Baix Llobregat, el Vallès, l'Alt Penedès i l'Anoia. I si ens fixem en la temperatura en general, també hem de parlar de la temperatura de l'aigua del mar, que ha batut rècords enguany. Arriba als 27,8 graus a l'Estartit, un valor inèdit en els darrers 50 anys. Les onades de calor marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins, la flora i la fauna. La Mediterrània, de fet, està immersa en una onada de calor amb temperatures de més de 4 graus superiors a la mitjana i registres a la Costa Brava que han fregat els 28 graus. Aquest valor són totalment inèdits en registres de l'Estartit i les Illes Medes. Escoltem Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit.
2: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
1: Per cert que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han incorporat aquest estiu per primera vegada 60 polseres d'alerta tèrmica destinades al personal municipal que desenvolupa la seva feina a l'aire lliure. Ho fan per reforçar la prevenció davant les altes temperatures. 30 d'aquestes estan destinades al personal d'obres i serveis i 30 a medi ambient. Les polseres emeten un avís lumínic, sonor i de vibració quan es detecta que la temperatura corporal del treballador arriba als 37,8 graus. I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats. Si fossin autèntics, tindrien un valor al mercat superior al 1,5 milió d'euros, segons la taxació dels perits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta, investigant les persones de 43 i 60 anys per un delicte de la propietat industrial. I un estudi del Centre Tecnològic del Vi, el Vitec, analitza les característiques de la garnatxa blanca de la DO de Terra Alta a partir dels vins de 7 cellers de les zones de producció i permet aprofundir amb la singularitat d'aquests vins.
0: La primera en música es diu Radio Arenys. It was a teenage wedding and the old... A Ràdio Arenys, pluja d'estels.

Pluja d'estels. Els estels sempre miren a la Terra, són al nostre costat i els agrada explicar-nos coses boniques. Clar, són les estrelles xerraires del Papaseit que cauen a terra vora la ràdio, al Calissai, per guarir-se del fred. En agafo uns quants i els pujo aquí a la ràdio al dematí per omplir una estona de diversitat i color. Són trossets de música i poemes, perquè quan un creador se'n va, queden les seves obres al cel per sempre. És l'ànima de les persones que conserva el seu resplendor i vola del cor fins al cel. It was there where Pierre was waiting to the lovely Mademoiselle.

Aquestes festes són una d'aquelles paraules tan carregades de significació, de tòpics, que cal escriure-les en majúscules. Certament, hem fet transcendent aquella puresa de la imaginació infantil, la senzillesa del naixement d'un infant a l'establia i l'esperança d'uns mags que calguin del cel. Potser en la seva significació més primicera, només els nens hi tenen accés per això. La literatura de Calders és, doncs, una literatura contra les suficiències, contra les pretensions, contra les falsetats, contra les majúscules amb què l'home s'ha anat envoltant.

Derz ens invita, amb la seva amabilitat, amb la seva aparent ingenuïtat, a mirar-nos tots amb una actitud oberta, sense prejudicis, amb una punta d'ironia i amb una lògica que no restringeix els horitzons, sinó que, ben al contrari, els obre, els amplia. Pluja d'estels.

Pere Calders. Vet aquí que una vegada un dels Reis Mags em sembla que era el rei Gaspar, però no n'estic segur. Es va reunir amb els seus col·legues i els hi va dir: «Sostenim una competència amb el Pare Noel que no és bona per ningú». Al capdavall, les bones intencions són idèntiques. L'esperit ve a ser el mateix i trobo absurd que els trepitgem el terreny. Això s'hauria d'acabar.

I el rei Baltasar va dir... Però com? No ho sé. Però a tots tres ens consta que les tècniques de promoció han evolucionat molt i és evident que o t'hi adaptes o has de plegar. Suposo que heu sentit parlar dels holdings. Però què hauríem de fer? El rei Melchor intervingué per dir que al punt que havien arribat les coses seria molt violent anar a veure-les i sense veure el Pare Noel no sabien què fer. Qui sap com els rebria? Jo no he dit anar-lo a trobar, sinó que ens vingui a veure. Tots tenim la nostra dignitat. Tanmateix, les empreses terrenals han resolt eficaçment aquests problemes i unes confortables terres de ningú. Hi ha unes suites residencials precioses on és agradable d'arribar a acords mútuament satisfactoris. Però com s'hi arriba? S'arriba a través d'agències especialitzades i de public relations, d'una gran preparació professional. I tu saps com contactar-hi? Jo m'he informat degudament. Doncs arregla-ho tu, li van dir al rei Baltasar.

cap d'un parell de mesos, potser encara no els feia, el rei Gaspar va reunir els seus companys en un hotel de la costa catalana. Era un indret de molta categoria, amb uns serveis excel·lents, i com que s'esqueia la temporada baixa, hi havia pocs estandants, els quals eren atesos amb una exquisida cortesia. El Pare Noel estava passant les vacances a Miami, però va respondre de seguida al telegrama del rei Gaspar, accedint a acudir a la cita. Els tres reis anaven vestits de paisà, sobretot, per no cridar l'atenció, i es comportaven en tot com uns executius importants.

molt discrets i correctes. No donaven unes propines ostentoses, però tampoc es podia dir que fossin gaire tacanys. Justs i equilibrats, quedaven en tot com uns grans senyors. Però si algú hagués dit al servei que eren reis, potser no s'ho haurien cregut, perquè es vegi com són les coses quan hi ha veritable classe. Els Reis Mags, mentre esperaven que vingués Papa Noel, els il·lustres personatges feien turisme i compraven records locals. Com que dada l'accessòria que és interessant de comunicar a qui li interessi, cal dir que Melchor el va entusiasmar uns xurros elaborats per un establiment que, a l'estiu, plantava barraca a tota la platja i a l'hivern continuava la seva benemèrita labor en un local de cafeteria molt freqüentat pels millors pescadors de tota la passada.

conjunt es podria afirmar que els tres reis passaven uns dies molt agradables. El rei negre, amb tots els respectes, el va engrescar la ratafia i no es cansava de dir que era un licor finíssim de país molt civilitzat. A Gaspar el van fascinar els objectes de fusta d'olivera treballada. Tot i que no fumava, es va comprar tres cendrers per regalar als amics. Deia ell com si es disculpés, que no eren per ell. Els inquietava la falta de notícies del Pare Noel, del qual no havien sabut res més de la seva resposta al telegrama. Havia d'arribar un dimecres al matí. I es va presentar el divendres de cara al vespre. Els va fer passar unes hores de molta angúnia. Digué el Pare Noel, perdoneu-me, digué el nouvingut, tot just en saludar-los. Una amenaça de bomba a l'aeroport americà ha trasbalsat tots els vols. Us volia telefonar immediatament, però la policia bloquejava les comunicacions. Els tres reis van estar a punt de preguntar-li què havia ocorregut amb el trineu, però es va recordar a temps que tots ells eren de vacances i que prescindien de les eines de treball. T'havies estibat una planxa, va dir-se a si mateix, si preguntes pel trineu. El Pare Noel duia un traixo de mig temps, una mica extremat, d'aquells amb reforços de cuir a les calces i un barret esportiu amb la coqueteria d'una pluma d'au de color molt vistosos. El conjunt el rejuvenia, francament, i ell se n'adonava, perquè era més loquaç que de costum i es movia amb una gran llibertat de moviments. Verdaderament, no semblava el Pare Noel.

0: Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
1: L'agència que havia preparat l'entrevista ho havia previst tot, potser més del que era estrictament indispensable. Per exemple, es va preocupar de l'assistència de dos intèrprets, oblidant que tant els Reis com el Pare Noel eren políglotes per exigències de l'ofici.

arrencar de tots, el primer dia, per evitar la brusquetat d'entrar en matèria brutalment, el van dedicar a la visita de la població costanera. El Pare Noel va adquirir unes tovalloles que duien estampades una vista de les torres de la Sagrada Família i un parell de cors marins que el van il·lusionar com un infant. No parava de posar-se a l'orella i d'escoltar el soroll de les onades, que no l'havia sentit mai.

el segon dia ja van anar per feina. El representant de l'agència organitzadora es reuní en un reservat de l'hotel, annex del bar. Era confortable, amb un fil musical que asserenava l'esperit. Les assistentes, les noies de l'agència, amb unes faldilles curtes, gairebé inexistents, servien begudes de graduació o sucs de fruita, segons els gustos o les creences de cadascú.

El delegat de l'agència es limita a dir que el seu paper es reduïa a tenir-los contents i que la paraula que havia de prendre el rei Gaspar era el promotor de la trobada. I de repent el rei Gaspar digué: «Sí, no em vull pas allargar massa. Escolteu-me bé».

Es tracta, estimat senyor Noel, per això l'han fet venir, de posar-nos d'acord i de no competir en va. Jo no dic de repartir-nos al mercat amb bona harmonia, ja que em repugnen els conceptes materialistes, però sí que estaria bé de programar-ho amb un sentit comú de conjunt. I el pare Noel respongué: la paraula mercat ha sorgit de tota manera i no la podem esquivar, però és tan sols això. Hi ha més mar de fons. I voldria, abans de continuar, que no em tracteu de senyor. Segons com es miri, tots quatre som sants i em sembla a mi que ens podem tractar tranquil·lament de tu. Només faltaria que entre nosaltres haguéssim d'anar en compliments. Sí, sí, sí, tens raó, va exclamar el rei Melxó, que també era una ànima pura. Doncs som-hi, prosseguí el pare Noel. Us voldria preguntar, abans que res, si a vosaltres no us martiritzen amb els nens del Tercer Món, fregant-vos pel nas les diferències que hi ha entre uns infants que es moren de gana i uns altres que diu que es van tornant insensibles per un excés de joguines. Escolteu bé.

I tant, teniu raó, exclama el rei Gaspar. Ens ho retreuen cada any, com si depengués de nosaltres. Ens arriben a amargar la festa. I a mi, amb un refinament que em va acorralant, ara ha sorgit això que en diuen el moviment ecologista. I, a més, de la gana infantil. M'acusen de la destrucció forestal. O sigui que em volen escatimar l'arbre. Són hipòcrites. I els que calien era fer que ells, amb taules, armaris, calaixeres, cadires, tauletes de nit i tota la resta, m'han espatujat més arbres que no pas jo amb tota la meva carrera.

va seguir dient el Papa Noel, figura que la gana del tercer món no és cosa d'ells. Us confesso que ja n'estic tip. I com que vaig endevinar de seguida l'objecte de la vostra convocatòria, he acudit amb una idea concreta. Tots quatre tenim de sobres l'edat de jubilar-nos. Doncs fem-ho. Deixem a tall de testament un missatge adreçat als nens de tot el món.

Recomanarem als nens de tot el món que a partir d'ara es creïn les cartes als ministres d'Economia, que també prometen miracles, però no en fan mai cap. Així sabran el pa qui dona. Però això seria fer de majògia, replicar un dels reis. Sí, sí, respongué Pare Noel. Podríem triar entre fer nosaltres o que ens reblin entre cap i coll. Jo ho he escollit. Van començar a parlar els uns amb els altres, els uns amb els altres, els uns amb els altres. I com que el va veure nerviós, amb una d'aquestes obstinacions que pateixen a vegades els homes del nord, el rei Gaspar, que era molt tranquil, va voler introduir un element de calma a base de donar una mica més de temps al temps.

Doncs molt bé, va dir el rei Gaspar. Ara ja hem tingut un primer canvi d'impressions. Proposo de suspendre la reunió i reprendre-la demà o demà passat amb un ordre del dia que comprendrà el punt de vista de Noel. Mentrestant, hi pensarem. I aleshores en podrem parlar amb més coneixement de causa. Va passar el temps, va passar el temps, va passar el temps, fins avui, i sembla que ho van fer així, sense que se sàpiga res de segur. Nosaltres hem quedat a l'espera d'un comunicat oficial definitiu. Ha quedat així. Pere Calders.

0: Pluja d'estels.
1: Ara m'ha acabat aquest conte del Pere Calders i llegiré alguns poemes de Juan Ramón Jiménez, que junt amb Platero i jo té una obra de prosa i poesia molt bonica.

Al niño le da el sol en la cabeza, pero él, absorto en el agua, no lo siente. Platero, no sé si entenderás o no lo que te digo, pero ese niño tiene en su mano mi alma. Juan Ramón Jiménez. Fins aquí, Pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. Disseny musical Carla Ricard. I han de buscar les músiques molt boniques. Gràcies, Joan Bosch. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. Amb el suport del nostre director i estimat Joan Garcia. Adeu, amics, gràcies per la vostra atenció. Espero que aquesta pluja d'estels us hagi agradat.

0: Sintonitza la música de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Primera en música.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7:22, la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7:56, ponemos la primera plana, primera plana, primera plana.
3: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
2: A las 8:12 las prensas empiezan a rodar y a las 8:47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
3: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
4: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
3: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La circulació ferroviària està interrompuda a la línia R8 per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. A més, per un problema en els sistemes d'electrificació entre Granollers Centre i Mollet-Sant Fost, els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 també pateixen demores. Renfe ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre Martorell Central i Mollet-Sant Fost. També hi ha retards, per cert, que poden superar els 30 minuts a la RL4 entre Manresa i Calaf per una incidència a l'electrificació amb servei alternatiu per carretera. Aquesta incidència també provoca demores a la R4. Tarda de pluges. Els bombers han atès entre les 2 de la tarda i 8:45 del vespre 94 avisos relacionats amb l'episodi de pluges, tempestes i ventades. La majoria s'han fet des de la regió metropolitana nord, de les quals també algunes al Vallès Occidental. Protecció Civil ha activat aquesta tarda en fase d'alerta el pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses les properes hores, especialment de cara a demà divendres al vespre i dissabte al matí. El Meteocat diu que durant el vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, xàfecs que anirien acompanyats de calamar-se. I el Baix Penedès es prepara per una nova verema. Com a la major part del territori, enguany la collita s'ha avançat força, en bona mesura, per la combinació de les pluges de l'hivern i la manca d'aigua i la calor dels darrers mesos. Els preocupa, amb un ull al cel i també un altre, diuen, a la butxaca. Escoltem l'enòleg i viticultor Martí Giral.
7: Bueno, portem uns anys que cada any és una bogeria entre sequera, un any de sequera, dos o tres anys de sequera, no? Dos o tres anys. El míldio, que va destrossar moltes vinyes, entre una cosa i una altra, no podem dir si és més o menys. Jo veig que és una collita normal, sense cap grans quantitats, més aviat petita, perquè, doncs perquè el raïm està més aviat petit, desgranadet, però d'una qualitat molt alta.
6: I l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat avui en la subdelegació del govern a Lleida el col·lapse del sistema de cites prèvies a tràmits d'estrangeria. Critiquen que les cites que es donen són insuficients i això fa endarrerir fins a 11 mesos els tràmits de les persones que volen un permís de treball. I una nova combinació de fàrmacs millora el control del càncer renal avançat. Ho indiquen els resultats d'un assaig clínic internacional de fase 3 que s'ha publicat a la revista The Lancet, que s'ha fet amb 747 pacients. Recordem que aquest tipus de càncer, segons dades de la Vall d'Hebron, causa 150.000 morts a l'any.
5: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició. In olden days, a glimpse of stocking was a look on a something shocking, but now God knows anything goes. Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugint.

Bona nit i molt benvingudes i molt benvinguts sigueu tots plegats al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Avui, com cada dijous, que no hi ha ple municipal i no ens sorgeix un imprevist d'última hora, us estarem acompanyant des d'ara fins a les 10 en cançons de musicals de tots els temps que s'han pogut veure als escenaris de Broadway, Londres, Barcelona, Madrid i molts més altres punts del planeta. Això sí, totes les cançons que escoltem cada dijous estan emmarcades en una temàtica molt concreta. La d'avui és la sang, i més concretament, els musicals sanguinaris. Avui és dia 13, sí, però no és ni divendres ni dimarts. El Halloween ja està més que passat. Però què hi farem? Qualsevol dia és bo per dedicar un programa als musicals sanguinaris. I, de fet, aquest programa ja el teníem preparat per la temporada passada, però al final no el vam poder fer, i el vam reservar per més endavant. I ja ha arribat el dia. No m'enrotllo més i comencem, que avui tenim moltes cançons i m'agradaria que les poguéssim escoltar totes. En Joan Bosch preparadíssim a la part tècnica i aquest... Oi. I aquest que us parla, en Jordi Serra Ribogent, aquí rere els micros, amb tots els apunts i fitxes al damunt de la taula, a punt per començar. I comencem ja amb la primera cançó, que pertany a un musical basat en la saga de pel·lícules de culte de la dècada dels 80, The Evil Dead, que traduït en català seria com Els Malvats Morts, dirigida per en Sam Raimi, que aquí la van titular com a Possession Infernal. Una saga de pel·lícules amb tots els ingredients típics i tòpics del terror. Això sí, amb un punt de comicitat i un cert to paròdic, que és molt més accentuat al musical que a la pel·lícula original, que no és de gènere musical, que quedi clar, la pel·lícula original és només de terror. Sí? De què va aquesta pel·lícula? De què va aquest musical? Doncs un grup de noies i nois van a passar el cap de setmana a una casa abandonada enmig del bosc, tot molt típic. Allà dins, concretament al soterrani, hi troben un llibre antic, el Necronomicon Ex Mortis, que si se'l manipula pot fer despertar forces malignes en conseqüències imprevisibles del que pugui acabar succeint. I la curiositat va matar el gat, com diuen. Aquests nois i noies el manipulen i després passa el que passa. Assassinats sanguinaris, serres mecàniques plenes de sang, possessions infernals d'espectres que entren al cos de qui no haurien d'entrar, i morts, moltes morts, i resurreccions en forma de zombis malignes, i un protagonista, l'Ash, que lluita contra les forces del mal per intentar sobreviure. Tots aquests són els ingredients d'un musical paròdic basat en la saga de pel·lícules, com us hem dit, The Evil Dead, d'en Sam Raimi. La paròdia arriba a l'extrem que fins i tot el cérvol, el cap de cérvol que hi ha penjat a la paret del menjador, també parla, canta i participa en alguns números musicals. Ben curiós. En Christopher Bond, en Frank Cipolla, la Melissa Morris i en George Remblatt, quatre amics molt fans de The Devil Dead, van ser els creadors d'aquest musical. I entre els quatre van composar les cançons i escriure les lletres i el llibret. Es va estrenar a Toronto l'any 2003 i el 2006... O sigui, era que se m'anaven una mica les dates. I el 2006, després de l'èxit aconseguit al Canadà, va entrar per la Porta Gran a l'Off-Broadway de Nova York. S'ha representat a diversos països arreu del món i se segueix representant. De fet, l'any que ve es podrà veure a Àustria i Alemanya pel que fa a Europa i també a Austràlia, on se'n farà una gira per tot el país. L'any 2012 es va poder veure a Madrid, en castellà, en una sala del cinema

ara mateix escoltarem, que s'ha convertit ja en una coreografia icònica dels musicals i que els espectadors, quan van a veure aquest musical, es posen de peu i el comencen a ballar. Una mica com el mateix que passa amb el Time Warp, la dansa del temps del The Rocky Horror Show, que, per cert, el Time Warp l'anomenen a la cançó que ara escoltarem i ells diuen que la seva és molt millor que el Time Warp. Els que sapigueu anglès, pareu bé l'orella perquè detectareu doncs, la referència que fa aquesta dansa del temps del The Rocky Horror Show. En aquest cas, els qui ballen i canten són zombis, acompanyats d'altres forces del mal. I d'aquesta coreografia, fins i tot, podeu trobar-ne tutorials al YouTube que us ensenyaran pas a pas a ballar-la. Es tracta de la cançó Do the Necronomicon. Fem el Necronomicon, que ara mateix l'anem a escoltar, i si voleu ballar-la, encara que no sapigueu la coreografia, vosaltres mateixos. La qüestió és moure el cos, tal com fan, amb tanta marxa, tots aquests morts vivents. Escoltem-la.

Una planta carnívora de nom Audrey 2 és la protagonista de la cançó que ara mateix escoltarem. L'Audrey 2 és la planta carnívora del musical The Little Shop of Horrors, la petita botiga dels horrors, un musical de culte estrenat a l'Off-Broadway el 1982 i que està basat en la pel·lícula de sèrie B del mateix títol, dirigida per en Roger Corman l'any 1960. La composició musical de la petita botiga dels horrors va anar a càrrec d'un aleshores desconegudíssim Alan Menken, molt abans que es convertís en el compositor predilecte de la factoria Disney durant la dècada dels 90 i autor de les bandes sonores de pel·lícules com Aladdin, La Bella i la Bèstia, El Geperut de Notre Dame, Hèrcules o La Sireneta, entre d'altres. En composició musical de l'Alan Menken

i Lletres i llibret, d'en Howard Ashman, es va estrenar, com he dit abans, a l'Off-Broadway el 1982, aconseguint un gran èxit tant de crítica com d'acceptació per part del públic. L'any 1983 es va estrenar a Londres, al West End, i des d'aleshores ençà s'ha convertit en un dels musicals més representats arreu del planeta, i no tan sols a nivell professional, sinó que hi ha moltes universitats, instituts, col·legis, centres culturals, centres cívics als Estats Units i arreu del món que l'han representada en alguna ocasió com a obra de teatre de final de curs. A nivell professional, tant a Barcelona com a Madrid s'han pogut veure diversos muntatges, però el pioner va ser en català, a Barcelona i de la mà dels de Goy de Gom a la dècada dels 80. L'Odri 2 és una planta exòtica que un dia en Seymour compra... En Seymour, que és el protagonista d'aquest musical, compra a un xinès. Des que compra aquesta planta, la vida d'en Seymour i del seu entorn laboral canvia molt favorablement. Com si del geni de l'Aladí es tractés, la planta ofereix al seu amo tot el que ell desitja. Entre els seus desitjos, que l'estimi la noia de qui està profundament enamorat, l'Odri 1. A canvi, però, haurà de pagar un preu: alimentar aquesta planta amb sang i carn humana. Del muntatge original de 1982, el de Love Broadway, ara n'escoltarem el tema musical Feed Me, Alimenta'm, moment en què en Seymour descobreix que l'Odri 2 parla i moment en què arriben acords per forjar les bases del seu pacte sanguinari. I tot a ritme de rock and roll. Escoltem-lo. Sudden changes surround me. Lady Luck came and found me. Thanks a million for making the magic you do.

0: get it!
1: I ara a continuació escoltarem dues cançons, primer una i després l'altra, que tenen en comú que pertanyen a dos musicals creats a partir de dues llegendes negres. L'una dels Estats Units i l'altra d'aquí, de casa, catalana. I totes dues són força sanguinàries, la veritat. Comencem per la dels Estats Units. La llegenda negra de l'assassina de la Mestral o la boja de la Mestral, que era com anomenaven a una noia que es deia Lizzie Borden, que a finals del segle XIX va ser acusada de matar a cops de destral el seu pare i la seva madrastra. Se la va jutjar i, al no haver proves contundents, se la va considerar no culpable. Això sí, va viure la resta de la seva vida repudiada pels seus veïns, que sempre la van considerar culpable. A partir d'aquesta llegenda, l'Steven Cheslick de Meyer, l'Alan Stevens Hewitt i en Tim Maynard van crear el musical Lizzie, que es va estrenar l'any 2009. Un thriller musical pensat per a quatre actrius i sis músics, a ritme de rock, que és una poderosa declaració feminista que s'endinsa en la misteriosa ment de la Lizzie Borden i que especula els motius que la van portar a cometre aquells assassinats. La pèrdua de l'herència, l'opressió, els abusos sexuals, el desequilibri mental producte de tot plegat. Actualment, aquest musical es pot veure al Teatre Gaudí de Barcelona de la mà de la companyia Les Biaix, formada per les actrius Alba Grau, Clàudia Añor, Gemma Maus i Candela Díaz Sanz i la directora Alba Collado, que a part d'interpretar i dirigir l'espectacle també es van fer càrrec de la seva traducció i adaptació al català. Aquest muntatge, amb sis músics tocant en rigorós directe, es va estrenar la temporada passada i va rebre molt bones crítiques tant per part del públic com de la crítica especialitzada. La cançó que ara escoltarem és una cançó clau en el musical Lizzie. És el moment en què el pare de la Lizzie ha tallat amb un cop de destral el cap a tots els coloms de la seva filla com a venjança al descobrir que a la Lizzie li agraden les noies i no els nois com ell preferiria. És en aquest moment quan la Lizzie decideix venjar la mort dels seus coloms i, curiosament, ho farà amb un cop de destral. Amb un cop de destral, ella també acabarà amb la vida del seu pare i la seva madrastra. Els ha tallat el cap, és el títol de la cançó que ara escoltareu, de la versió catalana del musical Lizzie, que aquests dies encara es pot veure a Barcelona, al Teatre Gaudí.
2: Senyoreta Lizzie! El seu pare no les vol tornar a veure a vostè i a la senyoreta Russell, el graner mainès.
3: Maggie, què hi tens aquí?

A partir de la llegenda negra de la Lizzie Borden, també se n'han fet novel·les, còmics, pel·lícules de ficció, documentals, sèries de televisió i fins i tot hi ha una banda de heavy metal dels Estats Units que es diu Lizzie Borden en honor a aquesta antiheroïna i figura important del folklore nord-americà. I deixem els Estats Units d'Amèrica i ens quedem a casa, on també hi tenim les nostres llegendes negres que han inspirat musicals. En aquest cas, un musical autòcton fet 100% a casa que porta per títol La vampira del Raval. Ambientada a la Barcelona de principis del segle passat, ens parla, en clau de musical burlès tragicòmic, de la tenebrosa vida de l'Enriqueta Martí, personatge real que segrestava, prostituïa i sacrificava nens i nenes del barri del Raval a fi de satisfer les necessitats eròtiques i terapèutiques de l'alta societat barcelonina. El segrestament de la nena Teresita Guitart serà el punt de partida del final de la vampira i les seves activitats sinistres. Sobre aquesta llegenda de Barcelona se n'han escrit un munt de llibres amb teories de tota mena, alguns purament historicistes i escrits amb molt de rigor, d'altres especulatius i amb molta ficció pel mig, i fins i tot un convidat nostre, en Lluís Danés, que uns anys enrere va ser director d'aquesta casa, en la seva vessant com a director de cinema l'any 2019 va rodar una pel·lícula titulada La vampira de Barcelona, que es va estrenar el 2020 i que va guanyar 5 premis Gaudí de l'Acadèmia de les Arts Cinematogràfiques de Catalunya. Però bé, centrem-nos en el musical. La vampira del Raval, en composició musical de l'Albert Guinovart, compositor de grans èxits del teatre musical català, com Maricel, Flor de nit o Gaudí, entre d'altres, es va estrenar el 14 de desembre del 2011 al Teatre del Raval de Barcelona. Les lletres de les cançons i el llibret van anar a càrrec d'en Josep Arias Velasco, i el repartiment encapçalat per la Mercè Martínez, que interpretava l'Enriqueta Martí, la vampira del Raval, comptava amb actors i actrius tan coneguts com en Pec Cruz, en Roger Pera, la Roser Batalla, en Mingú Ràfols o l'Òscar Muñoz, entre d'altres. D'aquest musical n'escoltarem un tema titulat Somnis de puresa, en què la vampira del Raval ens explica, obrint-se en canal, com li ha anat a la vida i com ha arribat a fer tot el que ha fet. D'alguna manera, amb aquesta cançó, interpretada per la Mercè Martínez, es pretén mostrar qui era l'Enriqueta Martí, qui era l'ésser humà que hi havia rere o dins el monstre de la vampira del Raval. I el que escoltareu és un fragment extret d'una actuació que la Mercè i l'Albert Guinovart al piano van fer en un programa de TV3, on van anar a promocionar l'espectacle, perquè, malauradament, del musical La vampira del Raval no se'n conserva cap enregistrament sonor.

0: Els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, tot ens va bé.
1: I després de la vampira del Raval li toca el torn al vampir per excel·lència, i no del Raval, sinó de Transilvània. I és que en un programa dedicat a la sang no hi podia faltar algun personatge dels de sang blava. I si a més de tenir sang blava, aquest noble sent passió per la sang dels altres per tal de continuar vivint després de mort, més clar no pot ser que em refereixo al comte Dràcula, personatge literari creat el 1897 per l'escriptor irlandès Bram Stoker, a partir de llegendes de vampirs del folclor popular de l'època, entre elles la llegenda del príncep de Wallàquia, Vlad III, també conegut com a Vlad Dràcula i amb el mal nom de l'Empalador. A partir del Dràcula d'en Bram Stoker, a part de moltes pel·lícules, que n'hi ha un munt, també s'han fet diversos musicals arreu del món, entre els quals en destacarem dos. D'una banda, un d'argentí, creat l'any 1991 per l'Àngel Mahler i en Pepe Cibrián Campoy, un espectacle que amb el pas del temps i les seves contínues reposicions s'ha acabat convertint en un musical de culte a l'Argentina. I d'altra banda, un de nord-americà, amb composició musical d'en Frank Wildhorn i lletres i llibrets escrits mà a mà per en Don Black i en Christopher Hampton, que es va estrenar a Broadway el 2004 i del qual també s'han pogut veure versions, diferents versions, a diversos països del món com Àustria, Alemanya, Itàlia, Japó, Sèrbia, Nova Zelanda, la Xina i sobretot, remarco, sobretot a Corea del Sud, on es veu que deu agradar molt aquest musical perquè ja s'ha representat 4 vegades en diferents temporades teatrals i no continuades. D'aquest Dràcula, del muntatge original de Broadway del 2004, ara escoltarem un tema titulat Fresh Blood, sang fresca, moment en què el comte Dràcula necessita sang desesperadament, està amb el mono, i la primera que troba és la d'una mare jove i el seu fill petit, els qui, sense cap mena de miraments, el xucla amb els seus ullals tota la sang que tenen.

I ara anem a continuació anem amb un musical que està basat en la primera novel·la que li van publicar, tot i que era la quarta que escrivia, a un escriptor considerat per molts, entre els quals jo m'hi compto, el gran mestre de la literatura de terror del segle XX. Parlo del gran Stephen King, i la novel·la en qüestió és Carrie, publicada el 1974, que ens parla de la història d'aquella jove adolescent amb poders paranormals que té una mare ultracatòlica que encara la veu com una nena i la resguarda de qualsevol mal, tot ignorant el tractament físic i psicològic que pateix la seva filla a l'institut degut a la seva innocència i ingenuïtat davant la vida. D'aquesta novel·la se'n va fer una adaptació cinematogràfica l'any 1976, dirigida per en Brian De Palma i protagonitzada per la Sissy Spacek en el paper de la Carrie i la Piper Laurie en el paper de la seva mare. I on hi sortia també un joveníssim John Travolta en un personatge secundari sense massa importància, la veritat, cal dir-ho. L'any 1988, partint de la novel·la de Stephen King i tenint en compte alguns elements característics de la pel·lícula, tres nois es van posar mans a l'obra i van crear Carrie el musical. Aquests nois eren el compositor Michael Gore, el lletrista Dean Pitchford i el lletrista Lawrence D. Cohen. I el musical es va estrenar en un lloc meravellós, realment un lloc meravellós, meravellós. El Royal Shakespeare Theatre, a la ciutat que va veure néixer en William Shakespeare, Stratford-upon-Avon. Uns mesos més tard es va estrenar a Broadway i des d'aleshores se n'han fet diverses reposicions tant a l'Off-Broadway com al West End de Londres. En aquest musical hi ha dos moments en què la sang és molt important. És molt important. D'una banda, la primera menstruació de la Carrie. Amb la mare ultracatòlica que té, per aquí tot és pecat, la jove no sap què és la menstruació i agafa un atac de pànic pensant que es morirà allà mateix després de tota aquella sangada. Les seves companyes, en lloc d'ajudar-la, riuen d'ella i en fan befa. Al cap d'uns mesos d'aquest incident, a la festa de final de curs, quan ella és coronada reina de la festa, tot molt yanqui, com veieu, li fan caure al seu damunt tota una galleda plena de sang de garrins que una colla de ganàpies s'han encarregat de preparar per tal d'humiliar-la en públic i riure's d'ella una vegada més. Després de tanta humiliació, la Carrie, i compte que us faré spoiler, decideix fer servir els seus poders telequinèsics per moure amb la seva ment objectes per venjar-se de tota aquesta colla de gent que li han fet bullying i s'han rigut d'ella. Provoca un incendi al lloc on es fa la festa i amb la ment tanca totes les portes i finestres perquè ningú pugui sortir del recinte. Aquest moment, tan icònic gràcies a la pel·lícula, és el que escoltarem ara en la seva versió de teatre musical. The Destruction, la destrucció del musical Carrie, de la reposició que es va poder veure l'any 2012 a l'Off-Broadway, que comença just en el moment en què cau la galleda de sang al damunt de la Carrie.

try so hard.

0: Els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, tot ens va bé.
1: El 1995 es va estrenar al Teatre Poliorama de Barcelona un musical que ens va marcar a molts i que és un dels hites de la història del teatre musical en català. Un musical fins aleshores desconegut per al públic de casa nostra. S'havia estrenat a Broadway el 1979, protagonitzat per en Len Cariou i l'Àngela Lansbury, i de fet, a partir del 2007 va guanyar molta popularitat arreu del món gràcies a l'adaptació cinematogràfica que en va fer en Tim Burton, protagonitzada per en Johnny Depp i l'Helena Bonham Carter. Estic parlant del Sweeney Todd, un dels musicals del gran Stephen Sondheim, que aquí nosaltres vam conèixer de la mà del director Mario Gas, en un muntatge teatral que va ser una meravella i que a mi, personalment, em va deixar amb la boca ben oberta, per diversos motius, per la música i les cançons creades per l'Stephen Sondheim. La història tan rodona i tan ben escrita per en Hugh Wheeler. Les interpretacions tan brillants de tot el repartiment. L'espectacular posava en escena i també tots aquells moments de sang tan ben recreats, amb tanta i tanta sang que es veia al damunt de l'escenari. De fet, us he de confessar que hi vaig anar amb un amic meu i ni ell ni jo no sabíem què anàvem a veure, excepte que era un musical dirigit per en Mario Gas. Sobre tot és un thriller musical que té com a protagonista en Benjamin Barker, un convicte acabat de sortir de la presó que arriba a Londres amb dos objectius. El primer, recuperar la seva muller Lucy i la seva filla Joana, i el segon, venjar-se del jutge que el va condemnar injustament a anar a la garjola. Canvia el seu nom i es fa dir Sweeney Todd. A Londres coneix la senyora Lovett, Mrs. Lovett, una venedora de pastissets de carn, qui li lloga al pis de dalt del seu establiment, on en Sweeney hi obre una barberia. Un dels seus primers clients és en Pirelli, un farsant que ven brebatxes per fer créixer els cabells i que el descobreix. Tu no ets en Sweeney, tu ets en Benjamin Barker. Veient-se desemmascarat, amb la seva navalla, li talla la jugular i el mata. I no sabem què fer amb el cadàver de l'impostor italià, demana ajuda a la senyora Lovett, qui tindrà una idea molt brillant, però també molt sanguinària. I això, precisament això, és el que ara vosaltres escoltareu. Del Sweeney Todd en català, que es va poder veure el 1995 al Teatre Poliorama de Barcelona, ara escoltarem la cançó Mossèn, interpretada per en Constantino Romero com a Sweeney Todd i la Vicky Peña com a Mrs. Lovett. Cançó que escoltarem en català i entendrem paraula per paraula tot el que diuen i canten gràcies a la Roser Batalla i en Roger Peña, que van traduir i adaptar al català de manera excel·lent les lletres del gran Stephen Sondheim. Mossèn, anem-la a escoltar.
2: Més tard, quan es faci fosc, ens l'emportarem a un lloc secret. L'enterrarem.
3: Sí!
4: Sí?
3: Sí, esclar, podríem fer-ho. No crec que tingui cap parent que vingui a tafanejar preguntant per ell. Tot això està molt bé, però... I amb aquest italianot què n'hem de fer?
2: Més tard, quan es faci fosc, ens l'emportarem a un lloc secret i l'enterrarem.
3: Sí!
4: Sí?
3: Sí, esclar, podríem fer-ho. No crec que tingui cap parent que vingui a tafanejar preguntant per ell.
4: Però vostè ja em coneix. De vegades se'm fica una idea al cap i vinc a donar-hi voltes i... Quina mala sort.
2: Mala sort?
3: I...

0: vull dir, el preu de la carn com està? Si se'n troba?
1: Oi, que ho troba. Veig que ho troba.
0: Per exemple, Mrs. Mooney té un negoci. S'ha fet ric amb uns pastissos fets de gat i julivert. I matant un gat en surten com a màxim 6 o 7.
1: I segur que el gust no es pot ni comparar.
2: Mrs. Lover, quina bona idea.
1: Oi, que això és malgrat.
2: Quin olfacte té per fer negocis.
1: És una idea.
2: Mrs. Lover, no.

0: desesperats, Mrs. Lovett. I s'han de prendre mesures desesperades.
1: Ha acabat de sortir del forn.
0: Què és això?
1: Mossèn. Tasti aquest mossèn.
0: És realment bo.
1: És tan bo que sorprèn. I com que ha de ser pur i cast i decent, no el servim calent.
0: Sembla molt oliós.
1: D'oli religiós.
0: No teniu poetes o almenys escriptors.
1: La literatura surt ara i els temps que som ara no es ven. Pren, mossèn.
0: Celestial. No és tan gustós com el bisbe, ni tan tou com el capellà.
1: I és bo pel negoci. Sempre venen ganes de menjar-ne més. Llàstima que només se'n trobin els diumenges. Un fiscal al punt.
0: Piquen molt amunt.
1: Per estalviar-se un martiri val més que se'l miri de lluny.
0: No teniu soldat.
1: No, però si vostès...

0: avui, ha, tinc botiguer.
1: Més lleuger.
0: Ballarí.
1: No tan fi.
0: Empleat.
1: Més salat.
2: Pescador.
1: Però tant no.
0: Guardacostes. Provi un crític d'art.
1: Posi'm a la part.
0: Músic de carrer, sembla que entra bé, però n'acabes fort. Provi aquest en blanc, gairebé està franc.
1: Té molt mal color.
0: Bevedor.

0: la violinista?
1: Parlar-ne és la flautista.
0: Com ho sap?
1: Perquè és

0: que els monarques no li fan el pes, què li semblaria un almirall?
1: Massa salat, m'estimo més, general.
2: Si el vol amb tot el que li penja, haurà de pagar un suplement.
1: Què és això?
0: Cretí. És el plat més fi. Tàstic en pastor, fet pastetes, guarnit amb fulletes de pi. No s'acaba aquí. Tinc també polític corrupte, comprovi-ho si ho dubte, és podrit.
1: Tàpil de seguir,

D'aquest fin i tot, de 1995, se'n va fer una reposició el 2008 i en castellà al Teatre Espanyol de Madrid, quan la direcció artística d'aquest teatre anava a càrrec de Mario Gas, director d'aquest muntatge. Va comptar amb alguns dels intèrprets de l'espectacle de 1995, entre ells la Vicky Peña, que repetia com a senyora Lovett, i en aquell cas, qui es va fer càrrec dels fin i tot va ser el Joan Crosses en lloc del Constantino Romero. En fin i tot era l'alter ego d'en Benjamin Barker i també podia estar present al programa de la setmana que ve. I dic això perquè el programa de la setmana que ve tindrà com a temàtica personatges de musicals que tenen dues cares o fins i tot tres. Personatges que es fan passar per qui no són i personatges amb doble o triple personalitat seran els protagonistes del programa de la setmana vinent. Però el d'avui encara no l'hem acabat, però gairebé, perquè ja no ens queda massa temps. Ens queda només una cançó per escoltar, molt curteta, que pertany a un musical titulat Eating Raúl, menjant-nos en Raúl seria més o menys en català, basat en la pel·lícula de culte del mateix títol de l'any 1982. Una pel·lícula ambientada als anys 60 que ens parla d'un matrimoni, els Blunt, en Paul i la Mary, que tenen la il·lusió d'obrir un restaurant. I per aconseguir diners el que fan és seduir a nois joves, rarets o homes solitaris amb diners, i el que fan és se'ls emporten a casa seva, al seu apartament. Els engresquen i quan ve el moment de fer l'intercanvi sexual, a cops de paella... A cops de paella, se'ls carreguen, els desplomen, els maten i els desplomen, els treuen tots els calés. En aquesta història també hi entra un personatge que es diu Raúl, que és el seu còmplice, que els ajuda a desfer-se dels cadàvers. Bé, no dona massa temps a explicar masses coses, perquè també hem d'escoltar la cançó. Un musical amb molt d'humor, humor negre i molt macabre, que es va estrenar a l'Off-Broadway l'any 1992, amb música d'en Jed Feuer, lletres d'en Boyd Graham i llibret escrit per en Paul Bartel i en Richard Blackburn. I ara sí, ja acomiadem el programa. A la part tècnica, en Joan Bosch, i aquí rere els micros, en Jordi Serra Ribugent, qui us parla. Us donem les gràcies si ens heu estat escoltant. I si us he perdut alguna data o alguna dada, sapigueu que aquest programa el podeu tornar a escoltar a la web de Ràdio Arenys, a l'apartat, a la carta. Busqueu Tot ens va bé, que estem a baix de tot, perquè comencem amb la lletra T. I allà trobareu tots els programes que hem emès fins al dia d'avui i que podeu tornar a escoltar tantes vegades com vulgueu. Res més, ara ja us deixem amb aquesta última cançó, que és molt, molt curteta, titulada igual que el musical al que pertany, Eating Raúl, menjant-nos en Raúl, que esperem que us agradi. Bona nit, que descanseu i fins la setmana que ve. Thank you.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
2: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
1: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
2: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
1: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
2: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
1: Reserves al 930-234-522.
2: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
3: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
6: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
0: Ràdio Arenys,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha activat aquesta tarda en fase d'alerta al Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores, especialment divendres del vespre i dissabte al matí. Aquesta nit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Els xàfecs aniran acompanyats o poden anar de tempesta i fenòmens de temps violent. Per demà divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a punts del litoral, el prelitoral de la Catalunya central i el nord-est. Els bombers han atès entre les 2 de la tarda i 8:15 de la tarda un total de 94 avisos relacionats amb l'episodi de pluges, tempestes i ventades. I avui les temperatures ja han afluixat. De cara a demà el descens ja serà més evident. Els valors més habituals se situaran entre els 28 i els 34 graus. El SEM, per cert, ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d'agost, quan Protecció Civil va activar en fase d'alerta el Procicat per calor intensa. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus a Ponent, Terres de l'Ebre i Priorat. La màxima ha estat de 41,6 a Vilanova de Segrià, o els 41,3 de Vinebre. I la pica baralla política entre el govern i el Partit Popular per la situació dels menors migrants a Ceuta continua. Els populars reclamen que siguin retornats i el govern insisteix que la proposta és il·legal i que cal pensar en el benestar dels menors. Aquesta tarda n'ha parlat també el ministre d'Hisenda, Arcadi Espada.
2: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino y ellos lo saben. Harían bien en leerse la jurisprudencia también del Tribunal Supremo sobre esas expulsiones de los menores sin ningún tipo de expediente administrativo.
1: I el govern ha habilitat avui, precisament, 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració demà davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig de l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació exigeixen la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons, reclamen reforç a la plantilla i amenacen amb més mobilitzacions si no hi ha solucions a aquest tema. Darrer punt, la Diputació de Barcelona renovarà la xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Plus, amb una inversió de més de 3 milions d'euros per permetre renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar armariets i també un servei de préstec i renovació de llibres. Afectarà 28 dels municipis de la Diputació.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Us donem la benvinguda amb aquest programa en directe des dels estudis de Ràdio Arenys, des d'on mirarem de, amb més cura, què volem que sigui un espai on aturar-nos, on reflexionar, on qüestionar i on revisar què vol dir ser home avui en dia. En un món que canvia constantment, un espai on les dones també seran benvingudes, perquè aquesta transformació ens inclou a tots.
1: Revisarem maneres de pensar i d'actuar que durant anys han estat norma, però que potser ja no ens serveixen. Volem parlar de vulnerabilitat, de rols, de paternitats, salut emocional i sexualitat, amb veus diverses i amb la voluntat d'explorar una masculinitat més sana, sense fer-nos mal i sense fer-ne els altres. Perquè revisar-nos no és debilitat, sinó és evolució i valentia.
0: Si vols participar en directe, ho pots fer a través del nostre telèfon al 93 795 79 12. Repeteixo, 93 795 79 12. Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i...
1: en Joan Carles Palacín.
0: I avui al so tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina.
2: Bon dia, com estem?
1: Il·lusionats.
2: Il·lusionats? Jo també.
1: El nostre primer directe, després de 3 anys de fer potis...
0: És el primer directe.
1: És el primer directe, que guai!
0: És el primer directe i ens volem estrenar amb un... Crec que serà un episodi que no deixarà i que a més hi haurà, hi haurà més seqüeles, hi haurà segona temporada, tercera i de més.
1: Sempre deixem sagues.
0: Avui el títol l'he volgut posar com l'espai que queda, conversa sobre el dol perinatal. Avui des del programa Homes, com hem dit, volem començar una nova etapa. Hi ha un canvi d'horari, hi ha un canvi de dia i sobretot hi ha un canvi de quan s'està fent, que és en directe. Si vols entrar en directe al programa, pots trucar-nos, com he dit abans, en el 93 795 79 12. I per encetar aquesta nova secció, aquesta nova etapa d'Homes, avui no portem blocs. Portem cadires per seure i per parlar d'una realitat que sovint es viu en un silenci sepulcral, el dol perinatal invisible. Aquella pèrdua que no té nom, perquè socialment sembla com si no s'ha vist el nadó, no hi ha dolor. Però el dolor hi és. Les dones ho pateixen i els homes sovint es converteixen en la cuirassa per poder sostenir a la resta de la família. Per tractar amb aquest tema tan i tan especial, m'agradaria donar les gràcies als convidats que avui tenim a l'estudi. Per un cantó tenim amb el Guillem Comí.
3: Hola,
0: bona tarda.
3: Bon dia.
0: Bon dia. També tenim a la Belén Reina.
4: Hola, bon dia.
0: Que són els orgullosos pares d'un nen que també està aquí a l'estudi amb nosaltres. Vull dir que si sentiu de quan en quan que algú es queixa, potser és a l'Arnau, que també ens acompanya. I també ens acompanya la orgullosa àvia de l'Arnau, la mare d'en Guillem, i que es diu Montse Comí.
5: Hola, bon dia a tothom.
0: Molt bon dia. I també avui hem portat una altra convidada d'excepció amb nosaltres, la Laura Benavent. Bon dia, Laura.
6: Hola, bon dia.
0: Ella és infermera i s'ha especialitzat en el dol perinatal invisible per experiència, malauradament, que ha transformat el seu propi dolor en un acompanyament en un llibre que, de fet, avui me l'ha regalat i m'ha fet molta il·lusió quan me l'ha donat, que es diu Essència viva, quan l'ànima parla, que, a més, és una cosa molt curiosa perquè té com dues portades, una del revés i l'altra del dret, perquè en un cantó està en català i en l'altre en castellà, i ja no hi ha excuses per no llegir-ho en l'idioma que vulgueu. Faltarà en anglès, però això no sé com ho farem per posar-ho aquí dins.
1: Això és una bona, molt bona campanya de màrqueting.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Dos amunt. Tot que és català, eh?
0: Sí. En aquest llibre el que proposa és no tractar d'oblidar, sinó d'integrar. És una brúixola que trenca tabús i reivindica el vincle emocional que hi ha entre el nadó perdut, defugint de tòpics que sovint invaliden el patiment, convidant-nos a validar què és sentir la pèrdua, quin és un acte de dignitat i d'humanitat que necessàriament és obligatori passar per això per poder-ho pair, no? Jo llenço aquí la pregunta i que respongui qui vulgui. Aquí ja m'agradaria aquí poder tractar, sobretot és amb molt de carinyo, amb tot el carinyo al món, perquè és un tema que, per sort, en el meu cas, jo no he tingut cap tipus d'experiència. Més enllà del que hagi pogut llegir o imaginat o seguir, jo arrel de, per exemple, a la Laura la conec des que té 5 anys, potser?
6: Sí.
0: Jo amb ella la conec des que té

0: Jo aquí començaria amb les meves famoses preguntes que a molta gent li van tremolar. I començarem amb la Belén, amb la primera pregunta de Belén.
1: Com he dit, compte, Belén?
2: Sí.
1: Com he dit,
0: més difícil posar-me les teves sabates perquè ni sóc pare, ni sóc dona, i l'únic que puc fer és imaginar-me què deu ser passar per una experiència tan terrible. Quan passa una cosa així, què et passa pel cap i què et dius?
2: Culpabilitat.
0: Culpabilitat.
2: Sí. O sigui, jo, malauradament, he tingut 3 aborts. Cadascun ha passat per un moment diferent. I el primer, per exemple, jo sóc auxiliar veterinària. Quan jo em vaig enterar, jo estava fent anestèsies. I jo em pensava que era degut a tota l'anestèsia que estava fent amb els animals. Per això no havia tingut. Després se't treu del cap. El segon embaràs, com tinc el gen de la protrombina, que és la sang espessa...
1: Però no s'escolta l'àudio.
0: Ara. Vale.
2: Sí?
0: Sí.
1: Perfecte.
2: Com tenia la, com tinc la sang espessa, jo m'he de punxar l'heparina.
0: Vale.
3: Gràcies.
2: I la ginecòloga no volia, mira, ja està fent, l'Arnau ja està fent de les seves. La ginecòloga, doncs, no va creure convenient punxar-me heparina en aquell moment. Diguem que vaig començar a sagnar i el vaig perdre. Vale. I el tercer, la culpabilitat va ser perquè jo ara compliré els 40, va ser l'any passat, i va sortir pues, que no era viable. Li van fer el cribatge i no, en Jordi no era viable. Va sortir amb síndrome de Down, però que no era factible per la vida. Vale. Llavors, clar, la culpabilitat és, soc massa vella, és un embaràs geriàtric. Llavors, és el que em ve al cap. Perquè a mi, perquè ha estat molt buscat, però sobretot ha sigut la culpabilitat.
0: Vull dir, el que passa pel cap principalment és culpabilitat.
2: Què he fet perquè no surti endavant. És això.
0: Interessant. Guillem, et toca a tu. Vaig a per tu.
4: Vinga.
0: En el teu camí, amb 3 pèrdues a l'esquena, vas sentir que la societat t'empenyia a congelar el teu dolor per cuidar de la teva parella? I si és així, on va quedar el teu espai per ser pare d'aquells nadons?
4: El meu espai sota les pedres.
0: Sota les pedres.
4: Sí, o sigui, jo patia sobretot per ella. A cada pèrdua que vam tenir, doncs, clar, s'incrementava aquest patiment, perquè ella el patia, el seu augmentava, i la meva preocupació per ella també augmentava. I jo em vaig dedicar exclusivament a ella. El meu dol va quedar per mi enterrat, i va ser dedicar-me a ella, sobretot amb... Nosaltres ens en vam sortir... quan em sortien fent servir humor negre.
0: Humor negre.
4: Sí,
0: bueno, intentava camuflar un bagul amb una mica d'humor.
4: Jo li preguntava cada dia quin nivell de tolerància tens i pues, feia unes més bromes o menys bromes. I així intentàvem una miqueta sortir del pas. Ella, de fet, es va fer un tatuatge aquí en el braç, que és el vaixell de Peter Pan.
0: Sí.
4: I es va ficar 3 estrelles, una estrella per cada nano. Bueno, per cada nadó.
0: Per cada nadó.
2: Sí.
4: I, per exemple, una broma d'aquestes era, doncs mira, t'has fet un tatuatge que és actualitzable. Que si passava una altra vegada, podia ficar una altra estrella.
0: Espero que el tatuatge sigui petit, perquè no quepa més estrelles.
4: Ara el tatuatge s'actualitzarà ficant la figura del Peter Pan.
2: Perquè protegeixi els seus germans.
0: Que bo.
3: Si hagués sigut nena, li haguessin posat una campaneta.
0: La campaneta, i si no... Que xulo. Que bonic. Que bonic. És una manera de tancar un cercle.
2: Intentar-ho.
4: Sí, intentar-ho, sí, sí.
2: Mai es tanca. No, mai es tanca. Sobrevius amb ell, però no es tanca mai.
0: Bueno, jo el que em refereixo, o que volia dir des del punt de vista de tancar, no és oblidar el passat, sinó saber de què és possible la vida, de què és possible aquest somni que ara es diu Arnau, i que gràcies a això doncs, podeu seguir cap endavant i pots seguir la vida, entenc jo.
2: Sí.
0: Dols aquest tipus, jo no he perdut mai a cap fill, però sí he perdut a éssers estimats. Ara, per exemple, la setmana passada va fer 39 anys de la mort de ma mare, i jo encara la conec i encara la recordo, i fent una reflexió vaig dir, hòstia, jo la vaig perdre quan tenia 17 anys, dic, i són molt més temps que he estat sense ella que no amb ella, però tot i així mai l'oblides, però tires cap endavant, com tu dius, aprens a sobreviure i aprens a viure i a tirar cap endavant tot això.
1: A mi també m'agradaria fer-te una pregunta.

0: quan tens pensat desenterrar i treballar?
1: No ho penso. Ha quedat enterrat i no... No, em surten... La veritat és que ens passa, per exemple, escoltant certes cançons o recordant certes experiències, doncs, que et ve aquest mal. Jo, per exemple, patia molt escoltant, doncs, alguna cançó de la infància i pensava, dic, ostres, no podré disfrutar amb el meu fill, o ensenyar-li certes coses, ensenyar-li aquestes històries. I aquí és on, doncs, potser em feia una mica més de mal.
2: Mm-hmm. Ara hem enviat la criatura amb l'avi.
3: Sí, sí, hem demanat que l'avi vingui donant-nos un cop de mà, perquè la criatura s'estava començant a moure. Sí. Vull dir, ara, bé, podem... Igualment, podria, si hagués sortit, doncs...
2: Sí, sí,
4: que no passa res, és el protagonista, també.
3: Valent, tu que de primera mà ets el que ha estat veient aquesta cuirassa que ha tingut de posar-se el Guillem, vas percebre que ell... es guardava el seu dolor per deixar espai amb el teu?
5: Sí.
3: O veu poder plorar plegats?
5: Ploràvem quan ell, com ell ho ha dit, quan escoltàvem les cançons. Uh-huh. O, per exemple, ara el segon abort, ell treballa a Cabrera, i fins a l'Hospital de Mataró va rebentar la bici elèctrica. Quan el vaig trucar, li vaig dir, estic sagnant, vine cap a l'hospital. Es va plantar des de Cabrera a Mataró amb la bici elèctrica en 10 minuts. O sigui, la va patar la bateria. El vaig veure plorar allà. Però ell no és de plorar. Però quan li poses una cançó tipus Tarzan o les cançons de Bola de Drac, que ens hem criat nosaltres, que volem que el nostre criu vegi Bola de Drac, perquè és com ens hem criat nosaltres, és quan el veig plorar i plorem els dos. Però sempre s'ha amagat, perquè sempre m'ha estat cuidant a mi. Fins i tot del tema de... Si estàs bé i veig que tenim una miqueta més, jo sóc molt Disney. Ens anem a Disneyland i allà, doncs, o sigui, no s'ha preocupat per ell, s'ha preocupat per mi.
3: Uh-huh. Sí, és curiós perquè aquesta mateixa reflexió, abans, quan estàvem esmorzant, aquí ara que faré una publicitat en directe, a la Bargalló, és a l'espai de perdició, el meu diari, és el meu ritual diari de... No diari, sinó...
4: És el nostre ritual, el cafetó,
3: abans del programa, que estava parlant amb la Laura i ella va dir que va viure una cosa semblant. Laura, ara et toca a tu, ja comences a entrar aquí dins. Com acompanyaries o com acompanyes amb aquest home que se sent secundari en el teu propi dol? Perquè ens consta que, tant com a societat, per reconèixer que ell també ha perdut un fill, com és que costa tant de que... Normalment, normalment quan hi ha una pèrdua d'un nadó que no ha arribat a néixer, la societat es volca amb la dona. El que passa que la percepció que jo tinc, no? L'home també ho pateix, perquè també és part implicada a nivell emocional.
6: Sí, jo aquí diferenciaria dues coses. Primer, que la societat no valida tant un dol perinatal, tant si ets una dona com si ets un home. O sigui, no et dona el teu espai, no et deixa dir la teva, no et deixa validar aquest dolor. Llavors, jo crec que el que li diria a un home que està passant per una situació d'un dol perinatal és que té tot el dret a sentir-se escoltat, a dir el que necessiti dir per poder ajudar a validar el que està passant. Perquè no és només... o sigui, jo, per exemple, amb el que és la meva feina, jo m'he catalogat amb dol perinatal invisible, curiosament, perquè... Com ha dit en David, tot el que no es veu és com si no existeix. Llavors, a partir d'una segons quina setmana de gestació, no està reconegut aquesta pèrdua. Llavors, només la reconeixen els propis pares o la gent propera, com són els avis o la pròpia família. Llavors jo aquí intentaria, doncs, això, donar-li el seu espai, el seu espai segur, perquè se senti segur per expressar, doncs, com es sent, inclús amb la seva parella, amb la família, doncs, intentar donar el seu lloc. I costa tant, jo aquí posaria, perquè referim a el que has dit tu de que es focalitza amb la dona, més que res perquè la dona és la que es queda embarassada. O sigui, també quan hi ha un embaràs, totes les atencions es volquen amb la dona i en cap moment es pregunta a l'home com està, o sigui, com viu aquell embaràs o com porta cada vegada que se'n van a fer una ecografia o el que sigui. Llavors, jo crec que aquí la importància és donar-li el valor a la situació que està vivint en cada moment, en aquest cas, aquell home.
3: Interessant.
0: Doncs... Digues.
1: Sí, de fet, si m'ho permeteu, amb això que deia, es volguen en la dona quan està embarassada, però també quan tens el procés de l'abort, en el nostre cas, a mi en cap moment se'm va preguntar res. Tot era exclusivament ella, que mm-hmm. estàvem d'acord en tot moment. Però jo era una persona anant a la cadira i ja està. No se'm preguntava absolutament res, i tampoc si estava malament. Clar, ella sí que se li van oferir uns certs serveis, però jo durant tot el procés...
3: En cap moment se't dona.
1: Era un punt a part.
3: Clar, hi ha una part que és fisiologia pura, que el que porta el nadó i tira cap endavant és, per dir-ho així, i amb tot el carinyo, la incubadora, que és la mare.
1: Sí, sí, completament.
3: Però, a part d'aquesta part, hi ha una altra part que també ens composa a totes persones, que és tenim una ànima i també tenim una part emocional. I aquesta part emocional, les dues persones estan implicades. Clar, de vegades es deixa una mica de cantó amb l'home, perquè es pensem que només afecta la dona, o, bueno, jo dic aquesta conclusió, però potser estic completament errat, no? Clar, des d'aquest punt de vista és... I això com ho podem canviar? O com podem fer aquesta visibilització, potser, en programes com aquests per començar a prendre consciència, no?
1: Sí, però clar, a veure, jo també entenc que el fet de que, com que evidentment ella, és, com t'has dit, és la incubadora, mm-hmm. és el que es fa tota la feina, clar, o sigui, jo entenc que a mi no em preguntin perquè jo no pugui...
5: Influir-li
1: a ella de no facis això o fes-lo altre, que aquí ho entenc perfectament, però clar, com ho mesures això? És a dir, com evites la influència o anem a ajudar aquesta persona? I és un punt que no...
0: Uh-huh. És admirable, okay. És admirable això que esmentes. I aprofito per fer un petit encaix i per convidar els nostres oients, homes i dones de Catalunya que ens esteu escoltant en aquests moments. Si heu passat per aquesta experiència o esteu passant per aquesta experiència, si us plau, truqueu-nos al programa i compartiu la vostra experiència. I si és dona, si també estàs passant per aquesta experiència o has passat, si vols unir amb aquesta conversació, sereu benvinguts tots dos a compartir la vostra experiència. Després...

0: una cançó molt suau i molt dolça de Coldplay que es diu Fix You. Per donar una miqueta d'espai i poder respirar i poder baixar, perquè avui és un programa
1: potent,
0: Potent.
2: Avui és potent.
0: Avui no són dels que paren setants amb el directe, Déu-n'hi-do,
2: Com sí, sí, estem baixant a nivell ben alt,
0: Ara veiem com superem això.
2: Vinga, va, que hem començat a bullir i ara comencem a veure la llàgrima.
0: Vinga, Laura, pregunto, amb el teu llibre, Essència Vida, quan l'ànima parla, parles de validar el dolor. Quins senyals ens envia el cos quan intentem ignorar el dol i fer veure que aquí no passa res?
3: Bueno, primer de tot, somatitza. O sigui, el cos al final t'acabes trobant malament. O sigui, pots tenir molt nerviosisme, atacs d'ansietat, mals de panxa, mals de cap, o sigui, tot el que és a nivell de somatitzar físicament. I això et fa estar emocionalment també malament. O sigui, estàs més irritable, tot et senta malament, vas fent una miqueta de muntanya de símptomes i lamentablement ho acabes pagant amb la persona que tens més a prop.
0: Clar, el que tens allà al costat.
3: I normalment, si estàs passant per una situació d'aquestes, la persona que tens més a prop, doncs és la teva parella.
0: Sí, sí, aquí una de les coses que hem de tenir en compte és de que Laura no parla perquè ho hagi llegit en llibre, sinó aquest llibre surt d'una experiència que ella ha tingut i que ha viscut. També va tenir, si no recordo malament, 3 pèrdues.
3: Sí.
0: Però aquí sí que li passo la paraula amb ella i jo sé que serà una cosa que, si sentim que es trenca la veu, són temes tan summament dolorosos que és normal. Jo no ho he patit, però només d'estar aquí també ho pateixo i ho sento. I potser a mi també se pot trencar la veu. Laura.
2: Ja se'ns està trencant.
0: Laura, explica una mica la teva història.
3: Doncs mira, jo... soc mare, a part de tenir 3 angelets al cel, tinc una princesa a la terra, que es diu Carmen.
0: Sí, sí, la conec també.
3: Té 9 anys. Llavors, nosaltres, el meu marit i jo, sempre hem sigut pares molt, molt actius, en el sentit que hem tingut molt clar que sempre volíem ser pares i tenir canalla. Llavors, vam tenir la Carmen sense cap tipus de problema, sigui un embaràs normal i tot perfecte. I llavors, el 2023, ens vam decidir a tornar a intentar. Amb aquell intent vam tenir un embaràs sense cap tipus d'ajuda i amb les primeres setmanes de l'embaràs vaig tenir un avortament natural, sense necessitat de que em fessin res de manera quirúrgica, ni medicació, ni res. Llavors, al cap de 2-3 mesos, em vaig tornar a quedar embarassada, també de manera natural, tot se suposava que anava bé. Al jo tenir aquest avortament anterior, quan jo anava a les ecografies, a vegades no veien bé on estava l'embrió, no deien, com t'ha passat això, hauràs tingut algun problema ginecològic, anem a donar-li més temps, a veure si es veu. I jo sóc infermera quirúrgica, he vist moltes coses durant tota la meva trajectòria i jo vaig tenir una conversa en aquell moment amb el ginecòleg que m'estava tenint i jo els hi vaig dir que jo sospitava que jo tenia un embaràs ectòpic. Vale? Un embaràs ectòpic, per qui no ho sàpiga, és un embaràs on l'embrió neix fora de l'úter. Vale? Pot créixer a l'ovari, a la trompa, al fetge, a qualsevol lloc del cos. Vale? I em van dir que era massa aviat, etc. Jo, com no me n'enfiava, vaig demanar una altra opinió i amb aquesta segona opinió em van practicar un lagrat perquè veien que sí que hi havia alguna cosa a l'úter que no era un embrió que estava creixent i mentre jo estava esperant aquests resultats jo vaig tenir una hemorràgia interna.
0: Uau!
3: Val? O sigui, jo ho visc, ho t'ho dic ara i és com si ho estigués vivint en aquell moment. L'embrió m'estava creixent a la trompa dreta. Jo ho sospitava, però jo vaig trucar al 061 dient el que m'estava passant. El 061 m'han dit, Laura, tira a l'hospital, perquè és mortal, és mortal.
0: Clar, se te'n va la vida amb això.
3: Sí, sí, se te'n va la vida. Llavors jo vaig trucar al meu pare, vaig trucar al meu marit, acabava d'arribar a casa, i entre el meu marit i el meu pare vam anar a l'hospital, vam trigar unes 3-4 hores a parar l'hemorràgia, i quan em vaig despertar, jo era tant el desig de ser mare que jo no vaig preguntar com estava. jo el primer que vaig preguntar va ser si jo podia tornar a tenir fills.
1: Uau.
3: Val? O sigui, jo era, era com una cosa bueno, molt, molt, molt arraigada i que jo volia tornar a ser mare i estava amb aquest tema. Llavors, jo a l'equip on, a la clínica on em van operar, jo ja havia treballat i jo coneixia tot l'equip mèdic. Llavors, la infermera que em va atendre, que em va assistir, em va venir a mi i em va dir: Laura, t'ha anat de 10 minuts.
0: De 10 minuts?
3: De 10 minuts. Si no arribes a venir en 10 minuts, no...
1: No comptes.
3: No ho expliques. Llavors, clar, jo... En aquell moment, us torno a dir, no era conscient del perill que jo... O sigui, era conscient perquè jo soc sanitària, però no ho pensava fredament. Jo insistia en el meu desig de tornar a ser mare. Llavors, això va passar al març del 2024 i jo, en quan vaig poder tornar a intentar ser mare, ho vaig tornar a intentar. Però ho vaig tornar a intentar a través d'una fecundació in vitro, perquè em van dir que si jo tornava a intentar de manera natural, doncs podia tornar a patir un altre embaràs ectòpic i jo no estava mentalment...
1: Ni jo ni ningú,
3: però jo no estava... O sigui, jo vaig passar un infern i no volia tornar.
1: Normal.
3: I llavors, clar, això és l'altre meló que es trenca, que quan t'assenyalen que pots fer un in vitro, normalment et diuen que l'in vitro és com que és la solució per tu quedar-te embarassat, i no és la solució. O sigui, perquè cada cosa és diferent, la teva reserva ovàrica és diferent, bueno, cada persona és un món.
4: Clar.
3: Llavors, jo vaig fer tot el cicle de l'in vitro,
1: amb el que correspon econòmicament, que l'in vitro no és fàcil i no és barata.
3: No, perquè a més jo vaig intentar-ho fer-ho per la Seguretat Social, però al tenir una filla ja no estàs inclosa. O sigui, si jo no hagués tingut a la meva filla, a mi m'ho haguessin pogut fer per la Seguretat Social, però al tenir-la ja quedava exclosa.
1: Ok.
3: I llavors, doncs, vaig fer tot el procés, van sortir només dos embrions, i en quan els embrions es van fecundar i van ser com aptes per fer transferència, em van dir que els dos embrions no eren aptes. I jo continuava
1: amb R que R.
3: I aquí va ser gràcies al meu marit, que em va dir: Laura, prou.
1: Tanquem la botiga.
3: Jo també vull tenir fills, però jo vull tenir-te tu. O sigui, jo no vull que tu passis cap risc per tu aconseguir un altre, o sigui, per tu, per nosaltres, perquè ell també ho desitjava, però vull dir que llavors aquí va ser una mica ell el que em va fer tocar
1: de peus a terra,
3: o sigui, la figura de l'home que dèiem abans, doncs en el meu cas ell va ser qui em va fer tocar i em va fer respirar i em va fer... agafar distància. I jo sempre ho dic amb el llibre, perquè tot això ho relato amb pèls i senyals allà, però jo li dic que gràcies a ell jo ara li dono les gràcies, que en aquell moment no
1: era un procés que tu havies de passar tu.
3: Exacte. I, però ara avui en dia jo li agraeixo infinitament el que ell en aquell moment hagués comprès, m'hagués ajudat a prendre aquella decisió.
1: Clar, perquè fet i fotut, el pobre home l'únic que estava defenent és que jo vull tenir a la meva filla i vull tenir a la mare de la meva filla. M'explico, no em vull quedar pas sol i criant una nena sola. O sigui, que no sé què és pitjor, m'explico.
3: Sí,
1: fa la vida, evidentment, però passar per aquest tràngol com a home...
4: I si no, pregunteu-li a en Guillem. Sentint a la Laura, és ben bé... Talment com els hi ha passat amb ells, també.
0: Sí.
4: Excepte allò de l'ectòpic. Però també la vida de la Belén també ha estat en risc. Aleshores, és molt dur que s'hagin hagut de parlar entre ells dos qui salvem, si la criatura o la mare. Pregunta'ls-hi, llavors.
0: No, sí, aquí és una cosa que, mentre anava parlant la Laura, jo anava veient per aquí les cares i anava veient com anaven assentint amb el cap, anava dient que sí, sobretot la Montse.
4: Són històries paral·leles.
5: I perquè estem en aquest punt. Jo segueixo volent ser un altre cop mare.
4: I nosaltres l'estem frenant.
5: I ells m'estan frenant. Llavors m'he sentit molt identificada amb el que està explicant ella.
0: Clar.
4: És que penseu que l'embaràs de la Belén tampoc ha sigut fàcil, perquè quan ho haguéssim pogut veure molt abans, pràcticament a punt de tenir la criatura, se'n van donar compte que tenia placenta prèvia.
0: Què és això de la placenta prèvia, per la gent que no ho
4: doncs
0: sap?
4: Doncs per la gent que
1: o
4: no ho sap...
1: Això,
4: sí, per vosaltres. Vol dir que el criu, si hagués volgut néixer, no hagués trobat mai de la vida al forat.
1: O sigui, no. Estava tancada. Estava dins un globus que no tenia...
4: Que no tenia sortida.
1: No tenia sortida.
3: La placenta tapava.
1: Vale, vale.
4: Sí. Exacte. Això, clar, fa 200 anys enrere que ha sigut mortal per la criatura i per la mare.
3: La mare.
0: Ara, per fortuna, existeix. En aquests casos, jo sí que seria molt de dir, anem amb una...
5: Jo tenia una cesària programada. El problema va ser que jo no em podia moure. No podia sortir al carrer, però molt poquet. Dos dies abans de la cesària programada vaig començar a sagnar, però era un sagnat actiu, molt, molt actiu, que vam haver de trucar a l'ambulància. Uh-huh. Llavors aquí era la por que teníem nosaltres, el patiment de, bueno, doncs, hem de treure l'habitació perquè no. Per sort el tenim allà plorant amb l'avi, però l'hem patit molt. I clar, ara tenen ells la por que jo vull intentar un altre cop. Uh-huh. I tot el que ha parlat Laura és tot el que en Guillem i la Montse i tota la meva família, però en aquest cas en Guillem és el que m'està aturant. Fent el cap.
4: Sí, doncs aquí... sí, perquè a veure, havent passat ha sigut molt dur. Molt de patir. Tornar a passar una altra vegada per la mateixa experiència els hi costarà molt. A veure, heu preguntat a en Guillem.
1: Molt.
4: Sí, però, a veure, nosaltres que som els avis patim d'una altra manera, d'una altra manera.
0: Hi ha una cosa que has dit al principi, que era una pregunta que jo volia tirar. Era que tu deies, diu, normalment els avis tenen un patiment, un dol doble.
4: El doble,
0: tenen
4: sí, clar.
0: El dol. Per què diem un dol doble? No és que siguin més, sinó simplement que tenen el dol d'haver perdut amb un fill, bueno, amb un net, i com ho està passant el fill.
4: Exacte, i veure que estan tan enfonsats. Que... O sigui, una de les conseqüències d'haver perdut aquestes tres criatures, i ja em corregeixem si m'equivoco, és que no han pogut disfrutar de l'embaràs.
3: No
4: l'han disfrutat. O sigui, fins que no han passat els 5 mesos i els hi han dit, sí, tot va bé... No l'han disfrutat.
0: Després,
4: més problemes, tenim placenta prèvia. Però és que fins i tot ara que la criatura és al món, en Guillem exagera tot el que li pot passar. Ai, té una miqueta de moquitos, anem cap a l'hospital, anem cap al pediatre. No, o sigui, és tant la por i el patiment de que alguna cosa pot sortir malament que un embràs que és el millor moment que té una dona, és el millor moment, estàs al 100% amb les hormones, la il·lusió, el tot, és que es viu... Vaja, jo, per mi, és que no et surt ni pèl en els embrassos. O sigui, vas a depilar-te i dius, hosti, si no en tinc. No, ni n'hi ha. No s'ha pogut disfrutar. Uh-huh. I a mi això em sembla una pèrdua terrible, perquè jo els meus dos els he disfrutat molt. Uh-huh. I això m'ha semblat una pèrdua terrible, i encara ho estan pagant, i ho pagaran.
3: Però per què... també és el... Jo penso, des del meu punt de vista, crec que també és el moment més feble. O sigui, amb aquest garbuix que dius, no?, hormonal, és quan també tu et trobes més feble. Perquè jo, per exemple, quan vaig tenir l'episodi de l'ectòpic i a mi m'han practicat el Lagrat una setmana abans, jo m'havien practicat el Lagrat, però jo tenia tots els símptomes de l'embaràs.
4: Clar.
3: I psicològicament...
6: Sí, perquè tens les hormones disparadíssimes.
3: Sí. És un caos, perquè tu dius, ostres, no sé, em creix la panxa, i tu dius, sí, però no anirà més.
5: Els vòmits.
3: Sí.
5: Per exemple, els vòmits.
3: És quan estàs més feble, també.
4: Sí. No, i després, un dels moments més durs de tot aquest procés va ser l'avortament d'en Jordi. Per mi en Jordi és el meu net. No...
1: És que ho és.
4: Ho és. No constarà enlloc.
0: De quan?
4: Però de 4 i mig, 4 i mig...
5: De 3 mesos i mig.
6: 3 mesos i mig.
5: Però clar, nosaltres anàvem... Que aquí és on en Guillem la meva ràbia. Uh-huh. Perquè a nosaltres ens van dir que no era viable. Que podia néixer, però podia arribar a néixer o no. Però és que en Guillem mai li van preguntar si el volia tenir o no. O sigui, si jo em capfico en què vull tenir en Jordi, en Guillem es menja en Jordi. O sigui, el bo és que hem tingut molta pinya. Llavors, quan jo vaig estar un dia sencer, perquè jo vaig haver de donar llum en Jordi, no podia fer un lagrat, que això també té lita.
4: És un patiment.
5: És un patiment de tot. Que justament quan jo el vaig tenir, ell havia sortit un moment i el vaig tenir, i ells, ostres. Però a mi em preguntaven durant tot el dia, com et trobes, com estàs? En Guillem estava allà amb mi i ningú li preguntaven. Ningú li preguntava, tu com estàs? Ets el pare? O sigui, ja estem sabent que pariràs amb Jordi. Però tu, que ets el pare, que també estàs il·lusionat per tenir el fill, com et trobes? A mi des del primer moment em van donar ajuda psicològica. Jo vaig a la psicòloga i vaig a la psiquiatra. Ho porto molt bé, però dintre que ho porto molt bé, ho tinc dintre. Però en Guillem ningú li va preguntar, escolta, necessites, encara que sigui una sessió, que no sigui amb cap familiar teu, de poder vomitar, de poder cridar, de poder enrabiar-te de com et sents? Ningú li va preguntar, ningú li va oferir.
1: Sí,
5: i és un nen desitjat per tots.
1: Sí,
4: sí, sí.
1: Ara aquí...
4: Jo, quan em deixeu, voldria introduir un tema. Digues.
1: Un segon. Simplement, xapó per tu per voler ser mare una altra vegada. T'honro, sincerament, les teves ganes. Però ara et donaré, si em permets, una visió. Val? Jo em vaig formar com a constel·lador familiar fa un grapat d'anys a l'Institut Gestal de Barcelona, amb en Joan Garriga. I des de que em vaig fer constel·lador, evidentment, la visió de la mirada a la vida canvia rotundament. Però rotundament. Aleshores, una de les coses que vaig aprendre, i potser que aquestes paraules igual en aquests moments potser no les entendràs, però deixa-les en quarantena, la informació que et diré ara, val? I d'aquí uns dies, va per tots, la feu servir. Amb un sistema familiar, d'acord, tots ocupen el seu lloc. Val? I sempre que una dona es queda embarassada o no, val? Té a veure molt, a part de físicament, genèticament, val? Té molt a veure, val? Amb el sistema familiar d'on vens, de com s'han viscut els parts o com s'han quedat embarassades les dones al teu sistema familiar, val? De tercera, quarta o cinquena generació. Val? Aleshores, el que faria, si em permets, és convidar-te a que quan tu vulguis, tu ho sentis, vale? Comences a posar fil i agulla, a investigar dins del teu sistema familiar què els hi va passar a totes les dones del teu sistema familiar amb aquesta història. Val? I vés a saber, potser sí, potser no, normalment sol ser sí, vale? Però al cap del carrer solen ser situacions de... situacions agressives respecte a la dona, vale? O haver de donar llum o quedar-se embarassades degut a una violació o a actes, evidentment, no volguts. M'explico? Per tant, i això es passa de generació a generació i a generació. I no m'estic inventant res, vale? Estimats oients que m'esteu escoltant, que molts no haureu sentit parlar de les constel·lacions, i pensareu, què està dient aquest boig? Bueno, doncs aquest boig, vale, simplement us està convertint en aquesta informació, perquè igual que et convido a tu, com a mare, que gestionis aquest tema, vale, a tu, com a pare, a investiga, val? Com els homes de la teva família, vale, han guardat silenci, han sigut pal de paller i han tingut que ser murs de contenció. I no s'han permès moltes emocions. Perquè això, al cap del carrer, torno a repetir, passa factura.
4: Jo, si vols, ja t'ho dic ara.
1: Vale. Passa factura... Deixa'm acabar. Passa factura i passa factura a l'enfermetat. Perquè tot el que no plores, tot el que no, com deia la meva àvia, cosa dolenta fora el ventre, vale? De la manera que tu vulguis, busca la manera. Però tot això que portes a dins, que ho has tapat, vale? Fes-te la idea que és aigua acumulada dins teu, que l'aigua ha de córrer, perquè si l'aigua no corre, no s'oxigena, es podreix. I lo podrit, emocionalment, porta algo físic. 2 + 2 = 4. Val? Per tant, i t'ho dic perquè jo també he participat en molts grups d'homes que també els hi ha passat la mateixa situació que tu, i quan han tocat aquest tema, sense voler, els hi ha sortit, i els hauries de veure com bramen el que no han bramat i el que no s'han permès plorar. I el meu consell és, d'home a home, i que t'estic mirant els ulls, nano, busca els teus espais, plora. No ets un machote, no eres un punyetero macho alfa.
0: I si no ho fas per tu...
1: I si no ho fas per tu, fes-ho pels teus fills.
0: Fes-ho per l'Arnau.
1: I ara et dic la segona part, vale, que molts dels oients de vegades ho he deixat anar. Vale. Una de les coses que jo vaig néixer, vale, és sent mèdium, el que se'n diu mèdium, vale? Però jo no m'ho prenc com les típiques pel·lícules que parla amb els morts, que em passen, sí, però li vull donar una versió més científica, vale? I simplement és perquè moltes persones que són mèdiums no som especials, ni molts menys, vale? Sinó simplement és que tenim desenvolupada una part del nostre cervell, vale? Que podem captar energies, vale? I freqüències d'altres dimensions. Punto pelota. Igual que els gossos poden escoltar sense algunes freqüències, vale? Pues, no és que m'estigui comparant amb un gos ni que m'identifiqui com a cinc gos, com ha sortit fa 4 dies a la premsa, no? Hi ha gent que s'identifica com a cinc gos o s'enfoca, no. S'ha intentat, però no. Aleshores, i a més aquí el David em coneix i dona fe del que estic dient. Aleshores, penseu una cosa. I aquí em branco les dues coses, vale? La informació de Medium i el fet de ser consteladors familiars. Tot això que us està passant, val? És un gran aprenentatge per vosaltres, vale? Perquè si et parlo com a constelador et diré, és que la teva ànima, vale, ha decidit passar per aquí, malgrat costi el que costi, per endur-te aquesta experiència i de retruc aconseguir coses molt més potents, val? I una de les coses que sí, nano, et convido que feu, vale, és que els hi feu una festa d'aniversari als nens. Nens o nenes, vale? I els reconegueu com a tal, els hi doneu un nom sencer i els reconegueu, i quan feu un arbre genealògic a casa vostra, els feu partíceps. Per què? Perquè durant una temporada, vale, es queden a casa, que ho sapigueu, vale? I us acompanyen. I sobretot el que fan és jugar amb el que sí ha decidit quedar-se. M'explico? Per tant, ja us poso amb evidència que si alguna vegada el petit comença a jugar sol i comença a parlar sol i diu no al tete, el no sé què, el no sé quantos, no us espanteu, vale? És que estan els altres jugant amb ell. Sí? Correcte?
4: A menjar-li.
1: Vale?
4: A menjar-li, sí.
1: Pues això.
0: Volies introduir una cosa, Montse?
4: Sí. Ja que et diu que esbrinis, que sàpigues que la meva mare, és a dir, la teva àvia, em va tenir 2 deportaments, però no sé quina opinió tenia el meu pare, l'avi Vicenç, perquè no va dir-ho mai ni ho va expressar-ho mai.
6: Igual que per part de pare, igual. Que entre en José i en Joan també van tenir-ne un.
4: Exacte. Per part de pare, també la iaia Adela també en va tenir...
1: Veieu com ha repetit la història?
4: Que a més a més ells sabien el sexe i era una nena.
1: Clar.
4: Els de la meva mare eren nen i nena. Clar. Ara, el que no sé és com ho van viure... Jo, el meu pare, no, perquè eren molt hermètics amb qüestions personals. No, jo sí que volia introduir un tema. Clar, jo sóc molt més gran que vosaltres. Aleshores, a la meva època, quan un quedava embarassat, les mares sempre el primer que et deien era no ho diguis abans dels 3 mesos.
0: Sí, això també encara ho sento.
4: Encara ara.
0: No diguis res fins als 3 mesos.
4: Fins als 3 mesos. Per què? Perquè fins als 3 mesos quasi totes les dones tenien l'experiència de que el podies perdre en qualsevol moment. No tinc res a dir. De fet, quan em vaig quedar embarassada d'en Guillem, ho vaig saber als 3 mesos, per tant, ja...
0: Ja et vas entrar més tard, no?
4: Sí. Però amb la Núria sí, bueno, pues ho vam complir-ho. I en una de tantes vaig veure una entrevista amb una ginecòloga que ja havia fet molta carrera i deia, jo era, com abans, partidària de, com les mares d'abans, de no ho diguis abans de 3 mesos. I, en canvi, ara sóc partidària de dir-ho des del primer moment. Per què? Perquè si passa alguna cosa, aquest dol és compartit.
1: Mm-hmm. Correcte.
4: Aquest dol és compartit. Aleshores, tant de la Núria com d'en Guillem vam saber de seguida quan estaven embarassats. I els tres que van perdre, doncs a nosaltres vam passar un dol. Però aquest dol que vam passar tots va ser un dol compartit, un dol sapigut, un dol entès. Jo m'estimo molt més saber-ho i passar aquest dol que no poder estar al costat dels meus fills quan els hi han passat coses d'aquestes. I aquí, ja està, era aquí, el que havia de dir.
0: Aquí em passa pel cap una pregunta, i aquí sí que obro el micro per tothom. Laura, ahir, Marina, si vols participar, també pots fer-ho, encara que em mires així amb els ulls com a plat.
2: Sí, és la reunió de la Maixera. En Joan i l'Arnau
4: ja han marxat.
2: És que la tenim acostumada, cada vegada que li diem el seu nom, fallis, que a veure, què passa? Però no em ve la pregunta.
0: Aquí jo dic, quan després de tenir una pèrdua així, hi ha moltes vegades que la gent diu, ja en tindreu una altra. Com reacciona el cos?
3: Fatal.
0: És més, com podem evitar aquest buit, evitar, és a dir, viure aquest buit sense pressa per omplir-lo?
5: Jo parlo a ràbia.
0: Ràbia.
5: Ràbia. Perquè qui t'ho diu no ho ha passat.
0: Clar.
5: Llavors, jo no t'he demanat la teva opinió. No me la donis. I al principi callava, m'anava a un racó i plorava. Fins que vaig començar a contestar. I l'última va ser, ja no és, ja en tindreu un altre, sinó simplement de per quan voldreu tenir un fill, sense saber el que tu portes darrere. La meva resposta és, he tingut 3 però s'han mort. Llavors la gent es sent tan incòmoda perquè és tan tabú el tema de l'avort, de la pèrdua, que se'n van.
0: En general, el tema de la mort és molt tabú.
5: Llavors, en general. No, clar, no fa. Llavors, per mi és ràbia que t'ho diguin. I ja arriba un moment en què em sap molt de greu, parlo sense filtres, és, no t'he demanat l'opinió. I qui ho diu és que no ho ha patit.
1: Evidentment.
5: I omplir-lo és el que diem. A nosaltres som molt friquis, ens agrada molt Disney, ens agrada molt Disneyland, doncs l'omplim, estalviem per anar allà. I llavors tens una motivació de dir, vinga, va, un dia més, o un dia menys per arribar aquell dia que vols anar-hi, o un dia més que no has estat al llit, perquè el que vols és estar al llit. No vols veure ningú, no vols parlar amb ningú, i et fas una muralla tan gran que fins i tot amb coses tan senzilles per plorar, no plores. Perquè si plores, obres l'escletxa de plorar per tot el que hi ha al teu voltant, que és la pèrdua. No anar a l'IKEA, per exemple. I no voler passar per la zona de nadons. Perquè clar, dius, ostres, és que per què jo?
0: És sensible tota aquesta cosa.
5: Clar. Sí, coses aquestes, o amics teus, que nosaltres ho hem notat molt. Aquest any han sigut baby boom del grup. En el grup que han tingut, són 5 nens que han nascut, inclosos a l'Arnau. El com t'ho diuen.
0: Clar.
5: El com t'ho diuen. A mi em va pillar un dia que estava jo treballant i va venir en Guillem i em va dir, mira, uns amics s'han quedat embarassats. M'han dit a mi i després jo t'ho dic a tu. Aquell dia jo no vaig treballar. Llavors que algú et digui només estaves de 2 setmanes o de 6 setmanes, ni ho notaves, ni se't notava tampoc. Però la il·lusió de tenir-lo, de buscar-lo...
0: Fora no se't notava, dins sí.
5: Dins sí, però clar...
0: A nivell emocional,
5: clar,
0: clar,
5: però la cosa
0: molt...
5: és aquesta, o sigui, qui ets tu per dir-me?
4: I el nano del teu germà també vas patir molt.
5: Sí.
4: Quan vas saber que el teu germà estava embarassat.
5: No sabien com dir-m'ho.
0: Laura, una pregunta, per si tu t'has trobat amb sí. Això. Com creus que es pot educar amb els amics i amb els familiars per acompanyar millor? Què hauríem de dir en lloc de tot aquest tipus de tòpics buits?
3: Doncs jo el que sempre dic és de fer-se veure en el sentit de tu dir que estic aquí. O sigui, sense forçar una conversa, simplement que hi ets i que si necessites parlar, en el moment que tu necessitis parlar, doncs que sàpigues qui sóc i que simplement escoltant. O sigui, aquest tipus de comentaris la gent els fa per desconeixement o perquè simplement no saben què dir. Perquè al ser un tema que no
1: que és, desconeixen.
3: Exacte. Doncs es pensen que dient qualsevol perla, jo dic que són perles.
1: Doncs, és que són perles, sí, sí.
3: Llavors,
4: sí, sí, és així.
3: Et quedes com... Es pensen que ja queden bé. Llavors, jo el que sempre aconsello és, per dir això, no diguis res, perquè no saps com ho està passant l'altra persona, en quin punt es troba del seu dol, i millor, simplement, o callar, o dir, ostres, em sap greu, si necessites qualsevol cosa, parlar, o el que sigui, doncs hi soc.
1: Aquí sí que s'hi podia aplicar aquella frase que menos es más, i de vegades una abraçada fa més que una paraula.
4: Oh, i tant.
3: Oh. I tant.
0: Aquí, una pregunta que també tiraria per tothom és, com ha canviat la vostra relació entre la parella, entre la gent més propera? Degut amb una cosa així. És a dir, des del punt de vista de parella, com afecta això?
3: Doncs jo soc de l'opinió que o t'uneix moltíssim o et separa completament. Sí. I jo parlo per mi, en el meu cas, o sigui, a nosaltres ens ha unit una barbaritat. O sigui, nosaltres sempre hem sigut dues persones molt unides, però arrel d'aquesta experiència ha sigut com... multiplicar per infinit la nostra unió.
0: Sí, perquè també estan assentida amb el cap.
6: Sí, això també, quan nosaltres vam tenir el segon abort, després van començar les proves mèdiques. Les proves de compatibilitat, si el teu esperma és bo, si els ovals són bons... En el nostre cas, tot anava bé. Uh-huh. Però en aquella gent en què, doncs, potser un no és capaç de, o per culpa de l'altre, que no són compatibles, aquí és on potser sí que entra el que la parella es trenca. Per culpa teva, no puc fer això...
0: Clar, aquí apareix un altre cop la ràbia i la culpa. Dues emocions que surten constantment per allà enmig. Culpa de, ostres, jo he sigut potser incapaç. És aquesta creença, que no és així, és biologia, i moltes vegades és una herència que no ho sabem i que hem de començar a sanar, una mica el que comentava el Joan Carles, sí. No? Que ens pot venir de molt lluny.
1: I a més, un petit incís i acabo. Tingueu en compte que, parlant com a constelador, vale, és una gran obra d'amor, vale, el fet, vale, de que tu t'hagis obert, vale, a que una ànima hagi pogut estar amb tu, vale, i sentir que és l'experiència de ser humà per 6 mesos, per 4 mesos o per 6, el que sigui. Però superagraïts.
0: Sona de fons ja a l'última de les cançons que hem escollit, i aquí m'agradaria fer, abans d'acomiadar-me del tot, perquè ja estem a la recta final, passem volant el temps, si poguéssiu enviar un missatge ràpid, curt, a una parella que avui rep la
1: notícia,
0: tan dolorosa notícia de la pèrdua, què els hi diríeu des de la vostra experiència?
3: Jo els hi diria que es deixin portar pel que senten i que tots els sentiments que tenen en aquell moment són vàlids. O sigui, cada persona rep la notícia d'una manera, l'exterioritza d'una manera i la percep d'una manera. Per tant, el dol cadascú el viu de la seva pròpia manera, diferent, i totes les formes en què es viu són vàlides i que no s'han de sentir culpables per res, que són situacions que malauradament passen de manera diària, que jo, per exemple, en el meu cas, fins que jo no m'hi vaig trobar, no era conscient fins a quin moment es passaven, fins a quin punt, i llavors que són vàlides totes les reaccions.
0: De manera molt ràpida, Laura, Belém, Guillem, últims segons.
5: Que parlin entre ells.
6: Parlin, que s'abracin.
5: I que lluitin, si volen ser pares, que lluitin.
0: Us deixem amb aquestes paroles. Moltes gràcies.
1: Vagi bé, homes i dones de Catalunya.
0: Ens escoltem la setmana que ve.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Tancant el mes de maig i pràcticament coincidint amb el centenari de Miles Davis, ens deixava el gran colós del saxo tenor, Sonny Rollins, una figura cabdal del jazz, un dels darrers supervivents de l'edat d'or del bebop i un totterreny vinculant sempre la tradició i la modernitat. Rollins viurà en el gran podi dels saxofonistes eterns i més influents. Rollins, Coltrane, Coleman Hopkins, Dexter Gordon, Wayne Shorter i aquella llista sagrada de la gran música clàssica afroamericana del segle XX i del que vindria. Avui, solemnament, oferim un colossal Rollins. Som-hi, Pops.

0: Sound System, edició 903, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui amb un sistema biosca, que és un homenatge al gran Sonny Rollins, i l'hem titulat, com ha de ser, aquest colossal Rollins.
1: Sistema biosca. Un espai inclassificable del Sound System destinat a la recerca, la investigació i la descoberta de fenòmens sonors musicals de difícil percepció sensorial. Oberts a totes les arestes de la música. Una secció mutant com la vida mateixa.

0: Doncs avui, com toca i tal com s'ha de fer, cal rendir tribut a Sonny Rollins. Sonny Rollins, que, com hem dit, doncs el mes de maig ens va deixar i era un dels últims de la gran era del jazz i del bebop. I el Sonny Rollins va travessar doncs dècades i dècades de gran música i va arribar als 90, si no m'equivoco, 95 anys, i fins feia un parell d'anys encara feia les seves gires en directe. I Sonny Rollins, junt amb John Coltrane, per dir uns dos contemporanis, van reinventar tot el que significa el saxofonisme aplicat en el jazz. I avui farem una tria difícil, perquè és una tria que travessarà des de l'any 56 fins a l'any 2006. Travessarà com pugui la seva extensa discografia.
1: Deixa'm dir que sempre fem una promo del programa i busquem una imatge que vagi, que sigui ad hoc al convidat, en aquest cas a Sonny Rollins, i hem triat una imatge, penso que és molt icònica, perquè és ell tocant amb un pont. Això és una història, Àngel, que és, sí, és molt xula.
0: El Sonny Rollins, que estava evidentment a l'elit de la música del bebop en aquella època, va haver-hi una època que va desaparèixer de la circulació, i ell anava a tocar totes les nits en un dels ponts damunt del Hudson, del riu, a Nova York, i com si fos el típic músic de carrer demanant diners, però ho feia perquè li agradava la sonoritat que tenia aquella part, i es va aparentment retirar de la música, cosa que no era certa. Hi ha tota una mitologia al voltant d'això, fins i tot hi ha un LP d'ell que es diu On the Bridge, i la fotografia és extraordinària, perquè està ell amb una actitud molt habitual amb ell, que és agafar el saxo tenor apuntant cap amunt. Això es nota bastant en els seus discos. Hi ha moments que el so, i avui ho notarem, se'n va del micro, i és que ell constantment feia anar el saxo com si fos un ventilador, allò, pujant i baixant. I bé, doncs aquestes són unes imatges molt allò mítiques del cas Sonny Rollins.
1: Això ho podem comprovar ara mateix en el primer track que escoltarem del 1956, el disc Saxophone Colossus, el tema Stroke Road.
0: Doncs sí, aquest tema és, en aquest disc el tema més conegut era el Calypso Saint Thomas, que avui no el posarem perquè l'hem posat diverses vegades aquí. I aquí està ell tocant el saxo tenor, evidentment el Duke Watkins, el contrabaix, el Tommy Flanagan al piano i el Max Roach a la bateria. Cal dir que el Max Roach, mític en el terreny de la bateria del jazz, sempre va estar en aquesta època, especialment al costat de Sonny Rollins, un jovenet Max Roach, i és un altre dels que van quedar també de l'última fornada. I Sonny Rollins tanca, en certa manera, un capítol i una generació.

0: Doncs aquí tenim la música de fons de Miles Davis amb el seu Beard of the Cool, i justament aquí es va produir aquesta mena de curiositat, i és que l'altre dia van fer un homenatge a Miles Davis perquè hauria arribat als 100 anys, cosa que no va ser així, i acte seguit doncs es deixava a Sonny Rollins, que és el protagonista del programa d'avui. Hem escoltat aquest dos temes, el tema del saxofon Colossus de l'any 56, i ara continuem a l'any 1956.
1: Sí, perquè ens anem cap al seu àlbum Blues 4. Mira, parlant dels músics que hi toquen, repetim amb el gran Mats Roach a la bateria, Richie Powell piano, però sobretot aquí és un disc que podríem dir que el que el van fer, no sé si a mitges, però hi ha molta col·laboració entre Sonny Rollins amb el gran Clifford Brown a la trompeta. Anem a escoltar un clàssic del jazz, un tema preciós que es diu Penthouse, molt conegut, molt tocat, i que entra com res. És aigua de Sonny Rollins.

0: Doncs continuem amb l'obra de Sonny Rollins, condensada avui en 8 temes. Imagineu-vos quina obra es pot concentrar en 8 temes, però intentarem fer el possible per donar una perspectiva. Hem escoltat un tema pertanyent a Saxofon Colossus, un altre al Plus 4, i ara entrarem en el Wait Out West de l'any 57, un any després. I, clar, aquest disc, que la portada va vestit de pistoler
1: del
0: Far West, és una broma que fa, perquè es refereix a que és un disc gravat a la costa oest. I està gravat justament amb el Shelly Manne a la bateria, clàssic, un clàssic del que en diem l'escena del West Coast, i el Ray Brown, que és un altre. I per tot, llavors fa un joc de paraules que, evidentment, allò no és el salvatge oest, sinó que senzillament és la costa oest, on hi havia tota una escena jazzística que va ser tocat aquí al programa. I, per tant, bromes a part que va fer ell, perquè realment és desconcertant la portada del disc, realment això és la costa oest i el so de jazz de la costa oest. I el tema es diu Come Gone, és del 57, i tenim en format trio, molt elemental. Això és una cosa que va practicar més endavant també amb altres formacions, era dir, suprimir el piano i tenim el saxo que omplia lo suficient com per no necessitar res més, i tenia un contrabaix i un bateria. La rítmica clàssica de la West Coast, que és el Ray Brown i el Shelly Manne.

0: Doncs aquí estem amb aquest sistema biosc especial d'avui, perquè tenim en Sonny Rollins per aquí remenant el saxo tenor. Tenim molta gent que ens segueix i que ens escolta. I, entre d'altres, l'amic Sergi Fagen, que li diem nosaltres,
1: sí.
0: Que recorda que demà passat farà 50 anys del concert dels Rollins a... Crec que va ser la Monumental. Nosaltres no hi vam ser-hi, però, Sergi, gràcies per l'acotació, perquè el Sound és un programa que viu i escolta molt la música.
1: No, i a més, parlant de Rolling Stones, l'altre dia va aparèixer una notícia que és com una metàfora de que es tanca el cercle de la història de la música pop en el sentit, diguem-ne, mainstream. És a dir, el nou disc dels Rolling Stones tindrà un tema que el baixista és en Paul McCartney.
0: Hey.
1: És a dir, que evidentment mai va haver-hi mal rotllo entre Stones i Beatles, ni molt menys. Això s'ho va inventar la premsa, allò de que els agrada jugar ara amb els Beatles, els Stones, amb Hendrix, amb Clapton, Oasis, Blur, no? I en aquella època, doncs, semblava que fos impossible. I l'altre dia, el Paul McCartney, que entre altres coses no és que el coneguem, però se'l veu molt bon tio, va dir que li havia fet molta il·lusió i molta por al mateix temps ser el baixista dels Rolling Stones. Jo crec que això és una manera de tancar tot un cercle que arrenca els anys 60.
0: Cadascú es creu el que es vol i el que vol escoltar. Seguim al 1957, Àngel, anem cap a l'LP Tenor Madness, i aquí, bueno, només amb el títol de la cançó, és fantàstic.
1: El títol es diu The Most Beautiful Girl in the World, o sigui, la noia més meravellosa del món. Però el Tenor Madness, el tema estrella, és un que porta per títol Tenor Madness, que no l'hem posat avui perquè és molt llarg, i és que és una batalla, el que es feia bastant en aquelles èpoques, batalla entre dos colossos. És a dir, John Coltrane i Sonny Rollins es contesten amb un solo interminable, amb una, el que és el que serà literalment la bogeria del tenor. Però a l'intre d'aquest disc hi ha meravelles com la que escoltarem ara. En aquí cal dir també que està Philly Joe Jones a la bateria, el Red Garland al piano, el Paul Chambers al contrabaix, o sigui, la típica rhythming section per excel·lència. En Philly Joe Jones, que es deia Philly perquè perquè era de Filadèlfia. Una cosa important. I aquí els tenim. Doncs això justament ja també encara és de l'any 57. Penseu que la que hem escoltat abans és del 57 i anteriorment del 56. O sigui que la seva producció no era només molt extensa, sinó que molt variada, canviant de registres constantment. Endavant amb el Sonny Rollins.

0: Som-hi, continuem aquest sound especial dedicat a Sonny Rollins, aquest sound de 903, i ara sí que canviem d'any, ens anem al 57 amb el disc Moving Out, i la cançó que escoltarem és la que dona títol a l'àlbum.
1: I aquí tenim una altra formació de categoria, evidentment, el Percy Heath, el contrabaix, Art Blackie a la bateria, Ilmok Hope al piano, i el Kenny Dorham a la trompeta. O sigui, que és que tota la gent que apareix avui aquí al programa són les espases que lideraven el bebop en la gran època, i de tots ells va sobreviure fins fa poc Sonny Rollins. Aquí els tenim, 1957.

0: Oh, quina velocitat, no? Realment, hi estem suant, eh? Estem suant a l'estudi, perquè això és bebop, allò, bebop. Abans de l'època del hardbop, que consistia més, diguem-ne, en accentuar, aquí hi ha la velocitat d'això és parqueriana.
1: Hem obert les finestres i se sent per tot arreu.
0: Doncs sí, sí.
1: Per tot el món.
0: És bestial.
1: Això... Perquè aquesta emissora, des d'on ho retransmetem, és d'àmbit mundial.
0: Sí, no, no, clar, universal.
1: I no cal... A tot el món.
0: A tot el món. Bé, de tant en tant va bé recordar on som i cap on anem. I en aquí cal dir ara doncs, que ens trobem amb un tema bastant interessant, que serà dels que més diferents del que escoltarem al llarg del programa, de l'LP What's New. A l'any 62, el Sonny Rollins es va dedicar a també a treballar el que seria la música llatina, i en aquest cas la música brasilera, però també va fer molts calipsos, però els calipsos d'ells són extraordinaris. Però avui hem triat el vessant més brasiler, amb un tema meravellós, amb el Jim Hall, Jim Hall a la guitarra, el Bob Crenshaw, el contrabaix i el Ben Riley, bateria també del Thelonious Monk, que van fer aquesta meravella, finura total, estil brasileny. També aquí aprofitarem per parlar, abans hem parlat dels Rolling Stones i no podia faltar l'al·lusió directa a que el Sonny Rollins va participar en dos temes concrets dels Rolling Stones, especialment el Waiting on a Friend, un disc amb un solo de saxo, i per tant era allò de Rollins amb els Rolling Stones, no? I va ser una cosa que després en parlarem més endavant d'altres col·laboracions, perquè el tema que vindrà després del després també no és que sigui música pop, però va ser molt popular. Però ara ens centrem en aquesta incursió en el món de la música brasileña al costat de Jim Hall. Estem a l'any 1962.

0: enfilem la recta final del programa amb dos cançons.
1: Enfilem o el filem?
0: Clar. Sí, ben anotat, exacte. El filem.
1: El filem
0: perquè ens anem a l'any 1966 i parlem de la pel·lícula Alfie, un clàssic de l'època, protagonitzada pel gran Michael Caine, amb el seu accent cockney, feia de conductor de cotxes de lloguer i era un gran seductor. La banda sonora la corre a càrrec de Sonny Rollins, però és que, a més, està conduïda pel gran Oliver Nelson i hi ha, J.J. Johnson trombons, com el Jimmy Cleveland, Phil Woods al saxo alt, Kenny Barrell a la guitarra i Frankie Dunlop a la bateria, entre d'altres. Un tema molt icònic, perquè és una escena molt pop.
1: Totalment, sí. Doncs... És una bona intersecció. Quan hem dit pop, abans hem parlat dels Rolling Stones, però que, a més, aquí hi ha tota una part que avui no hem pogut tractar, que és quan ell va començar a electrificar la seva música, com van fer la gent de la seva generació, i fins i tot hi ha un disc on toca el saxo soprano i versiona Stevie Wonder. També hi ha un altre format que va fer elèctric, en el qual fins i tot va incorporar en el grup l'Stanley Cowell, el piano Fender Rhodes, però portava un intèrpret de gaita, Rufus Reid.
0: Escoltem aquest Alfie.

0: I acabarem aquest sound especial dedicat al gran Sonny Rollins amb un tema... Fem un salt de 60 anys, si no vaig errat, més o menys. Mm. Més o menys, sí.
1: I encara li quedaven...
0: Sí, anem al...
1: Li quedaven 20 més, encara.
0: Exacte, anem al... No, 60, no, 40... Bueno, uns 40 i pico d'anys. El 2006, Sonny Rollins grava el disc Sonny Please. Aquí està acompanyat per Clifton Anderson al trombó, Bobby Broom a la guitarra, Bob Cranshaw al baix, Steve Jordan a la bateria, entre altres.
2: Steve Jordan. És que Steve Jordan va ser l'últim bateria d'aquí. Del Rolling Stones.
0: Doncs tot quadra.
2: Justament per substituir el Sound.
0: I a més, mira si quadra que acabarem amb un calipso. Que abans dèiem que no hem posat el Sant Thomas perquè ja l'hem posat moltes vegades, etc. Doncs acabarem amb aquest Park Palace Parade.

0: Doncs aquí hem tingut avui un homenatge al Sonny Rollins amb un sound que és el 903, o sigui, com aquell qui diu, cap al 1000. I sí, sí, perquè això va per aquí. La cosa ha estat un especial colossal Rollins.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari amb l'Àngel Solbizarre en un costat, pilotant el sistema sonor el gran Xavier Trait, i que us parla Ramonet 77. Això ha estat colossal i ha sigut molt, molt...
0: pop! Oh.

0: Radio Names.
1: Escolta Radio Names, la primera música.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
6: Vols anunciar el teu establiment o servei?
5: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
6: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys és la primera.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Se succeeixen les noves sobre el cartell artístic del 45 Festival Jazz Terrassa, el març vinent, del 6 al 27. Així ho van avançar des del Club de Jazz Agarenc i avui us ampliem, amb música dels protagonistes, els concerts proposats a la nova Jazzcava. Felicitem els premiats amb Grammy i Enderroc els millors treballs jazzístics de 2025, segons l'Acadèmia Americana i la crítica especialitzada catalana. I tancarem l'actualitat de la cartellera jazzística als clubs amb una pinzellada de les properes cites al del passatge Tete Montoliu de Terrassa.
1: Jazz Club a la xarxa, des de la nova Jazzcava de Terrassa amb Susana Carmona.

Esteu escoltant a la pianista italiana Francesca Tandoi, una figura en ascens del jazz europeu que presenta un dels trios més sol·licitats del moment. Ella serà a la Nova Jazz Cava. Ho farà per primera vegada la cita el dia 20 de març. L'acompanyarà el seu trio habitual amb Stefano Seni al contrabaix i Pasquale Fiore a la bateria. Nosaltres l'estem escoltant amb aquesta peça que porta per títol Bob Webb i que dona nom al seu àlbum de 2024, que de ben segur sonarà potent com ara a la Nova Jazz Cava.

Ja l'escolteu, molt espectacular, enèrgica. Tendoi presenta un trio d'altíssim nivell basat amb el swing, la sofisticació harmònica i una energia comunicativa excepcional que segur que en directe serà perfecta. Aquesta gira europea la porta fins a Terrassa, però també l'escoltaran a París, a Viena, a Polònia, a Suècia, a Itàlia, a Suïssa. Vol dir que Terrassa serà punt clau de la seva gira per l'estat espanyol. I tot i ser italiana, es va formar a Rotterdam, també va estar amb escenaris de referència com el Lincoln Center de Nova York, el Beamhouse d'Amsterdam, i per tant la seva actuació és una de les més esperades en aquesta edició número 45 del festival.

la paleta sonora del Festival Jazz Terrassa 2026 en la seva edició número 45 és ben diversa. Així ho podeu escoltar. I si escoltàvem a Tandoi, com a figura clau, rising star, diguéssim, de l'escena europea, en aquest cas des d'Itàlia, ara esteu escoltant el baterista i vibrafonista nord-americà Chess Smith. Ell també debuta a la Nova Jazzcava i al Festival Agarenc, presentant nou àlbum amb la seva banda Clown Round. N'estem escoltant una peça que porta per títol Ready Beat.

Round Round, Chase Smith s'envolta de tres músics fonamentals de la nova generació nord-americana. L'excel·lent guitarrista Mary Halvorson, una creadora molt personal i imaginativa que debuta també al festival. A hores d'ara, i segons apunta la crítica especialitzada, Halvorson és l'estrella indiscutible del firmament avantguardista. Al seu costat, Liberty Elman, que ja havia actuat a la Nova Jazzcava l'any 2004, igual ho recordeu alguns, amb el quartet del trombonista George Roseman, i tancant files el contrabaixista Nick Daston, que va deixar una empremta memorable a l'edició 2024, també a la Nova Jazzcava, amb el trio de Mark Ribot.

Nascut a Sacramento i establert actualment a Nova York, Chess Smith és bateria, percussionista, compositor i vibrafonista, amb una trajectòria marcada per la versatilitat estilística, la investigació sonora i una presència constant en alguns dels projectes més radicals influents del jazz de les darreres dècades. Ha col·laborat amb figures com Marry Bott, Tim Berners, John Thorne, Mary Halverson, amb la que vindrà a Terrassa, Dave Holland, Nels Klein, Chris Davis, i compta amb 9 treballs com a líder. Per descomptat que Chess Smith i el seu Clone Round és una de les apostes més contundents que ha anunciat l'organització del Festival Jazz Terrassa per a la Vanguarda Creativa. Si ho voleu descobrir en directe, teniu ocasió el 19 de març a la nova Jazz Cava. Es reafirma el paper com a plataforma de descobriment i consolidació del jazz actual en una nova edició on també el risc, el talent emergent i l'aposta per la projecció internacionals i seran presents.

Avui estem fent un repàs per les novetats que ha anunciat Jazz Terrassa envers la seva edició número 45 del Festival Internacional que tindrà lloc a Terrassa i a la seva comarca entre el 6 i el 27 de març. I ara escoltem Toronzo Cannon de Chicago. Ell és protagonista amb la seva banda de la nit de blues del festival, una de les cites més esperades i singulars que any rere any els aficionats al gènere responen entusiastes a aquesta proposta. És dins del festival, però aposta per un so més cru, elèctric i enèrgic. La cita el dissabte, dia 14, a la Nova Jazzcava, on es tornarà a vibrar amb aquesta nit carregada d'intensitat i autenticitat. Ell és originari del Southside de Chicago. És una de les veus més potents i respectades del blues contemporani i arribarà a la ciutat presentant Shut Up and Play d'Alligator Records 2024, del que escolteu aquesta peça que porta per títol Can't Flick the Wall.

Can't Buy Me Love segur que us sona. Us sona escoltada repetides vegades, interpretada per una de les bandes més mítiques de la història del pop, els britànics Beatles. Doncs The Beatles, si més no, part del seu repertori, també sonarà en el Festival de Jazz de Terrassa, que avui us estem mig presentant aquí al Jazz Club, atès que l'organització ha avançat alguns dels concerts que se celebraran a la Nova Jazz Cava entre el 6 i el 27 de març. Nito Figueras presenta The Beatles en blanc i negre i ho fa amb una producció especial al costat de quatre veus de l'escena catalana de primer nivell. Ara escolteu Anna Luna. També hi seran Txell Su, Susana Sheiman i Moné Teruel, que s'afegeixen a l'escenari per donar nova vida a aquestes cançons immortals, aportant cadascuna d'elles doncs, personalitat, sensibilitat i una paleta expressiva única. Aquest projecte doncs, naixia una mica des de una forma més intimista amb el piano de Nito Figueras, però en aquest cas, en motiu del concert al Festival de Jazz de Terrassa, l'espectacle es presenta en la seva versió XXL. Això passarà pràcticament en els darrers compassos de l'edició 2026, el dia 26 de març, a la Nova Jazz Cava.

L'escena catalana marca els darrers compassos del 45è Festival de Jazz Terrassa. De fet, abaixa persiana a la Nova Jazzcaba el dia 27 i ho fa amb la Sant Andreu Jazz Band, jazz orquestral per una cluenda d'aniversari. I és que la banda capitanejada per Joan Chamorro celebra 20 anys. Bufarà 20 espelmes en una edició de commemoració també d'aniversari als 45 anys del Festival de Jazz Agarenc. I és que una mica es tanca el cercle perquè la Sant Andreu Jazz Band resulta que el primer festival internacional on va participar va ser el Festival Internacional de Terrassa en la seva 26a edició l'any 2007. Era llavors en el marc del Jazz Jove Non Stop i en aquella banda hi havia des d'Andrea Motis, Rita Payés, Eva Fernández, Iscla Datzira i molts noms que avui són estrelles dins del que és el star system del jazz a Catalunya, però si més no que han fet carrera internacional. Així que, fundada el 2006 per Joan Chamorro, aquest és un projecte musical de referència, ha format a molts músics, té molts treballs editats i nosaltres ara estem escoltant una d'aquestes peces. Està inclosa en el disc Jazzing, el volum 15 de 2024. Jove talent a Terrassa.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Un vals formong preciós interpretat per el pianista de Nova Orleans, Sullivan Forner, en formació de trio al costat de Peter Washington al baix i Marcus Gilmore a la bateria. Estava inclòs, de fet, està inclòs en un disc fantàstic, Southern Nights, editat per Blue Note, el segell Blue Note, l'any 2024. A les primeries, ara més o menys fa un any just que veia la llum aquest treball. I precisament aquest treball ha estat, ara fa uns dies, la cerimònia va tenir lloc el dia 1 de febrer, l'edició dels Grammy 2026, la número 68 de la seva història, on celebren, diguéssim, doncs, de tots els estils musicals, des dels més comercials fins als menys, diguéssim, massius, com pot ser el jazz. Doncs bé, allà es reconeix els millors àlbums de l'any anterior, del 2025, i ha estat Sullivan Forner triat amb aquest Southern Nights com a millor disc de jazz instrumental. Nosaltres ens fa molta il·lusió que sigui així. A nosaltres hi ha moltíssima gent aficionada al jazz i a la música improvisada, perquè Sullivan Forner és ara per ara un dels pianistes, compositors, intèrprets més celebrats. Té una personalitat molt, molt singular, té un nivell d'improvisació, bevent, però, de la tradició i mirant endavant, pràcticament inigualable. I estem doblement contents perquè a Terrassa s'estrenava com a líder l'any passat, a la 44a edició del festival, amb el seu trio. Sí que havia vingut a Catalunya en altres ocasions, com a sideman i a piano sol i això, però amb el seu trio era la primera vegada, i precisament venia la nova Jazz Cava per presentar Southern Night. Així que des del Jazz Club volem felicitar aquest gran músic i jazzman, Sullivan Forner, tot escoltant I Love You.

una gran cantant com Didi Bridgewater va ser l'encarregada de recollir el Grammy amb nom de Sullivan Forner. Sullivan Forner, que també treballa molt amb Cecil McLaurin-Salvan, de fet, és el seu pianista, i a més, també ha estat, de fet, l'any passat amb els Grammys 2025, va guanyar al costat de Samara Joyce el millor directe de jazz per Twinkly Twinkly Little Me. També Samara Joy, per acabar de tancar aquest cercle, petit cercle que estem fent, ha estat novament considerada doncs, la cantant per excel·lència d'aquesta edició dels Grammy, que se celebrava, com dèiem, l'1 de febrer. Ella recollia el guardó com a millor disc de jazz vocal per Portrait, un disc que va trigar bastant. Durant 3 anys van estar treballant amb la seva banda, una banda que, com ella mateixa apunta, amb aquest temps ha crescut moltíssim perquè han treballat per tot el món, i la veritat és que en aquests moments és una de les cantants més reconegudes. No només ho diuen els senyors de Cal Grammy, sinó els molts festivals que també la programen. Escoltem aquest You Stepped Out of a Dream.

Tornem a casa, tornem a l'escena catalana i no deixem de celebrar i felicitar a guanyadors de premis, en aquest cas dels Premis Enderroc 2026, els premis al millor disc de jazz català editat l'any passat. I estem escoltant precisament el disc guanyador. L'heu escoltat ja aquí al Jazz Club i també a la seva protagonista, una de les seves protagonistes, perquè sona a quartet. Esteu escoltant Irene Reig al saxo alt i al soprano, a la composició, a Xavi Torres al piano, a Pau Sala al contrabàs i Andreu Pitar a la bateria. Els escoltem amb l'àlbum editat per The Changes, que porta per títol Ànima, i que és la nova experiència, doncs, de l'artista d'aquí de casa nostra. Ella ha estat guanyadora, segons la crítica especialitzada, d'això, d'haver publicat el millor disc de jazz català de l'any 2025, perdó. Un disc que és una mirada una mica introspectiva, una composició així com molt personal de la Irene, que a més ha volgut recuperar una mica la seva formació clàssica, de la música clàssica, i traspassar-la amb un llenguatge jazzístic, així que també un punt de folklore. És una proposta molt interessant i que la crítica l'ha considerat. Així que nosaltres volem felicitar-la i tornar a escoltar aquest Release.

Reig, una de les artistes, quan era petiteta, que també va estar per primera vegada amb la Sant Andreu Jazz Band al Festival de Jazz de Terrassa. Parlàvem d'aquells músics joves, d'aquella plataforma que ha impulsat talents de la nostra escena. I, sense anar més lluny, Irene Reig, premiada amb el millor disc de jazz 2025, segons la crítica. En aquests premis, en aquesta selecció, 10 discs, també hi havia el disc Altea, d'Elisabet Raspall, compositora, pianista de llarga trajectòria, més de, bé, de fet, el 15è àlbum com a líder. I bé, l'Elisabet no s'ha endut el premi a millor disc, però sí que segueix en boga perquè està en votació popular. Així que no és la crítica qui el celebra, sinó el públic. I de fet, aquesta setmana ho feia a la Nova Jazz Cava, on presentava aquesta proposta. Altea és el terme que s'utilitza a l'antiga Grècia per designar la idea de la veritat com a despertar de l'ésser. Així que, bé, una mica filosòfic, també amb música clàssica i jazz, perquè Raspall s'acompanya de Pep Izquierdo a la viola, Eduard Reventós al violoncel i Dani Pérez a la guitarra.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Obertura que veu d'escoltar aquest tema d'Altea d'Elisabet Raspall, també nominada com a millor disc de jazz català 2025 pels Premis Enderroc. Ella estava a la nova Jazz Cava aquesta setmana passada i nosaltres no volem deixar de parlar del jazz als clubs, que és el seu espai natural. Així que seguim amb aquesta programació de febrer, perquè aquesta setmana es presenta un altre treball discogràfic, en aquest cas Orangina.

L'art de tenir criteri, segons Albert Cirera, i els tres tambors, on militen doncs, companys de viatge des de fa una dècada. Roger Mas al piano, Marco Logicari al contrabaix i Òscar Domènech a la bateria. Una proposta de jazz contemporani que, per molts, doncs, és una de les aportacions més destacades al jazz europeu recent. Això diu la crítica d'Albert Cirera. I és que Albert Cirera és un compositor, intèrpret, però sobretot la seva música és força inclassificable, malgrat estar en l'escena de l'avantguarda i del free. Una proposta interessant que es presentava a Vic el passat mes de setembre i que ha anat rolant per diferents clubs i festivals de Catalunya. Aquesta setmana a la Nova Jazz Cava.

fa 7 anys que el contrabaixista i compositor alemany Holger Scheidt s'estrenava a la nova Jazzcava i enguany torna la setmana vinent, el dia 20, i serà amb el seu quartet, el saxotenor, un compatriota, Peter Hellman, i de casa, el Marc Aiz a la bateria i el valencià Boro García a la trompeta, una proposta que combina les composicions, aquest aire de composició oberta amb la improvisació, una música acústica, lliure, expressiva, que està una mica entre el modernisme atonal i el romanticisme clàssic. Així la descriu el seu líder, una aposta, diguéssim, també pel que és el jazz d'autor, pel que és l'avantguarda dins de l'escena, en aquest cas, europea.

I amb aquesta peça que porta per títol Rage, nosaltres ho deixarem. Deixarem després d'haver presentat alguns dels concerts, fins a 5 novetats que els de Jazz Terrassa han anunciat per la seva edició 2026 del festival, també felicitant els Grammys, els Enderrock i amb l'actualitat de directes a la nova Jazz Cava. Tornarem la setmana vinent amb el Nolo Guerrero a les vies de so i qui us parla, Susana Carmona.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Radio Arenys anteriorment.

El cau de la bruixa verda. El teu programa de benestar, salut, natura i llibres en femení. Cada dijous, a les 3 de la tarda, ens trobem a Ràdio Arenys, el cau de la bruixa verda, amb Imma Lizondo. Benvinguts, amigues i amics del cau de la bruixa verda a Ràdio Arenys. Us parla l'Imma Lizondo, presentadora i impulsora d'aquest programa en femení, i als serveis tècnics de Ràdio Arenys ens acompanya el Joan Bosch. En aquest programa, els llibres ens porten a parlar de salut, benestar, creixement personal i les propietats curatives de la natura. Si voleu consultar els recursos, àudios, llibres, cançons i continguts dels programes, ho trobareu tot al web caubruixaverda.com.

0: I amb aquesta música de Jan Tiersen, el vals d'Amélie, de la pel·lícula Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, El fabulós destí d'Amélie Poulain, amb aquest vals evocador ens introduïm en l'univers de la creativitat sanadora, una música que ens porta a la curiositat, a explorar, a records d'infantesa, a recuperar aquella capacitat creadora present i sense judicis d'aquella època. Creem la nostra vida a cada passa. Som éssers creatius per definició. Així que quan deixem que aquesta corrent vital ens embolcalli i ens posseeixi, creem, ens creem i ens expressem en tota plenitud. Tots podem ser creatius. I avui al Cau de la Bruixa Verda compartiran la seva saviesa dues dones molt artístiques en tots els sentits. Donem la benvinguda a Antònia Martínez Rovira, que ja aprofundeix en els mons del moviment somàtic, dansa, art, literatura, massatge terapèutic i ioga, i jo diria que és una gran, gran exploradora. Molt benvinguda, Antònia.
1: Gràcies per convidar-me. M'encanta estar aquí.
0: I nosaltres encantades. I també ens acompanya la Zina López, mare de tres fills grans i meravellosos com tres sols, de formació doula, art i dansa terapeuta, pintra, il·lustra, escriu contes. Benvinguda, Zina.
2: Hola, Imma.
0: Un plaer de tenir-te aquí.
2: Sí, ben trobada.
0: I avui en aquest programa de la creativitat sanadora volem capgirar i anar profund en el concepte i la pràctica del que es diu la creativitat. Explorem què vol dir ser creatiu i què ens ofrena, no, la creativitat a les nostres vides. Volia iniciar, com no, amb un dels nostres llibres favorits que recomanem sempre quan parlem de creativitat i que val molt la pena, que és El camí de l'artista, de la Julia Cameron. Un curs per despertar la teva creativitat. Ha estat traduït al català per la nostra companya i col·laboradora de programa, la Ada Arbós, i és una versió molt maca, hem de dir, i editat per Viena Edicions, que just aquest any s'ha fet una reimpressió perquè s'havien esgotat les existències. Així que en tenim de nous. I en castellà, per Penguin Random House, Grupo Editorial, traduït per Maria Eva Cruz García i Ruth González Toledano. Evidentment, és una guia imprescindible per superar creences limitadores, pors, incerteses i que ens inhibeixen les veritables capacitats creatives que tots posseïm en algun àmbit de la nostra activitat artística, escriure, pintar, o en la nostra vida, per tenir una vida més conscient i creativa. Així que us començo a plantejar preguntetes a Antònia i Zina. Començaríem a dir, per vosaltres, què vol dir ser creatiu i això, què ens aporta la creativitat a les nostres vides? Antònia.
1: Què vol dir ser creatiu? Per mi, què vol dir ser creativa? Vol dir estar en un lloc d'apertura, d'espai, o sigui, i de curiositat. Aquesta és la definició curta, no vull ser més llarga. I l'altra, la segona pregunta, pues, és molt diferent depèn de l'experiència que vulguis aconseguir, perquè primer és un moment d'estar obert, d'estar curiós, i d'allà pot canviar molta cosa. Això vol dir estar obert. Clar, no saps mai què sortirà. Això és el que penso.
0: Però ens dona alguna cosa a les nostres vides, és a dir, al final, quan et deixes aquesta obertura, aquest espai, al final rebem tota la vida en potència.
1: Rebem la vida.
0: Rebem la vida.
1: La vida.
0: M'encanta.
1: O sigui,
0: sí.
1: Tot és possible. Per mi és com que pots percebre les coses de formes molt diferents, perquè si estàs oberta i estàs en curiositat, sempre serà una nova experiència. La vida. Qualsevol cosa que facis. Llavors és el que tu dius, la vida. Sobre la vida. Res més.
0: Molt bé. Zina, què ens pots dir que és la creativitat per tu, una miqueta?
2: Mira, jo estic totalment d'acord amb l'Antònia i m'apuntava també el que aquestes aquestes obertures, no? Aquest espai, aquest lloc que ha definit ella com a lloc d'obertura, d'espai i curiositat, i el fet de rebre la vida, no? Estic totalment d'acord. Jo em ve com molt que és veritat que és un estat, la creativitat, una capacitat de no quedar-se amb una cosa tancada. Per tant, estic totalment d'acord amb això que diu, no? D'un lloc d'obertura. En quin sentit? En què per mi la creativitat és aquella capacitat de relativitzar, no? De no deixar les coses com perfetes, de no prendre les coses com per una veritat absoluta, com per algo immòbil, mort, no? Per això també sintonitzo moltíssim amb això últim que deia l'Antònia, no? I que apuntava sobre el rebre la vida. I és que per mi la vida és creativitat, és creació, no? Ja només en el moment d'engendrar vida ja estem fent l'acte de creació més gran que podem fer els éssers humans, no? I és després, o abans, o paral·lelament en el, del fet de crear vida, que també podem crear altres coses. I depèn de si utilitzem llenguatges artístics, estarem creant obres d'art, o si utilitzem elements i coses del nostre dia a dia, coses que ens trobem per casa, o coses que ens passen a la feina, o utilitzem coses no materials, sinó espirituals i humanes, relacions, vincles, doncs estarem sent creatius amb la nostra vida quotidiana, no necessàriament materialitzada després i finalment amb un objecte artístic, però sí en fer la vida, doncs el que dèiem, canviant, rica i no absolutista, no? Sinó no quieta, no immòbil, sinó això.
0: Hi ha més matisos, creativa. Més colors, més idees, sí, clar, és com una apertura, no?, estar en aquest lloc, sí. Així que amb això enllaçarem amb el tema de que aquesta creativitat ens porta més, pel que estem parlant aquí, a un estat de l'ésser, no? No és tant fer, sinó bé, és com a l'estat de ser creatiu com a ésser que som. I és un estat de ser, exacte. Això ens ho explicaves, Antònia, també quan hem estat parlant en alguna ocasió.
1: És un estat d'ésser, però és molt important crear, o sigui, fer una acció en el món. Si no, es queda en el món de les idees i ja no hi ha vida. No, és un procés, és cert. Sembla que és molt difícil utilitzar les paraules, perquè és un procés tan, tan màgic que costa explicar-ho linealment. I les paraules a vegades són pobres per explicar el procés. Però és més un procés, i el que veiem fora, les creacions, són com la prova d'aquest procés, podríem dir, no? Les obres d'art, o un bon menjar que has fet combinant coses impossibles, o qualsevol cosa que vulguis crear.
0: Clar, evidentment, tot això que ho portem en el nostre dia a dia i fem que la nostra vida sigui més creativa, bueno, que en tenim això, una perspectiva més àmplia i més oberta, i una manera també diferent i més conscient de ser en el món, i pel que veig molt sensorial, és a dir, que al final hem d'experimentar-ho, no ens calen els conceptes, així estem dient conceptes o coses, però és el que dius, Antònia, que ha de ser una cosa que experimentes, és una vivència, no?, amb tot el que vol dir, doncs, de tocar-ho, d'ensumar-ho, o sigui, aquesta és el que fa realment l'experiència en tots els seus sentits.
2: I també imaginant-ho.
0: Imaginant-ho.
2: Imaginant-ho,
0: sí.
2: Perquè també ens fa sortir d'aquella limitació que és la realitat, no? I obre aquesta altra porta, la creativitat, no? Deia que

0: del nostre programa és la creativitat sanadora. Què n'entenem, no?, de sanadora? Com ho podem viure, això? Creativitat sanadora, com ens pots sanar? Antònia.
1: Jo tinc algunes preguntes que em faig a mi mateixa, que creativitat sanadora per mi és com obrir un espai a la creativitat. No sé si és la creativitat és sanadora o és que ja obrir l'espai és sanador i llavors és correlatiu. Una cosa succeeix a la vegada, no? Perquè si tu tens l'espai i estàs obert, la sanació és possible. La sanació, com l'entenc jo, que és un coneixement, una revelació, per mi això és sanació, és com entendre o acceptar o integrar el que sigui, encara que no canviï res fora, no? Imagino, vull explicar-me millor, per exemple el que estava parlant abans, no? Hi ha potencial de canviar-ho tot, però a la vegada no canvia res, canvia la percepció, que ho canvia tot en realitat. És una mica una paradoxal, és que és molt difícil per mi posar paraules, però no sé si m'enteneu.
0: Totalment.
1: És com
0: que... Sí, perquè és la mirada, crear... tu canvies la mirada i la percepció, i això t'ho canvia tot.
1: Exacte.
0: Totalment.
1: I potser estic al mateix lloc, la mateixa feina que m'estava agobiant fa una mitja hora, o la mateixa relació que m'estava posant un repte, i, bueno, pues potser no és tan repte, potser no és tan... Saps què vull dir? I això no vol dir que canviï o no canviï l'acció des de fora, potser sí, però és la percepció que ho canvia tot. I clar, això sembla que és sanador per mi.
0: Molt bé. I potser també poder-te expressar, no?, si realment aquella... Ho pots expressar en alguna obra, que és com tu estàs parint aquella, no?, des d'aquí, des del tu cap en fora, doncs és poderós.
1: L'expressió. Sí, l'expressió. L'expressió és vital, no? Sí.
0: Mm. Molt bé. Zina.
2: Jo volia aprofundir una mica en aquest concepte que ha dit ara l'Antònia sobre que ja només obrir l'espai en si mateix ja és sanador, i a mi el que m'arriba és que és tant l'espai, el marc, aquest dispositiu sanador, com el procés artístic com a suport. El procés artístic que ens fa de suport perquè es pugui simbolitzar, perquè es pugui representar a través de llenguatges artístics els més variats possibles, el que està visquent una persona. Allò que està vivint pot ser representat, i en el moment en el que és representat genera una emoció. Sí? I això és com la base, una mica, de l'elipsi del diàleg entre l'autor i la seva obra. Per mi el que és un fet absolutament sanador és quan una persona té una emoció i aquesta emoció l'expressa, la treu cap a fora, no? Com anant una mica a l'etimologia de la paraula, seria la emotion, és un moviment intern que surt cap a fora a través de l'expressió, i en el moment en el que està plasmada fora, torna a generar una impressió. En el moment en el que genera una impressió, l'emoció també canvia. I tornem a aquesta elipsi a fer funcionar un diàleg creatiu que en si mateix és purament i altament sanador. Per què? Perquè és capaç de transformar no només l'obra, sinó la vida del qui està creant.
0: Preciós. Totalment d'acord. Sí, sí. Si al final tu pots agafar tot aquest material que tu tens dins teu, el pots plasmar en alguna cosa i aquesta mateixa cosa o el que sigui, la teva expressió et retorna com un mirall a alguna cosa... I llavors pots estar allà dialogant, és molt xulo.
2: I en si mateix crea canvis, o sigui, realment l'expressió és alliberadora en si mateixa, però la transformació d'aquesta expressió, si, per exemple, un nen, per exemple, que treballem molt des de l'art-teràpia amb nens, amb adolescents, amb adults també, no? Però, per exemple, li pots proposar a un nen que faci una història a través d'un còmic, no? Alguna cosa que li motivi. El fet de que pugui anar generant una història que va canviant, que al protagonista li van passant coses, ens porta en aquell poder tant en

0: antic que ja des de Plató s'utilitzava, que era la màscara. Aquella màscara, aquella titella, és el símbol, és el que és capaç de simbolitzar i és el que és capaç d'expressar allò reprimit. Allò que com a persona jo no m'atreviré a dir mai, el meu personatge d'aquell còmic, en el cas d'un nen, en el cas d'un adolescent o d'un adult, en altres camps també, pot ser molt sanador, i ho és, que la persona pugui realment permetre's de fer coses que en la vida quotidiana, la seva vida real, no faria mai.
1: Uau, és potent això, eh? Sí, sí, totalment.
0: Sí. I això ho resumeix molt clar la frase de l'Oscar Wilde, que diu: dóna-li una màscara a un home i et dirà la veritat.
1: Uau. Antònia, vols aportar amb tot això la
2: Estic
1: teva visió?
2: Estic encantada, fascinada.
1: Jo també.
2: Perquè preciós. Sí, m'encanta com ho ha expressat la Gina, perquè totalment ho veig, ho experimento, ho puc veure, i també una cosa que em fascina és que tu també ho veus com a observador, quan gaudeixes una obra d'art, tu estàs vivint aquest procés també. És màgic, perquè la persona que crea està fent aquesta transformació, aquesta sanació, i tu, creuant potser segles, estàs connectant amb aquesta emoció tan humana. I és fascinant.
1: És un llenguatge viu al final, eh? Tant sigui qualsevol expressió artística, sempre. Mm. Llavors, m'agradaria portar-vos ara a un terreny en el tema de quan un vol crear, vol sentir que vol, bueno, transformar alguna cosa cap enfora, diguem-ho així, perquè de fet és una cosa que pot fer tothom, no una persona escollida que sap molt de pintar, per exemple. Quins aconsells o què els podríem dir quan comencem a escriure, a pintar, tenim un full en blanc, ens sentim que no som capaços, no?, de fer alguna cosa, de fer el teu art. A veure si ens poguéssiu dir algunes coses interessants per ajudar en aquesta, a transgredir, no?, aquest pas de dir, ara m'hi poso. A veure, Antònia, alguna cosa...
2: Jo diria, depèn la persona, per exemple, saber quina és l'expressió artística que més li atrau, no? Si és escriure, o si és pintar, o si és ballar, i segons quina sigui, és donar-se un espai per fer el ridícul, per fer-ho malament, això és molt important, perquè ho faràs.
1: Molt bé.
2: I no passa res.
1: No passa res, l'equivocació de fet no existeix.
2: Exacte, no? I si t'ajuda, perquè a vegades això és molt, molt difícil, pues t'uneixes a una comunitat, a un grup que estigui en el mateix nivell que tu o una mica més, que pugui guiar-te, i sempre en companyia els passos són més acollidors, són més segurs, no? Mm. Això seria el que penso així.
1: Molt bé, Zina.
0: Sí, a mi em ve primer de tot la pregunta de dir, com de proposar el tacar aquest full en blanc a partir de la pregunta interna primer de dir-se un mateix què faria, què voldria fer aquí, en aquest espai, si no ho hagués de fer perfectament.
1: Clar.
0: No? I després el que buscaria seria com alguna cosa que em pugui començar a convidar a aquest diàleg, no?, que dèiem abans, d'aquesta elipsi d'emoció i impressió, expressió, impressió, emoció. Llavors, com començar aquest diàleg en un full en blanc? Buscant que hi hagi algun accident interessant, no? A mi, per exemple, el que m'ha ajudat és pintar sobre fusta en lloc de pintar sobre paper, perquè la fusta mai és blanca, no? I sempre té algun nus interessant a partir del qual, si me'l miro amb els ulls entretancats o entreoberts, potser ja hi veig un perfil de persona i simplement el que faig és resseguir-lo. Llavors, això podria ser extrapolable també en un paper. Com? Pues fent una primera pinzellada grossa, gruixuda i ampla perquè hi surtin aquestes taques de la fusta, diguéssim, aquests accidents. I a partir d'aquí ja està, ja no hi ha aquest horror vacui, no?
1: Mm. I atrevir-se, sense judicis, no hi ha judicis aquí. Tu dius, t'expresses des de dins el que sents, i no hi ha res. No? Ha sortit el tema perfecció i equivocar-se, no hi ha ni perfecció, ni, no t'equivoques. Tu el que fas és expressar i ja està. Que de vegades costa entrar en això, però m'encanten aquestes idees que heu dit. Em sembla que són molt útils. Mira, us volia portar, ara estarem potser en els 10 últims minuts del nostre espai, que ens expliquéssiu de les vostres experiències, que sé que heu fet algunes, bueno, alguns projectes creatius. Si volguéssiu compartir de forma breu, però m'agradaria escoltar-vos. Antònia?
2: Processos creatius, tot el que em passa ho vaig de dibuixar, vaig a ballar, o sigui, necessito a fer això. Però un projecte que està molt a prop del meu cor va ser una performance que vaig fer amb un parell de companys, Òscar Sotillos, que és poeta, i la Sònia Vasco, que és pianista, i es deia La llum és fosca, i era una aventura a la foscor, el que em feia posar en aquest racó fosc, sense esperança, molta tristor, molt de dol, que vaig fer després de la mort del meu pare. Ja la meva mare havia mort 6 anys abans. Això era un moment molt especial de deconstrucció personal, i veure que en la foscor hi havia, era un refugi, hi havia molt de caliu, més que la llum. I va ser molt interessant aquell procés de fer-ho els tres junts, que vam treure molta foscor els tres junts, i va ser molt maco fer-ho i presentar-ho. Fer-ho va ser molt maco, però presentar-ho va ser molt especial, tenir una audiència que estigués escoltant-nos també.
1: Clar, i dins teus realment tot allò, pues, vas poder anar processant i traient i ballant i expressant, no? I quina sensació final, no?, vas tenir de tot això, Antònia?
2: Tot el procés va ser molt alliberador, de veure qui era jo, perquè després quan vaig veure els meus pares, no tenia avis ja, els meus pares estaven morts, era com sentir-me en un buit de qui sóc. Sóc una altra persona, has d'explicar-te d'una altra forma que sigui més útil pel moment, i va ser molt de construcció. I això sempre és alliberador. És difícil, dur, però és alliberador sempre.
1: Ai, moltes gràcies per aquesta experiència. Que xulo. Zina, què ens pots explicar d'algun procés que vulguis compartir amb nosaltres?
0: Jo, per exemple, voldria compartir unes cartes que vaig fer. No? Vaig fer unes cartes en el desembre del 2020,

0: amagar-lo al fons del mar, i quan ja no tenia aire, m'estava ofegant, ja pujava cap amunt i el dolor es anava obrint, desplegant i pujant cap amunt, també, com jo, no?
1: Aquí a l'estudi estem passant tot d'aquestes cartes i que la Zina ens està posant veu. Són uns dibuixos que ha fet ella i que expliquen tot aquest procés.
0: I l'estil, sí, no? I què va passar? Doncs que em vaig parar 2 mesos perquè les cartes es van fer molt ràpid, en mitja horeta, les primeres, i llavors les últimes 3 van necessitar que jo hagués... interiorment fet el procés per poder acabar aquesta història, tancar aquest dol. I vaig necessitar 2-3 mesos més per acabar fent les últimes 3 cartes, que és quan la noia surt del mar amb el paper, el recull, el troba mullat i l'estén.
1: I l'estén perquè s'assequi.
0: Al sol. I ja no és un paper blanc. Ja no és un paper blanc. I el vestit de la dona també ha canviat totalment. Ha sortit...
1: tot florejat.
0: Enriquit.
1: Enriquit.
0: D'aquesta experiència, no? I tal com deia el Pep Duran, quan li vaig ensenyar aquestes cartes abans d'editar-les, que va ser ell el que primer em va animar a editar-les com a cartes, em va dir, dic, home, no sé si faré un paper blanc al final que penjarà d'un fil i estarà estès. I ell va dir... quan surts d'una experiència així, mai tornes a començar en un paper en blanc. El paper, quan es diu tornem a començar amb un paper en blanc, mai torna a ser blanc.
1: Mm. I són les cartes de dol i de sol per Zina López, casadelart.cat. Molt xulo. Gràcies, que inspirador. L'Antònia també té una pàgina web que podeu mirar les seves coses, les seves inspiracions. Ai, Antònia, que és si ens pots dir la teva pàgina web per si algú vol mirar diferents coses que fas.
2: És molt fàcil, és Antònia's Way, el camí d'Antònia, que sempre és una mica caòtic. Mai se sap què vindrà. Llavors és antoniasway.net. I allà és on comparteixo, sobretot treballo molt amb persones així en sessions privades, moviment i meditació, i també sessions terapèutiques, massatge terapèutic i altres tècniques. Això és el treball més de tu a tu. I després, pues, la meva vessant artística, m'agrada fer diferents projectes amb gent o sola, ja sigui amb dibuix o amb performance, una mica barrejant sempre paraula i moviment. M'agrada molt això. I no sé, hi ha un projecte que estem ara fent amb la meva parella, amb el Tim. Estem fent, jo visc a prop de Brussel·les, en una ciutat petita plena de boscos, i estem fent una ruta artística amb diferents activitats perquè la gent s'atreveixi a dibuixar, a que faci dibuixos mentre vagi coneixent la zona, que es diu Pajoteland, que és una zona molt, molt maca, molt maca, de camps i boscos. Això és el projecte que està dintre del mar de Big Draw, que és internacional, que és molt gran a Barcelona també. Això és el projecte més proper, artístic.
1: Molt bé. La creativitat sanadora, però totalment d'acord. Gràcies, noies, gràcies per haver vingut. Podríem seguir parlant i parlant sobre aquest tema, però bueno, jo crec que s'han dit moltes inspiracions interessants que ens ajuden a totes, i això, gràcies per compartir tanta generositat i amb aquesta obertura. Gràcies. Antònia, Zina, gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: És la propera.
2: Moltes gràcies. Ha sigut un plaer escoltar a la Zina, a tu. Ha sigut preciós. Gràcies.
0: Igualment, Antònia. Gràcies.
1: Que guapa. És la propera.
2: És la propera.
3: Perquè les hades existen.
1: La Ramallera en tu, amb Montse Romero. La secció d'herbes medicinals, plantes i remeis naturals perquè et puguis cuidar millor per a la teva salut i benestar.

0: Avui rebem el cau de la Bruixa Verda, la remeiera Montse Romero. Té una profunda connexió amb la natura i les herbes remeieres, és psicòloga i acompanya cicles femenins. Té un bonic projecte que es diu El Jardí de l'Ànima, on ens porta a reconnectar amb la saviesa de la natura, el cos i el cor. Benvinguda, Montse.
1: Gràcies, Imma. Un plaer tornar a ser aquí.
0: Que bé que hagis pogut venir i sé que avui ens compartiràs la teva saviesa sobre el saüc, que ara està florint per a tot arreu. I, sí. I res, pues, et deixo el micro per tu i explica'ns una mica.
1: Gràcies, bonica. Doncs sento que poder parlar del saüc ara és el gran moment perquè està florit. És el moment en què el veiem visible per tots els racons i veiem la seva abundància, perquè està tot ple de les seves precioses flors blanques. I és un arbust superestimat. Antigament, en totes les cases, n'hi havia un saüc. Li deien bon arbre, perquè té tantes propietats que tothom el volia tenir a prop.
0: Bon arbre, eh? Mira que bé, m'encanta aquesta denominació.
1: Sí. Llavors, és important a l'hora de distingir-lo, és un arbust que pot arribar a ser això molt alt i es pot confondre amb una altra varietat. El saüc que utilitzem com a medicina a nivell científic es diu Sambucus nigra, i n'hi ha una altra que es diu Sambucus evolus, que s'assembla perquè té les flors blanques i així, però és molt important distingir-lo per l'olor. El saüc, que no és el bon arbre, com si diguéssim, el que el volem per medicina, fa pudor i les seves flors van cap al cel, i en canvi el saüc fa unes branques així grosses que baixen com direcció cap a la terra, com a per tenir en compte de no confondre a l'hora d'anar-lo a recolectar.
0: Els colors són una mica diferents, potser?
1: Bueno, són blanques les flors també.
0: A totes,
1: de fet, és que, sí, la flor és blanca també, i el que passa és que l'olor i la forma, que les flors del saüc van cap a baix, pengen, i en canvi aquest altre va en vertical cap a dalt. Com les coses per distingir i que no...
0: Molt bé, fas bé de dir-ho.
1: Sí. I és un arbre que fem servir ara, abril, maig, a les seves flors. Després, a l'estiu, a finals de juliol, agost, els seus fruits també són medicinals per poder-los recolectar. Sí que és important que siguin ben madurs quan es recull, i tant amb les flors com amb els fruits es poden fer molts preparats que ens acompanyen per cuidar-nos i estimar-nos. Sento que la natura, en la seva generositat, en cada moment de l'any ens ofereix el que necessitem, i llavors doncs ara amb el saüc, per exemple, les seves propietats així com més utilitzades són el tema pels acostipats, la febre, grips, tots aquests estats de que el cos baixa una mica les defenses, doncs el saüc ens acompanya. I també la seva infusió de les flors pot anar molt bé per com a col·liri dels ulls, per netejar els ulls, desinfectar ferides.
0: I una que directament agafes el que seria
1: la
0: humitat florida, el que la flor, sí, la posaries una miqueta en aigua calenta i faries aquesta...
1: Sí, una infusió.
0: Una infusioneta.
1: Sí. Un cop que l'aigua està bullint, es para el foc, es posen les flors, es deixa reposar uns 5 minuts i després es cola. Mm-hmm. Llavors aquesta infusió ens pot acompanyar això per estats febrils, per constipats, per netejar els ulls. I després, el que és molt conegut és el xampany, el cava de saüc. No sé si tu el coneixes, Imma.
0: El conec, em sembla que em vaig provar, però no el sé fer. Així que és genial, sí, que ens ho puguis dir.
1: Sí, llavors us comentaré, tot i que també vull nombrar que al receptari d'Ànima Silvestre, que tenim amb la Xènia Ros, tenim un article, tot, que parla del saüc, les propietats... diferents receptes, també és aquesta que nombraré ara, i això perquè és interessant tenir-ho registrat, no? Per si ara els oients i oyentes no poden,
0: sí, perfecte,
1: registrar la recepta.
0: Sí, perquè aquest dossier que heu fet és valiosíssim, té moltes receptes i moltes recomanacions de coses naturals i de remeis. Ens pots dir el web on es poden trobar, sí, perquè els nostres oients puguin baixar?
1: Sí, a la web del Jardí de l'Ànima, eljardidelanima.com, dintre de recursos hi ha l'enllaç l'enllaç de
0: del receptari. Perfecte, gràcies, Montse.
1: Sí, i llavors, doncs, explico comparteixo la recepta, perquè és una recepta que n'he provat moltes, però aquesta és de la Xènia i és la que més m'agrada.
0: Mm-hmm.
1: I has de posar per cada litre d'aigua 3 humitats florides, 3 poms d'aquests de flors del saúc, 100 grams de sucre i mitja llimona. Llavors, aquesta poció màgica l'has de deixar sol i serena, que vol dir amb l'energia del sol i de la lluna, a l'exterior de casa, durant 3-5 dies, i després colar-ho i ficar-ho embotellar dintre d'ampolles, però que no arribi fins a dalt, no s'ha d'omplir fins a dalt de tot l'ampolla, perquè començarà a fer el procés de gas, no?, perquè faci aquest procés de cava, i llavors les ampolles a vegades poden petar. Llavors, és important de no omplir fins dalt i que les ampolles siguin d'un vidre dur, com els de gaseosa, amb el tap aquell especial, i això, posar-les separades, també les ampolles, que si peta una no te trenqui una que tinguis al costat, perquè a vegades això té tanta força al gas que poden petar.
0: Vale.
1: I al cap de 15 dies d'aquesta embotellar-lo, ja te'l pots veure ben fresquet, i és exquisit, és super sabrós, pots sorprendre i cuidar a les persones que convidis a casa teva o per tu mateixa. És una beguda molt sabrosa, molt bona i a més medicinal, que ens acompanya per cuidar-nos.
0: Molt bé, l'haurem de provar, eh? Medicinal en el sentit no només per això quan estem com una miqueta constipats, sinó per obrir les vies respiratòries, potser...
1: Sí, sí, també. Tot el sistema respiratori, el saúc el cuida.
0: Mm.
1: Sí. Sí, sí.
0: Molt bé. Sí.
1: I també ara em venia que una altra de les delicatessens amb el saúc són els brunyols. Les flors estan boníssimes.
0: Mm.
1: I pot ser una barreja de farina, amb ou, i llavors, si amb aquesta farina amb ou no fas com una tempura, afegeixes sucre i farina, ai, sucre i canyella, per exemple, amb aquesta barreja xuques les flors i les fregeixes i fas uns brunyols dolços que són espectaculars.
0: Uau, ja tinc ganes de provar això, eh? Em sembla que aquesta primavera, quan vagi a la Bibliobosc, que ja que n'hi ha molts saucs, farem aquesta recepta sí o sí.
1: Sí, és com interessant parlar-ne, perquè ara és el seu moment, ara és quan... Mm. Estan per tot arreu i podem gaudir de les seves flors i de totes les seves propietats. I aquests brunyols també pot fer, són versàtils, no? Llavors, si en lloc de canyella i sucre afegeixes, per exemple, sal i orenga o una mica de pebre, doncs es pot fer en plan salat, com a aperitiu.
0: Mira... I ben sants, eh? Són uns aperitius que sempre diem, ah, les patates, xips... No, però aquests aperitius són molt saludables i boníssims.
1: Sí. Sí. Sí. I llavors, hi ha també a Itàlia, perquè saúc és molt bonic també buscar informació, sambucus, ve del grec, que vol dir sambuca, que és un instrument que era com una flauta. És a dir, antigament construïen flautes amb les seves branques i d'aquí li van donar el nom, no? Sambucus nigra, i és negre pel color negre dels fruits quan a l'estiu estan florits. I així, com recopilant informació, vaig trobar que a Itàlia hi ha una beguda que es diu sambuca romana, que la fan amb destil·lació de les flors i anís estrellat amb el saúc. I és ben bé que dius, uau, quin regal, aquesta abundància que la natura ens dona.
0: Que interessant, Montse. Escolta'm, hem arribat al final de la nostra secció de Ramallera. Agrair-te moltíssim les teves inspiracions, realment, i aquest receptari que podem baixar del web, i bueno, em quedo amb les paraules aquelles de per cuidar-nos i estimar-nos, això fa la natura, i gràcies tu també per cuidar-nos i estimar-nos, Montse.
1: gràcies Imma, un plaer.
0: Una abraçada.
1: Adeu.
0: Adeu.

0: Amb veu de dona, amb Pep Duran. Amb veu de dona presentarem llibres escrits per dones o que parlen amb veu femenina, aquesta veu que tenim totes, homes i dones. Hola, Pep, ben trobat aquí.
1: Hola, Imma, moltes
0: gràcies. Al cau de la Bruixa Verda.
1: Aquí estic.
0: Molt bé. Bueno, ja saps, avui és la creativitat sanadora. Jo crec que tu vius immers en un univers creatiu en molts aspectes. Ara mateix a la teva vida, bueno, tu has estat molt creatiu tota la teva vida, em sembla.
1: Bé, bé, sí.
0: Però, bueno, dono la paraula perquè ens expliquis el teu punt de vista sobre la creativitat i ens aportis el que creguis.
1: Val.
0: Amb veu de dona.
1: Us estava sentint... I quan parleu de creativitat sanadora, és perquè hi ha alguna cosa per sanar. O sigui, per tant, hi ha un conflicte. Perquè un pot ser creatiu senzillament perquè vol, perquè li surt, tal com deia la Gina, per emoció. Però esteu parlant de que sigui una... O sigui, que faci alguna cosa, que curi algun conflicte. Val. No sempre la creativitat necessita conflicte, però sí que quan hi ha conflicte, si un s'escolta a si mateix, diríem, l'art, la creativitat, resol conflictes, tal com vosaltres heu expressat. El llibre que jo volia parlar, però resulta que ja n'he parlat, és el Quasi, el Casi, en castellà, Quasi en català, d'en Peter Reynolds. Però és un llibre que parla d'això, del conflicte de no ser comprès, diríem, de que l'afició d'un nano, en Ramon, que li agrada molt dibuixar, però resulta que quan el seu germà el jutja, li diu, què és allò que has dibuixat? Resulta que el Ramon se n'adona que no és exacte, perquè té un programa dintre seu en el qual ha de fer les coses bé.
0: I o alhora perfectes.
1: Les ha de fer de tal manera que els altres li diguin, oh, que bé, Ramon, que guapo, com t'estimem a través del que fas. Quan això no passa, resulta que tenim un conflicte, i llavors ell, bueno, intenta fer-ho bé, com tots, intentem viure bé, intentem ser feliços, perquè ens diuen que hem de ser feliços. I com s'és feliç, no? Bé, n'heu anat parlant, precisament, de tot això. El Ramon, quan ho aconsegueix... ser creatiu quan no depèn de ningú, quan en realitat ja no necessita que el jutgin, ja no necessita que li diguin, que el comparin, ja no necessita cap pretensió, senzillament quan connecta amb ell mateix i pot expressar-se, llavors viu quasi feliç. Perquè aquesta paraula, aquesta exigència que tenim constantment de fer les coses bé, és un programa que ens manipula. És un programa que està fet perquè no siguem feliços. Llavors nosaltres volem ser feliços i ho expliquem a través de contes, a través de plàstica, no? De quadros, a través de música, cantant, a través del ball, però en realitat només aconseguim això quan, com et diria, quan ni pensem en nosaltres, o sigui, quan ens deixem portar, quan deixem anar... O sigui, l'Antònia parlava d'aquesta disponibilitat, d'estar oberts, de mirar-nos les coses des d'un lloc diferent. Quan les girafes volien ballar, és un altre conte que us volia parlar, però que ja n'hem parlat, resulta que la girafa vol fer-ho bé i a ningú li agrada perquè té les potes llargues. Doncs resulta que el més interessant de tot és quan el grill, que significa la seva consciència o la seva veu interior, li diu que en realitat es posi sota la lluna i que es mogui amb el que sent des de dins. Doncs bé, això és el que li permet a ella treure la capacitat i possibilitat de moure's sense res, sense judici, sense pensar res. I per això llavors balla de tal manera que tots els animals de la selva l'admiren i diuen, oh, que bé que balla, i fa una actuació preciosa. Quan jo explico contes i m'ho preparo molt bé i vull fer-ho bé i vull que m'estimin aquells que ho escolten, etc., estic perdut. Però quan resulta que m'ho preparo bé, però quan surto a explicar ja no penso en res, sinó senzillament m'ho passo bé, jugo, gaudeixo, llavors resulta que passen coses que jo no domino, que jo no tinc a les mans i que en canvi succeeixen. O sigui, quan la creativitat és, pot curar, no? pot fer alguna cosa, és sanadora, quan en realitat t'oblides de tu i estàs disponible i disposat a que a través teu, fent el que sigui, si t'agrada ballar, balla, si t'agrada pintar, pintes, si t'agrada cantar, cantes, una activitat, tal com deia, cap a fora, permeti que s'expressi alguna cosa profunda de tu a través teu, perquè ja no ets tu. O sigui, la Gina deia, no, és que tu pots aconseguir-ho. Jo no sé, fixa't, el llibre aquest de què parleu, del camí de l'artista, en realitat és tot un tipus de treball que surt de tu i que oblides de tu i oblides el judici de fora respecte a tu. Per tant, no sé, un conte que jo, no sé si l'he presentat o no, però és que va néixer aquí a la Bibliobosc, allà on estic, que és la mama, s'ha anat a la lluna, que també parteix d'un conflicte, de quan les mames, de quan la dona que té un fill, que ja té 3-4 anys, necessita sortir de casa i anar-se'n cap a... anar-se'n senzillament com a persona, en un altre indret, en un altre lloc, amb unes amigues, a prendre un te, anar al cine, anar a ballar. Llavors és com si se'n va a la lluna, no? Llavors, aquesta seva necessitat de la seva autora, que és l'Ursula Cator, va escriure aquest conte en aquí a la Bibliobosc, ho van escrivint durant tot un any. Va trobar un il·lustrador i l'ha il·lustrat. I aquest Sant Jordi ha sortit publicat. És una activitat sanadora totalment per ella i alhora ho ha fet a partir d'un conte que ha escrit i a partir d'una il·lustració que alhora s'ha convertit en llibre i pot explicar-ho en altres. Això vull dir, o sigui, els contes són sanadors quan a través seu, perquè això és, en realitat és així, sempre els contes han servit per això, a través seu s'expressa algú molt profund d'un mateix, o de la pròpia societat, o d'un grup concret, i expliquen cap a fora allò que senten des de dintre. Per tant, bueno, per mi és clar, no? O sigui, és una creativitat quan tu et disposes a expressar alguna cosa del que sents profundament i no pretens res, sinó que ho fas perquè et deixes atravessar per això teu des de dintre.
0: Clar, jo crec que és això que tu dius, és l'actitud en la qual ens obrim, tenim com ulls de nen, aquells, no? Aquells ulls que no,
1: sí,
0: que no jutgen,
1: jugar,
0: que juga...
1: O sigui, en realitat és que hem de fer jugar.
0: Que t'ho passis bé, que sentis, sí, aquella plenitud de dir, estic en aquest, sí, moment fent el que em ve de gust i em surt de dins. Sense això, sense pensar que si algú et mira o no et mira, bueno, això és circumstancial. Llavors allà surten coses precioses i molt, molt interessants.
1: Jugar, i tal com deia la Gina, també a través del dolor, la ràbia, no? O sigui,
0: també.
1: Donar-te permís per expressar-ho de la forma que sigui, per estripar fins i tot, no? Per expressar-ho, llavors, no? Per ballar, jo què sé. Diríem que l'art no és altra manera que poder connectar a través teu i deixar-ho anar, com perquè altres, al veure-ho, connectin a través, connectin ells amb això.
0: Sí, sí, és el que deia l'Antònia, que al final també, quan des de lo que seria l'obra, la producció, també, sí, de mirant una altra persona, també li toca, no? li produeix,
1: clar, perquè és
0: una sensació,
1: és
0: una
1: això,
0: emoció.
1: No? Clar,
0: sí, sí.
1: L'art no és la informació. L'art és quan et connecta, quan a tu t'arriba aquesta sensació a través de l'emoció, a través de la imatge, però que tu et provoca i et canvia. Això és art, i per això és creador.
0: Així
1: i
0: que...
1: sanador.
0: I sanador, creatiu, o sigui, ser creatiu, ser artista, és una cosa que tothom ho és, per definició. Així que...
1: Clar, però de què es tracta? En realitat, de connectar amb la pròpia consciència, amb un mateix. Diguem, d'estar atent en l'ara, no tant en el passat ni en el futur, i no fer cas a la ment. La ment ens traiciona constantment. El pensament, que sembla que és el que hem de fer cas constant per ser productius, resulta que ens fa trampa, perquè ens té agafat. Mira, i acabo ja amb això.
0: Sí.
1: Tinguen aquí en la... Ja, sí, han passat 9 minuts, eh? Vull dir que ja gaire estic. Però avui he inaugurat una caseta en el bosc, que és la casa de la Caputxeta Vermella. I a dintre m'ho he passat tan bé posant-hi llibres de la Caputxeta Vermella, històries de la Caputxeta Vermella, dibuixant els llops al costat de la Caputxeta Vermella, que en realitat és com si jo fos un llop també, que està amb la Caputxeta. Jo què sé, en el bosc es pot crear.
0: I per cert que t'ha quedat molt bonic, ha quedat un espai molt, molt, molt xulo, sí.
1: Sí, sí,
0: molt
1: estic
0: bé.
1: Content.
0: Pep, doncs gràcies per la teva inspiració sempre i fins la propera.
1: I a tots vosaltres, vale, a crear.
0: A crear.
1: I a sanar-se.
0: Exacte, una abraçada.
1: Salut.
0: Salut. En la secció Recomanem, l'equip del Cau de la Bruixa Verda us presentem llibres recomanats per oients, la Biblioteca Fidel Fita i els llibres de les Set Ciències d'Arenys de Mar. I avui també tenim moltes recomanacions que recollim de la primera part del programa. Si ens vols recomanar algun llibre sobre salut natural, dones, remeis, natura, envia'ns un WhatsApp al 647-728-008. I comencem amb les nostres recomanacions. El nostre primer llibre és Creativitat de la mano de la neurociencia, de la doctora Mònica Curtis, amb unes il·lustracions de Cristina Quiles, de l'editorial Larús, del setembre del 2021. Ens explica que la creativitat no és una inspiració, una inspiració que tenen uns pocs assenyalats, sinó que és un procés neurològic que es desencadena en el nostre cervell i que tots podem exercitar per adoptar solucions imaginatives a qualsevol àmbit i situació. Un altre llibre que ens recomanava l'Antònia és El espíritu creativo, de Daniel Goleman, Paul Kaufman i Michael Ray, de l'editorial Z Bolsillo, de l'11 de febrer del 2009, traduït per Rosa Corgatelli. Ens explica tot el procés creatiu que passa un ésser humà des de la psicologia. El missatge és «Tots podem ser creatius». Els autors ens porten a entendre aquest procés creatiu, a lliurar-nos dels pensaments que ens bloquegen i a desenvolupar la nostra imaginació. Tots podem ser creatius per superar els obstacles en la vida sense excepció. I ara un llibre que ens ha recomanat la Zina i la Biblioteca d'Arenys de Mar, que es diu Arteteràpia, una introducció, de Jean-Pierre Klein. La traductora és la Catalina Omar Omar, de l'editorial Octaedro, del setembre del 2009. L'arteteràpia acompanya a persones amb diferents dificultats a través de les seves produccions artístiques, com poden ser obres plàstiques, sonores, teatrals, literàries, de dansa. Aquest treball d'aquest llibre agafa les nostres vulnerabilitats com a material que permet al pacient a recrear-se a si mateix. A través de l'arteteràpia, el terapeuta ajuda la persona a realitzar un recorregut simbòlic. I un altre llibre recomanat, L'anatomia de la creativitat, de Llorenç Guilera Agüera, de l'editorial Fundit, Escola Superior de Disseny, ESDI, del 2011. El Llorenç ens diu que s'acostuma a pensar que la creativitat és un do, una qualitat d'una elit privilegiada i exclusiva que es mostra en forma d'art, disseny o música. Llorenç Guilera trenca amb aquest tòpic i entén la creativitat com una actitud davant la vida, la mirada crítica de l'inconformisme, l'anàlisi de problemes per trobar solucions adequades. És un llibre teòric per entendre aquests mecanismes de la creativitat i a la vegada es plantegen pràctiques per promoure la pròpia creativitat dels alumnes o equips de treball. Resumeix totes les barreres psicològiques que afecten la creativitat i proposa formes de superar-les. I us aportem aquí un autor molt i molt recomanable pels seus llibres inspiradors i visuals. Es diu Austin Kleon. Tenim aquí presentant el seu clàssic Roba com un artista, que és Still Like an Artist, de l'editorial Aguilar. Aquí ens descobreix 10 regles essencials o principis bàsics que ajudaran els lectors a connectar amb el seu vessant més artístic i tenir una vida més creativa. L'Austin ens anima a aprendre de la feina dels altres i a barrejar-la amb la nostra, reimaginar i descobrir el camí propi, escriure allò que t'agradaria llegir o la pel·lícula que t'agradaria veure. i sobretot, sobretot, atreveix-te a expressar-te. Un altre títol interessant sobre creativitat és Encuentra tu voz artística, de Lisa Condon, de l'editorial Gustavo Gili, del març de 2020, traduït per Darío Jiménez i Miri Zaldu. Aquí diu que la teva expressió pròpia és la teva targeta de presentació. La Lisa ens comparteix en aquesta guia tot el que coneix i les seves experiències com a artista per ajudar-te a trobar la teva identitat creativa. Hi ha consells pràctics, entrevistes, veuràs la importància de l'estil, les influències, les rutines, tot el que ajuda a desenvolupar una personalitat artística plena i genuïna. I hem arribat al final del programa d'avui. La creativitat sanadora l'hem fet possible la Zina López, l'Antònia Martínez Rovira, la Montse Romero, el Pep Duran i els serveis tècnics, el Joan Bosch, i qui us parla, Imma Lizondo. Agraïm les col·laboracions sempre inspiradores que tenim amb l'Elsa de la Biblioteca d'Arenys de Mar i la Montserrat de la Llibreria d'Arenys de Mar, els Set Ciències, i sobretot gràcies a tot l'equip del Cau de la Bruixa Verda. Recordeu que els recursos els trobareu a caubruixaverda.com. I sí, ens acomiadem des del Cau de la Bruixa Verda amb un text de conclusió del llibre de l'Elizabeth Gilbert, Big Magic, Libera tu Magia. La creatividad es sagrada y al mismo tiempo no lo es. Lo que hacemos importa muchísimo y al mismo tiempo no importa nada. Trabajamos en soledad y nos acompañan los espíritus. Estamos aterrorizados y somos valientes. El arte es una tarea abrumadora y un privilegio maravilloso. Solo cuando estamos más dispuestos a divertirnos puede lo divino instalarse en serio en nosotros. I posem punt final a aquest programa sobre creativitat sanadora amb aquesta preciosa cançó d'Anna Roig, Mon Monde, que també, bueno, va interpretar a Radio Arenys, en aquesta casa, aquesta cançó, Mon Monde. Quan l'escoltem, veiem que diu que tinc el meu món, em pertany, l'he creat jo, però és el meu món. Soc la deessa, la reina, la propietària d'aquest món, creant cadascú el seu món com a éssers creatius que som.

0: laisse faire le tourne au monde.
1: Gràcies per escoltar-nos, per ser-hi, per seguir-nos. A reveure, salut.